0: conscients de les conseqüències del mal ús o l'abús del mòbil. Això és tot per ara. Tota la informació de Sant Cugat la trobaran a www.cugat.cat.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.

0: Disfrutar d'un verano mejor, vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
1: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta'n les condicions. Viatges al Corte Inglés.
2: Bé, i què voleu fer aquests dies?
3: Anar a una piscina caribenya.
4: Dormir en un hotel del Far West.
5: Volar a llums d'un drac.
2: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
6: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
7: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Aquesta setmana, ja ho sabeu, hem començat una nova temporada, però hi ha seccions que continuen un any més amb nosaltres, com és el cas de la de serveis a les persones. Avui, al Faves Comptades, volem fer balanç de com ha anat l'estiu en matèria de riscos i emergències i també mirar cap al futur immediat, perquè amb el canvi d'estació hi ha nous riscos que cal tenir en compte. Parlarem d'incendis, onades de calor, fortes pluges i baixes temperatures, però també dels consells d'autoprotecció que ens poden ajudar a estar més preparats. I per fer-ho ens acompanya Antoni Royo, que és cap de Protecció Civil de l'Ajuntament de Sant Cugat. Antoni, molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Com ha anat l'estiu?
1: Molt bé. L'estiu sempre va bé descansar una miqueta i carregar energia per
0: clar,
1: continuar.
0: Perquè vosaltres teniu una professió que heu d'estar sempre alerta.
1: Sempre.
0: Sempre pendents. Doncs s'agraeix que com a mínim hagueu pogut carregar piles, com diem habitualment, per tornar a la feina un altre cop. Però fem una mica un balanç de com ha estat aquest estiu. Un estiu que està a punt d'acabar. No sé si ha estat un estiu especialment intens en matèria d'emergències. Amb què us heu trobat?
1: Hem tingut cosetes, però hem tingut la gran sort que el desplegament preventiu de tots els mitjans que hem pogut posar tant dels cossos d'emergència com de les administracions i també la pròpia ciutadania, ens ha ajudat molt a que petits incidents o conats d'incendi o que sigui no s'hagin convertit en una gran emergència. Per exemple, si parlem d'incendis, que és el que habitualment a l'estiu ens preocupa una mica més, tenim les torres de guaita i els vigilants del parc de Collserola. A més, des de Protecció Civil, l'ADF, Policia Local, sempre reforcem tot el que és la vigilància en aquestes zones de més risc, la zona forestal. En consta que també Mossos, bombers, altres cossos per agents rurals també reforcen aquesta vigilància, amb el que suposa detectar més ràpidament el que pugui ser una columna de fum. I a més, també la ciutadania està molt més conscienciada, amb el pas del temps es consciència més, i de seguida que veuen alguna cosa truquen ràpidament al 112. I llavors, clar, aquesta ràpida trucada implica una ràpida intervenció, una ràpida i contundent intervenció en aquell lloc, i el que és un petit incident o un petit conat se queda en això només, no s'acaba derivant en una gran emergència. Per això també des d'aquí volem agrair que la ciutadania tingui aquesta consciència de que hagi de trucar ràpidament al 112 davant de qualsevol situació que es puguin trobar.
0: Per tant, en matèria d'incendis podem dir que ha estat un estiu tranquil?
1: Hem tingut cosetes, sí, més tranquil que altres, sobretot a nivell de la por que poguessin tenir, perquè hi ha hagut episodis de pluges, que això també ha ajudat

0: que la humitat del terreny pugés, però clar, també ha provocat que els sotabosc, els matolls també creixessin una mica. No?
1: Més abundància.
0: Sí, és com dir que mai estem contents. No? Però això ha ajudat. Sí que hem tingut incidents. Hem fet un petit resum entre el que seria el mes de juny, juliol, agost i fins al 15 de setembre. D'acord? I a nivell d'actuacions en incidents o emergències des de Protecció Civil, no són totes les que s'han produït, són les que a nosaltres ens han informat i nosaltres hem pogut actuar. D'acord? Han sigut un total d'unes 40, aproximadament, de les quals 4 han sigut en temes d'aiguats, inundacions. Justament la setmana passada, el dia 13, vam tenir algun episodi i vam tenir afectacions, fa menys d'una setmaneta.
1: Sí.
0: I a nivell d'incendis de vegetació o forestals, així petits, tenim comptabilitzats uns 13, que segur que són més, perquè aquestes dades les podran corroborar molt més al cos de bombers.
1: I el tema onades de calor. Aquest estiu hem tingut almenys un parell, no?
0: Bueno, segons es costa en el nivell d'avisos de risc, onada de calor, que nosaltres englobem onada de calor, altes temperatures o calor intensa,
1: sí.
0: D'acord? Aquí a Sant Cugat hem tingut, ens consta un total de 12.
1: 12?
0: 12. 12. Sí, un total de 12. I que separem de lo que és calor nocturna, perquè a vegades podem tenir una de calor o alta temperatura pel matí, però per la tarda, per la nit potser refresca una mica, i de calor nocturna ens consta que hem tingut un total de 3. Estem parlant d'avisos de risc, no que tinguem alta temperatura, no, sinó quan aquesta alta temperatura és sostinguda en el temps i pot arribar a produir un risc de cara a la població, que sigui més vulnerable, etc. Llavors, aquests són els avisos de risc que nosaltres hem gestionat aquí a Sant Cugat.
1: I heu hagut de fer alguna intervenció especial o no?
0: Bueno, normalment això està protocolitzat dins del que seria el Pla de Protecció Civil Municipal, i quan s'envien aquestes notificacions als diferents serveis, doncs ja siguin, en aquest cas estaríem parlant, per exemple, doncs, serveis socials, serveis de teleassistència, Creu Roja, tot aquest servei es posen en marxa i ja comencen a fer els seus protocols de verificar que les persones que siguin més vulnerables estan en condicions, informar també a la ciutadania qui són els refugis climàtics que poden arribar. Quan s'activa l'onada de calor a un nivell, per exemple, 3 o superior, algunes piscines municipals són gratuïtes perquè la gent pugui, diguem-ne, anar a refrescar-se. Hi ha una sèrie d'accions que cadascun dels serveis municipals i empreses contractades ja realitzen de cara a també verificar l'estat d'aquestes persones i minimitzar riscos.
1: Quines altres actuacions heu hagut de fer aquest estiu?
0: Bueno, com a nivell d'avisos de risc, si parlem, per exemple, de pluges, no gestionem quan plou. Quan plou ordinàriament, plou i ja està, no passa res, plou com ha de ploure, d'acord? Nosaltres gestionem els avisos de risc de pluges quan puguin arribar a provocar una situació que potencialment pot ser perillosa de cara a la ciutadania, als béns o al medi ambient. D'acord? Per exemple, tenim comptabilitzat un total de 25 avisos. Però ja estem parlant de juny, juliol, agost i fins al 15 de setembre. L'últim va ser la setmana passada. Justament abans d'entrar avui a l'entrevista,
1: sí,
0: ens ha arribat un avís de que aquest diumenge, proper diumenge, dia 21, és possible que també tinguem un episodi i ara ho estem valorant, aquestes dades. Val? Hem tingut un total de 25 avisos. A nivell de temps violent, hem tingut un total de 3, que el temps violent és quan, en un període molt curt de temps, que poden ser 2-3 hores, es poden produir situacions sobtades, o sigui, una gran quantitat d'aigua que pugui caure en un espai i en un temps reduït. El cap de setmana passat vam tenir un d'aquests 3. Amb els aiguats va haver un moment, entre 2 hores, que va ser quan justament alguns embornals van col·lapsar perquè no podien, diguem-ne, absorbir tot. Tot i que prèviament els serveis municipals de l'Ajuntament, quan reben aquests avisos, ja fan tasques prioritzen aquests punts negres o zones inundables per fer el que és la neteja dels embornals, perquè justament si hi ha episodis de pluja que pugui evacuar bé l'aigua. Per exemple, la Riera de Can Calders la vam tenir a un nivell important. Teníem gent a Can Calders que volia sortir. Llavors vam haver de fer una mica de gestió d'esperar que baixés el nivell de riera i poder fer l'acompanyament amb seguretat que aquesta gent pugui sortir d'aquesta zona d'aquí. A nivell de, per exemple, de contaminació també hem tingut algun episodi. D'acord? Hem tingut uns constants avisos de risc per contaminació ambiental, un total de 5. A nivell d'ozó troposfèric, d'acord, també és un altre contaminant, d'acord, hem tingut un total de 11 avisos. Uns avisos sobre aquest tipus de risc. I d'aquests hem tingut un total de 36 actualitzacions de cadascun d'aquests avisos. Si parlem del risc d'incendi forestal, que és el que durant l'estiu potser és el que més ens arriba a preocupar, tenim el que són les activacions del Pla Alfa. El Pla Alfa, que és el que regula els diferents nivells de risc per cada dia a nivell d'incendi forestal. Que és el...
1: Són quatre nivells, no?
0: Sí, correcte.
1: Quatre.
0: Bueno, realment són cinc, però que el zero no es compta. El zero és que, en principi, no passa res.
1: Una situació normalitzada, diríem.
0: Correcte. I passaríem de l'1 al 4. Uh-huh. D'acord? Aquest pla és el que cada dia estudien i elaboren els agents rurals. En diferents variables, diferents informacions, doncs, la velocitat del vent, direcció del vent, la humitat de la zona on es troba, una sèrie de variables, la temperatura, etc. D'acord? I fan aquesta valoració per diferents zones del territori. Llavors estableixen un nivell del pla alfa. Llavors, en el nostre territori s'ha activat el nivell 1 55 vegades, el nivell 2, 21 vegades, el nivell 3, 5 vegades, i per sort d'aquest any el nivell 4 no s'ha arribat a actuar. Tot i que altres parts del territori, com per exemple Terres de l'Ebre, tot això sí que s'ha activat el nivell 4, inclús s'ha fet tancament d'alguns massissos justament per evitar riscos, que la gent no pogués accedir a aquests massissos per, diguem-ne, minimitzar al màxim el risc de que pogués arribar a produir un incendi. Però a més també, clar, si tenim gent dins de zona forestal, quan hi ha un incendi, tenim un altre problema, que és, clar, garantir la seguretat d'aquesta gent, com treure aquesta gent.
1: Vols dir gent que hi visqui?
0: No fa falta que hi visquin, no. El tancament de massissos principalment és perquè no s'arribi, com a conseqüència de l'acció humana, no s'arribi a produir un incendi, però també, si hi ha un incendi en una zona forestal i hi ha gent que està fent activitats allà dintre, com poden ser passejar, córrer, fer excursions, el que sigui, no són coneixedors de que aquesta gent està allà dintre. També és un risc. Clar, si està fent el tancament d'aquests massissos, també saps que allà dintre, en teoria, no hauria d'haver-hi ningú.
1: Sí, correcte. Amb això podem tancar el capítol de balanç de l'estiu, et sembla?
0: Una dada més, si et sembla bé, Carme. Una dada més, que seria que, en base a totes aquestes actuacions, en base a tots aquests avisos de risc que hem tingut, l'Ajuntament ha activat la situació del prealerta del Pla de Protecció Civil Municipal en un total de 6 ocasions, d'acord? Per donar resposta a aquest tipus d'avisos. He posat un parell d'exemples abans. Una de calor s'activa en prealerta, per exemple, perquè els diferents serveis facin els protocols corresponents de seguiment de les persones més vulnerables, etc. D'acord? O en fases d'alerta també, per exemple, neteja d'embornals, que he comentat abans, no? Per minimitzar aquests riscos. Sí. Si hem de tancar una riera, la policia local s'encarregarà de fer el tancament corresponent, accessos, etc. D'acord? I a nivell de fase d'alerta hem tingut un total de 10 activacions.
1: Molt bé, doncs això en xifres queda perfectament il·lustrat. Estem a punt de canviar d'estació i els riscos segurament també canvien. Estem a punt d'entrar a la tardor, per tant, cap a on apunten els perills que hem de tenir en compte?
0: Bueno, ara entrarem a la tardor i a la tardor lo normal és que, bueno, baixen les temperatures i teòricament és l'època de pluges. Llavors ens haurien de informar sobre tot el tema dels riscos que es puguin trobar amb el tema de pluges. Tant a la web de l'Ajuntament com a la web del Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya podem consultar quines són les zones inundables del municipi o inclús del municipi on ens vulguem desplaçar, si tenim una segona residència o si volem anar a passar uns dies fora, doncs sempre això es pot consultar. Recomanem sempre també que seguim tot el tema de la previsió meteorològica. Si volem fer alguna activitat fora, sapigué si on volem anar hi haurà risc o no de que pugui haver pluges, etc, etc. Tot això sempre ho recomanem i adequem les nostres activitats envers aquestes situacions. Si, per exemple, sabem que hem d'anar a un lloc que és una zona inundable i a previsió de pluja, doncs no estacionem els cotxes en zones que puguin ser rieres o puguin ser inundables, que això pot generar problemes. O si està plovent, doncs intentant no passar per aquelles zones que puguin produir incidents. A vegades les avingudes sobtades d'aigua són sobtades, no te les esperes. I a vegades està plovent en una zona i en una altra no, i l'aigua va cap aquí. Ens passa a nosaltres que plou a Terrassa i a vegades l'aigua que va de Terrassa ve per la riera de Can Calopa i aquí igual no plou res, però ve la riera molt plena. Això també són riscos que també s'han de tenir en compte. Sobretot, sentit comú.
1: Si et pregunto per les zones de la ciutat que són més sensibles a possibles inundacions, per on apuntaríem?
0: Una seria, per exemple, la de Can Calders, la zona de la Riera Can Caldés. Sí. Una altra seria el que és Rambla Celler.
1: Antiga Riera.
0: Antiga Riera, exacte. Justament per això, perquè és un lloc per on hauria de passar normalment l'aigua.
1: És un cabal natural, diríem.
0: Correcte. El que passa és que en el seu moment es van fer les obres corresponents, va canalitzar, i en principi això, de moment, està funcionant. D'acord? Però clar, un dia ens podem trobar que vingui una gran tempesta, que no pugui absorbir tot això seria zona inundable. La part baixa també de Francesc Macià, per exemple, també zona inundable. Una part del darrere de Boringer, per exemple, també seria zona inundable. Part de Can Calopa, el que he dit, de la riera que baixa, que justament fa una mena de corba, i aquesta corba és la que també faria que part del polígon fos inundable.
1: Què podem aconsellar a les persones? Ho dic perquè ara ja pensant en la baixada de temperatures, seran les primeres temperatures baixes de l'any. Risc de perfred, glaçades i...
0: Això seria més de cara a finals d'any, principis d'any, d'acord? Però també estaria bé que ara comencessin a revisar tot el tema de calderes, que potser durant l'estiu les hem tingut aturades.
1: Sí.
0: Tema de xemeneies, que a vegades s'acumula... A vegades tenim incidents d'incendis en xemeneies perquè tenim l'acumulació i quan les tornem a posar en marxa es poden produir incidents. I bombers sempre fan molt d'èmfasi amb el tema de que s'ha de fer un bon manteniment de les xemeneies. Tot aquest tema d'equips que produeixin calor, que estiguin en bon estat, hem d'anar molt de compte, sobretot amb els brasers que posem sota les taules. Això també és un tema que ens preocupa molt. I com sempre recomanem, que ja hem fet diverses campanyes, és l'utilització d'aquests detectors de fum, d'acord, que són molt econòmics, igual costen 10 euros o menys, no costa res tenir una a casa i que en un moment donat es pugui avisar quan hi hagi algun incident i pugui actuar ràpidament.
1: Si parlem d'estar informats, quins serien els canals més fiables per informar-se del temps real d'aquestes alertes davant d'una emergència?
0: Des de la web de l'Ajuntament tenim diferents links que podem accedir, al Departament d'Interior també. A nivell de consells d'autoprotecció, aquestes dues webs es poden consultar per als diferents riscos. I, a més, hi ha les xarxes socials de lo que seria Protecció Civil de la Direcció de la Generalitat, que també van publicant informació de forma periòdica, ja sigui X, ja sigui Facebook, ja sigui tot això, van publicant en els diferents mitjans. A veure, a vosaltres també us traslladem informació com a mitjans locals dels incidents que es puguin arribar a produir aquí al municipi. Tots aquests punts d'informació per nosaltres són fonamentals que la gent estigui fent el seguiment. A més, de ser proactius, doncs, que també segueixin això. A banda d'això, si ens trobem en una situació molt important, molt contundent, que es puguem trobar en una emergència, després està el que seria el sistema LS Alert, que puguem rebre notificacions directes als mòbils d'una zona concreta del territori.
1: Vinga, parlem de les alertes aquestes i amb això acabarem, perquè es fa una prova ara, d'aquí poc, no?
0: Aquesta demarcació està prevista pel 8 d'octubre, a les 10 del matí. Això és des de la Direcció General de Protecció Civil de la Generalitat. I està previst que rebem un avís, un to, que és únic, és inconfundible, d'acord? I rebrem un missatge en els telèfons, que siguin smartphones, que serà una prova. És una pràctica per veure si el rebem, no el rebem, etc.
1: Si arriba, ens arriba o no l'avís. Perquè la gent... És un recordatori, perquè la gent li vagi sonant, que segur que el té present. Però així refresquem una miqueta la memòria. Aquesta és la senyal d'alerta. Hem rebut aquest missatge. Aquest missatge ens informa, no?, de quina alerta es tracta.
0: Correcte. Ens informaria que hi ha una situació X, que hi ha un risc, i ens donaria els primers consells d'autoprotecció. Confinis vostè on es troba, o busqui un refugi, o evacuï fins a una zona tal. Ens donaria les instruccions bàsiques, d'acord? Que són les que hauríem de seguir. Si algú no rep aquest missatge, d'acord, el recomanem que entri a la pàgina del Departament d'Interior, que és gencat.cat/interior, Protecció Civil, hi ha un apartat que posa S-Alert, que és el d'avisos d'alertes en mòbils. I aquí hi ha un tutorial en el que posa com s'ha de configurar el telèfon mòbil per poder rebre aquest missatge. Normalment ja estan configurats, però es poden trobar algun model que no ho estigui. I aquí està tant per Android com per Apple.
1: Doncs estarem pendents el dia 8 d'octubre, a veure si ens arriba aquesta alerta, i si no, doncs a la consulta directa per internet.
0: Perfecte.
1: Antoni Royo, moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Fins a la propera.
0: Fins a la propera.
1: Bona feina.
0: Gràcies.

0: La ràdio amb samarreta.
1: La Fundació Equànima és una ONG que va néixer a Sant Cugat i tots els seus projectes de cooperació es desenvolupen al Perú, entre els quals destaquen el projecte Escola, que dona l'oportunitat a adolescents amb risc de vulnerabilitat de seguir la seva escolarització, i el projecte Amazonia, per protegir la cultura dels pobles originaris de la zona i les reserves naturals del territori. Actualment, la Fundació està duent a terme un projecte centrat en la nutrició. En parlem tot seguit amb el president de la Fundació, Raül Arqueros. Benvingut, Raül, gràcies per venir.
2: Hola, bon dia.
1: Raül, fa més de 20 anys que vas fundar Equànima. Quina va ser la motivació per crear aquesta fundació o com era a l'inici?
2: Bé, en principi ens dèiem Associació Salut i Música, i la motivació, bàsicament, ha sigut com molt, molt natural, perquè jo m'he casat amb una peruana estem casats des del 98, i quan vaig anar a veure, ja el primer viatge, a veure la família i la zona on vivia, se'm va caure l'ànima als peus, perquè viure a Sant Cugat és un privilegi, no? O a Barcelona és un privilegi. I allà vaig veure no només molta pobresa, sinó històries molt dures, de terrorisme brutal, de violacions dins de les mateixes famílies, però en un número exagerat. Va ser molt fort, va ser impactant. I a partir d'aquí, doncs, bueno, se'm va acudir aquesta bogeria. I es crea l'Associació Salut i Música, que el 2018 es va convertir en Fundació Equànima. O sigui, realment portem 20 anys, aquest 2005, 20 anys, de trajectòria, però en dues fases, no? La de l'associació i la de la fundació després.
1: I quin balanç fas d'aquests 20 anys totals que celebreu aquest 2025, llavors?
2: Sí, aquest any fem 20 anys ja. Doncs és una pregunta que em costa una mica respondre, perquè podries dir, hem fet moltes coses, o sigui, hem escolaritzat a milers de nens en aquest temps, alguns que probablement no tenien futur i ja tenen carrera. Tenim advocats, arquitectes, gent dintre del món de la sanitat, dintre del món de la pedagogia, una passada, no? I aquests anys últims, aquests 7-8 anys últims de la selva, la veritat és que estem creant un moviment cultural en una província que té una extensió de 50.000 quilòmetres quadrats. Vull dir, estem creant alguna cosa molt potent, no? Però, sincerament, a mi se'm fa sempre molt curt, perquè hi ha tant a fer que és com, ok, sí, hem fet tot això, però cal més, cal molt més, perquè estem perdent l'Amazònia. Jo quan vaig baixar a l'Amazònia, la primera vegada que el projecte apareix quan una gent, perquè clar, la nostra escola té impacte a la zona, estem als esterradis de Lima, no? Té molt impacte, hem sortit 3 vegades per la televisió, hem tingut reconeixements públics de les autoritats i tal, i una gent de la selva va venir a demanar que els ajudéssim, no? I quan vaig anar a la selva va ser un impacte brutal, perquè vaig veure un món venjant-se a un altre, al nostre món. Nosaltres mengem cacau, cafè, gingebre, soja, etcètera, etcètera. Tot això és deforestació total. I encara que siguin alguns cultius ecològics i de comerç just, es deforesta molta selva, moltíssima. I aleshores, la deforestació ecològica ve de la mà, també sempre, de la deforestació humana. Les cultures estan absolutament perdent-se. Si es perden les cultures, es perdrà molt més el bosc, perquè no hi haurà els... Aleshores, això va ser molt impactant i per això, bueno, hi ha molt a fer.
1: Aquest entenc que és el projecte Amazonia?
2: Exacte, exacte.
1: I en què consisteix exactament? Com ho esteu aturant, tota aquesta deforestació?
2: Bueno, el projecte Amazonia realment es diu Centro de Desarrollo Intercultural Amazonia Europa. El que busquem d'una manera importantíssima és que la societat europea s'impliqui molt més en l'Amazònia, d'acord? Aprenguem d'ells, també. No, aquí no tenim gaire temps, però t'explicaria la raó de base filosòfica en un sentit més, diguem, més literal de la paraula, no? Vull dir, crec que el món desenvolupat es va enriquir moltíssim després de la Segona Guerra Mundial de les filosofies orientals, no? Ara podem meditar, el mindfulness, tot aquest tipus, el yoga, el tai chi, totes aquestes coses que són tan òptimes en la nostra societat, ho vam aprendre de totes aquelles cultures. Però hem de tancar el cercle, perquè res d'aquestes ensenyances, i em deslligo, bueno, des de la Fundació ens deslliguem completament de qualsevol dogma, això que quedi molt clar. Però hem de tancar el cercle. Ninguna d'aquestes cultures realment dona profunditat o suficient profunditat a la consciència de la importància de la natura, que ara ho estem veient amb tot el que està passant, no? Qui ens pot donar aquest ensenyament per tancar el cercle? En general, els pobles ancestrals encara vius, i especialment o específicament els de l'Amazònia. Per això els hem de cuidar, perquè hem d'aprendre molt d'ells, no?
1: Encara hi som a temps?
2: Mira, quan una enfermedad no s'ha manifestat, encara la podem revertir, encara que tinguem una tendència clara.
1: Aviam, si hi ha sort. Doncs, a part d'aquest projecte, que em sembla molt interessant, també volia que em fessis 5 cèntims del projecte Escola, que n'has parlat per sobre, però m'agradaria saber en què consisteix exactament.
2: Bé, avui en dia el projecte Escola és com si diguéssim el nostre, no sé, buque insígnia, no? Perquè realment és una meravella, o sigui, pots estar esgotat. Jo moltes vegades m'he esgotat, he volgut deixar els projectes perquè és molt heavy, o sigui, és molt dur treballar en certes circumstàncies, certs tipus d'autoritats que et posen traves, que aquí no hi hagi suficient sensibilitat, no? Però mira, ara que hem estat en els festivals de Sud-amèrica de cinema, m'he passat per l'escola i ha sigut com un uah, què tenim? O sigui, jo li deia a la directora de projectes de Perú, la nostra directora de projectes, li deia, no som conscients del que hem creat. O sigui, hem creat en una zona, i t'ho imagina't, desert pur, xaboles, milers i milers i milers i milers i milers, en un context molt, molt àrid i molt, molt penós, molt fosc, hem creat com una mena d'illa de llum, i allà els nens i les nenes, és que és una passada. Hem fet una escola preciosíssima, que a més convidem a qualsevol que vulgui anar, que té un lloc per dormir allà, si vol passar de visita o fer algun voluntariat.
1: I quin és el paper de l'educació en les comunitats, en aquesta comunitat on treballeu? Quin canvi esteu observant?
2: A veure, és molt important. A qualsevol societat hi ha dos elements que són bàsics, importantíssims. Un és la salut, i l'altre és l'educació, d'acord? Aleshores, en aquest àmbit, la salut i l'educació estan molt marmades, i el que nosaltres hem aconseguit és fer prendre consciència, sobretot a les famílies, de la importància de que els seus fills i filles vagin a l'escola, perquè no els portaven moltes vegades. S'estimaven més. Imagina't un nen de 4 o 5 anys a demanar el moin al carrer, o fins i tot a robar, perquè hem tingut casos d'aquestos, no? O sigui, la nostra escola s'ha convertit en un centre on aglutinem a una sèrie de persones que tenen més consciència i que aporten aquesta consciència al seu entorn, no? I a banda d'això, has de pensar que la major part de les mares de l'escola són monoparentals, o han sigut violades, o se'ls ha fet un fill i l'home s'ha anat. Aleshores, aquest recolzament és importantíssim, no?
1: Sí, és que entenc que encara hi deu haver més demanda que oferta, no? Potser hi poden accedir tots els adolescents, o heu de fer una tria?
2: Hem de fer tria. El que passa és que és veritat que ara, aquests dos últims anys, a Lima la situació és molt greu, això no es veu aquí les notícies, i és que la delinqüència ha pujat exponencialment. No només hi ha les bandes que hi havia de delinqüents del mateix Perú, sinó que, i que consti que no faig una crítica a cap país ni de lluny, però és una cosa objectiva. Ha vingut, o sigui, des de fa molts anys ve molta gent de Venezuela, per la situació, a demanar feina, i a fer feina, i estan venent caramels en un bus o pel carrer. Jo en aquests últims 10 anys no he vist mai cap problema, però aquests dos últims anys es veu que han vingut moltes bandes de delinqüents. I què ha passat? La situació és gravíssima. Gravíssima vol dir que hi ha setmanes que les morgues no donen abasto. És així de greu, eh? De fet, bueno, va sortir per la televisió ahir o abans d'ahir manifestacions de, a Perú de gent del transport, perquè és que els delinqüents extorsionen i si tu no pagues et maten. Però a les escoles, o sigui, no sé si ara mateix no tinc la dada exacta, però al voltant de 1.000 o 2.000 escoles han sigut privades, tancades, perquè extorsionen a les direccions perquè paguin, pues, això, uns cèntims, i si no tiren bombes. O sigui, això és greu. O sigui, dit des d'aquí és com què passa, però és el nostre dia a dia. Aleshores, hi ha moltes famílies que s'han marxat a les muntanyes, que és d'on venien, que havien vingut a Lima per a veure si... Aleshores, ara hi ha com una baixada, també, de gent, i a l'escola l'any passat teníem 120 alumnes i ara tenim al voltant de 80. No arribem a 100, o sigui, hi ha una... afecta aquesta situació realment a la quantitat de gent que està...
1: Ostres, perquè l'escola està a Lima, en si, a la ciutat.
2: A 30 quilòmetres de Lima.
1: Vale.
2: És una zona, és probablement la zona més, una de les zones que més està patint això. S'està matant a molta gent. La directora em deia, Raül, les morgues no dan abasto. Està setmana passada no han dado abasto. I el govern no fa res. De fet, des de principis d'any han hagut com entre 6 i 10 toques de queda a la ciutat de Lima i voltants.
1: Ostres, jolín. Doncs realment la informació no arriba aquí, eh?
2: No arriba.
1: Tot això, si no m'equivoco, sobretot el projecte Escola i com ha anat creixent la Fundació, ho heu plasmat en una pel·lícula?
2: Bueno, a l'anar a la selva, el primer impacte va ser brutal, com t'he dit, molt dur, perquè, de veritat, és que és per anar. Si sí, nosaltres tenim aquí els indígenes amb plumes, amb colors, així, tots... És que va, és molt dur, és molt... És absolutament penós, no? I dintre de tota els projectes que hem anat fent allà, vam pensar que era molt important començar a crear debat. Aquí a Europa hem de crear debat respecte a el que estem inconscientment provocant, perquè també tinc molt clar, i això també ho defenc, és que la societat europea és la societat més solidària del món desenvolupat. Però com que vivim en un moment, en una zona de confort molt apalancada, això és un problema gravíssim que ens hipnotitza i no som conscients, no només del que passa, sinó després per aixecar-nos i fer una miqueta més de, diguem, de soroll, no? I malgrat que siguem molt solidaris, estem molt desconnectats. Aleshores vam pensar... Anem a fer un documental. Primer vam escriure un llibre que es diu Europa i l'essència perdida, redescobrindo l'Amazonia, i d'aquí vam voler fer un documental per crear aquí contextos de debat. Val? Li vam demanar a Hermes Parayuelo, un director boníssim, molt bo, i quan vam anar a la selva em va dir per què no deixem que la pel·lícula es faci sola? O sigui, passem de guió, anem allà i... I, bueno, total, que vam conèixer amb un no contactat. Els no contactats són els indígenes de tribus que viuen fora o sigui, que estan amagats a la selva i no tenen contacte amb la civilització, no? En aquest home se li va morir tota la comunitat, no sabem per què, és una cosa que mai ens ha explicat, i les converses que es van tenint amb ell van crear... L'Hermès va fer servir aquella història incorporant algun element oníric i en lloc d'un documental es va convertir en una pel·lícula, que es diu Les muertes de Chantiorinti. Chantiorinti és el personatge que mor quan té que sortir, quan passa el que passa a la seva comunitat, ha d'arribar a una comunitat ja controlada pel govern, o sigui, vol dir que hi havia ja elements del Ministeri de Salut i dels parcs, o sigui, de medi ambient, i quan el detecten li canvien el nom. O sigui, en lloc de dir com se llama tu padre, pues tal, tu madre, pues te llamaràs Chantiorinti, tal, tal, pues no, li canvien el nom completament i li posen Luisa Bentivázquez i li donen un DNI brutal, i aquí maten una part d'ell, no? Quan arriba també una cosa que és molt greu, és que hi ha com una mena de, diguem, d'invasió evangelista. No critico l'evangelisme, eh? D'acord? Però sí aquelles formes de fer a la selva, que arriben a la selva, com que allà la misèria és molt gran, amb menjar o amb el que sigui, els capten, i tota la cosmovisió de Chantiorinti comença a canviar també, i també hi ha una part que es mora. És una mica tot això, la pel·lícula, bàsicament. És en blanc i negre, perquè l'Hermès va pensar que era millor fer un blanc i negre per donar més profunditat. Jo crec que la pel·lícula és poesia pura, poesia pura. I la fotografia és espectacular. I el blanc i negre et dona, pues, això, aquesta profunditat. I amb tot això, l'Hermès crec que ha captat l'ànima dels personatges, no?
1: S'haurà de veure, i tant. Parlem ara del projecte Nutrició, que no ens queda gaire temps. En què consisteix aquest projecte?
2: Bé, quan nosaltres vam pensar en fer aquest projecte de desenvolupament intercultural a Amazònia i Europa, i tenim quatre bases, o sigui, quatre elements de base. Un és l'educació, però no enfocada als nens, sinó enfocada a mestres. O sigui, pujar molt el nivell. Segon és la salut, en educació, perdona, en salut, o sigui, recuperar medicines ancestrals, perquè no és possible portar la medicina convencional enmig de la selva, i hem de recuperar-ho sense posar-nos en conflicte, ni de lluny, amb la medicina convencional, no? I també de salut. El tercer és el que seria desenvolupament artístic com a eina de regeneració, d'acord? I l'altre és l'agricultura sostenible. Aleshores, vam pensar, com comencem? Si tinguéssim, jo que sé, 1 milió d'euros cada any, podríem fer tota l'hora. Però vam pensar que el primer de tot és nutrir, perquè quan un infant està amb índexs d'anèmia altíssims, quan ja passa els 11 a 12 anys, màxim 14 anys, ja és irrecuperable. Intel·lectualment és irrecuperable. Ja no donarà mai. Així, aleshores, anem a fer una feina amb els nens. Se'ns va acudir el tema de l'espirulina. Vam fer 3 proves pilot que van ser un èxit.
1: Què és l'espirulina?
2: L'espirulina és una microalga. Bé, bueno, es té com una microalga, però realment és una cianobactèria. És una bactèria que té capacitat de fer fotosíntesis, no? És un aliment que es fa servir des de fa milers d'anys. El que passa és que, com a tantes coses, el nostre món comercial, hipercomercial, la produeix de manera industrial, i és pràcticament el 90%, si no el 95%, de la que es ven, no la recomanaria mai a la vida, perquè la producció industrial genera una sèrie de problemes a la cèl·lula que fa que tu no puguis prendre espirulina 6 mesos seguits, perquè tindries problemes de fetge. Hi ha gent que a la setmana de prendre li agafen taquicàrdies. Tot i així es ven. Nosaltres vam apostar per l'espirulina artesanal. I aquesta sí que pots prendre dosis altes i durant un temps indefinit. I és un macronutrient espectacularíssim. Hem aconseguit, en les 3 proves pilot, hem treballat en total amb alguns centenars de nenes i nens, i hem aconseguit baixar els índexs d'anèmia. Ha sigut espectacular. I el que volem fer ara, aquest 2026, volem anar per totes, encara estem buscant la forma, els recursos, volem produir espirulina a les comunitats. I en l'interval de, si podem fer-ho en un interval d'entre 3 i 5 anys màxim, però en 3 anys ja podrem treballar amb milers de nens.
1: I explica'm una mica quines són les propietats d'aquesta espirulina, a banda de com ho fa per acabar amb l'anèmia.
2: Perquè és un complement alimentici molt bo, perquè té totes les vitamines del grup B, té àcids grassos essencials, té ferro, té calç, té una cosa molt important que en la salut no es té molt en compte, i és importantíssima, d'aquí la importància de prendre alimentació cruda en un percentatge interessant, o sigui, important a la dieta nostra, és la clorofila. Uh-huh. La clorofila és un supernutrient que aporta calç, aporta magnesi, molt important pel sistema nerviós. O sigui, de fet, l'espirulina té tal quantitat de nutrients que pocs grams equivalen a un quilo de fruita i verdura, en quant a nutrients, eh? O sigui, nosaltres estàvem treballant a les comunitats amb només 3 grams, una culleradeta de postre, i això ha tingut uns resultats espectaculars. Tenim reconeixements de les autoritats de la zona, tenim reconeixements de les escoles on hem estat fent aquestes 3 proves pilot.
1: Doncs estarem atents, espero que vinguis a explicar-nos com va evolucionant aquest projecte. Moltíssimes gràcies, Raül.
2: Ok, a vosaltres també.
1: Fins la pròxima.
2: Merci.
0: Aquest estiu, emporta't la ràdio amb tu. www.cugat.cat
3: Continguts en xarxa.

0: L'alimentació no és només una qüestió de pes. Menja't la vida amb My Nutritionist, Naila Martínez.
1: Naila Martínez, My Nutritionist. Benvinguda una setmana més a Menja't la vida. Com estàs?
2: Doncs bé, Pili. Molt bé, ja saps que aquí jo sempre estic bé. No sé qui ens escolta, espero que poder transmetre aquest benestar que estem nosaltres aquí juntes parlant.
1: Escolta, un proper dia volem parlar, o et vull preguntar, per tots els projectes que tens, que són molts, perquè volem que ens expliquis què estàs fent, perquè estàs fent moltes coses per ajudar a molta gent a tot arreu. Però avui ens enfoquem en un altre tema de moda. Si fa uns dies parlàvem de la proteïna, bé, sempre parlem d'aquests temes o de les llaunes de tonyina, etc. Avui parlem sobre l'Ozempic, no? Aquesta moda d'aquest medicament per perdre pes. Què ens pots explicar d'això?
2: Bé, a veure, l'Ozempic és el nom comercial d'un fàrmac, val? La substància activa del qual és la semaglutida, aquest nom tan estrany, val? Però què és això? Doncs és un agonista del receptor GLP-1, val? I el receptor GLP-1, vaig a traduir-ho, perquè ja
1: sí,
2: estàs bufant. Sí. Bàsicament, el receptor, aquest receptor el que fa és donar-nos o activar la sensació de sacietat, val? Per tant, el que fa l'Ozempic, no? O qualsevol altra marca, d'aquesta substància, de la semaglutida, el que fa és activar la nostra sensació de sacietat, val? Ajuda a regular el sucre en sang, augmenta la sensació de sacietat, com us he dit, i fa que els aliments surtin més lents de l'estómac i, entre d'altres efectes. Llavors, originàriament, aquest fàrmac, perquè, repetim, és un fàrmac, no és un suplement, sí? És un fàrmac està sota prescripció mèdica, està aprovat per al tractament de la diabetis tipus 2. Val? I tots aquests efectes sobre el pes doncs, van sorgir perquè doncs, pacients que estaven tractant-se per la diabetis tipus 2 doncs, referien també que estaven perdent pes. Llavors, i realment sí, hi ha diversos estudis que mostren que en persones amb obesitat doncs, o amb sobrepès, no? I amb factors de risc associats amb aquesta obesitat, doncs, la semaglutida el que pot fer és conduir a una reducció de pes significativa i, per tant, millorar alguns, no, dels problemes associats a l'obesitat. Per tant, doncs, d'entrada, és un fàrmac que s'ha prescrit doncs, per persones amb obesitat i altres malalties associades, val? Què ha passat, Pili? Tu has sentit que l'Ozempic era per això? No, el que ha passat és que les xarxes socials, influencers, actrius, actors de Hollywood, sobretot, no? Segurament heu vist a les xarxes socials, han ajudat molt a difondre aquest fàrmac com la panacea, no? O sigui, la vareta màgica per a perdre pes ràpidament. Llavors, això, juntament amb un desig social de reduir pes i ajustar-se als ideals estètics, el que hem fet és que, doncs, de repent, ha sortit una eina nova, no? Com la solució fàcil per perdre pes, no? Perquè, clar, tornem una mica, o sigui, què és el... Com actua, no? O sigui, si a mi el que em fa aquest fàrmac és disminuir-me la sensació de gana, doncs acabo menjant molt menys, no? Però sense un esforç mental, perquè al final no tinc sensació de gana, no? Seria com aquelles dietes dels anys 90-2000, de dietes estrictíssimes, no? Però que en aquell moment havia d'haver un control mental per evitar menjar, i ara no, perquè el teu cos ja té aquesta sensació de sacietat. Clar, ara sembla que ho estiga venent, i sembla que ho estiga venent com a algo genial, no? Però quins riscos hi han associats a prendre aquest medicament? Doncs primer, d'entrada, els efectes secundaris. Aquest buidament gàstric més lent doncs, provoca problemes digestius, nàusees, vòmits, refluxe i possibles alteracions amb el ritme de l'estómac i del trànsit intestinal. Després, que la pèrdua de pes amb una baixada tan gran de consum energètic, no? de calories, no només és a base del nostre teixit adipós, del greix, no? Sinó que també perdem molta massa muscular, no? O sigui, és que el resultat és com aquelles dietes estrictes de fa 20 anys, que es perdia molt pes, però que molt d'aquest pes era a base del múscul. Clar, amb això també vull dir que quan nosaltres mengem menys, no només mengem menys energia, deixem de menjar nutrients essencials pel nostre cos i que, per tant, aquest tipus de medicament no només No només baixo de pes perquè no estic consumint energia, sinó que puc tenir dèficits de vitamines, de minerals, i com això pot comportar, o sigui, com això pot afectar al final a com funciona el meu cos, no? Per tant, no només estem parlant de perdo pes i ja està, sinó m'estic carregant el múscul, puc tenir dèficits que me poden donar problemes a curt, mitjà i llarg termini associats amb la meva salut. Ostres, si ho prenem perquè ens ho han prescrit, perquè tenim problemes, que el benefici és millor prendre-ho que continuar amb aquests problemes de salut i amb un acompanyament mèdic, doncs, òbviament, doncs té els seus beneficis. Però és que s'ha arribat a prendre, no?, o a punxar, com un medicament estètic per perdre pes, i això té problemes. A més, que és un medicament que quan deixes de prendre'l deixa de fer el seu efecte. Per tant, tornes a recuperar la gana i tornem a tenir aquells efectes rebot de les dietes estrictes, no? O sigui, el teu metabolisme ha baixat, t'has carregat el múscul i per tant tornes a recuperar la gana, per tant, tu tornes a menjar el que menjaves amb un metabolisme més baix. Això es converteix en més reserva de greix a la llarga, no? I no has après ni a menjar, ni has agafat l'hàbit d'augmentar l'activitat física, i després els problemes mentals que tornem a tenir associats amb aquests estereotips, no? Perquè no sé si heu vist els famosos que s'estan punxant aquest medicament, però tornem a tenir aquells cossos filiformes dels anys 90 que jo pensava que ja se'ns havien acabat, que ja les dones sobretot ja anàvem al gimnàs, ja volíem múscul, ja havíem associat el múscul a salut, i tornem a tenir aquells cossos filiformes que, de veritat, o sigui, no és salut.
1: Tu creus que tornarem perquè també hi ha la tendència dels cossos musculosos i de, no sé, les cossos fibrats?
2: Sí, però al final, com et dic, Pili, la tendència és anar a buscar allò que tenen els famosos, no? Allò que tenen les persones que veiem en medis, no? I que són la nostra aspiració de bellesa. I que, per tant, si ho mireu, és clar, jo en això m'hi fixo molt, però si mireu el que està passant amb els actors i les actrius de Hollywood, o sigui, és que, o presentadors d'Estats Units, que al final són els referents després a nivell mundial, és així. Hi ha cossos molt prims, sense musculatura. I això, o sigui, us recordo des d'aquí que el múscul és salut. Uh-huh. I si perdem múscul, estem perdent salut.
1: Per tant, bons hàbits, no? Paciència, suposo, i anar fent, no?
2: Sí, i després, Pili, que això m'ho havia notat i ho volia comentar, que és un medicament per a persones que tenen una malaltia o riscos associats, no? Si utilitzem com a una part estètica, el que fem és buidar els estocs. I quan les persones que realment tenen una malaltia, que realment tenen un risc, necessiten aquest medicament, no hi és.
1: Aquesta és la gran queixa, també, no?, de que les persones que realment són diabètiques després es troben que no tenen estocatge, no?
2: Exacte. Per tant, doncs això, si realment es necessita, doncs és una eina amb un acompanyament mèdic, perquè s'ha de prescriure, no?, i a nivell estètic, doncs, no s'hauria d'utilitzar.
1: Però es pot anar a comprar a la farmàcia sense...
2: No, s'ha de prescriure.
1: S'ha de prescriure.
2: Sí.
1: És un medicament.
2: És un medicament.
1: Doncs, Naila Martínez, gràcies per ser una setmana més. Què en podem treure d'això? Que no cal resultats ràpids, que no cal fixar-nos amb els estereotips... Com sempre.
2: Sí,
1: que hem de fer una societat menys gordofòbica, també.
2: Sí, també, sí. Que jo, de veritat, Piri, tenia fe en que ja marxàvem una mica d'aquesta cultura de la dieta i d'aquests estereotips, no? Però veig que no, que continuem anant a buscar cossos que no són els vostres. O sigui, trobeu el vostre cos, tots som diferents, i és el que ens fa bonics i boniques.
1: Doncs amb això ens quedem. Et seguim a my.baixnutricionist. Val? I anem sabent el teu dia a dia, que sempre és molt ocupat. Gràcies per ser aquí, Naila.
2: Adéu.
1: Per trobar temps i venir. Adéu.
3: Continguts en xarxa.

0: Sabies que...
1: Alguns llacs poden conservar un registre del clima de fa centenars de milers d'anys. No perquè algú hi escrivi res, sinó perquè el seu fons funciona com un arxiu natural. Cada any, al fons d'alguns llacs tranquils, s'hi diposita una capa molt fina de fang, restes de plantes, pol·len, cendres volcàniques i altres partícules. Amb el pas dels segles, aquestes capes s'acumulen una damunt de l'altra sense barrejar-se gaire, de manera semblant a les pàgines d'un llibre. Els geòlegs es treuen cilindres de sediment anomenats testimonis i poden llegir aquest registre capa per capa. Analitzant el tipus de pol·len, saben quines plantes creixen a la zona. Estudiant els minerals, poden deduir si hi havia sequeres o inundacions, i les cendres volcàniques permeten datar alguns esdeveniments amb molta precisió. En alguns llacs molt antics, com el llac Shigetsu, aquest arxiu és tan complet que s'ha utilitzat per calibrar mètodes de datació i reconstruir canvis climàtics de desenes de milers d'anys.
2: La ràdio amb samarreta.
3: Calaix Actiu. Activitats culturals d'arreu del territori amb els propers festivals del gènere negre. Mònica Socias.
4: La realitat i la ficció ompliran Tiana del 23 al 25 de gener. La 14a edició del Festival Tiana Negra arriba amb novetats i aniversaris. Us atreviu a passejar pel centre històric per descobrir un cas obert i participar en la seva investigació? Us hi esperen el dissabte 24 a les 9 de la nit, però nosaltres us recomanem que prèviament gaudiu de la conversa amb en Ferran Vallespinós Riera, autor del Tresor de Montis Hilaris, una novel·la ambientada en el poble. Una ruta negra nocturna que segur que esperonarà a més d'un a resoldre el cas a contrarrellotge. Un festival que ja és referent de la novel·la negra en català en una edició que posa l'accent en la memòria i la trajectòria del gènere, i amb dos aniversaris, els 40 anys de la negra i els 50 anys de la magrana. No hi faltarà el Premi Memorial Agustí Vehí Vila de Tiana, els Premis Tiana a la trajectòria de traducció i creació, i, com no, cinema, música, novetats editorials... La comissària del festival, l'Anna Maria Villalonga, interrogarà en Roger Heredia per conèixer de primera mà què fa exactament la policia científica, com és el seu dia a dia i desvetllar alguns dels secrets de la seva feina. Ho aconseguirà? Autores com Raquel Gámez Serrano, Montse San Juan, per parlar de la sèrie de novel·les de la Sergent, Anna Grimm, l'escriptor Àlex Martín Escriba i l'editor Ilia Pèrdigo són altres grans noms que hi posaran cullerada. Al web del festival tiananegra.cat hi trobareu tota la informació. I no deixarem el gènere negre, perquè del 2 al 8 de febrer tenim una nova cita a la BC Negra. La mala vida és el fil conductor d'enguany i comptarà amb la presència d'autors nacionals i internacionals. Entre els noms del nostre territori que hi trobarem en destaquen Margarida Aritzeta, Xavier Teros, Raquel Gámez, Susana Hernández i Núria Cadenes, que l'any passat fou guardonada amb el Premi Proa per l'obra Qui salva una vida. Entre els autors de renom internacional hi trobarem el magistrat i escriptor italià Giancarlo Carofiglio, Guillermo Sacomano, Clàudia Pinheiro o l'advocada i escriptora sueca Viveca Sten. Podeu consultar el programa al web del festival.
3: Calaix Actiu, una secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
5: ...91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
6: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Eva Garrido. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya ha recuperat el servei habitual de trens a la línia Barcelona-Vallès després de finalitzar les obres de renovació de via entre les estacions de Gràcia i Sarrià. Els treballs, que s'han allargat durant gairebé 15 dies, han interromput el servei ferroviari en aquest tram, que s'ha cobert amb un servei alternatiu per carretera. Amb la finalització de les obres, els trens tornen a circular amb normalitat d'acord als horaris d'agost. Les obres formen part d'un projecte de renovació de la via entre Plaça Catalunya i Sarrià. L'Ajuntament prohibeix circular en patinet elèctric pels carrers Santiago Rusiñol i Santa Maria, ho ha anunciat l'alcalde Josep Maria Vallès a través del seu compte d'Instagram. Precisament s'ha instal·lat un senyal fent referència a aquesta prohibició a l'inici del carrer Santiago Rusiñol a la banda de la plaça d'Octavià. Per tant, en aquests dos eixos, amb una elevada afluència de vianants, cal baixar del patinet i anar a peu. La mesura, segons apunta el govern local, vol evitar ensurts i caigudes, millorar la convivència i garantir espais més segurs per tothom. La intersecció entre la carretera de Rubí i l'Avinguda dels Països Catalans, a tocar del centre comercial, es convertirà en una espècie de rotonda. Així ho ha comunicat també l'Ajuntament, que començarà els treballs a partir de setembre. L'objectiu és millorar la fluïdesa i, sobretot, la seguretat viària en un dels punts amb més trànsit del municipi i un dels principals accessos a la ciutat. I a Sant Cugat, el servei Un Segon de l'Oficina Jove presta assessorament en prevenció de drogues des del 2016 i en pantalles des del 2020. Cugat Media ha entrevistat el psicòleg Roger Ferrer, responsable d'aquesta assessoria municipal, que reflexiona sobre dades remarcables com les de l'estudi de la Generalitat, que diu que un 35% dels estudiants de secundària consulta les xarxes més de 6 hores al dia durant el cap de setmana. Ferrer subratlla que els usuaris del servei cada

0: 91.5 FM.
1: Posar a punt el cotxe de l'avi, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
2: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
3: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
2: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
3: Perquè la teva salut és el nostre futur.
2: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
4: Braseria La Bolera.
5: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
4: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
5: Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
4: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
5: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
4: Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
0: Ràdio Sant Cugat.
6: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.
7: Sant Cugatenca de Socarrel, la Beatriz Llamas ha construït una trajectòria singular on la música, el ioga, la docència i el compromís amb la cultura local conviuen de manera natural. Cantant formada als millors conservatoris, professora vocacional i amant de les grans preguntes de la vida, ha fet del servei als altres el fil conductor del seu camí. Avui repassem amb ella una vida marcada per l'art, l'espiritualitat i l'amor profund per Sant Cugat. Beatriz, com estàs?
8: Molt bon dia, gràcies, molt bé. Gràcies això... per convidar-me.
7: De res. Diuen que naixem per accident en els llocs que després, a lo millor, tu, com tantes altres persones, com tants altres santcugatencs, has nascut a Terrassa, però et sents una santcugatenca de Socarrel, com dèiem al principi. Què té Sant Cugat que et fa sentir així?
8: És casa, és família, és tradició. Els meus avis vivien aquí, els meus pares van néixer aquí i és la meva infantesa, és les il·lusions i la meva memòria històrica.
7: Les teves arrels.
8: Exacte.
7: Com era aquella Beatriz nena? Com la recordes?
8: Doncs plena de ganes de fer música, perquè la música ja va vindre des de petita i aquí a Sant Cugat els pares em van apuntar al cor infantil de juvenil de Sant Cugat i també ballava a l'Esbar i llavors sempre tenia ganes d'acabar l'escola per fer música, per ballar i amb un esperit així com molt més alegre recordo aquesta nena.
7: Però no hi havia una influència musical a casa teva, per entendre'ns, o sí?
8: No, el meu avi cantava la lira, però poquet, i no, va sortir de la màgia de posar-me disc, bueno, vinils.
7: Vinils?
8: Sí, vinils. Els pares em posaven Beethoven i Vivaldi, i per mi era com màgic. Ells recorden que de petita deixava parlar i em quedava asseguda escoltant de principi a fi a totes aquestes peces tan meravelloses.
7: Tu has dit que aquells dissabtes a la Coral de Sant Cugat t'han marcat.
8: Molt, molt, molt, molt. Fer música plegats jo crec que és una de les grans passions de la meva vida. La música individual també està molt bé, però si uneixes el grup, l'energia grupal, la gent, bueno, s'enriqueix moltíssim.
7: Quina edat tenies?
8: Pues la veritat és que crec que vaig començar amb 6 anys.

0: i vaig acabar ja amb 18, perquè a l'entrar al conservatori i a adquirir tècnica vocal més lírica, em costava encaixar amb el cor.
1: I quan escoltaves Vivaldi, Beethoven, Pavarotti fins i tot, en quin moment entens que aquella emoció infantil s'ha de convertir en un projecte de vida?
0: Pues la veritat és que va ser tot molt orgànic. A casa, mentre ho escoltava, també escoltàvem altres músiques, no només se sentia música clàssica. I la coral cada vegada tenia més envergadura i vam fer concerts a llocs màgics i cada vegada el projecte era més gran i la qualitat musical també. I llavors em sentia tan viva, em sentia tan plena a fer música plegades amb gent meravellosa al Palau de la Música o gires per Europa, que llavors es va convertir en una manera, sense saber-ho, era la meva vida. I, bueno,
1: llavors, i la gaudies.
0: I la gaudia moltíssim. I sí que és veritat que hi ha un concert molt especial d'un Stabat Mater amb l'Orquestra Simfònica de Sant Cugat i la Rosa Mateu com a solista, que la coral participava en alguns números mentre altres, la Rosa Mateu cantava davant de nosaltres com a solista principal. I allò va ser com... Uau, m'encanta això, m'encanta treballar de aquesta creativitat, és màgic.
1: Bueno. Vas compaginar els estudis d'Història de l'Art a la Universitat Autònoma de Barcelona amb el grau professional del Conservatori del Bruc. Què et va ensenyar aquella etapa d'esforç, perquè deuria ser molt sacrificat, i molt disciplinat també, no?
0: Sí. Bueno, la veritat és que la recordo com una etapa complicada de gestió horària. Tenia que estar estudiant a l'Autònoma i alhora baixar a Barcelona al Bruc el mateix dia. Però van ser uns anys meravellosos. Vaig conèixer a gent, a músics, a estudiants, a professors, a experiències molt boniques, que sí que eren molt exigents, perquè els caps de setmana jo tenia de fer doble feina, tenia que posar-me al dia de les classes que no podia estar a l'Autònoma com a història i després estudiar el meu instrument. Hi havia dissabtes i diumenges que algun mestre em donava classe fins i tot particular per poder gestionar-ho tot.
1: Mare meva.
0: Sí.
1: I escolta'm una cosa, quina era la teva intenció quan vas decidir fer Història de l'Art?
0: La veritat és que vaig gaudir tant d'estudiar Història de l'Art a segon de batxillerat. Vaig tindre un mestre que em va obrir una ment i una possibilitat de saber més. Tenia un desig constant de saber què havia passat en el món, què passa en el món i com els artistes capten amb les seves obres l'essència de la vida, de les situacions diferents. No té res a veure l'art medieval amb l'art contemporani, però alhora sí, hi ha un vincle conductor d'una arquitectura mental meravellosa. I llavors volia saber, tenia set de saber per després poder plasmar-ho a l'hora de fer música i a l'hora de poder, no sé, contribuir una mica, no?, a la societat, o ser més honesta a l'hora de fer art.
1: Sovint els grans camins també estan marcats per grans mestres. Quines petjades t'han deixat persones com l'Eugènia Gasull, la Carmen Bustamante, la Dolors Aldea o la Maria Sánchez?
0: Bueno, primer de tot, justament gràcies per anomenar-les a elles, perquè a part de ser meravelloses amb les seves carreres professionals, tenen un punt en comú. M'he donat compte després, al cap de molts anys, que totes les persones que més impremta m'han donat d'aprenentatge vital tenen un punt molt humà, molt honest, de bones persones, de tenir bon cor. I primer posar la part més humana i després la professional. M'han deixat... costa, de vegades, resumir. M'han deixat impremtes de coneixements professionals del conservatori, de concerts, de vivències, de com han viscut la seva vida. Són dones meravelloses que van fer una gran trajectòria quan era molt difícil de fer-les. I van decidir apostar per l'art i la seva generositat de donar la seva vida per a aquest fita.
1: Per tant, per tu no deixen de ser també unes referents.
0: Sí.
1: Parlem ara d'una beca que et va obrir les portes d'una experiència internacional extraordinària, m'imagino. Com va canviar la teva mirada després de viatjar a Niça i després estudiar uns mesos a Nova York?
0: En aquella època no hi havia tantes xarxes socials i viatjar era encara una experiència molt, molt nova, no? Conèixer persones d'aquest nivell musical va ser espectacular. Apropar-me a altres cultures, la ciutat que mai dorm, Nova York, plena de museus. Per mi va ser una experiència, un regal, molt dur també estar molt lluny de casa, molt estricte, molt solitari, però alhora enriquidor. Vaig veure produccions meravelloses al Metropolitan de Nova York, estar a la Juilliard. És una universitat tan prestigiosa, perquè realment tot el que passa allà és d'alta qualitat. També vaig veure la competició, i aquí...
1: La part més competitiva, que potser té més aspectes negatius, no?
0: Sí, i a mi això, pues, com que no m'encaixa gaire amb la meva personalitat. Però està molt bé, perquè veus les dues bandes, no?, de la...
1: Però a Nova York, entre les coses que vas descobrir, imagino, doncs hi ha una que t'ha deixat petjada i que tu n'has fet ús després. Estem parlant del ioga, que va ser quan va aparèixer a la teva vida. Com vas descobrir aquesta pràctica, que de fet s'ha convertit en la teva nova vocació, no?, també?
0: Sí, la gran mestra Lorraine Nubar, que és la directora del departament de cant de Juilliard de Nova York, en una masterclass davant de molts alumnes que estaven davant meus, em va fer cantar una ària de Puccini. I ella es va aixecar i mentre cantava anava donant voltes al
1: Us anava observant, no?
0: Sí. Va ser una mica... No estava acostumada a aquestes tàctiques o tècniques. I a l'acabar la peça, em recordo la seva mirada penetrant, que em va dir: has de fer ioga per cantar. Ioga? Jo tenia 20 i pocs anys, 24, 25, i exactament era com? Ningú m'havia parlat del ioga. Del Friedelkreis. Yeah, sí, també, però de ioga. I a la tornada vaig dir, bueno, vaig a fer-li cas, anem a provar. I un pàlpit, una intuïció, em va portar a Barcelona a anar buscant centres de ioga que s'assemblés una mica a el que jo tenia en concepte del ioga vinculat amb la música. Perquè ella em va dir, per fer un bon músic hauries de practicar ioga. I descobriràs un món. Vale, es va quedar, efectivament.
1: Sí?
0: La primera classe de ioga vaig patir moltíssim. Els meus alumnes de ioga els hi explico i riuen, no? Perquè, clar, veuen lo d'ara, però sempre hi ha un primer pas per tothom. Em va encantar, em vaig apuntar i al final vaig acabar practicant sis dies a la setmana, més d'una hora i mitja. Ho vaig posar com si fos una assignatura més de la meva carrera del cant.
1: Clar, però és que a més, tu vas aconseguir la certificació internacional de ioga, l'acreditació oficial de la Generalitat, portes 14, 16 anys, no sé quants, ja, sí. Ensenyant ioga. I també ets professora de música i història. Al final, has aconseguit allò que tu deies a casa teva quan eres petita, no? Jo el que vull fer és ajudar els altres. I ho fas a través de totes aquestes disciplines. Què suposa per tu?
0: Per mi és un privilegi. I em sento... Tinc una pau. Mm. Quan faig algun projecte, quan veig els nens a la coral, feliç, cantant, quan veig els alumnes de ioga, que aconsegueixo ser un canal on dono eines perquè puguin estar millor amb ells, sortir relaxats, baixar el sistema nerviós, entrar amb una mica de calma i apagar una mica el motor, no?, mental, em sento com en pau i amb una sensació d'utilitat, de que la meva vida serveix per algú més, que no és només per viure i estar i consumir, divertir-nos i viure. Tinc com una sensació de... M'agrada... Intento baixar, que l'ego no pugi amb aquest aspecte, però m'agrada tenir la sensació de que serveixo perquè la gent que m'envolti estigui una mica
1: més feliç.
0: Calma i més feliç.
1: Mm-hmm. Tu ara mateix et dediques a la docència, estàs dirigint la coral infantil amb més de 200 alumnes, que m'imagino que això és un repte per qualsevol. Quin és el secret perquè tants nens i nenes descobreixin aquesta màgia de cantar junts? La troben?
0: Sí, és una passada, perquè comencem sempre amb una energia, sempre al cap d'uns mesos ja... és com que funciona i es donen compte de que han creat alguna cosa. I ho aconsegueixo, sent molt honesta. Són personetes que tenen menys experiència d'edat, però senten moltíssim. I en aquest món que ens envolta ara, tot va molt ràpid. I quan jo trobo que, no sé si el secret és ser honests amb la música i el que intento transmetre, i també donar-los el valor. La gent de vegades pensem que quan cantem o fem alguna cosa en grup, si no dones tot el millor de tu, pues, bueno, no passa res perquè està el del costat.
1: Clar, queda tapat.
0: Sí, però no, jo els explico que si traiem les gotes dels oceans, no hi hauria aigua. Tots som molt màgics, tots som com un equip que treballem i l'energia, la polifonia, tot es forma a través de tots els nostres cors i la nostra ànima. Si un no es troba bé un dia, el del costat podrà intentar ajudar-lo a que brilli més. Mm-hmm. I al contrari, si tots estem molt contents, el so i la vibració que podem crear, l'atmosfera, pot fer que tots els del voltant estiguin encara més entusiasmats amb la música.
1: La teva vinculació amb les entitats culturals de Sant Cugat és molt profunda, ja des de ben petita. És a dir, que és una qüestió familiar, podríem dir. Què representa per tu haver crescut al costat de projectes com el de l'Orquestra Simfònica, com el de l'Esbar Sant Cugat, no?, on hi ha aquesta forta vinculació?
0: És molt bonic. És com una memòria històrica per mi i familiar. I tinc la gran sort que he pogut participar d'això i treballar i deixar una mica d'empremta, no?, ser part d'aquesta energia del futur. La meva germana veia encara l'Esbar, és més gran que jo, la Irene Llamas, i les seves filles, des de petites, ja les va apuntar. I les hem vist ballar i créixer a l'escenari. M'emociona moltíssim la feina que fan aquestes entitats, perquè és mantenir la cultura tradicional al llarg del temps. I
1: això, i transmetre-la.
0: És, sí, transmetre-la, i veus els infants, i veus la gent, com s'ho passa de bé. És un moment molt, molt màgic sobre un escenari, veure les tradicions i balls tradicionals i que han anat evolucionant, no?, sense perdre l'empremta. Em sento molt afortunada d'haver ballat l'Areu Riera en el seu moment i ara veure uns balls similars però amb unes altres coreografies és una passada.
1: Hem parlat d'alguna experiència, algun moment important en la teva trajectòria, però encara n'hi ha alguns més.
0: Sí.
1: Perquè una de les experiències més importants de la teva vida va ser aquesta gira europea amb l'òpera Brundibar. Explica'ns una mica.
0: Sí, és molt màgic això, per mi. I crec que en aquell moment no sabia l'envergadura que em portaria. Vaig ser escollida per anar a cantar en un projecte que la UNESCO, amb la ONU i les joventuts musicals des de Brussel·les, van voler compartir amb la Unió Europea. I el projecte era cantar una òpera que s'havia composat en un camp de concentració nazi, per vendre que no passava res allà, que tot estava perfecte, i òbviament sí que passava. I quan em van escollir, vaig tindre a cantar aquesta òpera en Irish. Va ser un repte, vaig tindre classes particulars a Alemanya amb la professora d'Irish per pronunciar perfectament, per respecte. I després vam fer la gira per 9 països de la Unió Europea i vaig poder cantar a la ONU, a la UNESCO de París i també a la seu de Brussel·les, una petita interpretació perquè allà és on fan els debats i és on estan els polítics. Però sí que, per exemple, vaig cantar a l'Òpera Nacional de Noruega, on vam conèixer músics que havien interpretat la mateixa òpera en el camp de concentració.
1: O sigui, supervivents.
0: Sí. No se m'oblidaran mai les cares d'aquestes persones tan meravelloses. L'experiència em va marcar tant que jo crec que una part de les meves ganes d'estudiar història és també per saber no
1: què
0: només...
1: Què ha passat? Sí. D'on venim?
0: Sí. I llavors, clar, història de l'art era la combinació perfecta, perquè per saber la història d'un objecte, primer has de saber la història del país o de la situació. I Brundibar va ser una experiència meravellosa on vaig tindre la gran sort de conèixer supervivents de la Segona Guerra Mundial.
1: Mm-hmm.
0: Músics.
1: Jolín. Parlem d'altres somnis que també m'imagino que podem dir que ja has fet realitat, com debutar al Gran Teatre del Liceu, no? Això també era un somni.
0: Sí, sí, sí.
1: Quan va ser?
0: Es va complir abans d'acabar la titulació del superior del Teatre del Liceu. Em van escollir, necessitaven reforços per una òpera meravellosa que havia guanyat el Premi a la millor òpera del món i era La ciutat invisible de Kitej, una òpera russa de gran renom, i necessitaven grans professionals que poguessin cantar i sostenir aquesta gran peça on el poble, que és representat pel cor, era el protagonista de tota aquesta òpera. I em va passar abans d'acabar la carrera. Me'n recordo del primer assaig a sobre de l'escenari, perquè abans de pujar a l'escenari s'assaja moltíssim a les sales. S'assagen per parts, una cosa és l'assaig vocal i una altra cosa és l'assaig de moviment teatral i després s'uneix i després ja vas a l'escenari. Aquella sensació d'estar al mig de l'escenari, de l'edifici tan emblemàtic per mi, per nosaltres, per als catalans, va ser com un regal. Ho vaig viure com un regal. També un repte, perquè era l'últim any de la carrera superior i clar, mesos, 3 mesos, 4 mesos treballant al Liceu amb horari professional, més compaginar-ho amb el conservatori, però bueno, va ser màgic.
1: Mm. Clar, però és que no només el Gran Teatre del Liceu, també el Palau de la Música Catalana, l'Auditori, Peralada... O sigui que m'imagino que guarda records d'instants imborrables en tots aquests escenaris, no?, que has pogut gaudir.
0: Sí, són escenaris màgics on saps que no només s'ha fet música, sinó tenim una impremta cultural catalana i internacional, on hi ha hagut situacions molt importants que no ens oblidem d'elles. I han estat en aquests edificis. Cantar al Palau de la Música és un regal, sempre ha sigut un regal i sempre ho serà.
1: Mm. Quan no estàs ensenyant, quan no estàs cantant, busques refugi en la natura, els viatges, la lectura, la meditació. Què et donen aquests espais de silenci que no trobes, diríem, en el dia a dia més trepidant?
0: Vitalitat, pau. Em reconnecto. És com frenar una mica aquesta manera d'anar ràpida que tenim del món, que està bé, perquè vivim aquí. Ens ha tocat viure en aquesta època i jo no sóc una persona que vagi en contra del temps o de l'evolució, no? Però sí que també per mi és molt important anar en aquests espais on és com que tornes a tu. Deixes d'estar tota l'estona enfocat en el que passa al voltant teu o la mirada cap a fora, sinó sents més la teva part interna a través de la natura, que és la gran expressió de la vida.
1: Clar. I també tens preocupacions, com tots. La deshumanització, que és un tema que el veiem massa sovint, però se'n parla poc. La situació dels refugiats, la crisi de l'habitatge, el futur de l'educació. Tu t'hi dediques, també.
0: Sí.
1: Falten recursos?
0: Molts.
1: Sí?
0: Jo crec que sí. No vull tenir un pensament negatiu, no vull fer... Quan em veig amb pensaments molt... o xerrades que van molt cap a la negativitat, hi ha mestres, hi ha professionals meravellosos, però crec que necessitem més recursos per enriquir la societat. És el nostre futur. S'ha de donar molt de suport a tots els mestres, a tots els professionals que intenten treure el millor de la persona humana, ja que tenim tanta tecnologia, ja que s'ha digitalitzat tant tot i que sembla que tot amb la IA, que està molt bé, però això és una eina. Però no ens oblidem de que és molt important les relacions humanes i si falten recursos... La paraula ja ho diu, no es pot arribar al tu a tu. No, no, el mestre, els professionals, mirar els ulls de l'alumne que tenen per entendre el que necessiten, es queda curt si han d'estar fent mil coses alhora. Mm. I llavors la màgia es perd. I ja no parlem de màgia, de coses vitals i fonamentals.
1: Clar. Estem acabant i jo sé que tu tens un somni que és, podríem dir que molt singular, perquè en la teva idea hi ha la possibilitat d'unir el que són el cant dels mantres amb l'orquestra sinfònica, amb una orquestra sinfònica. Tu això ja, en el cap, ja saps com sona?
0: Bueno, més o menys sí.
1: Sí?
0: Sí, ja hi ha referències, des del Bhakti Yoga, el Kirtan, i s'han anat occidentalitzant i hi ha orquestres que ja comencen a col·laborar i hi ha projectes en l'ambient i jo ja sento coses, de vegades quan sento algun mantra que dura 10-15 minuts, m'imagino aquí alguns violins, aquí com... És molt màgic, seria ideal la combinació.
1: T'agradaria participar fent una fusió d'aquestes?
0: Sí.
1: De quina manera?
0: Buah, m'encantaria cantar-hi. M'encantaria poder cantar mantres i fusionar tot l'aprenentatge musical que tinc amb l'aprenentatge des de fa 20 anys d'una filosofia de vida. El ioga és una filosofia de vida. Mm-hmm. Està fora de dogmes. Sí que utilitzant mantres, però és per interpretar valors fonamentals com l'admiració, la superació, l'amor, l'alegria, i llavors fusionar-ho. Mm-hmm. Sí, seria un projecte, acompanyar músics que ja ho estan intentant, tirar endavant. Sí, he tingut la sort de fer algun concert amb un mestre meu d'harmònium, que Srivas, que va ser benèfic, i ja sonava, no?, al meu cap de, bueno, això és molt, molt bonic. Sí.
1: Doncs, Beatriz, només ens queda que agrair-te que ens hagis acompanyat per aquest passeig que hem fet per la teva vida. Un passeig que hem pogut gaudir, però que l'hem hagut de concentrar tant, perquè amb tantes coses que has arribat a fer i tantes que podries explicar, doncs no acabaríem mai.
0: Moltíssimes gràcies.
1: Però ens ha agradat molt conèixer la Beatriz Llamas, que hi ha darrere d'aquesta docent, d'aquesta soprano, i aquesta santcugatenca.
0: Gràcies.
1: Que vagi molt bé.
0: Moltes gràcies, molt agraïda.
2: Aquest estiu, queda't amb nosaltres.
3: La ràdio amb samarreta.
2: La informació més propera a tu.
3: I la millor música.
2: La ràdio amb samarreta.

0: Aquesta Setmana Santa els bombers han fet 42 rescats concentrats en 4 dies. Divendres Sant va ser el dia amb més serveis d'emergència, amb 16 persones rescatades. Avui, al Faves Comptades, parlem precisament de rescats al medi natural i ho fem amb en Roger Llinàs, que és cap del Parc de Bombers de Rubí i Sant Cugat. Roger, molt bon dia i benvingut.
1: Què tal? Bon dia, com estem?
0: Quins són els tipus de situacions de rescat al medi natural que us trobeu més habitualment, els més freqüents?
1: Bé, aquí hi ha una gran varietat. De fet, podem anar des d'accidents molt seriosos a la muntanya, a alta muntanya, rescats molt complicats, amb especialistes de rescat en alta muntanya. Tenim un grup extraordinari de rescat en alta muntanya, amb suport medicalitzat, helitransportat, etcètera, etcètera. Això seria una situació que es dona molt més del que la gent es pensa, perquè la gent es fica a la muntanya també, de qualsevol manera, suposo que ja en parlarem, però també en tenim molts de ciclistes que tenen un accident a Collserola, o persones que es perden fent senderisme, o sigui, tindríem una gran gamma de possibilitats de serveis de rescats en el medi natural. El més habitual, diria jo, que és que són les persones que es perden o que tenen un incident a mitja muntanya i que doncs es pleguen turmell, es trenquen una cama o tenen un accident en bicicleta i llavors doncs se'ls ha d'anar a buscar. Però ja us dic que l'estadística també, déu-n'hi-do, el rescat seriós amb helicòpter i personal especialitzat i tal, déu-n'hi-do, eh? I va a més perquè la gent cada vegada va a la muntanya amb menys coneixement.
0: Menys preparada i amb menys coneixement?
1: Sí, la gent s'atreveix a tot. Avui dia la gent s'atreveix a tot i això és una cosa que és bastant problemàtica. Jo sempre m'ha agradat fer muntanya, no he estat un gran escalador, ni molt menys, però m'ha agradat molt fer alta muntanya i he anat prous vegades i he pujat la Pica d'Estats una pila de vegades, etcètera, etcètera. I sempre que hi he anat m'ho he pres molt seriosament. He portat el piolet, he portat els grampons, i he portat tot l'equipament i la roba adient, etcètera. No? Avui dia te'n pots anar i a mitja muntanya. Jo recordo l'última vegada que vaig baixar de la Pica d'Estats que em vaig trobar una parella amb un gos, amb ambes, que pujaven amunt a l'hora de baixar. I jo els hi vaig dir, no pugeu, no veieu que no hi ha temps material, de que no se us faci de nit? I anaven amb un gos i amb calça curta i bambes i tirant amunt, allà als estanys de sot llestats, tirant amunt. I jo espero que els vaig convèncer, suposo, i espero que els vaig convèncer amb el que els hi vaig dir, però la gent va així, gent que va, els veus el poc que queda de la glacera de la Neto amb bambes, i, bueno, allà qualsevol, tothom s'atreveix.
0: Es banalitza el risc.
1: Absolutament, sí, no passa res. La gent tira cap amunt i ja veurem a veure què passa.
0: Però és molt curiós perquè precisament parlem d'un país amb una cultura de muntanya, podríem dir que àmplia, i que no sé si perquè s'ha massificat cada vegada més el medi natural amb aquestes pràctiques, amb gent que no està acostumada i que no està preparada, doncs passen aquests accidents, no?
1: Sí, el tema de la massificació és molt important. Avui dia, jo l'altre dia ho dèiem amb uns amics i amb la meva dona, dèiem, és que ja no hi ha un lloc on anar i estar sol. És que ja no existeix. Uns amics meus havien anat a les Galàpagos i van dir, ja és un circo. És a dir, ja no hi ha un lloc al món, ja no dic a Catalunya, que al món, on està sol. Tu te'n vas al Pirineu i el Pirineu està ple, i te'n vas a la platja i la platja està plena, i a tot arreu està ple. Val, això ja forma part de la nostra societat i és el que hi ha, no? Però, a més, en el tema de la muntanya, el problema és aquest, que és un entorn perillós, és un entorn que quan se't gira, a més, tu estàs a 20 i pico graus, primavera, sembla que no ha de passar res. No, el tanto la primavera a l'alta muntanya perquè es gira i de cop i volta aquella nit que tu tenies 20 graus positius en tens uns quants de negatius i et perds i et quedes fora i mors o tens problemes molt seriosos. Llavors, el tanto amb l'alta muntanya que s'ha d'anar ben equipat, ben preparat, en forma física i si no tens tot això, com a mínim ben acompanyat i ben assessorat. No? Uh-huh. I això no es dona. I això sí, es dona molta gent, també hi ha gent que fa les coses molt ben fetes. De fet, hi ha molta gent que col·labora en els rescats també, i per tant, gent molt preparada i molt bé. Però, sobretot a nivell de senderisme i d'alta muntanya, que no requereixi molta corda, perquè, clar, quan hi ha molta corda pel mig i moltes ancoratges,
0: això ja és
1: la gent ja en sap més, no? però quan és... Ah, si això és caminar, tira cap amunt. Ah, la neto és caminar. No, la neto no és caminar, és bastant més que caminar.
0: I escolta una cosa, Roger, hi ha alguna època de l'any en què augmentin especialment aquests incidents i que hagueu de sortir al rescat?
1: Bueno, ho deies tu al començament, la Setmana Santa ha estat tremenda. Jo vaig estar de guàrdia el Divendres Sant, jo vaig estar aquí a zona metropolitana, però vaig tenir l'ocasió de parlar amb un company del GRAE al vespre, a la nit, que ens vam trobar, i em van dir, diu, això ens havia passat poques vegades, diu, rescats d'alta muntanya en espera. És a dir, teníem cua. Eh? Teníem cua de rescats en alta muntanya. Era una situació realment desbordada. No? Bueno, ho has dit tu, 16 rescats en el medi natural en una jornada. Això és una barbaritat. Això és una absoluta barbaritat.
0: I escolta una cosa, amb quines dificultats us trobeu més sovint durant un operatiu de rescat en aquests entorns?
1: Bueno, aviam, ja et dic que jo havia estat, vaig ser fa molts anys, vaig ser operador de vol d'helicòpter i havia tingut l'ocasió de treballar amb els especialistes de muntanya. Són rescats, aquests de molt alta muntanya, al tanto, són rescats que són molt perillosos pels propis rescatadors. Llavors, perquè l'helicòpter pot estar treballant amb unes alçades que no són les idònies, si estàs a prop d'una paret pot picar amb les aspes a la paret. Són rescats que, tot i que els pilots són extraordinaris i que els muntanyencs són extraordinaris, són rescats perillosos. Per lo que és el rescat en mitja muntanya, el que seria Collserola, Montseny, etc., que també se'n produeixen molts, el desplegament és de bombers generalistes, per dir-ho d'alguna manera, ens poden ajudar també els GRAE, els grups de recolzament d'actuacions especials, també ens poden ajudar en determinades situacions, però bueno, és un desplegament segons necessitats. També s'ha de reconèixer que la tecnologia ens ha ajudat molt. És a dir, avui dia truca una persona i et diu, escolta'm, que estic perdut. Truca amb el seu mòbil perquè té cobertura i t'envia l'emplaçament i llavors
0: geolocalitzat.
1: T'envia l'emplaçament i el busques amb el seu emplaçament. Llavors, doncs, això evidentment abans era absolutament impensable, no? Llavors, doncs, bueno, hi ha hagut pros i contres, però el que està clar és que l'estadística a nivell de número de serveis s'ha disparat i és un tema que ens hauria de preocupar. A part del cost, el cost és enorme, el cost econòmic per...
0: En parlarem, d'això?
1: Sí, pues, ja
0: perquè, clar,
1: sí,
0: pot semblar que com que ja paguem impostos ja ho tenim resolt, però tampoc no seria exactament
1: el cas. Clar, no seria el cas.
0: I, evidentment, que la meteorologia i l'orografia doncs, també dificulten, no? O influeixen directament en aquests serveis de rescat que pugueu fer? De quina manera?
1: Sí, clar, molt. La meteorologia, moltíssim. La meteorologia pot arribar a fer que els mitjans aeris no puguin operar. Val? Els rescats es fan amb visual, és a dir, no operen com un avió quan s'apropa a un aeroport amb pilot automàtic, etc. Un avió pot aterrar a l'aeroport de Barcelona amb visió zero sense cap mena de problema. Quan s'està fent un rescat de muntanya, el rescat és visual. El pilot ha de veure, o sigui, no està guiat per un pilot automàtic, seria absolutament impossible. Llavors, totes aquestes operacions que són manuals, has de veure on estàs, si la visió és zero perquè hi ha núvols i perquè hi ha tal, queden molt limitades. Llavors, doncs, bueno, també moltes vegades la gent va amb la idea aquella de, bueno, si m'han de venir a buscar ja vindran. Bueno, vindran si poden. Evidentment es farà el que es pugui. Moltes vegades el que es fa, si es fa de nit o si hi ha molt mal temps, els grups de rescat es van apropant a peu, fan contacte amb el rescatat, passen la nit allà com poden, els tapen, els aixopluguen, el que sigui, els hi donen de menjar i esperen l'endemà a veure si s'obre, si pot venir l'helicòpter. No és una situació senzilla, no és ni molt menys una situació senzilla. Que es pot complicar enormement i la meteorologia, evidentment, complica molt. Aquesta és una altra. Mira la meteorologia, és a dir, qualsevol muntanyenc mínimament assenyat mira la meteorologia i no va a la muntanya si la meteorologia és adversa. És a dir, aquestes muntanyes porten milions d'anys allà. No vindrà de 15 dies. És a dir, si no puc anar-hi avui perquè està cobert, està tapat o ha d'entrar el torb o el que sigui, doncs carai, no hi vagis, vés-hi un altre dia que allà seguiran les muntanyes. No pateixis que no marxaran.
0: Parlem de recursos i dels equips que utilitzeu habitualment. Precisament en aquesta Setmana Santa es veu que un dels recursos més habituals ha estat l'helicòpter.
1: Sí, l'helicòpter és molt versàtil. Fonamentalment estaria destinat a fer rescats amb gruatge, és a dir, amb una grua amb el qual es fan rescats, es puja les persones amb una grua, etc, etc, i això majoritàriament la gent pensa que es fa servir alta muntanya, i sí, afirmatiu, es fa servir molt alta muntanya, però també es fan molts rescats amb helicòpter, a mitja muntanya, rescats d'un ciclista que s'ha fotut una trompada, s'ha trencat el fèmur al mig de Collserola, queda molt lluny de pistes, del que sigui, els bombers arribem, fem contacte amb ell, el preparem, l'encaminem i llavors la grua de l'helicòpter el rescata. Vull dir que al costat de Barcelona també es poden fer rescats amb grua, val? O al Montseny o a mitja muntanya es poden fer rescats amb grua. Això, com bé deies, té un cost molt elevat. Té un cost molt elevat per les arques públiques.
0: Parlem precisament del cost que pot arribar a suposar un rescat mitjà. No sé, posem xifres? Podem posar xifres?
1: Jo no et podria fer números exactes perquè segurament m'equivocaria. Però el que hem de tenir en compte és que aixecar un helicòpter de terra val milers d'euros. Aixecar-lo de terra. L'operació d'aixecar un helicòpter de terra val milers d'euros. Llavors, jo sempre he dit que els mitjans públics denoten la qualitat d'un país. Val? És a dir, tenir uns bons bombers, una bona policia, uns bons serveis mèdics extrahospitalaris, això denota qualitat com a país. Això és primer món. Això és primer món. Això és realment ser primer món. I, per tant, hem de tenir tots aquests estris i els hem d'utilitzar quan convé. I si una persona se li fa un rescat que no tindrà vida per pagar-lo en quant als seus impostos, doncs, vale, ja juguem això. Som primer món i hem d'estar orgullosos de ser-ho. El que passa és que n'hem de fer un ús assenyat. És a dir, quan tu vas a buscar una persona a alta muntanya perquè s'ha trencat un turmell i el veus a la glacera de la Pica d'Estats o de la Neto amb bambes, dius, home, company, és que això t'hauríem de cobrar. Clar, qui ve a la muntanya amb unes bambes d'anar a córrer?
0: O d'anar a passejar.
1: O d'anar a passejar. Mm. No, és que el problema és que estem fent un ús inconscient d'aquest tipus d'activitats. És molt maco, estupendo, però després hem de ser conscients de que si hi ha una operació de rescat serà extremadament perillosa per les persones que la duguin a terme i extremadament cara. Llavors, si al final el que has tingut és mala sort, tu anaves ben preparat, però escolta'm, t'has marejat, hi ha hagut gent que ha tingut un atac d'apendicitis al Coll de Sotllo, allà a la Pica d'Estats. Escolta'm, això és mala sort, aquesta persona l'hem de treure ja i hem de pagar el que calgui per treure aquesta persona. Però escolta'm, el que no podem fer és dir-li a una persona que l'hem hagut de treure amb bambes i tot cremat perquè no portava ni crema solar o amb una hipotèrmia tremenda perquè anava amb samarreta, li hem de dir, escolta'm, no, felicitats, res, aquí estem tu, per quan tu la caguis, aquí estem nosaltres, no pateixis que la casa paga. No?
0: Que estàs convidat.
1: Estàs convidat.
0: No, però, si no tinc malentès, Roger, des de 2009 el Departament de Justícia doncs, fa factura quan considera que hi ha hagut alguna negligència, alguna irresponsabilitat, i de fet s'han cobrat molt pocs rescats, no?
1: Es cobren molt pocs, però va bé que la gent sàpiga que en un moment determinat li poden cobrar. Jo sóc un ferm defensor dels serveis públics gratuïts. Penso que això, t'ho deia abans, és primer món. Això ens dona categoria de primer món. Això ens fa ser diferents a llocs on, dissortadament, saps que si tens un problema t'has d'espavilar. Està molt bé que sàpigues que si tens una emergència, la societat respondrà per tu. A mi això m'enorgulleix molt. Penso que és senyal de primer món. Ara, company, si te l'estàs buscant i al final resulta que el que passa és que, bueno, que tens un desconeixement i una patxorra de dir, no, jo tiro cap aquí, si fa falta algú ja vindran a buscar-me. Aviam, s'ha arribat a fer rescats a cims que primer deien que hi havia una lesió i després resulta que el que hi havia era una mena d'atac de pànic perquè no volia baixar per no passar per allà on havia passat el pujar. Clar, a veure, sí, també l'atac de pànic també és lícit, però, clar, a veure si ens entenem. Que al final sempre estirem més el braç que la màniga. També s'ha de reconèixer que estem en una societat en la qual a la gent ser servida li encanta i que no som conscients del preu que això té per tots. Que el preu que això té per tots. I, per tant, hauríem de ser una mica més conscients. I si algú, en un cas extrem, se li cobra un rescat, segurament és perquè s'ho haurà guanyat.
0: Abans, quan parlàvem de la massificació, per allò de que, clar, hi ha tanta gent i una bona part que no està ben preparada, en aquests casos, creus que caldria regular més l'accés a determinades zones, com s'ha fet en algunes situacions, sobretot en períodes de màxima afluència?
1: La solució no és senzilla, La solució no és senzilla, perquè posar aforament al medi natural és complicat. Dir-li a una persona que tu no pots anar-hi perquè tu no estàs preparat, clar, tot això com ho fem? En base a què prenem la decisió de si algú està o no està preparat per anar a la muntanya? No sabem. Hauríem de, potser, tenir un permís, una llicència que t'hagis de treure... No ho sé, no és senzill. No és senzill. I al final també passarà que la gent hi anirà igual. Perquè avui dia... què està passant a Collserola amb el tema de la pesta porcina. Al començament vale, però al final la gent ha entrat sense cap mena de mirament. Llavors, doncs, tenim una societat a la qual tampoc fer cas i obeir tampoc és, diguéssim, la nostra principal virtut. Val? Ja va passar també en el Covid, perquè en el Covid alguns vam fer molta bondat, però alguns van fer festes a pisos privats i tirar pa'lante que no passa res. Vull dir que, bueno, estem en una societat que no li agrada massa obeir. Si poses regulació, alguns es sotmetran a aquesta regulació i altres se la saltaran. Llavors, a veure què fem. No, no és senzilla, ja no m'agradaria haver de prendre aquestes decisions.
0: I en una Setmana Santa com aquesta, amb molts serveis en molts pocs dies, molt concentrat, els serveis d'emergència estan prou preparats per assumir aquests rescats, podríem dir, gairebé simultanis, no?
1: Bueno, aviam. Evidentment, el que es tracta és que els serveis van més al límit, però en principi tenim un cos de bombers, la veritat, és molt potent. El cos de bombers de Generalitat, alguna vegada hem estat parlant del model de bombers. El model de bombers de Generalitat és molt potent. És un model autonòmic que tots els bombers de Catalunya anem amb el mateix escut, el braç, no portem Rubí Sant Cugat, no portem Terrassa, no portem Sabadell, no portem Móra d'Ebre, sinó que tots som del mateix servei. Això passa també amb els cossos especials, diguéssim, amb els especialistes de rescat, etc. I això fa que en un moment determinat siguem capaços d'ajuntar molts mitjans. Això ens passa, per exemple, als focs forestals, amb un gran incendi forestal. Ningú a nivell peninsular, i jo crec que europeu tampoc, és capaç d'ajuntar tanta gent en la primera mitja hora com amb bombers de Generalitat. I això és determinant per fotre-li el peu al coll amb un incendi o a qualsevol tipus d'emergència. Tenim molta gent, si amb la gent que hi ha de guàrdia aquell dia no n'hi ha prou, es mobilitza gent fora de guàrdia, per tant, bueno, podem anar molt apurats, però en principi, doncs, especialment per situacions de risc per la vida, diferents que em digues, escolta, més que m'ha caigut un arbre al pati, hi ha unes ventades i els bombers han trigat un dia a venir. Bueno, ja sabíem que era un arbre al pati, que això no tenia una situació de problema, no? Però si algú ha tingut un foc de vivenda durant aquesta onada de ventades o el que sigui, se l'ha atès de manera pràcticament immediata. No? Aquesta és una miqueta que també has de prioritzar. En aquests rescats on tenim vides en perill, els temps d'espera són curts. Són curts i es mira d'anar el més ràpid possible i els mitjans són molt contundents. Uh-huh. Això hem d'estar contents.
0: Et sembla que per acabar recordem o recapitulem amb alguns consells bàsics que donaries a qualsevol persona que vulgui fer activitats en aquestes situacions, no? Tant sigui el medi aquàtic, el medi natural a la muntanya, per evitar aquestes situacions de risc.
1: Bueno, el primer consell seria estàs preparat per fer-ho a nivell físic i mental? Aquest seria el primer tema, perquè potser resulta que no ho estàs. Potser resulta que no estàs en forma com per anar a ficar-te a alta muntanya a fer la ruta de... Vés a saber tu el què. No? El cavall de foc o qualsevol cosa d'aquestes. No estàs preparat per fer-ho. Llavors, el primer és adapta la teva activitat de lleure a les teves capacitats, a la teva condició física, a la teva edat, també a poquet hem d'anar renunciant a coses, això està clar, no? A la teva edat, a la teva condició física, després a la teva expertesa. Estàs capacitat per fer això? Clar, aquí hi haurà gent que em dirà, home, però l'expertesa s'agafa anant-hi. Per tant, si no en tinc, què faig? Bueno, però si no en tens, has d'anar acompanyat, has de buscar-te companys d'aventura que sí estiguin preparats i que t'ensenyin. Per tant, el primer és estar en condicions físiques i mentals per fer aquest tipus d'activitats i, segona, tenir l'expertesa. I si no la tens, buscar-te gent experta que t'acompanyi i t'assessori. Després, anar ben equipat. Anar ben equipat i prendre seriosament el que seria l'activitat. És a dir, no podem anar al medi natural, sigui al mar o sigui a la muntanya, sense l'equipament específic que necessitarem per aquella situació. Hem de portar també roba d'abric, hem de portar menjar, per si ens perdem, telèfon, bateria, avui dia tot això, sistemes de localització en cas que vagis a la neu, per tema aquest dels allaus, etc etc. Tot això ho hem de portar, d'anar ben preparats. I després mirar la meteorologia, imprescindible mirar la meteorologia. Si complim tot això, bueno, el medi natural sempre és hostil, sempre és perillós, sempre hem d'anar al tanto, però si complim amb tot això, realment hi ha poques probabilitats de que donem feina als bombers en aquest aspecte.
0: Doncs avui hem fet un repàs atenent aquesta actualitat que ens ha deixat la Setmana Santa i que us ha donat una mica més de feina, no? Del normal.
1: Cap problema.
0: Roger Llinàs, cap del Parc de Bombers de Rubí-Sant Cugat, moltíssimes gràcies i fins a la propera.
1: Fins a la propera, que vagi molt bé.

0: Hola, amics, això és Cinema a la Xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. La cançó i la veu que amb què hem obert són tan conegudes que no caldria dir-ne ni el títol ni el nom. Però ho direm, esclar, perquè avui dedicarem l'espai al gran Ovidi Montllor, coincidint amb el 30è aniversari de la seva mort. L'Ovidi va morir el mes de març del 1995, deixant-nos el fruit de dues carreres paral·leles, la musical com a cantautor i la d'actor, tant de teatre com de cinema, sobretot de cinema. Ell era fill d'Alcoi i va ser una de les veus valencianes del moviment de la nova cançó. Molta gent creu que ell era...
1: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
2: Salutacions, us parla Eva Garrido. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya ha recuperat el servei habitual de trens a la línia Barcelona-Vallès després de finalitzar les obres de renovació de via entre les estacions de Gràcia i Sarrià. Els treballs, que s'han allargat durant gairebé 15 dies, han interromput el servei ferroviari en aquest tram, que s'ha cobert amb un servei alternatiu per carretera. Amb la finalització de les obres, els trens tornen a circular amb normalitat d'acord als horaris d'agost. Les obres formen part d'un projecte de renovació de la via entre Plaça Catalunya i Sarrià. L'Ajuntament prohibeix circular en patinet elèctric pels carrers Santiago Rusiñol i Santa Maria, ho ha anunciat l'alcalde Josep Maria Vallès a través del seu compte d'Instagram. Precisament s'ha instal·lat un senyal fent referència a aquesta prohibició a l'inici del carrer Santiago Rusiñol a la banda de la plaça d'Octavià. Per tant, en aquests dos eixos, amb una elevada afluència de vianants, cal baixar del patinet i anar a peu. La mesura, segons apunta el govern local, vol evitar ensurts i caigudes, millorar la convivència i garantir espais més segurs per tothom. La intersecció entre la carretera de Rubí i l'Avinguda dels Països Catalans, a tocar del centre comercial, es convertirà en una espècie de rotonda. Així ho ha comunicat també l'Ajuntament, que començarà els treballs a partir de setembre. L'objectiu és millorar la fluïdesa i, sobretot, la seguretat viària en un dels punts amb més trànsit del municipi i un dels principals accessos a la ciutat. I a Sant Cugat, el servei Un Segon de l'Oficina Jove presta assessorament en prevenció de drogues des del 2016 i en pantalles des del 2020. Cugat Media ha entrevistat el psicòleg Roger Ferrer, responsable d'aquesta assessoria municipal, que reflexiona sobre dades remarcables com les de l'estudi de la Generalitat, que diu que un 35% dels estudiants de secundària consulta les xarxes més de 6 hores al dia durant el cap de setmana. Ferrer subratlla que els usuaris del servei cada cop són més conscients de les conseqüències del mal ús o l'abús del mòbil. Això és tot per ara. Tota la informació de Sant Cugat la trobaran a www.cugat.cat.
1: Serveis informatius de Cugat Media. Adiós.

0: Condicions. Viatges al Corte Inglés.
1: Bé, i què voleu fer aquests dies?
2: Anar a una piscina caribenya.
3: Dormir en un hotel del Far West.
4: Volar a llops d'un drac.
1: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
5: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
6: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Avui a l'Espai d'Astronomia posem el focus en Plutó, aquell planeta que ja no ho és, però que continua fascinant la comunitat científica. Parlarem de com el va descobrir un jove astrònom aficionat, de per què la Unió Astronòmica Internacional el va rebaixar a planeta nan i de què ens va sorprendre quan la sonda New Horizons el va visitar el 2015. Per fer-ho, com sempre, ens acompanya en Joan Anton Català, astrofísic i divulgador científic. Molt bon dia, Joan Anton.
1: Hola, bon dia.
0: Vam conèixer l'existència de Plató ben entrat al segle XX. Quin va ser el responsable i en quin context es va produir aquesta descoberta?
1: Molt bé, mira, durant molt de temps va ser el darrer planeta, el novè planeta del sistema solar, fins que, com deies, vàrem decidir unilateralment els humans degradar-lo. Però la qüestió és que es va descobrir l'any 1930, i això era com molt tard respecte a com s'havien descobert altres planetes. Plutó és molt petit i, per tant, la seva descoberta va ser molt difícil. Però l'anècdota potser més curiosa de tot això és que el va descobrir un joveníssim aficionat a l'astronomia, que es deia Clyde Tombaugh, que ell havia fet fotografies amb els seus telescopis, fotografies del cel, i va enviar aquestes fotografies en un observatori, a l'Observatori Lowell, a Flagstaff, a Arizona, perquè ell volia trobar una feina en allà, no? I va trobar l'observatori en un moment en què passava mals moments. No hi havia gaire activitat científica, i llavors van veure l'oportunitat de fitxar en un joveníssim aficionat, que després es va treure el doctorat, però en aquell moment no ho era encara, no?, doctor, i li van dir, va, doncs vine que nosaltres et donem feina. I va ser des d'aquest observatori, des de l'Observatori Lowell, que Clyde Tombaugh va descobrir l'any 1930 Plutó, comparant unes fotografies i veient que entre unes fotografies que havia fet unes setmanes abans i les que havia fet ara, hi havia un petit punt diminut que es movia entre una fotografia i una altra, i ella va deduir que acabaven de descobrir un altre planeta.
0: Però què buscava ell fent aquestes fotografies? Perquè possiblement no estava buscant aquest novè planeta del sistema solar.
1: De fet, sí, l'estaven buscant. Sí, l'estaven buscant. Sí, buscant, però va ser casual total, perquè mira, quan es va descobrir Neptú, el vuitè del sistema solar, Neptú es va descobrir perquè els astrònoms van observar que Urà, el setè, tenia unes petites pertorbacions a l'òrbita. I van dir, ah, mira, doncs això deu ser que hi ha encara un altre planeta més enllà d'Urà que li provoca les pertorbacions a Urà. I així és com es va descobrir Neptú. I clar, això va quedar molt bé, no?, poder predir abans de descobrir-lo un planeta. I van voler-ho replicar a Plutó. I van creure observar unes pertorbacions a l'òrbita de Neptú, que avui sabem que no existien, eren les ganes que hi havia de veure, i van dir, això és que hi ha, i deu haver un altre planeta més enllà. I allà va començar la cerca del novè planeta, i per tant Clyde Tombaugh sí que descobreix buscant, però de manera casual, perquè en realitat aquestes pertorbacions no estaven provocades per Plutó. Per tant, perfectament podria no haver existit Plutó, però va tenir la sort de que va observar en el lloc on Plutó orbitava i va veure aquesta fotografia, va obtenir aquesta fotografia.
0: Al final van voler copiar una estratègia, no?, que s'havia utilitzat anteriorment per descobrir aquest novè planeta, sí. I fruit de l'atzar. L'origen del nom també té una història curiosa.
1: Sí, és divertida perquè es va fer com un concurs d'idees i llavors va ser una nena de Gran Bretanya, que va de Regne Unit, que va fer arribar la idea de Plutó, que ja quadrava, perquè crec que Plutó és el déu de l'Ultramont. No?
0: De l'Ultramont, però jo preparant a la secció, com que ja havíem avançat alguna conversa, de l'Ultramont, però ben entès, com del més enllà, no com una cosa tenebrosa.
1: Molt bé, veus? Pues això, aquest matís no el sabia. Però quadrava molt bé amb la mitologia de déus que s'utilitzava per anomenar els planetes. Però, a més, clar, Plutó, PL, són les inicials de Percival Lowell. I qui és Percival Lowell? Doncs havia estat un gran astrònom nord-americà que havia fundat, havia pagat ell pràcticament a l'observatori aquest, Lowell, que du el seu nom, des del qual es va descobrir Plutó, i era un home fascinat per pensar que hi havia vida intel·ligent a Mart, els marcians. I ell havia fundat aquest observatori justament per demostrar al món que existien els marcians.

0: O sigui, existien a Mart els famosíssims canals de Mart, cosa que, òbviament, no va poder comprovar. Ell va morir, però es va quedar al seu observatori, que havia passat aquests mals moments, uns moments molt baixos de ciència. Quan buscaven els marcians era com, uau, no? Era com l'observatori que estava fent això. Després va quedar sense un objectiu molt definit, i aquí són fitxen ja mort Lowell, fitxen Clyde Tombaugh, i el nom Percival Lowell, PL de Plutó, i a més un déu romà, encaixa molt bé.
1: Va quedar com molt rodó, no?
0: Exacte, mai millor dit.
1: Un nom que encaixava des de totes les perspectives. Clar, molts dels nostres oients, segur que com nosaltres, vam estudiar Plató com el novè planeta, no? Però això el 2006 canvia, i ens diuen que Plutó ja no és el novè planeta, sinó que ara és un planeta nan. Per què Plutó deixa de ser considerat un planeta? Quina és la definició? Quin canvi hi ha? Doncs perquè no encaixin aquesta definició de què és un planeta, quins criteris deixa de complir.
0: Clar, quan se'l va descobrir, l'any 1930, allà havia acabat ja el relat del sistema solar. Es creia que ja estava complert el relat. Però molts anys després, i quan dic molts anys després, dècades, moltes dècades després, es van començar a descobrir altres objectes de la mida similar a Plutó, molts més petits, però algun com similar en aquesta part més externa del sistema solar que anomenem cinturó de Kuiper, que és on orbita també Plutó. De manera que va arribar un moment que el món de l'astronomia va dir, i ara què fem? Quants noms de planetes farem aprendre als escolars, a les escoles, no? Hem de posar un límit, van dir, hem de posar un límit. I es va posar un límit que va degradar Plutó. I el límit és el següent, perquè et puguis anomenar planeta, has de complir tres condicions. La primera és que has de girar al voltant del Sol, que és òbvia. Si no, és que ets una lluna, que orbita un planeta, però no el Sol. Val? Aquesta és la primera. Segona, has de ser rodó. Això no és només un tema estètic, sinó que rodó ja implica que tens una mida suficientment grossa com perquè la teva gravetat sigui tan potent que et faci rodó. Per tant, no és estètic, sinó que ja de mida. Has de ser rodó, i això ho compleix també Plutó. La tercera és la que no compleix, que és que no has de tenir rivals similars massa a prop teu. Però, clar, és una definició com molt arbitrària, aquesta. Què vol dir rivals massa prop, similars, no?
1: Què és massa prop?
0: Clar, què és massa prop. I de manera que el vàrem degradar a planeta nan, que un planeta nan compleix les dues primeres. Orbita el Sol i és rodó, però no és el rei de la seva òrbita.
1: I així ens ha quedat fora del nostre sistema solar per ara. Hi ha unanimitat entre la comunitat científica i entre, sobretot, els astrofísics en aquesta definició de planeta?
0: Jo diria que sí, perquè la Unió Astronòmica Internacional 2006 decideix que sí, per tant no hi ha discussió. En pots estar d'acord o no, però és així. Però sentimentalment et diria que no hi ha un acord. Aquí és on no hi ha una cosa, sentimentalment. Per exemple, jo sempre consideraré Plutó com un planeta. És més, que sàpigues, Alba, que tinc una samarreta que diu Plutó és un planeta.
1: Ai, mira.
0: No l'he portat avui. Mira, la podria haver portat avui. Per què? Sentimentalment. Perquè no ens costaria, no ens hagués costat res conservar-lo.
1: Podria ser un planeta amb una anotació.
0: Exacte, una petita asterisc explicant, no?, que per temes històrics, clar, el 1930 i la manera com es va descobrir. T'has de dir que hi ha escoles nord-americanes que encara ensenyen Plutó com un planeta. Però això els americans són com són, i és perquè és l'únic planeta del sistema solar descobert per un americà.
1: Clar, això, aquest patriotisme, suposo que també els ha fet mantenir-lo en el programa educatiu. Al llarg de la història hi ha hagut altres objectes celestes que en el seu moment fossin considerats planetes i que després s'hagin canviat aquesta classificació?
0: Que jo sàpiga, no. El que sí que hi ha hagut és algun asteroide. Per exemple, Ceres, que és un gran asteroide del cinturó d'asteroides, sempre hem dit, Ceres és un asteroide. Bé, ara el concebo un planeta nan, de la mateixa categoria que Plutó, perquè quan vàrem definir aquesta regla vam dir, doncs un planeta nan serà el que compleix les dues primeres, orbita el Sol i és rodó. I algú va aixecar la mà, no sé si va anar així, algú va aixecar la mà i va dir, mira, Ceres, home no, Ceres és un asteroide, ja, però és rodó, per tant, compleix la segona i compleix la primera, orbita el Sol, per tant, potser també seria un planeta nan, i avui el considerem també un planeta nan.
1: Les definicions, que al final ens fan anar canviant les coses. En sabem gaire de Plutó? Perquè dèiem, i crec que no ha sigut molt precisa l'entradeta, no? Que no va ser fins al 2006 que la NASA va llançar la sonda espacial a New Horizons, que va ser la primera en què va sobrevolar, per ser concrets, el sistema plutonià, oi?
0: Exacte. Quina paradoxa. Mira, enlairem la New Horizons el 2006, que és el mateix any que degradem Plutó. Quan la New Horizons comença el seu viatge, Plutó encara és un planeta. Mentre és viatjant, uns mesos després d'enlairar-se, decidim que Plutó ja no ho és. Però la New Horizons no ho sap. I continua volant cap a Plutó. I Plutó ens espera amb ganes. Plutó ens esperen ganes. La New Horizons arriba l'any 2015, ens esperem trobar un món avorrit, gris, tipus lluna, no? Uh-huh. Amb cràters i molt fosc, i ens trobem una meravella, una meravella. Jo convido a tothom a que busqui les imatges, que estan a internet, i és fascinant, hi ha com unes grans mars gelats, congelats, completament de nitrogen, amb uns icebergs enormes també de nitrogen, muntanyes... Va, és magnífic. És com si Plutó això hagués dit, ara us n'assabentareu, humans, veniu, veniu, que trauré les meves millors gales. I el que fa la New Horizons es converteix en la primera nau i única, de moment, que ha sobrevolat a Plutó i els seus satèl·lits i ha pogut obtenir aquestes imatges. Ja et dic que han canviat totalment la idea preconcebuda que teníem de Plutó com un objecte més avorridot, fosc, matxacat per cràters, i és molt bonic.
1: Hi havia hagut voluntat prèvia d'explorar Plutó abans de llançar la New Horizons el 2006?
0: Sí, sí. Plutó era un planeta, que estava a la llista de l'exploració de les principals agències espacials, en aquest cas de la NASA. Però hem de tenir present que això com funciona, normalment hi ha moltes propostes, cada any hi ha moltes propostes de noves missions, però hi ha un tema...
1: Trobem sempre amb el pressupost.
0: Pressupost. Oi? Malauradament el gastem per matar-nos i per poca cultura i ciència, doncs aquí és el mateix, i això ha de passar, totes aquestes propostes passen un procés d'aprovació on es van descartant, i al final queden les que queden, que són molt poquetes. Plutó havia ja estat en fases finalistes, i finalment doncs es va aprovar aquesta missió que es necessitava fer. Després aquesta nau ha continuat, la New Horizons, després de visitar Plutó, ha continuat explorant aquesta part més externa del sistema solar, que és la cintura de Kuiper. Per tant, no només era, tot i que el seu principal funció era Plutó, no només era Plutó. Però és l'única, i de moment no tenim altre, que jo sàpiga, altre projecte sobre la taula aprovat que torni a visitar Plutó.
1: Clar, parlàvem de sobrevolar i tu deies, però tu va treure les seves millors gales, sí. No? Com per dir, i si m'hi torneu a incloure en aquesta llista de planetes? En sabem gaire de la composició que té?
0: No, de fet, clar, amb les poques dades que vam obtenir, el que sí que vam veure és això, que té molta composició, evidentment ha de tenir una composició de roca, però que té molt de nitrogen en superfície congelat, també gel d'aigua, nitrogen i gel d'aigua congelat. En una fotografia que va fer la New Horizons a contrallum, molt bonica també, es veu una debilíssima, feblíssima atmosfera, molt petita, a fer a contrallum, es veu la llum del sol difosa, així fent com un anell al voltant de Plutó, i això és una atmosfera que es considera que és estacional. Vol dir que no és una atmosfera permanent, segurament, sinó que a l'estiu de Plutó, quan les temperatures pugen una mica de les fredíssimes que té, hi deu haver una vaporització d'alguns d'aquests gasos que van i creen aquesta atmosfera temporal, efímera, que deu durar uns anys.
1: Hi ha d'altres planetes nans que s'hi assemblin a Plutó i que seria interessant conèixer. Ens parlaves de Ceres, que no era un planeta, sinó un asteroide, però que
0: sí.
1: Complia...
0: No, com Plutó, jo penso que tal com hem trobat com Plutó, no. És a dir, Plutó ens ha trencat a l'esquema, ens va trencar l'esquema l'any 2015. Ja et dic, no ens esperàvem a trobar això. Clar, no sabem si n'hi ha d'altres d'aquests milers d'objectes que hi ha al cinturó de Kuiper, perquè són milers, no sabem com quants es poden semblar a Plutó. Sembla difícil pensar que hi hagi un món tan espectacular com aquest, però vés-t'ho a saber, no ho sabem.
1: Una cosa que m'ha cridat molt l'atenció quan buscava informació per preparar-me el guió és que, tot i ser un planeta nan, té 5 satèl·lits.
0: Sí.
1: Fins ara descoberts, vaja, que no
0: totalment.
1: Sé si n'hi podria haver més.
0: Sí, i a més, Caront, que és el més gros d'ell, és d'una mida similar a Plutó. És a dir, que, per tant, aquesta parella, Plutó i Caront, orbiten al voltant d'un centre de masses comú, tots dos. Plutó també gira al voltant d'aquest centre de masses. Per què? Tampoc no ho sabem, però és molt probable que això provingui d'una antiga col·lisió. Una antiga col·lisió d'un objecte més gros que hagués xocat contra un altre, s'hagués fragmentat, i això hagués creat aquests fragments, un dels quals avui és Plutó, l'altre és Caront, i altres 4 satèl·lits més que té aquest sistema.
1: Tu creus que algun dia podrà recuperar aquesta categoria denostrada
0: no.
1: de planeta, o el debat ja està
0: no,
1: tancat?
0: No, està tancat. Jo penso que està tancat. Ara sí que, mira, sent un enamorat de Plutó, com et deia, penso que tampoc ara tindria sentit tirar enrere una decisió que es va fer. Jo no l'hagués fet, però es va fer. Ja està, és igual. Al final, els humans vivim en una natura que intentem classificar. Fixa't que sempre estem creant categories, grups, classes, famílies... Intentem endreçar una cosa que no té per què ser endreçable, que es diu natura, no? Uh-huh. I, clar, quan ho fem, es produeixen incongruències, excepcions... però jo entenc que necessitem endreçar. Jo entenc que la cultura, la ciència, el coneixement necessita categoritzar les cosetes. I mira, en aquest cas, vàrem categoritzar-lo així. Plutó li és igual, està feliçment orbitant allà i continuarà així durant moltíssim temps. I és un lloc que, ja et dic, ens ha trencat a l'esquema de com pensàvem que seria.
1: Doncs veurem si més endavant hi ha més missions per conèixer millor a Plutó. Per alguns, el que va ser el nou planeta, pels més joves segurament doncs, ja no entrarà en aquesta llista, s'hauran quedat amb els, fins al número 8. Ens haurem de conformar amb aquestes samarretes, una mica de màrqueting que sempre n'hi ha, i més si va ser un nord-americà, un estatunidenc qui el va descobrir, que ja en sabem que ells d'això ja en saben.
0: Exacte.
1: Doncs ens acomiadem, Joan Anton Català, sabent més coses de Plutó, aquest ja no planeta.
0: De moment.
1: Moltes gràcies.
0: A tu.

0: Avui parlarem d'un tema delicadíssim, el Nadal i menjar. Aquells dies en què la taula sembla una marató i nosaltres els participants que no hem entrenat. Berta Martínez, nutricionista, que ens acompanya un dijous més. És possible viure un Nadal sense sortir inflats com un globus?
1: Sí, és possible, és possible.
0: Ara ens explicaràs què hem de tenir en compte i què podem fer per superar el Nadal, sense acabar amb mal de panxa. Clar, què hem de tenir en compte? Perquè parlem de Nadal, però són les festes de Nadal i ja comencem a sentir la gent, que clar, que ara és aquesta època, que ens engreixem, que estem tot el dia menjant, però jo no sé si tu ho veus de la mateixa manera, Berta.
1: Primer de tot, jo el que sempre intento incorporar és molta calma. Són 5 dies, 6 dies els Nadals. És el dia el 24, si es celebra, el 25, el 26, i després l'1, el 31, l'1, i després el 6. Són aquests dies. No és des de l'octubre fins al finals de gener. Llavors, tenint en compte tot això, reduïm moltíssim tots aquests excessos que la majoria de vegades tenim durant totes aquestes festes. Llavors, començant una mica explicant una mica les coses importants que podem tenir aquest Nadal és poder primer preparar abans de l'àpat de Nadal què és el que hauríem de tenir com abans del primer àpat, no? Com preparar la taula. Uh-huh. No? Una de les petites estratègies que podem tenir i que podem preparar és un bon aperitiu. Per exemple, doncs, uns aperitius tipus xucrut, fermentats, pickles, els cogombrets, uh-huh, aquests típics, o coliflor fermentada, que es poden fer a casa de forma molt fàcil. Tot això són aperitius que ens saciaran i que no són molt calòrics. A part que tenen tot l'efecte prebiòtic de la microbiota intestinal, que sempre parlem en quasi totes les accions. Olidetes, humus, creatius, que poden ser humus de macadàmia, de remolatge, uh-huh, de tomàquet, patés de tomàquet sec o patés vegetals, crudités vegetals...
0: Clar, també podem acompanyar, no?, aquests humus amb aquestes crudités, o potser amb crackers fins i tot integrals.
1: O amb crackers, que podem fer-los nosaltres, amb farina d'ametlla, que també queden molt bé, o podem fer també doncs, amb aquests humus, podem fer una mica de crudités de pastanaga, d'api, marís i cloïses, que no poden faltar i que són fantàstiques amb el seu contingut de seleni i de zinc, pernil ibèric, espàrrecs blancs, pebrotes calibats, rotllets de salmó amb advocat, tot això són petits, com petites idees o idees diferents, molt saludables, que ja no hi haurà aquest aperitiu de canapés i de greixos que moltes vegades aquí ja ens passem.
0: Per tant, podem tenir aperitius que són molt bons, gustosament, mm-hmm, no?, que gastronòmicament tenen tota la qualitat, però mm-hmm, que a més són saludables i ens permetran segurament afrontar el primer plat de millor manera i sobretot acabar aquest àpat de Nadal, que anirem evolucionant des dels aperitius quan mm-hmm, hem començat, amb salut i sense mm-hmm, tenir la panxa, com dèiem al principi, inflada com un globus, que acabes i ja no saps si marxar caminant o rodolant. Ens has explicat tots aquests aperitius que funcionen molt bé. Això seria un vermut molt saludable, però a vegades a les taules de Nadal, ja ho sabem, és aquella època on corre el vermut, on corre el vi, on corre el cava... Mm-hmm. Com els maridem, aquests aperitius?
1: Doncs, per exemple, aquests aperitius, l'alcohol, doncs, si senta bé i és, doncs, són dies de festa i es vol incorporar, doncs que s'incorpori, però també té moltes altres opcions que no és alcohol, com per exemple les kombuches, les begudes fermentades, que ara hi ha de tant tipus i fins i tot es troben a moltíssims bars. Les kombuches és una opció per poder acompanyar aquests aperitius, una aigua en gas amb llimona també, unes infusions que siguin de fruites també, amb una mica de gel també entren molt bé. I, per exemple, també doncs, tipus d'infusions amb moltes espècies que també entren amb una mica d'aigua de gas.
0: Com, o sigui, per exemple?
1: Com, per exemple, doncs, espècies de cardamom, de fonoll, d'anís estrellat, que són molt digestives.
0: Com les que posem al gin tònic.
1: Sí, igual. Són molt digestives i li pots afegir aigua amb gas, amb llimona, i, o amb una mica de llima, i queda molt bé, com una tipus beguda així, sí, refrescant, que entra bé.
0: I fins i tot emocionalment i mentalment ens farà aquest joc, no?, de que no estem beguent aigua, sinó alguna cosa fora del que és habitual en els nostres àpats més quotidians, allò de dilluns a divendres.
1: I t'hidrata també, i vulguis o no, també necessita molta hidratació en aquests dies, o sigui, que és important.
0: Hi ha també els enzims digestius, que tu li dius el truc estrella. Explica'ns què és això.
1: Sí, els enzims digestius també és una petita suplementació que podem incorporar com perquè ens ajudi a poder digerir millor aquests àpats, i ens els podríem prendre uns 20 minuts abans de l'àpat, i ens ajudaria a pair millor, a no sentir-nos tan inflats, és una petita ajuda. També hi ha la medicina xinesa, s'utilitza molt la pasta d'umeboshi, que és una pruna fermentada amb molts anys, molt de temps, es pot trobar amb pasta, amb un pot de vidre, o també es pot trobar amb la pruna sencera. I es pren una mica a sota la llengua durant una estona. És una mica amarga, però realment funciona molt bé per augmentar una mica l'àcid clorhídric i també per augmentar aquesta digestió, per facilitar aquesta digestió. I es pren també una estona abans de l'àpat.
0: Això seria recomanable per a tothom?
1: Per a tothom.
0: Encara que no tinguem digestions pesades, ni que fem un abús, eh? No ens farà que mal i ens ajudarà a fer una millor digestió.
1: Només s'hauria de tenir en compte els hipertensos, perquè és una mica saladeta la pruna, i no crec que hi hagi cap, però que sàpiguen que si hi ha hipertensió, doncs és una mica salada aquesta pruna.
0: I on ho podem trobar, aquests productes?
1: En llocs ecològics, supermercats tipus Veritas, el Supernatural de Sant Cugat, llocs així, botigues ecològiques.
0: Perfecte. Clar, ja tenim l'aperitiu, tenim amb què maridar aquests aperitius i aquests enzims digestius que ens ajudaran a fer una millor digestió. Però clar, ha arribat el moment de la veritat, seiem a taula i comença l'àpat de Nadal en tota la seva esplendor. Quines opcions tenim?
1: L'opció com més fàcil que a tothom li agrada són les amanides. Amanides de tot tipus, amanides de tardor, que pot ser magrana, amb carbassa, amb fulles verdes, amb rúcula, amb canonges, amb advocat, amb formatge fresc. Podem fer amanides molt boniques, que hi hagi molts colors a la taula i que sigui una forma també com d'introduir moltes vitamines i de saciar-te també. Uh-huh. Que no te'n vagis després a tot l'altre d'una forma més abusiva. No?
0: Tenim les amanides i ho dèiem abans, hem fet aquests aperitius acompanyats d'aquelles begudes que ens deien, però si ens agrada fer una copa de vi de tant en tant, què recomanaries?
1: La copa de vi, si ve de gust, hi ha el seu lloc aquests dies de festa més, però sempre recomano que hi hagi un got d'aigua al costat, que ens anem hidratant d'aigua i anem disfrutant la copa de vi, però que no sigui la copa de vi que tinguem únicament al costat, beurem molt més i això ens deshidrata. I a part, el vi el que té és que baixa, o sigui, redueix una hormona que tenim que es diu leptina, que és l'hormona de la sacietat, i sense adonar-nos mengem més. Tenim menys
0: Increïble,
1: sacietat i mengem més.
0: Per tant, per la set l'aigua i per gaudir una mica i acompanyar-ho, no, tenim la copa de vi, i tenim en compte això, que l'alcohol ens baixa aquesta hormona de la sacietat i farà que mengem més. I amb què acompanyem aquest? Tenim les amanides i el plat principal. Amb què els podem acompanyar?
1: Els podem acompanyar, per exemple, podem fer unes torradetes, que les podríem fer nosaltres, o que sigui un pa bo, el que més recomanem als nutricionistes avui en dia, perquè és molt digestiu i perquè té un baix índex glucèmic, és el pa de fejol. Per exemple, podríem fer unes torradetes de pa de fejol per acompanyar aquestes amanides. I on sí que recomano que es tingui una mica de vigilància, sinó de consciència, és que tots aquests crackers industrials i totes aquestes salses i tots aquestes patates fregides, tot això que també poden estar aquí en aquest moment, no cal que estiguin a l'aperitiu, tot això intentar evitar, o qualsevol tipus de plat fregit, intentar evitar-lo, perquè aquí sí que ens podem disparar moltíssim. O sigui que amb unes torradetes de pa de fejol, amb l'amanida, ja seria com el primer pat de que poguéssim acompanyar.
0: I clar, també ens passa a vegades que acabem l'àpat i tenim la panxa plena, ens trobem malament, no? Potser caldria escoltar el nostre cos abans d'arribar a aquest punt?
1: Sí, això sempre. Aquests àpats, normalment el que anem és com automàticament, anem amb el botó automàtic, que dic jo, i comencem a menjar, i no hi ha una escolta. També és veritat que no ajuda amb que els àpats són molt llargs, uh-huh. estem moltes hores sentats, i això fa que mengis molt més. Però jo convido a que tothom es pugui escoltar aquest àpat i dir, ja estic ple, ja menjaré demà, hi ha altres dies, no cal que aquell dia ho donem tot, no? Molta potser, consciència.
0: Potser fins i tot a l'hora de cuinar, no? Sembla que si no hi ha molt menjar a la taula, siguem uns mals anfitrions.
1: Total.
0: I potser el que estem fent és que els convidats acabin amb aquests mals de panxa. Potser també ho hem de tenir en compte, si som els anfitrions a l'hora de cuinar, que potser no calen 3, 4, 5 plats.
1: No calen tants plats i tant menjar. Per res, i tant.
0: I una de les coses més perilloses, per dir-ho d'alguna manera, és quan arribem a les parts dolces, sobretot per la gent que gaudeix més de les postres, perquè quan arriba el Nadal, ho explicaves tu, no? Mm-hmm. Des de l'octubre ja tenim els torrons, ja tenim els panetones, ja tenim els bombons i tot tipus de dolços sobre la taula. Com afrontem aquesta part final de l'àpat?
1: Sí, els dolços han d'estar-hi. Han d'estar-hi, té el teu lloc als Nadals. I hi ha una gran estratègia en què, a part de la consciència, que potser és la més important, és que hi hagi sempre fruita, això ajuda molt. I després jo sempre recomano als meus pacients que posin que agafin un petit plat i es posin la seva ració i disfrutin d'aquesta ració. I si després tenen més gana, doncs que tornin a repetir aquella ració. Però no és el mateix amb que tinguis tot allà a sobre la taula i que vagis agafant d'aquí, d'allà, sense cap mena de consciència, i d'aquesta forma menges molt més sempre. O sigui que et puguis tu escollir els teus torrons que més t'agradin i te'ls posis allà en un platet, mengis això i mengis la fruita. I després et puguis preguntar si realment vols repetir.
0: Mm-hmm. I fins i tot la fruita ve molt de gust moltes vegades, molt, no? Quan arribem en aquest punt que fa aquesta frescor i aquesta
1: ajuda
0: digestió,
1: a digerir,
0: no?
1: Sí,
0: i potser podem allargar una mica aquesta estona. Al final estem moltes estona a la sobretaula. Mm-hmm. Potser podem gaudir de la fruita i al cap d'una estona fer aquests torronets que tu ens deies de posar al plat per mm-hmm. tenir no més control, sinó per saber exactament què estem menjant en lloc d'anar picant.
1: Sí, fer-ho més amb consciència. O les infusions també de fonoll, de comí, totes aquestes són regalèssies, són espècies que poden ajudar també doncs, al post-àpat i també ajuden a, bueno, doncs mira, acaba de saciar i acaba de tancar l'àpat d'una forma més saludable.
0: Hi ha gent que li diu digestius a aquests alcohols que es prenen moltes vegades de postre. No sé si estàs gaire d'acord que aquest tipus d'alcohol ens ajudin a digerir o no.
1: Bueno, aquests alcohols sí que és veritat que alguns tenen herbes molt, molt digestives, però la veritat és que no és la millor forma per poder digerir. Ara, si et ve de gust, doncs, bueno, pues no, aquí sempre és que tu puguis valorar una mica de, doncs, em prenc doncs, la meva quantitat que em ve de gust, però no me'n prenc 4 o 5. Uh-huh. Vull dir que aquí una mica el que tu tinguis, no el control, sinó la consciència.
0: Tot en mesura.
1: No? Sí.
0: I aquests torrons i aquests dolços, quan els anem a comprar, també podem tenir en compte algunes coses perquè siguin més saludables?
1: Ara hi ha molts torrons molt baixos en sucre. Hi ha, dels que he vist més amb més millor valor nutricional són els de xocolata amb ametlla, xocolata del 90% amb ametlla, ara en trobes a molts llocs, i aquests tenen menys sucres. Sí que és veritat que el típic torró d'Alacant és pur sucre, la xixona també, però, escolta, si t'agafes un trosset, no hi ha cap mena de problema. És la mesura i la consciència, com diem. Però ara n'hi han molts que tenen molt menys sucres. El de xocolata negra és una de les millors opcions.
0: I ara ja ha passat tot aquest dinar, ens aixequem, tornem cap a casa, i arriba l'hora de sopar i no sabem què fer, no? Quines opcions tenim?
1: Aquí tenim l'opció de que si tenim una mica de gana i ens ve de gust sopar, podem sopar i no hi ha cap mena de problema. Podem fer doncs, una cremeta de verdures, un caldo, un peixet al vapor, una truitona... Vull dir, tot això són opcions molt saludables, digestives, i ens ajudaran a anar al llit, a poder dormir bé, i no serà algo molt copiós, perquè el nostre estómac ja ha fet molta feina durant el dia. També, si ens ve de gust sense exigir-nos, podem fer un dejun intermitent. Uh-huh. Ens podem saltar aquest àpat i podem acabar de digerir tot aquest dinar tan llarg i el dia següent ens llevarem fantàstics. I això és una opció, també, però no és... El que no m'agrada és que sigui d'una forma de compensar i ara menjo molt i després ja no menjo. Ha de ser algo molt natural, ser algo molt que se senti de forma molt... amb allò molta coherència.
0: Allò que es diu que el cos m'ho demana,
1: sí,
0: no?
1: Sí,
0: una
1: sí,
0: mica,
1: sí,
0: aquesta escolta activa,
1: exacte,
0: que ens deies també mentre estem fent l'àpat. I clar, hem parlat del menjar, hem parlat dels hàbits, però hi ha una cosa que a vegades el Nadal ens passa per alt, estem molta estona asseguts, però no cal oblidar que cal moure's.
1: Molt important. El moviment ja no com una compensació, sinó com algo que necessitem per tenir salut. I és molt important que sempre ens moguem, però els àpats de Nadal és encara més important, perquè si t'has mogut, de fet, qui ho hagi fet segur que em donarà raó, és si al matí et lleves i fas una caminada amb la família, o que també és un moment de poder estar amb la família o amb els que et vingui de gust, i fas aquest moviment i després arribes a l'àpat amb aquesta gana saludable, menges d'una altra forma. És molt diferent. Que si arribes estressat, no tens gana, te'n vas ja als aliments més adònics, que diem, que són els que no cal tenir molta gana per menjar-los, els sucres, els processats, les farines blanques... Aquest moviment és molt, molt necessari per poder fer aquest àpat en càmera de forma més saludable. I després és un moment de família i d'amics important per poder compartir, fantàstic.
0: I un últim consell, Berta, un missatge final que donaries a la nostra audiència per encarar aquestes festes de Nadal.
1: Jo donaria sobretot convidar a tothom que el pugui disfrutar sense contradiccions ni culpa, i que el gaudeixin des d'una coherència i des d'un punt de que la majoria de dies d'aquests, per no dir tots, és més important amb qui estem i amb qui hem decidit compartir-lo que no els àpats i el que mengem. Sí, que ens centrem en això.
0: Doncs amb aquest missatge ens acomiadem, amb tots aquests consells que ens ha donat la Berta per repassar un Nadal, també fer-ho d'una manera saludable, que el nostre cos segur que ens ho agrairà. Berta Martínez, que tinguis molt bones festes de Nadal i molt bona entrada al 2026. Ens retrobem en aquest mateix estudi l'any que ve.
1: Moltes gràcies.

0: Aquest estiu, la ràdio amb samarreta.
1: Continguts en xarxa.

0: tranquil·lament que nosaltres ja ens agrada pensar que estem a dintre una cuina màgica, meravellosa, perquè en ella, doncs, la nostra cuinera, la Joana Molins, bon dia.
1: Bon dia, bon dia a tothom.
0: I fa la seva màgia, la seva imaginació, doncs, uns plats que inclús el teu marit diu que ningú t'igualaria.
1: No, no, moltes vegades no.
0: Ah, perquè, escolta, ell, ho diu. Els homes és allò, eh? O que diuen la veritat, o... Sí. I, bueno, ho diu normalment.
1: Ho diuen,
0: vinga,
1: sí.
0: Joana, avui què ens aporta?
1: Bueno, doncs, seguint el que vam dir la setmana passada, que faríem una mica de les jornades de l'arròs, us porto un arròs negre. Ah. No sé si t'agrada, tu. Perquè
0: jo,
1: hi ha...
0: jo n'he menjat una vegada, però no és el que m'ha...
1: Hi ha moltes persones que no els agrada l'arròs negre. A mi m'agrada molt, molt. Però tinc que dir la veritat. M'agrada menjar a la casa. Perquè resulta que ara, no és per despreciar els restaurants, però l'arròs negre es fa amb la tinta de la sèpia. Doncs ara els restaurants, clar, per fer-ho més pràctic, tenen uns polvos, diguéssim, com una farina negra, allò... La posen amb el caldo i, és clar, entre l'arròs que és pastós, perquè l'arròs ja té, diguéssim, el seu midó, i això que hi posen, que, doncs, fatal, eh? Jo vaig anar a un restaurant una mica de categoria i els volia dir, escolta, aquest arròs ja us el podeu endur i fem-ne un de nou, eh? Perquè no es podia menjar.
0: Ah.
1: No. I, clar, i des de llavors,
0: és molt diferent.
1: Des de llavors, els restaurants d'arròs negre no en demano, perquè ho he demanat amb altres... Ho he fet en altres llocs i he arribat a la conclusió que això va així. Jo he arribat a la conclusió jo, eh? No m'ho diuen ells. Bueno, doncs aquest arròs negre necessitarem.
0: Fet tal com toca.
1: Tal com jo el faig, eh? Sí. Per 4 persones, 400 grams d'arròs, o el bomba, o el carneroli. El carneroli és un arròs que també queda molt bo i no es passa. A mi l'arròs passant no m'agrada. Jo, si me'n sobra, me'l menjo. Eh? Perquè no, jo, ja us ho dic, jo de llençar no llenço mai res. A mi m'agrada la cuina d'aprofitament i si em sobra alguna cosa, sempre. Però l'arròs, diguéssim, quan el menjo el seu dia, que el acabes de fer, no m'agrada pastat. M'agrada al dente.
0: El punt. Sí, sí,
1: eh?
0: Sí.
1: El punt. Doncs aquests dos arrossos, perquè dintre les marques de l'arròs, això és una varietat, no és una marca. És el carneroli o el bomba, que és el que sempre fem. Una sèpia gran. A la sèpia hem de dir que ens guardin la melsa i la tinta. Perquè, si no, normalment a la pescateria la tinta sempre la llencen. Perquè hi ha molta gent que no la volen. Eh? Llavors, 300 grams... Aquest arròs hi ha molt pocs ingredients, però boníssim, eh? 300 grams de gambes, però fresques, si podem. D'aquesta mitjaneta, eh? No cal aquella gamba tan grossa, eh? Llavors, una ceba, per fer aquest sofregit. 4 cullerades de tomàquet natural, que sempre us dic jo que compreu aquesta del pot de vidre que surt, que sembla una crema, perquè val la pena gastar-te una mica més, perquè val la pena. Llavors, ara, quan vingui el temps de les tomaques d'aquí, ja hi posarem tomàquet natural, però és que ara la tomàquet no val res. La ratlles i queda allò...
0: I ni gust,
1: no,
0: eh?
1: I, a més, queda verd, i el sofregit no t'agafa, perquè la tomàquet la ratlles i queda... Tomaca com si fos tomaca de maní. No queda allò...
0: O aigua, eh?
1: O aigua. Molta aigua. Un pèl de pebre vermell dolç, alls, julivert, oli, sal i pebre, i llavors 2 litres de fumet de peix o blanc, si el tenim, o vermell, el que tinguem, si el tenim al congelador, qualsevol d'aquests. I la tinta de la sèpia, que és el que has explicat.
0: La tinta que hem de fer l'any d'obrir...
1: La tinta, ara sí, ara ho direm. Bueno, doncs agafarem primer de tot la sèpia i jo la tallo a quadrets, no la tallo molt grossa. I si voleu la pescateria també us la tallen, eh? Llavors, la tinta aquesta va dins una bossa. Agafem un bol una mica ample, aquí puguem posar després una mica de fumet d'aquest que hem dit, i amb les estidores l'obrim, només obrim-la. No cal que la toquem perquè si no, bueno, ens queda allò. L'obrim una mica i amb una forquilla separem una mica... I ho reservem. Agafem la sèpia, agafem oli i sofregim aquesta sèpia. Sempre l'oli en fred, perquè què diem? Jo no sé si és ben veritat o no, però sempre diem que la sèpia ha de ser l'oli en fred perquè si no queda dura.
0: Ah, va. Bueno, jo no havia sentit doncs res, ni una cosa ni l'altra.
1: Doncs sí, sempre la sèpia queda dura. Doncs, però primer de tot agafarem aquest oli i aquestes gambes que hem dit els hi passarem. Els les reservarem. I llavors, en aquest mateix oli el deixarem reposar un moment, perquè no sigui tan calent, que és el que us dic per tirar-hi aquesta sèpia perquè no quedi escaldada, té un sentit, perquè l'oli molt calent queda escaldat.
2: Clar, clar.
1: I encara si tu el deixes reposar una miqueta, encara que sigui tevi, doncs com hi tires la sèpia, ja no queda espantada, diguéssim. I tires la sèpia, i tires un parell de grans d'all, i allò ho vas sofregint. Quan tinguis aquest sofregit ja fet, hi tirarem un bon raig de brandi, perquè el brandi ens farà que aquesta ceba quedi molt més rossa. Separarem aquests alls, els traurem, perquè ja hauran quedat durats, els reservarem. I després aquí posarem aquesta mica de pebre vermell i la tomaca. Ho anirem passant, que ens quedi com una marmelada.
0: A poc a poc.
1: A poc a poc. I anirem tirant una mica de fumet d'aquest perquè no se'ns enganxi. I mentrestant, el més laboriós d'això és pelar aquestes gambes que hem comprat. Separem la cua del cap. Jo per això els fregeixo una mica perquè és més fàcil.
0: Sí, però poquet
1: serà bé. Si els teniu congelades, no descongeleu mai les gambes un dia per l'altre, ni els escamarlans, ni dues hores abans ni tres. Jo ho he provat tot. I al moment que vosaltres prepareu tots aquests ingredients, agafeu aquestes gambes i els poseu en un plat. I llavors els fregiu que encara estiguin dures. Queden boníssims. Sembla que els acabis de pescar.
0: Què dius,
1: en canvi, si tu els escamarlans i les gambes els deixes, queden toves. Quan els afregeixes, queden toves. Doncs jo igualment, ara quan faig escamarlans que els tinc congelats, no els atrec pas, els poso ja directament a la paella. Llavors què vol? Que per comptes de 5 minuts n'hi estan 7. Perquè està una mica més. I la sal...
0: Però no deixa anar molta aigua després.
1: No, gens. I la sal després. Quan quasi ja estan. Com ja estan, i tires la mica de sal a sobre. Mai la sal abans, perquè, és clar, si estan congelades no agafaran el gust.
0: Clar.
1: En canvi, llavors, com quasi bé ja estan, tant la gamba com l'escamarlà, i tires una mica de sal, o una mica de sal maldon, la que tu tinguis costum, i si poses una mica d'all i julivert a sobre, ja ho tens.
0: Escolta,
1: no,
0: nena,
1: descongeleu mai les gambes en temps.
0: Això és el que fem tothom.
1: Bueno, doncs no, tu dius, ara avui vaig a fer això. Mentre prepares tots els ingredients, els poses en un plat, perquè si els tens en un tàper queden una sobre l'altra, i en el plat se separen més. Llavors, aquestes gambes, que separarem la cua, i agafarem unes estidores i a la cua li farem una mica de tall i traurem la cua de la gamba neta. Si tenim el brou ja fet, hi tirarem tot això allà dintre, en aquest brou que hem fet. Les peles de la gamba, del cap i tot. Ho xafarem ben xafat i ho colarem, ja ho tindrem a punt, encara que hagin fet un fumet, per tirar-ho dins aquest arròs.
0: Ah, molt bé.
1: Perquè s'aprofita tot.
0: Molt bé.
1: Si ja teniu el fumet fet, això jo vaig agafar, perquè ja tenia fumet, i ho vaig congelar per un altre dia.
0: Ah, molt bé, molt bé.
1: Les cues i tot, perquè un altre dia que hagi d'anar a comprar gambes no cal, ja tinc aquestes pells de la gamba, i tinc tots aquests caps, que això, amb una mica de qualsevol peix de roca, ja faré un fumet.
0: Que va, fantàstic, eh?
1: Clar.
0: Cosa d'aprofitar i de saber exactament el que has de fer la cuina,
1: sí.
0: Eh?
1: Sí, l'aprofitament és molt important. Bueno, doncs llavors, no sé si m'he explicat bé, aquestes gambes els separarem, perquè aquestes gambes, com que ja els hem passat una mica, els posarem just com l'arròs estigui. Llavors, què farem? Sofregirem, com sempre, aquest arròs, perquè a mi m'agrada necral, com diuen, i a sofregil, o necral, o com vulguem dir. Ja tindrem aquesta aigua a punt, i aquests 2 litres no els hi tirarem tots, i tirarem això. I aquella tinta que hem reservat, hi haurem tirat una mica d'aquest fumet, però que no sigui tan calent. Si pot ser fred, una mica tevi, millor. El agafem amb un got i que se refredi.
0: Sí.
1: Perquè ens quedaria la tinta cuita.
0: Clar, però no és com tot això que està dient.
1: Ah, això.
0: Molt bé,
1: llavors, aquesta tinta que tenim allà, i tirem aquesta mica de fumet, ho remenem bé i ho colem. Ho colem amb un colador, perquè no volem que la tripa aquella que està dins de la tinta ens vagi a l'arròs. Ho colem. Ho remenem bé i ens quedarà un arròs... Queda negre? Negre, eh? Negre. Llavors, el rectifiquem de sal i el deixem els 18 minuts o 20, depèn del fabricant, i el deixem reposar un parell de minuts. Agafem aquestes gambes, els hi posem totes a sobre, sobre la paella, quan la tanquis,
0: quan hagis tancat
1: el foc, perquè ja són. I llavors agafarem aquests alls que hem dit, una mica de julivert, una mica d'oli, i ho triturarem amb el turmis.
0: Ah, bueno.
1: I tirarem, com ja està el foc tancat, una mica d'aquest all julivert que hem triturat.
0: I ho remenem, per això.
1: No, ho deixem així, tal qual. Ho servim, i al servir-ho ell sol ja ho vas remenant.
0: Caramba, no!
1: Però queda boníssim, aquesta arròs. I de feina, vull dir, quan el menges no has d'escurar res.
0: Uh-huh. Ja tens tot preparat.
1: És arròs, arròs.
0: I de carn veig que res
1: no,
0: de res.
1: No, tot només amb aquesta sèpia i aquestes gambes.
0: I el fumet aquest.
1: I aquest fumet que fem sempre, vale, exacte.
0: Molt bé. Tornem a repetir aquests ingredients,
1: sí.
0: Joana.
1: Aquests 400 grams d'arròs, el bomba, el carneroli, el que tinguem nosaltres, una sèpia gran d'uns 400 grams, la tallarem també a quadrets, els 300 grams de gamba, una ceba, 4 cullerades de tomàquet, pebre vermell dolç, all, julivert, oli, sal i pebre per salar tot això i empebrar-ho, i els 2 litres de fumet de peix, si el volem fer blanc o si el tenim ja fet de... diguéssim, vermell.
0: Jo trobo molt interessant lo de que són els fumets, tant siguin d'una cosa com de l'altra, que si fas una mica més, sempre s'ho feren més
1: sí,
0: al compte.
1: Sí, jo sempre en faig
0: més. I després
1: més.
0: Resulta que
1: ho
0: els...
1: Ho tinc a la nevera.
0: Sí, sí. Poses a congelar i bueno.
1: I la tinta d'aquesta sèpia. Després, la salsa aquesta que hem comprat, que com no li posarem, però no la llancem, la guardem en un tàper petit. Si no tenim un tàper tan petit, l'emboliquem en 3 o 4 voltes de paper film i el congelador. Perquè llavors el dia que comprem un calamar i no tenim sèpia, hi podem posar aquesta melsa d'això per fer aquest plat.
0: Molt bé.
1: Per fer aquest plat.
0: Bé,
1: o sigui que s'ha d'aprofitar tot. No llenç... A la cuina no es llença res.
0: Molt bé. I la Joana, doncs, anem ampliant i explicant més trucs, inclús, que els abarregem aquí. I que bé, doncs, de moment tenim aquests plats, doncs, boníssims.
1: Sí.
0: D'arròs.
1: De moment,
0: la Joana també faràs arròs.
1: Què et sembla? Sí, portem un altre d'arròs i acabarem aquí el
0: sí.
1: cicle.
0: Vinga.
1: Doncs, au, la setmana que ve també. Vinga,
0: gràcies, Joana. Bona setmana.
1: Bona setmana.
0: Adéu,
1: vinent.
2: Continguts en xarxa.

0: La ràdio amb samarreta.
1: Calaix Actiu, literatura infantil i juvenil, amb les recomanacions de Misha, prescriptora cultural.
2: Hola, hola. Avui us parlaré d'un parell de lectures que m'han fet començar aquest 2026 amb molt bon peu, perquè m'han encantat. Començant per Cartes imprevistes de Tina Vallès, publicada per Anima Llibres. Què passaria si trobessis la correspondència secreta entre els objectes d'una llar? Què pot dir un drap de cuina a una tovallola de mans? De què parlen les agulles d'estendre? De què poden discutir el coixí del sofà i el comandament de la tele? Tenen sentiments els plats? Els objectes d'aquesta casa no només es parlen, s'escriuen cartes. Darrerament troben estranya la humana amb la que viuen i tracen un pla per ajudar-la entre tots, faran el que calgui perquè tot torni a ser com abans. És impossible no connectar amb tots els personatges d'aquesta novel·la epistolar. Riureu, us emocionareu i us plantejareu què deuen estar dient els objectes de casa sobre vosaltres. A més, hem comentat cartes imprevistes a un dels clubs infantils que dinamitzo, amb lectors i lectores entre 9 i 12 anys, i va agradar molt. Una aposta segura. D'altra banda, per fi he pogut llegir Tanca Espinosa, la darrera novel·la breu de T. Kingfisher, traduïda al català per Helena Ordeig i publicada per Indòmita. Veureu, la gripaueta custodia amb la seva màgia una fortalesa coberta d'esbarzers gegants. Ella preferiria ser el seu riu pantanós, però les fades li van encomanar la tasca de protegir allò que s'amaga dins la fortalesa. Segles després, s'hi acosta un cavaller amb la intenció de desfer el que sembla una maledicció, però la gripaueta farà tot el possible per evitar-ho. Aquesta reinterpretació del conte de la Bella Dorment té tots els ingredients de les novel·les de Kingfisher que tant m'agraden. Uns personatges molt humans, una trama terrorífica i entranyable a parts iguals i reflexions profundes i crítiques amb la nostra societat. Ideal per a joves a partir de 13 anys, però que gaudireu, tingueu l'edat que tingueu. Paraula de Misha. I fins aquí les meves recomanacions del mes de gener. Si en voleu més, em podeu seguir a les xarxes socials com a @misha_ql o també em podeu trobar al web parauladamisha.com. Fins a la propera. Adeu!
1: Llibres infantils i juvenils amb Misha, prescriptora cultural. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.
3: Aquest estiu, emporta't la ràdio amb tu. www.cugat.cat

0: Tot i que els núvols semblen lleugers i flotants, en realitat poden pesar milions de tones. Un núvol típic de tipus cúmul està format per milions de gotes microscòpiques d'aigua o cristalls de gel suspesos en l'aire. Cada gota és extremadament petita, però quan se'n sumen totes, el pes total és sorprenent. Per exemple, un sol núvol cúmul d'un quilòmetre cúbic pot arribar a pesar més d'un milió de tones. La raó per la qual no cauen del cel de cop és perquè aquestes gotes són tan petites que l'aire ascendent les manté suspeses. Només quan s'uneixen i creixen prou és quan cauen en forma de pluja. Aquest fet desconcerta molta gent, ja que associem el pes amb la solidesa, però demostra com les forces físiques poden desafiar la intuïció. L'estudi dels núvols és clau per entendre el clima, predir tempestes i analitzar l'impacte del canvi climàtic en el planeta.
1: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia 91.5 FM.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Eva Garrido. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya ha recuperat el servei habitual de trens a la línia Barcelona-Vallès després de finalitzar les obres de renovació de via entre les estacions de Gràcia i Sarrià. Els treballs, que s'han allargat durant gairebé 15 dies, han interromput el servei ferroviari en aquest tram, que s'ha cobert amb un servei alternatiu per carretera. Amb la finalització de les obres, els trens tornen a circular amb normalitat d'acord als horaris d'agost. Les obres formen part d'un projecte de renovació de la via entre Plaça Catalunya i Sarrià. L'Ajuntament prohibeix circular en patinet elèctric pels carrers Santiago Rusiñol i Santa Maria, ho ha anunciat l'alcalde Josep Maria Vallès a través del seu compte d'Instagram. Precisament s'ha instal·lat un senyal fent referència a aquesta prohibició a l'inici del carrer Santiago Rusiñol a la banda de la plaça d'Octavià. Per tant, en aquests dos eixos, amb una elevada afluència de vianants, cal baixar del patinet i anar a peu. La mesura, segons apunta el govern local, vol evitar ensurts i caigudes, millorar la convivència i garantir espais més segurs per tothom. La intersecció entre la carretera de Rubí i l'avinguda dels Països Catalans, a tocar del centre comercial, es convertirà en una espècie de rotonda. Així ho ha comunicat també l'Ajuntament, que començarà els treballs a partir de setembre. L'objectiu és millorar la fluïdesa i, sobretot, la seguretat viària en un dels punts amb més trànsit del municipi i un dels principals accessos a la ciutat. I a Sant Cugat, el servei Un Segon de l'Oficina Jove presta assessorament en prevenció de drogues des del 2016 i en pantalles des del 2020. Cugat Media ha entrevistat el psicòleg Roger Ferrer, responsable d'aquesta assessoria municipal, que reflexiona sobre dades remarcables com les de l'estudi de la Generalitat, que diu que un 35% dels estudiants de secundària consulta les xarxes més de 6 hores al dia durant el cap de setmana. Ferrer subratlla que els usuaris del servei cada cop són més conscients de les conseqüències del mal ús o l'abús del mòbil. Això és tot per ara. Tota la informació de Sant Cugat la trobaran a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Media. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
3: Cuidar de la família, començar a córrer, perquè quan estàs ben assegurat amb les

0: Després de les festes de Nadal, molts ens proposem tornar a la rutina amb hàbits més saludables, però sovint costa recuperar el ritme després d'uns dies de menjars abundants, de brindis i també d'alguns dolços. Avui, al Faves Comptades, volem saber com podem fer-ho de manera realista i sense obsessionar-nos per tornar als hàbits saludables d'alimentació. Per fer-ho ens acompanyen la Bet Sugranyes i la Rebeca Rifall, són dietistes nutricionistes dels Caps de Sant Cugat. Molt bon dia, benvingudes.
1: Bon dia. Gràcies per convidar-nos.
0: A vosaltres per acompanyar-nos, a veure si ens ajudeu a posar ordre a la tornada a la rutina, també en aquests hàbits alimentaris. Després de les festes és habitual sentir que hem menjat massa, però no sé quins són els errors més habituals que cometem després de Nadal, perquè a vegades fem allò de voler compensar.
2: Sí, exactament. Doncs bé, el problema ve com que fem, són molts dies, moltes festes, molts àpats, molta inactivitat, hi ha un excés de calories de menjar, llavors ens sentim com culpables, diu, anem a compensar, i el que es fa és fer dietes doncs, molt restrictives, tipus dietes depuratives o dietes detox, que no les recomanem en cap cas les dietistes nutricionistes.
0: Clar, des del punt de vista nutricional, què li passa realment al nostre cos després d'uns dies de menjar més del que és habitual, no? De fer aquests excessos?
3: És veritat que hi ha un augment de quilocalories i, a més, hi ha menys despesa energètica, perquè al final les festes de Nadal solen ser més sedentàries i llavors pot ser que ens sentim més plens, més digestions pesades, no? Més pesadesa com en general i potser també més acidesa, per exemple, no? Això seria a curt termini i a llarg termini és veritat que això podria influir en un excés de pes.
2: En què augmenti el pes si fem aquestes conductes durant el llarg del temps. Al final són un plaç curt de temps, les festes.
0: Ara, Rebeca, apuntaves aquestes dietes que són molt restrictives, les detox, etcètera, no? Que dieu que no recomaneu en cap concepte, clar. Quin paper juga a vegades aquesta sensació de culpa en relació amb el menjar després d'aquestes dates? Això que dèiem al principi, aquest voler compensar com per sobre de tot, no?
2: Sí, això, doncs menges de més i dius, ostres, ara m'he passat, ara he de compensar d'alguna manera, agafo aquestes dietes que són tan restrictives, què passa? Em limito molt a l'alimentació, llavors tinc ganes de menjar coses, aquests aliments que m'he restringit, tinc ganes de menjar-los, doncs potser menjo i faig una conducta que no és adequada, llavors em torno a sentir malament una altra vegada, entres en aquest cercle viciós de frustració, compensació i no recompensa, no potser, llavors no surts d'aquí.
3: Costa sortir-ne sí, d'aquest cercle, normalment.
0: I no es tradueix en bons hàbits alimentaris, que al final no,
2: és el que volem.
0: El que volem.
3: I el que perdura.
0: Clar, Bet, ara ens deia la Rebeca que no recomaneu mai fer aquestes dietes restrictives, dejunis, detox, tot el que veiem, i a les xarxes, que són font d'informació, i a vegades també de desinformació, no?
3: Correcte.
0: Perquè a vegades veiem perfils de persones que no són professionals i que ens donen consells que més val preguntar als especialistes.
2: Mira, és un punt que teníem per comentar, precisament.
0: Per què no hem de fer aquestes dietes que a vegades fins i tot semblen màgiques?
3: De fet, moltes són anomenades dietes miraculoses, Són pautes puntuals, són dietes que no es poden perdurar al llarg de temps perquè són tan restrictives que poden posar en risc la nostra salut. Aleshores, què recomanem? Canvi d'hàbits. Poc a poc, paulatinament, ara en parlarem, però canvi d'hàbits que pugui perdurar al llarg del temps i que sigui ja de per vida, no una dieta d'un mes, de dos mesos, no. De fet, la paraula dieta ja té aquestes connotacions implícites, molt negatives i molt restrictives. Llavors, també ens agrada una mica fer apologia de canviar el missatge i parlar de canvi d'hàbits.
0: En lloc d'aquestes dietes...
2: Més de dieta, parlar de pauta alimentària saludable, no? Més que fer una dieta que ja té això una connotació restrictiva. I al final apuntar també que ja no només és una... que pot provocar un problema físic a la salut fer aquestes dietes tan restrictives, també a nivell social. Són dietes que, ostres, que no es poden combinar amb una vida social, ja no et dic anar al restaurant, sinó doncs, potser amb la família o anar a dinar al restaurant, si dines a la feina, saps?
0: Sí. Quins són els errors més freqüents que veieu ara a consulta el mes de gener, en aquesta època de l'any de les persones que us venen a veure?
3: Sobretot, fer cas, que abans ho comentaves tu, a la gent que parla per les xarxes socials i que no són professionals de la salut. I, sobretot, fem aquest apunt, que no són dietistes nutricionistes. Aleshores, si algú
0: vol... I que no ens coneixen, no?
3: I que no ens coneixen, exactament. Llavors, si algú vol fer el canvi d'hàbit,

0: recomanem acudir a un professional de la salut, a un o una dietista nutricionista.
1: Com ho poden fer per venir-vos a veure als centres d'atenció primària? Aprofito per preguntar-vos-ho. Necessiten una derivació del metge de capçalera?
0: Per visita individual, sí.
2: Sí, necessiten, hi ha uns criteris de derivació que en aquest cas van, bueno, els deriva o el metge o la metgessa de capçalera o bé també infermeria, també ho podria fer. De totes maneres, nosaltres fem moltes xerrades a nivell poblacional.
1: Això us volia dir, estava tafanejant una mica què fèieu i he vist que fèieu xerrades de tot tipus relacionades amb, amb l'alimentació, oi?
2: Exacte, amb diversos temes, no només amb el tema de tornar a fer una bona alimentació després de les festes, sinó també potser amb patologies o intoleràncies, o parlem precisament també de dietes miraculoses.
0: I de mites alimentaris.
2: Sí. Llavors, xerrades a nivell poblacional. Sí. Que convidem a tothom que ens estigui escoltant i vingui a veure'ns.
1: Perfecte, ara sí. Com ho hem de fer per tornar a tenir uns bons hàbits alimentaris que siguin equilibrats, de manera que sigui progressiva i de manera que sigui realista, allunyant-nos d'aquestes dietes miracle? Quines són les petitetes cosetes que podem fer des d'ahir, que ja s'han acabat aquests dies una mica d'excessos, per recuperar aquests bons hàbits i que ens acompanyin per sempre?
0: Doncs ens agrada molt parlar de petits canvis per menjar millor, que de fet és una infografia, una iniciativa que va fer la Generalitat ja fa uns anys, i on es fomenta aquest canvi d'hàbits a poc, amb petits canvis, petites coses que puguem introduir en el nostre dia a dia, no? Quines són aquestes petites coses? Introduir consum de fruita, introduir consum de verdures i hortalisses, introduir-lo o augmentar-lo en el cas que no sigui suficient, i també introduir consum de llegums, proteïna vegetal, i, a més, a part, greixos saludables, és a dir, fruits secs, oli d'oliva, per exemple.
3: Peix blau.
0: Exacte.
1: Mm-hmm. Ens podríeu donar algunes idees de menús que puguin ser senzills i equilibrats per aquesta rutina postfestiva i ja que ens acompanyin,
2: sí,
1: per exemple?
2: Al final s'hauria d'individualitzar, és important individualitzar, personalitzar les pautes, vale? Perquè no totes les persones som iguals, però així, a moda general, podríem basar-nos en el plat saludable, que seria fer una meitat del plat que hi hagi verdures o hortalisses o amanides, un quart del plat que hi hagi hidrats de carboni, preferiblement integrals, i en l'altre quart, proteïna de bona qualitat. No totes les proteïnes ens serveixen, d'acord? Llavors, un exemple podria ser un bròquil amb patata. El bròquil tenim la verdura, tenim la patata com a font d'hidrat de carboni, i un salmó a la planxa, per exemple. Ja tindríem un bon menú per dinar. Un altre exemple podria ser un pollastre a la planxa amb un arròs integral amb verduretes. Seria un altre bon dinar, per exemple, o un bon sopar. I així, doncs, assegurant-nos que hi hagi aquests tres nutrients, és a dir, els hidrats de carboni, la proteïna i les verdures i les hortalisses.
1: És allò que es coneix com el plat de Harvard, oi?
0: Exacte, el mètode del plat, correcte.
1: Sí. I per l'esmorzar, que a vegades tenim molts dubtes, que tradicionalment hem fet molt allò de les torrades amb una mica d'embotit i el cafè amb llet, quines alternatives hi ha, això que potser no és la millor de les opcions o no per a tothom? Què és un bon esmorzar? Què podríem considerar un bon esmorzar?
0: Jo penso que ja és molt ampli el ventall considerat bon esmorzar, no? Aquí podríem incloure, des de fet, una torrada, per exemple, que preferiblement, com deia la Rebeca, amb pa integral. Ah, clar, és diferent si posem llonganissa, que ja és carn vermella i processada, però és diferent si posem, per exemple, formatge, que pot ser tendre, pot ser...
2: O gall dindi, per exemple.
0: O gall dindi, exacte. Pit de pollastre o pit de gall dindi, sí, per exemple. Eh? Aquesta podria ser una bona opció. A més, ho podem acompanyar d'una peça de fruita. Ho podem acompanyar d'un lacti, que no sigui un postre lacti, és a dir, que no siguin flams, natilles, eh? Aquí ens referim a iogurts naturals.
1: Sense ensucrar.
0: Sense ensucrar, exacte, naturals blancs. O, per exemple, un got de llet, també.
1: També ens serveix, per tant, hi ha molta varietat.
2: Sí, uns cereals integrals o uns blocs d'estibada, per exemple.
0: Exactament.
2: Sí. O també podria ser, per exemple, la torrada podria ser amb un alvocat o podria ser amb un ou, inclús amb verdures. Al final,
0: tonyina.
2: Tenim culturalment tenim com un esmorzar molt tancat també ha de ser brioixeria industrial, si no és un esmorzar, ha de ser molt dolç. També podrien ser, doncs, una escalivada, per exemple. Sí que és veritat que no és tan habitual, però seria un bon esmorzar.
1: Tot és qüestió de provar-ho i incorporar-ho a les nostres rutines,
0: exacte,
1: oi? Clar, tenim aquestes pautes, a vegades amb allò dels bons propòsits comencem l'any i ho fem prou bé, no? Però com ho fem per mantenir aquests bons hàbits durant tot l'any i no només després dels excessos? Que no ens quedim això de la dieta restrictiva, no? Sinó que ens acompanyi per tenir una bona salut.
0: Doncs, sobretot, seguint aquests petits canvis i tenint consciència o prendre consciència de que podem tenir més alts i baixos i èpoques on aquests canvis es mantinguin més i èpoques on no es mantinguin tant. I no passa res. La vida no és lineal, al igual que en altres àmbits, i en això tampoc. Aleshores, a poc, anar fent aquestes millores, anar-los introduint, pensar que no volem, no, una alimentació, una dieta, diguéssim, una alimentació de 10, sinó que és anar introduint aquests canvis a poc, no? mica en mica, i una mica és millor que gens, per exemple.
2: Al final, nosaltres, a les xerrades, als grups que fem al CAP, el que els diem als nostres pacients és: no pretenem que sigueu els millors de la classe, volem que allò que feu malament, el que veieu que podeu canviar, les petites coses, millor canviar-les, encara que sigui molt poc, perquè moltes vegades la gent pensa: ostres, total, per aquest petit canvi ja no ho faig, perquè això no implicarà res. Sí que implica.
1: O el tot o el res,
2: exacte,
1: no sembla,
2: sí,
1: vegades.
2: Llavors, també parlem d'això, no?, dels extrems. Els extrems no són bons ni cap a una banda ni cap a l'altra. Llavors, bueno, deia la Bet, no, la vida no és lineal, hi ha vegades que ho podràs fer millor que d'altres, ànims. I després, una altra cosa important és veure que l'alimentació saludable és necessària per tenir una bona salut en general, i no només per fixar-se en la qüestió del pes i en la qüestió del número a la bàscula. Creiem que això és un missatge que és força important.
1: Us passa sovint que a vegades us arriba gent que el seu objectiu no és canviar d'hàbits o menjar bé, sinó baixar de pes? Com es lluita això des de la vostra expertesa?
0: Nosaltres intentem fer molta educació en aquest sentit, en el sentit que comentava la Rebeca, que al final el canvi d'hàbits ha de ser per salut i no per aconseguir un número a la bàscula, que a més pot ser que sigui poc indicatiu, perquè també pot dependre de la quantitat de múscul que tingui, és a dir, de si fa més activitat física i sobretot de força, i de molts altres factors que van més enllà del que mengem, per exemple. Aleshores, no, lluitem una mica en la nostra pràctica diària perquè aquest estigma del pes, deixar-lo una mica de banda.
1: I també, pel que deia, una mica també deixar aquesta culpa, no? De vegades, si nosaltres mengem bé, sempre, si un dia ens sortim a sopar i fem un petit excés, doncs mengem unes patates fregides o així, doncs no passa res.
2: No passa
1: l'endemà res. Tornarem
2: exacte.
1: A fer-ho bé, no?
2: Exacte.
1: També deixar una mica de fustigar-nos per ser perfectes, aquest 100% que dèieu totes dues.
2: Sí.
1: I això com ho ensenyem als infants i als adolescents perquè tinguin una bona relació amb l'alimentació? Perquè quan veiem que a casa hi ha aliments prohibits o aliments que són un premi, potser no és la millor manera de relacionar-los amb el menjar, no? Suposo que el millor és un bon exemple.
0: Exactament.
2: Això mateix, vam dir, aquí estem molt d'acord les dues.
0: Exacte.
2: En que el més important és ser un bon exemple per aquests infants.
0: Sí, i de fet, menjar en família, fer àpats en família sempre que es pugui, no?, per la conciliació familiar i tot plegat, és un factor protector, per exemple, dels trastorns de la conducta alimentària. Aleshores, sempre que es pugui, els adults són referents, o han de ser-ho, i menjar en família, no etiquetar aliments de bons i dolents, sinó aliments de més saludables i menys saludables, i intentar, davant dels infants, no dur a terme aquestes conductes de dieta, d'ara faig dieta, això no ho menjo, no? Perquè al final són missatges que ells van recollint, que van interioritzant, i que després és difícil poder-los canviar.
1: Per tant, el millor que podem fer és tenir uns bons hàbits alimentaris i els nostres fills, no?, o les criatures que tinguem al voltant, doncs ho faran. Heu parlat que l'alimentació saludable no és només una qüestió d'imatge o d'alimentació, sinó que és per tenir una bona salut. Suposo que també hi ha altres factors, com la hidratació o l'activitat física, que acompanyen una mica aquests hàbits saludables. Quines serien uns bons hàbits que acompanyen aquesta alimentació saludable? I entenem que cada persona tindria una pauta diferent, però què hauríem d'incorporar?
2: Bueno, al final l'important seria triar l'aigua com a beguda principal. Hi ha altres begudes que hauríem de descartar totalment, i insisteixo, l'aigua hauria de ser la beguda principal. I després, activitat física. S'ha de tenir en compte que diem activitat física i no exercici físic, perquè nosaltres a la consulta recomanem moltes vegades, llavors les persones es visualitzen ja al gimnàs. No és necessari apuntar-se a un gimnàs si no ens agrada. El que recomanem és activitat física, és a dir, estar actius amb alguna cosa que ens agrada. També ens trobem, no, com a nous propòsits d'any, a fer més exercici. M'apunto al gimnàs i els primers dos mesos hi vaig 5 dies de la setmana i després ja no hi torno fins l'any que ve, que m'ho torno a proposar. No, és millor anar només una vegada a la setmana. Si per tema de feina, família, logística, només hi pots anar una vegada, no passa res. Ens passa una mica com amb l'alimentació. Hi ha persones que diuen: buah, per anar només una vegada ja no hi vaig, perquè no serveix de res només una vegada. Home, doncs millor que estar una vegada que cap. Llavors, una activitat física i sobretot que agradi. Hi ha infinitat d'activitats físiques, de coses per fer que implica moviment. No és necessari anar al que m'han dit i a mi no m'agrada, perquè llavors no obtindrem aquest hàbit, que és el que volem.
1: Ens castigarem i no ho mantindrem.
2: Exacte.
1: I a les persones que senten aquesta pressió social, sobretot aquestes dates, i després podríem parlar de l'operació biquini, que també és un altre típic, no?, per aprimar-se després de Nadal, quin seria el missatge que els hi adreçaríeu?
0: Sobretot objectius que siguin tangibles, que siguin assequibles, i tampoc sense obsessionar-nos, perquè al final tampoc és saludable obsessionar-nos amb això, diguéssim. Aleshores, introduir el canvi d'hàbits, valorar què és el que estem fent ara i què és el, on podem, no, què podem fer per a poc acostar-nos a una alimentació més saludable i anar introduint a poc, mica en mica, aquests canvis i aquestes millores.
1: I a vegades no cal comparar-se sempre amb els altres, o sobretot
0: totalment,
1: amb allò a vegades que veiem a les xarxes, que si sortim al carrer ja veiem que de cossos tan perfectos o tan esculpits n'hi ha un poc percentatge de la població, no? Per tant, ser una mica realista.
0: Exacte.
1: També en funció de la nostra situació, de la nostra edat, i fer el millor que puguem per nosaltres i per la nostra salut. Si haguéssiu de resumir tres idees clau de què vol dir menjar bé, quines serien? Ja ho hem anat repassant durant tota la conversa, però allò, si fem un resum, què és menjar bé?
2: Doncs diríem potenciar el consum d'aliments saludables. Aquí englobaríem fruites, verdures i hortalisses, llegums i greixos saludables, com ja ha dit la meva companya. L'avet serien, doncs, oli d'oliva, verge extra, poder ser, fruits secs i el peix blau. D'acord?
1: Quin seria el peix blau? Per a aquelles persones que els costi entre el blanc i el blau,
2: sí,
1: eh?
2: Sí, el salmó, la tonyina, les sardines...
0: El barat.
2: D'acord? Peix que és més greixós, però és un greix saludable, uh-huh, necessari. Hi ha com també una mica de por al greix, i al final el greix és necessari, és vehicle per molt, perquè s'absorbeixin una sèrie de vitamines, necessitem el greix, però el greix saludable. Llavors, d'una banda, potenciar aquests aliments saludables, d'altra banda, reduir el consum d'ultraprocessats que aporten molts sucres, molts greixos no saludables, vale? Que no són cardiosaludables, no són protectors cardiovasculars, reduir la sal i el sucre, i tenir una bona hidratació, i la principal beguda, que això ja ho hem insistit i ho tornarem a dir, és l'aigua.
1: I perquè aquests objectius siguin realment realistes i sostenibles, quin seria el missatge?
0: Al final jo crec que una mica el missatge que recull també aquesta conversa que hem tingut seria que tinguem hàbits saludables, que fem, que els aconseguim fent petits canvis, no? I que al final l'objectiu no ha de ser un número a la bàscula, sinó millorar la salut.
1: Doncs jo crec que ens ha donat totes les eines, per recuperar aquests bons hàbits de salut que potser han quedat una mica al calaix d'aquestes festes de Nadal, que no passa res, que no cal sentir sempre culpa, sinó tornar a aquesta vida saludable. Ens heu donat moltes opcions per tenir, per dinar, per esmorzar, aquest plat de Harvard, que és fàcil de visualitzar i d'incorporar a les nostres rutines, i no obsessionar-nos ni comparar-nos, i això sí, fer-ho sempre amb l'ajuda d'algun professional o d'alguna professional, que és qui ens podrà acompanyar millor, que ens coneixerà i ens farà les preguntes que pertoquin per saber quina és la nostra alimentació que ens farà estar tots més sans i més sanes, que és l'objectiu de tots. Bé, Rebeca, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, que tingueu molt bon 2026.
0: Igualment, a
2: gràcies
0: vosaltres.
2: Gràcies a tu.

0: Benvinguts i benvingudes a la secció Per tu del programa Faves Comptades a Ràdio Sant Cugat. Som un grup de persones del Centre Ocupacional del Taller Jaume Moragues de Sant Cugat i cada mes ens agrada portar-vos una selecció de temes d'actualitat, cultura i reflexió que ens afecten a tots. Un espai on les nostres veus compten i les vostres també. Avui us hem preparat una edició variada amb molts temes interessants, com sempre, amb el nostre toc especial. Entre els temes d'avui tenim...
1: La COP30 a Brasil, un esdeveniment internacional de gran importància que esperem de la cumbre i com influirà en les polítiques mediambientals globals, ho analitzarem. El tramvia per la Diagonal fa un any que va començar a funcionar aquest projecte i avui farem una valoració. Què en pensen els usuaris i els veïns? Us donarem una visió de l'impacte real de la línia. L'escàndol de la Dana a València, quins són els darrers novetats sobre les crisis provocades perquè aquest fenomen meteorològic? Continuarem seguint de prop els esdeveniments que encara estan marcant la ciutat. Aquesta història... actuació històrica dels Minyons de Terrassa. Els esports també seran protagonistes. Parlarem sobre la tornada al Camp Nou del Barça. Oques Gràcies, una banda que ha deixat empremta profunda als escenaris. Parlarem de la seva retirada i del seu llegat que han deixat als escenaris.
0: Aquesta és la nostra proposta d'avui, un programa ple de continguts interessants i variats, amb temes que ens connecten a la realitat social, política, esportiva i cultural. Estem aquí per compartir, per reflexionar i sobretot per escoltar-vos. Recordeu que tot el que fem és per tu. Lalo, comencem.
2: COP30, la cimera del clima de la ONU. Belém es converteix en el epicentre de la lluita climàtica global. La COP tornarà al país on tot contenia el repte de recuperar la confiança, ja que el clima està en un moment crític de 15 graus. La COP30 es celebrarà a Belém, en l'estat de Pará, Brasil. Les dates principals de la COP30 seran del 10 al 21 de novembre de 2025. La cimera de caps d'estat s'anuncia per als dies 17 i 18 de novembre de 2025. Brasil és el país anfitrió i assumirà la presidència de la COP30. Objectius i enfocament. Brasil descriu la COP30 com la COP de la inclusió en un enfocament centrat en transformar els compromisos climàtics en accions concretes, en especial atenció a la transició energètica i justa social i la preservació de boscos. Entre els seus prioritaris destaquen la restauració de boscos. Brasil també buscarà aconseguir compromisos decidits a nivell nacional, més ambiciosos i vincular l'agenda climàtica amb els objectius de desenvolupament sostenible. Però això es va fer a Belém. La lesió de Belém busca posar al centre dels debats globals les accions de la regió amazònica, una zona clau per als desitjos climàtics mundials. Els països anfitriós volien donar una mostra de lideratge climàtic i de lluita contra la desforestació. És la primera vegada que la COP es realitza a l'Amazònia.
0: Moltes gràcies, Lalo. Ara en Roger ens explicarà com ha anat aquest primer any del nou tram del tramvia per la Diagonal. Vinga, Roger, tot teu.
3: Un any de tramvia per la Diagonal, 35% més de passagers en balanç desigual a metro i a bus. Les parades de metro de Balaguer i Groies resisten a un augment de valoracions mentre que altres estacions prenen usuraris i els busos de la Diagonal en guanyen. Aquest dilluns fa un any que es va posar en marxa l'ampliació del tramvia per la Diagonal de Barcelona, un traçat de gairebé 2 quilòmetres entre Groies i Balaguer, que ha canviat la manera de moure's en transport públic a la zona. Les dades Les dades mostren la bona acollida del Tranvia. Entre gener i setembre d'aquest any, les tres línies del Tren Besòs, T4, T5 i T6, han portat un 35% més de passatgers que en el mateix període de l'any passat, segons els registres de l'actualitat del transport metropolità. Des que es va estrenar el nou traçat de les tres línies del Tren Besòs, un conjunt no han baixat un milió de validacions cada mes, xifra rècord amb incrementats que les superen el 40% en alguns mesos si es comparen amb l'any anterior.
0: Gràcies, Roger. Ara passem amb el Xavi, que ens explicarà les últimes novetats de la polèmica d'Amazon i la Dana. Xavi, què ens expliques?
4: Tren Besòs, la Riada de València i les contradiccions en les seves dedicacions. El 12 de novembre de 2024, una riada devastadora va afectar la província de València, deixant centenars de morts i milers de verificats. La resposta de Carlos Mason, president de la Generalitat Valenciana, va generar una gran controvèrsia. Incidentalment, Mason va expressar el seu compromís amb les víctimes i va activar mesures d'emergències per ajudar a les famílies afectades, incloent la creació d'un fons d'ajudes i la mobilització de serveis de rescat. Però les seves declaracions posteriors van aixecar moltes crítiques. Mason va intentar minimitzar l'abast del desastre apuntant les condicions meteorològiques excepcionals com a causa principal de la tragèdia. En canvi, experts i altres polítics van assenyalar que la manca d'infraestructures d'aquestes dècades de drenatge va agravar la situació. Amb això va generar contradiccions en el discurs de Mason, que en algun moment va defensar-se que es van fer tots els esforços possibles per prevenir la catàstrofe, mentre que els altres moments van admetre que no s'havia pogut evitar. Les crítiques es van identificar especialment entre les famílies de les víctimes i la pressió social i política, creixent fins a obligar Mason a presentar la seva renúncia com a president de la Generalitat Valenciana. La seva sortida va ser visita com un coneixement de la definició en la seva gestió i la marca de preparació davant l'emergència. Les investigacions judicials continuen per determinar les responsabilitats penals de responsables de la tragèdia i la societat valenciana, el segueix su justícia i que els dirigents que no van garantir la seguretat siguin justats per la seva mala gestió.
0: Gràcies, Xavi. Ara en Joel ens farà un repàs de la jornada castellera. Joel.
5: El minyon brilla en la casa d'una diada històrica. Diada de gran fita a la plaça Vella de Terrassa. El passat mes de César, el minyon va presentar en una sola jornada dos castellers, un que feia 5 anys que no aconseguien i un altre el mes 20. Els malvers tornen a ser colla de Déu i han carregat el seu primer 4 de 9 de 2001, tota l'amenaça de pluja. La plaça Vella em va tornar a omplir per veure l'actuació dels minyons de Terrassa i el Casteller de Sants i els Cardosos de Matador. Els vallesans em van haver de sobreposar a un inici complicat, perquè el primer intent de 3 de 10 amb fora i manilla van caure abans que sonessin de gralla. A segona ronda amb hora tocada els minyons em van sobreposar amb un gran èxit. A segona ronda els minyons va proposar de 4 de 9 nets. El tercer intent va ser el bo el va carregar, però tan bon punt Inxaneta va fer alerta, l'estructura va caure.
0: Gràcies, Joel. Donem veu al Xavi, que ens explicarà el retorn del Barça al Camp Nou. Xavi.
6: El retorn del Barça al Camp Nou, una nova etapa, després d'anys d'espera, el Barça ha tornat al Camp Nou, la inauguració de la nova etapa al seu històric estadi. Suposa una gran alegria per als aficionats i una fita important per al club. Després de les obres de renovació, l'estadi s'ha modernitzat per oferir una millor experiència als espectadors sense perdre la ciència que el fa únic. La tornada marca un nou capítol per l'equip amb l'objectiu de recuperar el millor nivell de joc i tornar a aconseguir els grans èxits a casa seva. Un moment esperat que genera il·lusió i emoció.
0: Gràcies, Xavi. Ara passem amb l'Alba, que ens farà 5 cèntims del concert de... Ai, dels 5 cèntims del comiat d'Oques Grasses. Alba, què ens expliques?
7: Oques Grasses diu adeu després d'una trajectòria inolvidable. Després de 15 èxits, Oques Grasses, una de les bandes més representatives del panorama musical català, ha anunciat la seva fi com a grup musical. Aquesta notícia ha estat un cop dur pels seus seguidors, que han crescut amb les seves cançons plenes de positivisme, ritmes festius i lletres enganxoses. Formada a l'Escala el 2006, la banda va començar a guanyar popularitat gràcies a la seva funció de pop, reggae i rock, tot amb una sonoritat fresca i innovadora. El seu àlbum de 2013, Un dia o un altre, va marcar un abans i un després, convertint-se en un autèntic èxit i consolidar-los com a referents de l'escena musical. Temes com Cos i Ànima o La gent es van convertir en himnes generacionals i van catapultar el grup a les llistes de producció. Oques grasses ha estat sinònim de festa, alegria i comunió a través de la música, amb una gran base de fans no només a Catalunya, sinó també fora del país. La seva música ha estat una manera de reivindicar l'optimisme i l'esperança en moments difícils, convertint-se en una banda que ha sabut connectar amb la gent. Amb el comiat deixen una empremta profunda en el cor dels seus seguidors i una discografia que continuarà sonant durant molts anys. La fi d'una era musical que, sens dubte, serà recordada amb molt d'afecte. Oques grasses s'acomiadarà definitivament dels escenaris del 5, 7, 9 i 10 d'octubre amb 4 concerts multitudinaris a l'Estadi Olímpic Lluís Català, Companys de Barcelona, davant de 200.000 persones. El grup osonenc ha batut tots els rècords, venent totes les localitats en pocs minuts i convertint la seva última gira en un fenomen musical sense precedents.

0: de tu.
1: Aquest estiu, queda't amb nosaltres.
2: La ràdio amb samarreta.
1: La informació més propera a tu.
2: I la millor música.
1: La ràdio amb samarreta. Continguts en xarxa.

0: Soc Tomàs Pla de Vall Fontanet, nascut a Sabadell l'any 1946 i vaig néixer al carrer de l'Assi, que en aquella època franquista se'n deia el General Sanjurjo, amb una família que fabriquejaven. Eren petits fabricants, al final de l'eixida hi havia quatre telers. Bueno, vaig anar formant, afortunadament vaig poder tenir uns bons estudis, un bon batxillerat. Jo estava encarrilat, per motius familiars, a treballar el tèxtil, però em vaig anar derivant. Em vaig anar interessant pel cinema, també per influència familiar. El meu pare, el meu avi, havien fet molta fotografia, molta pel·lícula amateur. I em vaig anar derivant de cop i volta, quan vaig haver de fer la mili obligatòria, em vaig decidir que m'hauria de dedicar al cinema. Jo vaig anar a l'Escola Oficial de Cinematografia de Madrid i a partir d'aquí he anat fent una carrera cinematogràfica. He treballat amb pràcticament 700 produccions de tota mena, etc. És una mica el recorregut. Em vaig jubilar ara, ja tinc una mica de Parkinson, bueno, una mica cada vegada més, i ja em vaig retirar de l'ofici als 65 anys.
1: Hola, amics. Això és Cinema a la Xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. Com heu sentit, aquesta era la veu de Tomàs Pla de Vall, un dels millors directors de fotografia que ha donat el cinema català. L'any 2021, ara fa 5 anys, ja li vam dedicar un Cinema a la Xarxa comentant el conjunt de la seva carrera. Però avui ho fem per una cosa molt trista, com és la seva mort el 4 de febrer passat, a l'edat de 79 anys. L'any 2022, l'Acadèmia del Cinema Català li va concedir el Gaudí d'Honor per tota una vida dedicada a les pel·lícules. I ell, que havia estat un mestre de la llum, va recollir el premi amb una bombeta convencional a la mà, de les d'abans, per defensar que la llum que donaven les bombetes d'incandescència era infinitament més acollidora que les bombetes d'avui, anomenades de baix consum. Deia que feien una llum molt agradable, molt càlida, vinculada al foc atàvic prehistòric. Fins al punt que, quan les van prohibir, veient que ja no n'hi hauria més, se'n va comprar moltes, moltíssimes, perquè il·luminessi les estances de casa seva fins al final dels seus dies. I així ha estat. Tomàs Pla de Vall, ell mateix ho ha dit, era fill de Sabadell. Va ser allà on, de molt jove, va fer de projeccionista del desaparegut Cinema Imperial. Era, per entendre'ns, l'homòleg de l'Alfredo de Cinema Paradiso. I, com ell, també, seguint les ordres del règim, havia de tallar les escenes de petons i d'alguna noia en biquini. El cap de cabina tallava i li regalava la imatge tallada. I també, com a Cinema Paradiso, en Tomàs va guardar aquestes imatges tota la vida. Ara l'escoltarem un altre cop. Les seves paraules d'abans formen part d'una llarga entrevista, interessant entrevista, una entrevista que durava 2 hores, que li va fer la televisió de Sabadell. I aquestes altres corresponen a una entrevista feta per BTV. Aquí Tomàs Pla de Vall ens parla de la seva professió com a director de fotografia i tot el que això implica en el rodatge d'una pel·lícula.
0: La gent de direcció de fotografia estem molt implicats en tota la imatge d'una producció. Llavors, des de la il·luminació fins al com s'impressiona aquesta imatge, sigui el suport que sigui, la càmera, on es col·loca, quin tipus de planos es fan, inclús el procés que en diem de postproducció, finalment, diguem que ajudem a direcció a portar un guió amb imatges. Tota la part d'imatge portem un cert control, per dir-ho d'una manera, un estil, un look. És una feina tan tècnica com creativa. Jo crec que la llum és molt important. L'important, jo entenc, és que la llum vagi a favor dels personatges, no en un sentit de fotogènia, no, mítica, que hi ha una mica la mítica aquesta de l'il·luminador que treu molt guapa la gent, no? Hi ha 4 trucos molt senzills perquè algú surti guapo. Més aviat el que costa és, a vegades, espatllar la cara d'un actor o d'una actriu perquè s'adapti a un personatge lleig. Llavors, hem de fer, a vegades, una llum que vagi en contra d'aquesta fotogènia, no? Jo prefereixo fer les coses una mica el·líptiques, no? Que no sigui tot massa evident. Per descomptat que el que busco és crear un ambient, o sigui, l'integració de personatge amb el decorat. És una mica l'antítesi del que es feia clàssicament. A l'època clàssica la gent el que volia veure eren actors i actrius. Clar, ara el públic jo crec que valora més veure personatges.
1: És un plaer escoltar Tomàs Pla de Vall. Era un home tan amant de la cultura, en el sentit més ampli, que escoltar-lo era un enriquiment. Ell compaginava la seva feina de director de fotografia amb la docència i va ser professor de l'ESCAC, l'Escola Superior de Cinema de Catalunya. De fet, va ser-ne un dels fundadors. Va crear una metodologia de treball que l'ESCAC encara segueix avui. Pel que fa a la seva obra, sense comptar les produccions televisives i els moltíssims curtmetratges que va fer, va ser el responsable de la fotografia de 47 pel·lícules rodades entre 1974, quan tenia 28 anys, i el 2011, quan en tenia 65. El seu comiat professional va ser amb el film El gènere femení, de Carles Benpar, protagonitzat per una esplèndida Sílvia Marsó. Aquesta n'és una petita escena.
2: A mi no em deixa ningú.
3: Àngels, entre tu i jo no ha passat res.
2: Res. No ha passat res. Vés-te'n. Vés-te'n de casa meva.
1: Magnífica Sílvia Marsó en aquesta escena. És una grandíssima actriu i d'una gran ductilitat. Però centrant-nos en Tomàs Pla de Vall, no només el trobem al cinema. Pla de Vall va il·luminar un munt d'obres de teatre i també la inauguració i la cloenda dels Jocs Olímpics de Barcelona. Dels Olímpics i dels Paralímpics. Pel que fa a la seva filmografia, va treballar al costat de moltíssims directors. Us en diré alguns, només alguns. Francesc Bellmunt, el primer de tots, Ventura Pons, Joan Bosch, Ferran Llagostera, Carles Mira, Jordi Grau, Roberto Bodegas, Jordi Cadena, Pere Portabella, Romà Guardiet, Josep Maria Núñez, Lluís Josep Comerón, Josep Maria Forn, Manuel Huerga, Antoni Verdaguer, Gonzalo Herralde, Jaime Camino, Rosa Vergés o Vigas Luna. Déu-n'hi-do. Una filmografia de 47 pel·lícules possibilita una diversitat com aquesta. Escoltem ara Tomàs Pla de Vall parlant-nos de la seva vida professional, del cinema català i de la llengua catalana al cinema.
0: Jo crec que a nivell social, tant professional com social en general, sempre he estat implicat en diferents projectes i sobretot de cara al cinema català, per descomptat. Vaig ser ja un dels socis fundadors de l'ICC, l'Institut del Cinema Català, que a l'època franquista, com que li vam donar una forma de societat anònima, si no hauria estat com institució professional prohibida. Tota aquesta implicació em va portar també que vaig ser un dels socis fundadors de l'Acadèmia de Cinema, de l'Acadèmia de Cinema Català. Quan em vaig jubilar em van fer membre d'honor, i ara he tingut la sorpresa meravellosa de tenir aquest gaudir d'honor. Per mi és com un somni, no? La promoció del cinema català sempre ha estat molt migrada, molt minsa. Hi ha hagut, per descomptat, no hi ha hagut recolzament ni des de Madrid, i moltes vegades no hi ha hagut comprensió també per la part pels polítics catalans, no? Per descomptat que no seria pas gaire complicat que les plataformes tinguessin com a alternativa el català. Això ajudaria, estic segur que molta gent triaria aquesta opció. Subtítols, doblatge, el que més convingui, no? Però aquesta opció hi ha de ser. Si no hi ha l'opció, el que ho vol no ho té a mà. I el que no ho vol no s'hi acostumarà, no? Jo crec que seria una bona política donar facilitats, i ja que hi ha una, s'ha de legislar, que aquesta legislació tingui en compte, sobretot a Catalunya, l'idioma nacional català ja és el colmo, que no, a qui no se'l vulgui anar rebaixant, no? En comptes de situar-lo en el...
1: L'obra de Tomàs Pla de Vall és molt, molt diversa. I ho és perquè ell també era divers. Era un home inquiet, curiós, creatiu, investigador. Com és lògic, al llarg de la seva carrera va rebre encàrrecs de tota mena. Pel·lícules d'autor, pel·lícules comercials, drames, comèdies, històriques, experimentals, d'aventures... Fins i tot alguna pel·lícula de l'època de l'anomenat Destape, dels anys 70, com Desnuda inquietú, amb Nadiuska, o Sexy, amor i fantasia, amb Agatha Lys i Susana Estrada. D'entre les més serioses hi ha L'obscura història de la cosina Montse, amb Annabel Eniubit Molló, Gaudí, que era un migmetratge documental, Pont de Varsovia, amb Carme Elias, Solitud, basada en la novel·la de Víctor Català, Actrius, basada en l'obra de Benet i Jornet, Tren d'ombres, de José Luis Garín, Leo, de José Luis Borau, La Mari, de Jesús Garay, o El silenci abans de Bach, d'Àlex... amb Àlex Brandemil, que era el protagonista, i era una pel·lícula de Pere Portabella. Tomàs Pla de Vall, malauradament, ens va deixar el 4 de febrer passat, a l'edat de 79 anys, víctima del Parkinson, una malaltia que arrossegava des de feia 15 anys i que anava avançant cruelment fins que va acabar amb la seva vida. Després de la complicadíssima operació de columna de més de 10 hores que li van fer el 27 de gener passat a l'Hospital de la Vall d'Hebron, només va sobreviure 8 dies. En aquest sentit, va ser molt important per a ell tenir al seu costat la Clara Marçó i Arderiu, cantant de cançó popular i companya seva aquests darrers 15 anys. Tomàs Pla de Vall estimava el cinema. No era una feina per a ell, era amor a aquesta feina. I, a més, era un pou de saviesa cinematogràfica que deixa un llegat immens a l'experimentació fotogràfica i a la de la llum. Nosaltres, per tancar aquest cinema a la xarxa, que ha tingut Aimant Triqui a les vies de so, direm adéu a Tomàs Pla de Vall amb el clarinet de Paquito de Rivera de la banda sonora del film Actrius, composta per Carles Casas. Tomàs Pla de Vall va dir: "No m'agrada posar nostàlgia en la mirada enrere de la meva vida. Miro enrere i penso, doncs molt bé, he fet això, he fet allò, la feina s'ha acabat, fins aquí podia arribar. Crec que he fet tot el que he pogut. Ho he intentat al màxim i ja està. L'important és la gent que ve ara. En aquest sentit, estic content, perquè penso que he contribuït a fomentar un rigor, una filosofia de treball, que veig que l'aplica molta gent, i quan m'ho agraeixen, m'emociona." Fins la setmana vinent, amics.

0: Una curiositat fascinant sobre el calendari és que al llarg de la història les societats han lluitat constantment per fer-lo quadrar amb el moviment real de la Terra. El calendari gregorià, el que fem servir avui, és només l'últim intent d'un llarg procés d'ajustaments. Un exemple sorprenent és el dia perdut de 1582. Quan el papa Gregori XIII va introduir el calendari gregorià per corregir els errors acumulats del Julià, es va adonar que el calendari tradicional s'havia desfasat uns 10 dies respecte al cicle solar. La solució va ser tan directa com radical. En molts països, després del 4 d'octubre de 1582, va venir el 15 d'octubre. 10 dies van desaparèixer del calendari, literalment. Aquest canvi no va ser universal ni immediat. Països com Anglaterra i les seves colònies no van adoptar el calendari fins al 1752, i en fer-ho van haver de saltar 11 dies per posar-se al dia. Molta gent de l'època estava convençuda que els havien robat temps de vida, i va haver protestes demanant que retornessin els dies perduts. Aquesta transició mostra com de difícil és sincronitzar perfectament el temps humà amb el...
1: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
2: Salutacions, us parla Eva Garrido. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya ha recuperat el servei habitual de trens a la línia Barcelona-Vallès després de finalitzar les obres de renovació de via entre les estacions de Gràcia i Sarrià. Els treballs, que s'han allargat durant gairebé 15 dies, han interromput el servei ferroviari en aquest tram, que s'ha cobert amb un servei alternatiu per carretera. Amb la finalització de les obres, els trens tornen a circular amb normalitat d'acord als horaris d'agost. Les obres formen part d'un projecte de renovació de la via entre Plaça Catalunya i Sarrià. L'Ajuntament prohibeix circular en patinet elèctric pels carrers Santiago Rusiñol i Santa Maria, ho ha anunciat l'alcalde Josep Maria Vallès a través del seu compte d'Instagram. Precisament s'ha instal·lat un senyal fent referència a aquesta prohibició a l'inici del carrer Santiago Rusiñol a la banda de la plaça d'Octavià. Per tant, en aquests dos eixos, amb una elevada afluència de vianants, cal baixar del patinet i anar a peu. La mesura, segons apunta el govern local, vol evitar ensurts i caigudes, millorar la convivència i garantir espais més segurs per tothom. La intersecció entre la carretera de Rubí i l'avinguda dels Països Catalans, a tocar del centre comercial, es convertirà en una espècie de rotonda. Així ho ha comunicat també l'Ajuntament, que començarà els treballs a partir de setembre. L'objectiu és millorar la fluïdesa i, sobretot, la seguretat viària en un dels punts amb més trànsit del municipi i un dels principals accessos a la ciutat. I a Sant Cugat, el servei Un Segon de l'Oficina Jove presta assessorament en prevenció de drogues des del 2016 i en pantalles des del 2020. Cugat Media ha entrevistat el psicòleg Roger Ferrer, responsable d'aquesta assessoria municipal, que reflexiona sobre dades remarcables com les de l'estudi de la Generalitat, que diu que un 35% dels estudiants de secundària consulta les xarxes més de 6 hores al dia durant el cap de setmana. Ferrer subratlla que els usuaris del servei cada cop són més conscients de les conseqüències del mal ús o l'abús del mòbil. Això és tot per ara. Tota la informació de Sant Cugat la trobaran a www.cugat.cat.
1: Serveis informatius de Cugat Media. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
4: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
3: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
4: Perquè la teva salut és el nostre futur.
3: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
5: Braseria La Bolera.
6: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
5: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
6: Braseria

0: Marcelí Massafret és un arquitecte del rendiment esportiu format a l'INEF i especialista en alt rendiment, amb una trajectòria que abraça el bàsquet, la natació i el waterpolo. Professor, entrenador i preparador físic, ha deixat empremta tant en clubs catalans com en la selecció espanyola i en universitats com la Loyola Marymount, sempre fent créixer els esportistes. Ha viscut els Jocs Olímpics des de dins, Barcelona, Londres, Tòquio i París, i ha participat en mundials i europeus, convertint l'esport en el seu escenari de mestratge. Marcelí, benvingut.
1: Moltes gràcies, Carme.
0: Tu vas néixer a Sant Vicenç de Castellet, però fa molts anys que vius a Sant Cugat.
1: Sí, vaig néixer a Sant Vicenç el 58 i des dels 28 anys que ens vam ja començar a desplaçar per motius de feina i he viscut a Sant Cugat 35 anys. 35 anys són forces.
0: I què t'hi va portar?
1: M'hi va portar dues coses. Una, l'educació dels meus fills, que pràcticament són nascuts aquí, i creia que hi havia una escola que em cridava molt l'atenció, l'escola Benz. I després el fet de que jo, des de que es va obrir el CAR, pràcticament el mateix dia que es va obrir el CAR, he estat preparador físic, entrenador al centre del rendiment de Sant Cugat. I m'agrada viure allà on treballen i on els meus fills es formen com a persones. I això amb la meva dona, que també és una amant d'aquestes coses, doncs vam decidir fer el pas aquest, que ens va costar molt. Perquè marxar del poble, pels que som de poble, és complicat.
0: La teva infància, però, va passar a Sant Vicenç.
1: Sempre. La meva infància, la meva adolescència, els millors anys de la meva vida hem passat a Sant Vicenç.
0: Tens un bon record d'aquella època.
1: Tinc un bon record i ara, gràcies a Déu, si la salut m'ho permet, quan em jubili aquest febrer, tornaré al bàsquet que m'ho va donar tot, que és el bàsquet del meu poble, i els ajudaré amb els petits, amb els entrenadors. No agafaré cap equip, però sí estaré ajudant-los amb el que necessitin.
0: Això vol dir que canviaràs de residència?
1: No ben bé.
0: Quin va ser el teu primer contacte que recordis amb el món de l'esport?
1: Bueno, el meu primer contacte va ser al carrer. Jo sóc de poble i el meu contacte va ser jugar al carrer. I el carrer ha sigut l'escola dels meus companys i la meva, i la que ens va fer grans amb el futbol i amb el bàsquet al poble.
0: Trobes a faltar que hi hagi aquest contacte ara mateix, perquè ha canviat tant la societat, les ciutats, els pobles, que els nens ja no poden pràcticament jugar al carrer?
1: Crec que és bàsic, crec que s'ha perdut l'espontaneïtat que donava el carrer. L'esport ha passat a ser massa controlat. Abans el jugador que jugava al carrer, el nen, la nena que jugàvem al carrer, érem els nostres mestres, havíem de ser altament creatius i improvisadors. Inclús, aviam, no teníem el material que hi ha ara, això ja ho podeu suposar, i nosaltres jugàvem, per exemple, al futbol amb ampolles de lleixiu plenes de paper i jugàvem amb allò i allò rodava. Llavors, quan tu vas una pilota era diferent i en bàsquet doncs passava tres quarts del mateix.
0: Podem dir que has fet de la teva passió la teva professió?
1: Sí, però això té una doble... Aquí hi ha una doble via. A mi l'esport m'agrada molt sempre, però moltíssim. Però igual que m'agrada molt el teatre i m'agrada molt la música. I el que més a mi m'ha colpit del meu poble han sigut els mestres que jo he tingut. Jo he tingut uns professors, uns mestres excel·lents. I aquesta gent em van fer enamorar de l'ensenyament. I sobretot a l'Àngel Mauriz, que va ser un professor que lligava molt l'esport i les matemàtiques, va ser el que em va fer donar compte de que jo, el que m'agradava a mi era ensenyar alguna cosa. I com

0: que a mi m'agradava ensenyar o ajudar a aprendre, que després és realment el que fas, és ajudar a aprendre, aquesta va ser el detonant. I a partir d'aquí, l'esport era el que per mi era més fàcil de fer. I vaig agafar, realment, vaig estudiar INEF, que era realment era una carrera que acabava d'aparèixer a Catalunya, doncs va fer això, no? Aquesta doble dualitat, però principalment pel tema educacional, de l'educació.
1: I com acabes especialitzant-te en la formació física, en la preparació física? Per què per aquest camí?
0: Bueno, jo això no sé si és moment i tindrem temps de fer-ho, no? Realment, en l'esport, amb l'esport, estem parlant d'esport de mainada i estem parlant d'esport de rendiment, estem parlant no de la gent que podem anar al gimnàs o que podem sortir a córrer o que podem agafar la bicicleta. Estem parlant d'esport. L'esport és una eina educativa en un temps i és una professió en una altra. Per tant, el que hi ha en l'esport són entrenadors. No hi ha preparador físic. La paraula és entrenador. Llavors, a l'entrenador, en funció del moment, es posa una gorra o se'n posa una altra. Es posa la gorra tàctica, perquè toca tàctica, o es posa la gorra, que és la gorra de pista, o es posa la gorra de la preparació física, que tampoc ha de ser el gimnàs, perquè la preparació física va molt més enllà, perquè és el treball condicional. Jo vaig fer això perquè realment jo sóc entrenador, i per tant, l'entrenador doncs, té capacitat, sobretot doncs, si has fet INEF i has estudiat això, de tocar, de fer diferents papers en aquesta auca, no? Que és el món de la direcció esportiva a nivell de pista, a nivell tècnic.
1: Ara anirem a un tema d'actualitat. Tu t'has preguntat, perquè això està passant últimament, els futbolistes professionals estan tenint moltes lesions. Què creus que és el que està fallant? Perquè s'està apuntant molt directament a la preparació física.
0: Mira, Carme, el tema de la lesió és multifuncional. O sigui, per què una persona de carrer un dia es trenca el tendó d'Aquil·les? Per què? És que no, perquè són múltiples factors. Parlem del camp de l'esport professional. Aquí entra tot. O sigui, el nombre d'intervencions que tens en un partit, el nombre de partits que fas, el temps de descans, l'alimentació, la teva història. Un jugador, a la meva època, a 18 anys, era un júnior que algun treia el cap algun minut amb el sènior. Llavors, a partir dels 20, 22, podies entrar. La competició tenia una exigència en aquells temps, ara en té una altra. I el jugador entra a 17, 18 anys a l'alt rendiment. A nivell de resistència, el cos del jugador a 18 anys, a 17, està preparat per fer això, a nivell de resistència. Però a nivell de velocitat i de força, sobretot de força, perquè és que tot es resumeix a la força. O sigui, si la persona no té força, no pot córrer, no és resistent. Si la persona no té força, no pot esprintar. Llavors, hi ha dos aspectes amb l'ésser humà que són fonamentals. Un és la força i l'altre la coordinació. Quan aquests dos pilars estan en equilibri, que tu has tingut temps de construir un atleta, un esportista, un jugador de futbol, un jugador de bàsquet, un jugador de waterpolo, has tingut temps de construir-lo, aquest jugador està més preparat per entomar el que li ve. A 18 anys, un jugador a nivell de força no està preparat. No està preparat perquè no ha tingut temps. El cos, per molt que hagis treballat, no està preparat per entomar la carga que representa un esport d'equip. Jo no et dic que no estigui preparat per jugar, que no estigui preparat per aixecar pesos i moure pesos. No estem parlant d'això. Estem parlant de que aquesta força té una funcionalitat. Aquesta funcionalitat és el camp, el bàsquet, la piscina, el camp de futbol, allà on sigui. I això triga un temps i s'ha de tenir una base. I aquesta base no hem tingut temps de fer-la als 18 anys. Llavors, si això hi poses tot aquesta paraula que fa servir tant, l'estrès que poses muscularment sobre el jugador, cognitiu, etc, etc, etc, tot això és una font de lesions. Una altra, les seleccions. Per què existeixen les seleccions?
1: Algú s'ho pregunta.
0: No, jo m'ho pregunto sempre. Tu saps que he estat amb seleccions, però perquè si són jugadors de club. Jo no m'imagino mai que la Seat, la Porsche, la d'Espanya, un dia diguin, bueno, agafem tots els nostres enginyers que farem una competició contra els enginyers de la Seat, la Porsche, l'Audi, Volkswagen, de França. No, els enginyers són, hòstia, els pago i els tinc. Deixem això. Què passa quan un jugador va a la selecció? Deixa de fer un hàbit que fan al club. Tu en el club tens una manera de fer. Mira, et poso un exemple. Tu a casa esmorzes d'una determinada manera. Tu te'n vas a un hotel i esmorzes d'una altra manera. Doncs al jugador li passa això. Ell està acostumat a uns hàbits molt ferms i de cop i volta se'n va, en fa uns altres. I després torna. I això és un niu de problemes.
1: Ara anem de dalt a baix. A Catalunya hi ha molta pràctica esportiva a nivell amateur.
0: Sí.
1: Creus que aquests equips, aquests esportistes, treballen la preparació física d'una manera adequada?
0: És que tornem a la paraula entrenament. És entrenament. Et podria dir, no hi ha temps de fer la preparació física, no és entrenament. Per què jugues, per què tu jugues a Copa Catalunya en bàsquet? Per què jugues a tercera divisió, per què jugues? Vale, doncs, el fet de tu jugar allà, necessites, té uns condicionants, i aquests condicionants són d'entrenament. I si aquest entrenament ha de ser cognitiu pel tema tàctic, coordinatiu pel tema tècnic, ha de ser a nivell físic pel tema condicional. I això ha de tenir un equilibri. Llavors, si l'entrenador no ho considera, no puc dir jo si està bé o no està bé. L'entrenador no ho considera i és ell el que entrena. I jo no diré pas, no li esmenaré pas la plana a l'entrenador. L'entrenador que està allà on sigui, a Sant Cugat, a la UES, que està en el futbol de Sant Cugat, aquests en saben molt. Perquè si no, n'hi haurien uns altres. I, per tant, ells saben el que han de fer. No sé si la preparació física o no. Jo sempre parlo d'entrenament. I l'entrenament ha d'estar equilibrat, perquè nosaltres som aquí perquè hi ha els jugadors, hi ha els esportistes, i això ho hem de tenir, hem de ser, els entrenadors hem de ser suficientment humils per entendre que el motiu nostre és l'esportista, i l'hem de respectar. I l'hem de respectar a l'hora d'entrenar-lo, que és el nostre mitjà.
1: Has parlat de la UESC. Tu vas ser entrenador del primer equip.
0: Sí, un any, dos anys, un any i mig, vaja.
1: I què et va portar? O sigui, com vas arribar a la UESC?
0: Mira, la UESC hi vaig venir per un esperit de poble. O sigui, jo t'he dit que era un poble, que m'havia format en un poble, i que a mi el que em va donar el meu poble és impagable. Jo no seria on soc si no hagués tingut els inicis que vaig tenir i els recolzaments que vaig tenir. Llavors jo vaig venir aquí a Sant Cugat i vaig pensar que podria reproduir una mica el que havíem reproduït al meu poble, que, per exemple, no hi havia bàsquet femení, i de cop i volta, en els anys 80, 78, 79, vam dir, hi ha d'haver bàsquet femení. Ens vam posar a treballar pel bàsquet femení, vam fer un equip de bàsquet femení que va arribar a jugar a primera B. Per tant, vaig dir, ostres, si ho has fet allà, que érem 6 o 7.000 habitants, aquí, que hi ha molts més mitjans i que hi ha molta gent que sap molt de bàsquet, perquè aquí a Sant Cugat és un lloc que la gent sap de bàsquet, sap d'esport, hòstia, m'hi poso. I no, vaig fracassar. De dalt a baix. Vaig fracassar perquè jo venia del Barça, d'entrenar al Barça, havia estat 5 anys allà, i tenia un... Ja feia molts anys que estava a l'INEF i al CAR, i clar, segurament la meva manera de veure les coses no la vaig saber fer encaixar aquí, i ja està, i vaig fracassar, i punt, no hi ha cap problema.
1: I mantens la relació, la vinculació amb el club, d'alguna manera?
0: No, perquè mai més m'han dit rei tampoc. El que sí que he mantingut aquí una gran relació i els hi estic molt agraït és amb l'Escola Vens. L'Escola Vens, a través dels seus professors i en aquest cas també del responsable en aquells moments, que era en Jordi de la Cruz, doncs van confiar en una sèrie de gent d'INEF de Barcelona, en els quals doncs jo els vaig portar aquí, i ens ho vam passar molt bé.
1: Sí, sí. M'has explicat abans una anècdota.
0: Sí, home, aquí va haver...
1: Que és important per tu, perquè tu la recordes amb diguem que amb orgull, no?
0: És important pels nanos. Jo crec que és molt important pels nanos. Mira, aquí vam començar i el segon any que hi érem, dos jugadors, l'Aleix i el Lluís, van anar a la selecció catalana mini. L'Aleix Massot, un jugador molt alt, quan va acabar la selecció, va fitxar pel Barça. Després va tornar acabant amb mi a Sabadell, a l'Escola Pia. I el Lluís, hòstia, el Lluís és un nano increïble, el Lluís Armengol, va anar a la selecció també, i quan va anar a provar pel Barça es va torçar el peu en l'entrenament i no va poder, perquè si no també s'hagués anat. Pues van ser els dos primers jugadors a nivell català, d'escola, que van entrar a la selecció catalana, van quedar campions d'Espanya, l'entrenador era el Richi Serrés. Doncs aquests dos nanos van ser els dos primers que van fer això. I és una cosa que sempre l'hem parlat i que l'expliquem a les classes, perquè és molt, molt interessant que la gent que treballa a les escoles se senti orgullosa de treballar a les escoles. Perquè realment és on hauria de començar l'esport. Ben dit, hauria de començar a les escoles. I a mi per això estic molt agraït a l'Avenç, perquè l'Avenç ha tractat l'esport sempre com una matèria més dintre del seu projecte.
1: Mm-hmm. Anem a la part personal un altre cop. Sabem que el teu pare va ser alcalde durant dos mandats, crec que de més seguits, de Sant Vicenç de Castellet. A tu la política no t'ha tret mai?
0: No, a mi el que m'ha tret és el país. I el meu pare el que la treia era el país. El meu pare era un home d'associació. Jo, al poble, hem sigut gent d'associació, tant la meva dona com jo. Sardanes, teatres, escoltisme... Bé, tot això. I el meu pare era un home d'associació. I quan va anar, per primer cop el van cridar a l'Ajuntament, era amb l'últim mandat dels ajuntaments no democràtics, de quan encara hi havia el gran dictador. Doncs en aquell moment el meu pare va anar a l'Ajuntament amb un escut de Catalunya a la solapa. I el van tatxar de catalanista separatista a la seva fitxa i no el van fer alcalde, per sort, per la família i per ell. I això va ser un fet premeditat entre ell i mi mare, que van ser prou valents per fer això. Però això, com a conseqüència d'això, a les següents eleccions, que van ser les eleccions democràtiques, li van demanar amb el meu pare, i van dir, home, t'hauries de presentar, i es va presentar. I així va començar. Però el meu pare era un home d'associacionisme, no era un home polític. No era un home polític. I no en va ser, de polític. I jo no sóc un home polític, i sóc un home de... sóc una persona d'això, d'associació, de fer coses a darrere, no a la política.
1: I els teus fills t'han seguit les passes? S'han dedicat a l'esport o són practicants?
0: Bueno, els meus fills han sigut practicants de l'esport i encara ho són, amb la seva... Clar, han jugat a bàsquet fins que d'això, però després per motius de les carreres i de les feines han hagut d'això. El gran va fer les pràctiques aquí amb vosaltres, perquè és periodista, i de fa molts anys que està treballant i vivint a Andorra. I el petit enginyer de telecomunicacions, i quan va acabar em va dir, pare, m'ajudes a entrar a bombers? I es va preparar per ser bombers, va entrar a bombers i està treballant a bombers i està aquí Sant Cugat ficat amb 70.000 coses. Sí.
1: A punt de la jubilació, explicaves al principi.
0: Sí.
1: Tens ganes?
0: En tinc ganes, sí. Tinc ganes de jubilar-me. Ho he anat fent a poc, primer vaig deixar el CAR, després vaig deixar la selecció i ara deixaré la universitat. Ho hem fet a poc, des del 65 cap aquí hem anat deixant coses. I en tinc ganes perquè tinc ganes de fer altres coses. No tinc ganes de jubilar-me per no fer res. I una de les coses que vull fer és tornar el que a mi m'ha donat l'esport. I una de maneres és fer-ho, doncs, com dit, del poble, però també vull fer altres coses de formació per mi que em tinc ganes.
1: Clar, home, sabíem segur que parat no et quedaries, perquè un home amb la trajectòria que acabem de repassar, és difícil que es jubili per no fer res. Per tant, m'imagino que tindràs una agenda superestructurada, superocupada, i estaràs més que actiu, no?
0: Sí, una de les coses que he recuperat és l'esperit del meu avi, que era pagès, i puc tenir encara la sort que això, doncs, he de donar gràcies als meus avis i als meus pares que han conservat la terra, i podré estar, doncs, a Rellinars fent, ja ho estic fent, amb l'ajuda d'un mestre de la pagesia que és d'allà, que és el veí, i que m'ajuda amb tot, no? De com s'han de clavar les canyes i com s'han d'esporgar les coses i com s'han de fer. Això és una de les coses. I l'altra cosa, doncs, ja t'he dit, això de l'esport i tot el que pugui fer de teatre i de música, que és fantàstic.
1: No sabíem d'aquesta vessant més cultural, que de vegades ens quedem amb el tema de l'esport i sembla que no hi hagi temps, no?, per dedicar-se a altres coses, però tu sí, t'ha agradat.
0: Teatre és una cosa que havíem fet bastant, inclús havia anat a Terrassa, a l'Institut del Teatre, però sí, és una malaltia, no sé si dir-ho, però sí, m'agrada moltíssim i m'agrada molt la dansa moderna, m'agrada moltíssim, ens agrada, i quan dic m'agrada vull dir ens agrada, perquè jo estic vinculat a la meva dona amb tot això i és la persona, una persona, bueno, que és la que compartim tot aquestes coses.
1: Bé, doncs avui hem compartit un passeig per la vida de Marcel·lí Massafret, aquest sant coatenc vegenc,
0: sí.
1: que tornarà als orígens, no?, per intentar treballar amb el bàsquet de base i continuar vinculat al món de l'esport, entre altres coses, perquè ja hem vist que li agrada fer moltes més. Marcel·lí, un plaer.
0: Moltes gràcies per deixar-me compartir aquest temps, Carme, i et felicito per la feina que fas, que vull dir una cosa. La feina que fas des d'anys i anys i anys, perquè fa molts anys que ens coneixem, aquesta feina que feu amb emissores que no són les emissores que normalment tenen aquests índexs d'audiència tan grans, i que és una feina impagable i que és la feina que, ostres, reivindico pels periodistes que la feu. Gràcies.
1: Gràcies a tu. Que vagi molt bé.

0: Sant Cugat Comerç i l'Ajuntament de la ciutat treballen per posar en marxa pròximament una nova campanya per sensibilitzar sobre la importància del comerç local i de proximitat a la nostra ciutat. Al Faves Comptades coneixerem els detalls d'aquesta iniciativa de la mà del president de l'Associació de Comerciants, Jaume Buscallà, i la gerena de la Burgos. Molt bon dia, benvinguts.
1: Hola, bon dia.
2: Bon dia, bon dia.
0: Comença el nou curs i esteu molt enfeinats o què?
2: Doncs sí, la veritat sí? És que hi ha molta feina a fer al marge d'aquesta campanya que ara en parlarem i que comença a apuntar-se a les línies generals. Ara estàvem dient que encara que quedi molt estem ja immersos preparant el Nadal. Això també és una de...
0: Si us sembla, en parlem després.
2: Sí, i tant.
0: Entrem en matèria amb el tema principal, que és aquesta campanya que d'entrada us pregunto pel que us empenya a fer aquesta nova campanya just en aquest moment. Per quina raó, quins són els motius?
2: Bé, hi ha una coincidència amb l'Ajuntament sobre la importància de la sensibilització de la gent de Sant Cugat, del client, de qui ja compra a la ciutat, per posar encara més en valor què vol dir el comerç local i quin impacte té en el seu dia a dia. És a dir, que es valori més del que ja fan, què vol dir que aquest comerç sigui viu i que faci ciutat, en definitiva. Aquest és l'origen, aquest és el punt de coincidència amb l'Ajuntament. L'Ajuntament apunta aquestes línies que nosaltres treballarem amb ells i treballem amb ells, i aquesta és la direcció en general del que es pretén amb aquesta campanya.
0: Però heu detectat alguna qüestió especial en el comportament del ciutadà envers el comerç de proximitat que us faci pensar això ho hem de reforçar, això hi hem de posar més esforç, per aquí hem d'insistir més?
2: Jo crec que no és un comportament que sigui diferent del d'altres ciutats, no és un comportament relatiu al consum que només tingui a veure amb Sant Cugat, però sí que és veritat que és oportú ara, perquè estem en un moment en què encara no comença de veritat la campanya de Nadal, és un moment en què el curs ha començat i és força oportú per donar-li més importància i posar encara més valor al que no tant el que vol dir comprar determinats productes, sinó el que vol dir el comerç a la ciutat. La importància que té per fer carrer, pel que és el passeig, fins i tot la il·luminació, la seguretat, estem parlant de coses ja de vegades molt primàries, és a dir, que el comerç no tan sols fa ciutat, sinó que garanteix que coses tan essencials com la via pública tingui una vida i, per tant, fins i tot sigui, anem a algú molt primari, més segur. I aquest és un punt de coincidència també amb la regidoria, que a més és una regidoria que comparteix també el tema de seguretat ciutadana, o sigui que...
0: Si haguéssim de valorar aquesta consciència que té el Sant Cugatenc respecte del comerç de proximitat, del comerç que pot trobar a la seva ciutat, si haguéssim de valorar, de posem-li notes de l'1 al 10, el Sant Cugatenc és conscient del valor que té, precisament, el petit comerç?
1: A veure, jo crec que hem de diferenciar com dos parts. Una, la gent més jove, i una altra, la gent de certa edat. La gent que té certa edat jo crec que valora molt el comerç, que ens hem aixecat amb aquests comerços des de tota la vida i, per tant, som més que comerciants. Va més enllà de ser un comerç. Són veïns i són amics. En canvi, el que jo veig és que la gent jove està ja més acostumada a fer compres online, té una miqueta més oblidat el comerç de tota la vida. Jo ho dic pels meus fills, o sigui, ho tinc a casa. Llavors, la nostra idea és també, sobretot, això, la gent jove que comenci també a valorar, que comenci a veure i que anem per aquí.
0: O sigui, que un dels objectius seria precisament captar nous públics?
1: Sí,
0: com la gent jove, per exemple?
1: Exacte. Estan una miqueta més en internet que no als carrers a comprar. Llavors aquest seria un dels objectius principals.
2: Sí. Més que no tan sols el tema que és el que diu l'Adela, que efectivament és així, ja tots sabem els hàbits de consum, generacionals, etc. O no generacionals, tots també tendim a de vegades ser pràctics i a fer determinades compres. Això és així, tots ho sabem. Però més que això, que valorin que quan un passeja pel carrer i troba un carrer determinat, i és per alguna cosa. És a dir, no és que hagi de canviar ja els hàbits del seu consum, però sí que se n'adoni que si passeja i es troba algú, i una cosa tan òbvia com aquesta, o amb els seus fills, o amb els seus amics, és gràcies a... Aleshores, això ja posa en valor, i per tant, s'ha de girar i veure, no?, què hi troba. Bàsicament, és aquest el tema. Els hàbits, entraríem en un debat que, enorme i general, que s'escapa de vegades, sobre els hàbits, les generacions, el què, el per què, quin tipus de producte. Anem a l'essencial, que és, més enllà del que tu compris i jo no compris, sàpigues que si estàs aquí, en el carrer, amb llum, parlant amb algú, i estàs segur i t'has trobat algú, és perquè al darrere teu o davant hi ha un comerç cobra, que té un aparador, que té la llum encesa i que ha fet que aquest altre company de carrer ha entrat i ha comprat. Aquesta és l'essència.
0: Mm-hmm. Estem parlant d'una campanya pròpia, local, és a dir, una campanya que es fa únicament a Sant Cugat?
2: Sí, l'origen i l'objectiu i l'origen és efectivament local, també amb la regidoria de comerç i nosaltres, i ha de tenir diverses potes, i efectivament és patró i fet a Sant Cugat, al Vallès.
0: I està pensada perquè hi participi tot el comerç local, implicaria també la restauració, a qui implicaria?
2: Sobretot comerç, no tant restauració, perquè és qui... La restauració té terrasses, té una vida i la té a unes hores determinades, moltes vegades, però el que afecta més és el comerç. Treballaríem sobretot d'entrada a centre, que és on hi ha més impacte principal, i el que implica bàsicament és el comerç, efectivament, sí, sí.
0: Podem entrar una miqueta en el detall, amb allò que ja tingueu més o menys idea, per on aniran els trets, en què consistirà aquesta campanya?
2: L'Ajuntament ha engegat ja una comunicació amb els comerciants directe i nosaltres també amb els associats, anem a la vegada, i una de les que es proposa inicialment és el que se li anomena aparadors buits o... més que aparadors buits, que és la frase inicial, aparadors com tancats, és a dir, buscar algú tan impactant com una tarda en concret, els aparadors estiguin embalats, és a dir, la gent no hi vegi llum una estona, un moment concret, una hora, dues hores, un vespre, una tarda, i en què el passejar, per exemple, aquesta és la primera de les idees amb les que ja hem contactat amb els comerciants, es trobi els aparadors tapats, embalats. Per exemple.
0: Tancades les botigues? O no?
2: No, les botigues obertes, però l'aparador tancat. És a dir, no s'hi veu res, tapat, embalat, sense llum, i la gent se n'adona de cop i volta què passa si els locals... La porta està oberta, la gent ha d'entrar, i si vol comprar, no li direm que no, perquè no és l'objectiu.
0: O sigui, voleu impactar directament en el...
2: Sí. Aquesta és la primera idea, que sempre s'ha de valorar. És a dir, si no tenim l'acompanyament i el comerciant no ho veu, nosaltres no farem res, ni hem de fer ni podem fer res, perquè ha de sortir del comerciant. Però aquesta primera sondeig i entrevista l'hem anat fent en paral·lel per veure si efectivament aquest... I la veritat és que d'entrada l'acollida és positiva, és un moment concret, és un tema, una acció d'aquestes de guerrilla, potser no seria la paraula.
0: Va, d'impacte.
2: Però, sí, impacta, perquè realment la gent al passejar de cop i volta vegi algú que no és normal, i que potser no se n'adona que no és normal fins que no li mostres que no ho és de normal. I si fem això dels aparadors, doncs, que queden tapats, bé, la gent pot dir què està passant aquí. Ah, bueno, és una de les primeres accions, però que estem en un moment de sobretot valorar i veure què hi diu el comerciant. Aquestes accions sobretot tenen impacte, però la veritat és que les converses i el que anem dient és que el comerç està amb ganes de fer una acció concreta d'entrada que tingui que veure amb alguna cosa una mica diferent i que sacsegi una miqueta. No anem a agafar el client i ni castigar-lo ni esbroncar-lo, senzillament fer-li veure determinades coses. I això realment crec que és la primera vegada que es fa una cosa, hi ha una primera acció d'aquest perfil,
0: Teniu dates per saber quan es posarà en marxa i durant quant de temps?
2: Segurament finals d'octubre, dintre del mes d'octubre, més o menys, està per definir, perquè ja et dic, és principal poder tenir quall amb els comerciants. Aquestes accions necessites que tinguin volum, si no, no té massa sentit.
0: Les heu de consensuar cadascuna d'aquestes iniciatives que penseu amb els associats.
2: Però, no? Alguna ja surt d'ells, és a dir, sí? Aquestes idees, per exemple, les reculls arrel de les iniciatives i les coses que diuen els comerciants. Quan parlem, la de la sobretot que tot el dia és al carrer, apareixen des de baix, eh? No, malament si inventes alguna cosa que, no, que les idees no venen de qui vol reivindicar, i aleshores recollint aquestes idees apareix això.
0: Sí. Totes les campanyes tenen un lema, en teniu? O encara li esteu donant voltes?
2: Aquesta en concret dels aparadors, no? Li anomenàvem, o des de l'Ajuntament proposaven a l'aparadors buits com a lema, però això és una acció concreta que ha d'anar sobre un altre lema més gegant, més gran, més amb el temps, que li doni continuïtat, i que està... En aquest debat estem ara. Això és una acció molt concreta aquesta, però... El nom general de tot això, perquè no ha de ser d'un dia en concret, acabem de treballar-la, perquè ja et dic, sobretot ens interessa molt què ens diu el comerciant, en aquest cas a l'associat, però sobretot el comerciant, perquè si no, quin sentit té? Si això ho lidera l'administració o fins i tot nosaltres, no.
0: I durant quant de temps penseu que ha de tenir durada aquesta campanya?
2: Això és una acció concreta, i jo crec que ara, si ho fem intensament a la prèvia de Nadal, per Nadal, a partir de l'Advent, estem per altres coses i hem d'estar pel que hem d'estar, que és per dinamitzar la ciutat, fer que aquesta ciutat tingui color, tingui llum, la gent hi gaudeixi del carrer, i aleshores si li donem continuïtat i després del Nadal i tornem i ho convertim això en un eslògan clar, és millor, per mi és més interessant, és a dir, que ja quedi permanentment en l'imaginari de client i comerciant.
0: O sigui, que podria ser una campanya dilatada al llarg del curs amb diferents impactes?
2: Potser podríem començar per un, hem de valorar, hem de caminar, amb aquest tema, sobretot la regidoria és molt important, perquè també l'origen de determinades idees ve des d'allà, i de vegades comences alguna cosa i l'impacte és tan positiu i ha resultat tant que dius, doncs, cada vegada una cosa diferent, o vés a saber si potser repetim o no repetim, potser el balanç és, escolta, això no ha tingut transcendència ninguna, ho veurem, els mitjans potser ens direu, bueno, bé, però vols dir? Aleshores, és clar, aquestes coses no les hem de valorar, però sí que és veritat que hi ha un títol general, un motiu general que ha d'anar més enllà d'unes accions concretes.
1: Bueno, el que està clar és que això va adreçat a tots els comerços, i per tant, si realment és una manera de cridar l'atenció del ciutadà d'això, que estem aquí, que no només som comerços, sinó que anem una miqueta més enllà, fem ciutat, doncs s'haurien d'afegir la gran majoria de comerciants. No té sentit, com diu el Jaume, que facis tot aquest moviment i després te n'adonis que tens un percentatge important que no vol afegir-s'hi. Llavors també s'ha de valorar, depenent de la resposta. Ara hem començat, tenim algunes respostes, però encara no sabem el total dels que volen afegir-s'hi a aquesta reivindicació, o com li vulguem dir.
2: És important que això vingui des de baix. Jo crec que és molt important això. I després, si hi ha quall, si la cosa va, és quan de vegades els mitjans els hem d'acabar demanant sempre allò de... El ressò, ens ajudeu a donar-li quan estigui més tancat. Avui venim a apuntar-te unes idees perquè també ens interessa veure, no?, què passa i què hi diu la gent. Però és molt probable que aquesta primera vagi en aquesta direcció.
0: Home, ja sabeu que aquí teniu els micròfons oberts, el nostre eslògan, som la teva veu, som la veu del comerç de la ciutat també, i per això està molt bé que vingueu a explicar-nos iniciatives que encara s'han de posar en marxa. Quina és l'aportació, quin és el paper que fa l'Ajuntament en aquesta campanya?
2: Bé, jo crec que el seu paper sobretot és el de generar idees al voltant d'això, poder comunicar més directament també amb el comerciant, fer-li saber determinades coses. Crec que també el paper de la regidoria en aquest cas és el de rebre, no? Poder, també és útil que d'aquesta forma contacti i tingui una interlocució directa també amb el comerciant. Per ells jo crec que és important aquesta relació, que de vegades l'administració i el carrer, moltes vegades no aquí, és difícil de vegades que connecti, això és així, sempre ha sigut així. És una oportunitat, i el paper que se li demana a la regidoria, i en definitiva també a l'origen, la realitat és aquesta, d'aquestes idees, també té molt a veure amb l'interès que hi té. sí, sí.
0: No ens queda gaire temps, però sí que ens agradaria saber, a banda d'això, que és una de les novetats d'aquesta temporada, en què esteu treballant ara, Adela?
1: Doncs, bueno, tenim diverses campanyes abans de que arribi el Nadal, a trobar el tresor, els dies màgics, però sobretot ja estem molt bolcats amb la campanya nadalenca, que aquest any volem que sigui una campanya forta, que sigui maca i que els comerciants estiguin contents de la campanya que farem. El que estem ara és això, treballant moltes coses, moltes idees i a veure al final què queda, perquè no podem concretar res a aquestes alçades, però crec que aquest any lluiran els comerços bastant a Sant Cugat.
2: Ens hem de sobretot coordinar-nos amb l'Ajuntament perquè hi ha moltes potes i realment nosaltres tenim clares que, moltes idees, però si les complementem molt millor. Però sí que és veritat que és el que diu l'Adela, eh? Aquest Nadal volem que hi hagi més dinamització al carrer, més activitat, perquè quan la gent passegi, vulgui passejar, es trobi davant dels comerços activitats que els hi proposarem, no tant coses estàtiques. Hem de facilitar també, i és un dels objectius, el tema de que la gent pugui aparcar fins i tot en unes condicions encara millors econòmicament, perquè és clau, la gent ens parla molt del transport, són temes recurrents però reals, és a dir, no puc venir a comprar, posa-m'ho fàcil, i això és un dels objectius també, i sobretot que la gent quan passi pel carrer tingui experiències, no tan sols les llums de sempre. I aquesta ciutat, aquesta és una valoració que fem per part dels comerciants, una mica crítica, necessita un Nadal, almenys des del punt de vista de carrer, i ja ens otorguem aquí una mica la responsabilitat, una mica més activa, més Nadal, no? Encara que de vegades quedi una miqueta que són titulars, però també hem de seguir l'estela de moltes altres ciutats. Els Nadals a les ciutats, cada vegada
0: no
2: més...
0: Ui, no entrem en competicions,
2: Sí, però és inevitable.
0: Sí?
2: Clar, de vegades parles amb altres associacions o amb altres persones que es dediquen a això i et diuen, escolta, aquí empenyem, doncs nosaltres també.
0: Bueno, ja sabeu per on va la cosa, no? Bombetes, no sé quantes bombetes, o l'arbre de Nadal...
2: No, no ens interessa.
0: De l'alçada.
2: No podem créixer en alçada perquè, esclar, aquí al final ens faltarà, no? Anar creixent, a veure qui fa l'arbre més gran, no ens perdrem amb això, esclar.
1: Que nosaltres volem preparar un Nadal maco, però també hem de ser conscients que nosaltres tenim els associats que tenim i que tenim les limitacions que tenim, o sigui, dintre de les nostres possibilitats intentarem que sigui un Nadal especial i diferent.
2: És clar, com sempre, i no està de més repetir-ho, pensem en ciutat, pensem en comerç, pensem en els carrers de tothom, però nosaltres tenim una associació amb uns associats. El nostre impacte transcendeix, jo crec que és de les poques associacions que va més enllà dels seus associats. Però és molt important que el comerç també se n'adoni que l'associacionisme és a l'eix de tot. És a dir, nosaltres no posem color, llum i veu a les portes dels nostres associats. Els que no ho són també se'n beneficien. És un tema recurrent, però cada vegada l'hem de repetir. Si treballéssim només pels nostres associats, però és que acabem treballant per gent que no està associada. I enèsima vegada, convidem a tots els comerciants que se n'adonin del valor que té això, el cost, l'esforç, més i millor si hi ha més comerços associats.
0: Doncs continuarem parlant de la campanya de Nadal, de tantes altres accions que organitza Sant Cugat Comerç, i ja esperem aquest més Nadal a Sant Cugat. Gràcies, Jaume Buscallà, de la Burgos, que vagi molt bé.
1: Gràcies a vosaltres.
2: Gràcies.

0: La ràdio amb samarreta al 91.5 FM.
1: Continguts en xarxa.

Hola, amics. Això és Cinema a la Xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. Aquesta preciosa obertura, d'aquelles que només amb les primeres notes ja transporten immediatament al cinema, a una pantalla gran que et promet un viatge a l'oest, on t'hi esperen grans emocions i grans espais oberts, la va compondre el músic nord-americà Jerome Morrose per a la pel·lícula The Big Country, Grans Horitzons, de William Wyler, l'any 1958, amb un repartiment de luxe. Gregory Peck, Gene Simmons, Carol Baker i Charlton Heston. Avui parlarem de Jerome Morrose perquè ell serà qui tancarà aquest petit cicle d'estiu que hem dedicat als compositors cinematogràfics. Això no vol dir que no en parlem en altres ocasions, per descomptat que ho fem, però en aquest cicle han tingut tot el protagonisme els músics. Jerome Morrose, que va estar nominat a l'Oscar per Grans Horitzons, era novaiorquès. Va néixer a Brooklyn, Nova York, l'any 1913, i va destacar de seguida com un nen prodigi perquè amb només 5 anys ja tocava el piano, com si fos un complement de la seva personalitat. I quan en tenia 8 ja componia música. No és estrany que 30 anys després el gran Elmer Bernstein, el dels Set Magnífics, el considerés un dels seus referents. I és que Jerome Morrose era un creador de música nord-americana genuïna, sense les influències dels compositors europeus emigrants que venien d'Europa i que havien anat als Estats Units. Les dues primeres bandes sonores de Jerome Morrose són dels anys 1940. Scotland Yard, que era un remake d'un film policíac del 1930, i Close Up, una història de cinema negre. Són les dècades següents, les de 1950 i 60, les que recullen el gros de la seva producció creativa. Un dels films d'aquesta etapa és El rebel orgullós, de Michael Curtis, amb Alan Ladd, Olivia de Havilland i John Carradine.

El rebel orgullós, una partitura de Gerald Morrow per a una història centrada en la guerra de secessió nord-americana sobre un nen que es torna mut arran de ser testimoni de l'assassinat de la seva mare i de l'incendi de casa seva. Però si, com he dit abans, Gerald Morrow va ser un referent per a Elmer Bernstein, ell també va tenir els seus referents personals. I un d'especial va ser Bernard Herrmann, un compositor gegantí, un compositor dels que podem dir que són a dalt de tot. Perquè Herrmann va ser durant molts anys el músic de les pel·lícules d'Alfred Hitchcock. De fet, podríem dir que l'obra de Hitchcock no seria la mateixa sense la música de Bernard Herrmann. Hi ha persones que han descobert la música cinematogràfica a partir de John Williams, que és un compositor formidable, extraordinari, però cal que tinguin en compte, cal que tinguin present, que abans de Williams hi ha hagut Bernard Herrmann, Aaron Copland, Max Steiner, Alfred Newman, Miklos Rotze, Franz Waxman, Dimitri Tiomkin o Victor Young. És a dir, compositors als quals devem moltíssimes de les emocions que hem experimentat davant d'una pantalla. Ells són els grans clàssics, són història viva del cinema. Us confesso que va ser un d'ells, que escoltant la música de les pel·lícules d'aquesta gent, pel·lícules de grans mestres com John Ford, Howard Hawks, Fritz Lang, Billy Wilder o William Wyler, Orson Welles o Nicholas Ray, que va néixer el meu amor incondicional pel cinema. No cal que us digui que el dia que vaig poder entrevistar Elmer Bernstein per a TV3 i demanar-li que em signés els molts discos que tenia seus, va ser un dia molt especial per a mi. Pel que fa a Gerald Morrow, la seva carrera va continuar avançant en films com Les Set Meravelles del Món, un dels primers estrenats en format cinerama, el film d'aventures Costa de Taurons, amb Victor Mature, el film bèl·lic Camí de muntanya, amb James Stewart, el thriller La ciutat captiva, els westerns Caravana i Els rebels de Kansas, o el drama El cardenal d'Otto Preminger, de 3 hores de metratge, amb Tom Tryon, John Huston i Romy Schneider, sobre un capellà que va fent camí a la jerarquia de l'Església. Potser recordeu el seu tema principal.

La música que Gerard Morrow va compondre per al film El Cardenal, nominat a l'Oscar en 6 apartats. Gerard Morrow, de tota manera, no era només compositor cinematogràfic. També va compondre per a espectacles de Broadway, per a ballets, 5 ballets concretament, per a films de televisió, per a orquestres de cambra i per a òpera. A Hollywood, Morrow va escriure 19 bandes sonores i entre les més destacades, que no he nomenat, hi ha Exercici per a 5 dits, amb Rosalind Russell, El senyor de la guerra, amb Charlton Heston, Raquel, Raquel, de Paul Newman, amb Joan Woodward, i Herois, amb Michael Douglas. El 1969, que va ser l'última, aquesta va ser, no en va fer cap més, de pel·lícula. Gerard Morrow va ser un home d'una única parella. Es va casar de molt jove amb Hazel Abrams, una noia que va conèixer a una llibreria de Los Angeles, i van viure junts 44 anys, fins a la mort d'ella. Es dona el cas que, abans que es coneguessin, Hazel Abrams havia fet de doble de l'actriu Sylvia Sidney en algunes escenes de la pel·lícula Fúria, de Fritz Lang. Hazel Abrams i Gerard Morrow tenien una filla, Susanna, que va créixer entre genis perquè Aaron Copland i Bernard Herrmann eren amics de la família i corrien sempre per casa seva. I ha estat ella, la filla, qui s'ha dedicat a gestionar els drets de l'obra del seu pare. Gerard Morrow estava molt unit a la seva dona i no va assimilar gens bé la seva mort. Ella va morir el març de 1983 i ell la va seguir 4 mesos després amb un vessament cerebral. Tenia 69 anys. Nosaltres, per tancar aquest cinema a la xarxa que ha tingut Aimé Entrequy a les vies de so i que hem dedicat a Gerard Morrow, escoltarem la banda sonora que ell va compondre per a un film basat en el llibre de Mark Twain, Les aventures de Huckleberry Finn. Fins la setmana vinent, amics.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Eva Garrido. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya ha recuperat el servei habitual de trens a la línia Barcelona-Vallès després de finalitzar les obres de renovació de via entre les estacions de Gràcia i Sarrià. Els treballs, que s'han allargat durant gairebé 15 dies, han interromput el servei ferroviari en aquest tram, que s'ha cobert amb un servei alternatiu per carretera. Amb la finalització de les obres, els trens tornen a circular amb normalitat d'acord als horaris d'agost. Les obres formen part d'un projecte de renovació de la via entre Plaça Catalunya i Sarrià. L'Ajuntament prohibeix circular en patinet elèctric pels carrers Santiago Rusiñol i Santa Maria, ho ha anunciat l'alcalde Josep Maria Vallès a través del seu compte d'Instagram. Precisament s'ha instal·lat un senyal fent referència a aquesta prohibició a l'inici del carrer Santiago Rusiñol a la banda de la plaça d'Octavià. Per tant, en aquests dos eixos, amb una elevada afluència de vianants, cal baixar del patinet i anar a peu. La mesura, segons apunta el govern local, vol evitar ensurts i caigudes, millorar la convivència i garantir espais més segurs per tothom. La intersecció entre la carretera de Rubí i l'Avinguda dels Països Catalans, a tocar del centre comercial, es convertirà en una espècie de rotonda. Així ho ha comunicat també l'Ajuntament, que començarà els treballs a partir de setembre. L'objectiu és millorar la fluïdesa i, sobretot, la seguretat viària en un dels punts amb més trànsit del municipi i un dels principals accessos a la ciutat. I a Sant Cugat, el servei Un Segon de l'Oficina Jove presta assessorament en prevenció de drogues des del 2016 i en pantalles des del 2020. Cugat Media ha entrevistat el psicòleg Roger Ferrer, responsable d'aquesta assessoria municipal, que reflexiona sobre dades remarcables com les de l'estudi de la Generalitat, que diu que un 35% dels estudiants de secundària consulta les xarxes més de 6 hores al dia durant el cap de setmana. Ferrer subratlla que els usuaris del servei cada cop són més conscients de les conseqüències del mal ús o l'abús del mòbil. Això és tot per ara. Tota la informació de Sant Cugat la trobaran a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Media. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Viure en el lloc dels teus somnis, gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
4: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
5: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
6: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Tras aquesta doble celebració dels 125 anys de Moto a Terrassa i 50 anys d'alguna cosa que fins i tot pels santcoatencs és molt visible a l'Skyline, per dir d'alguna manera, de Terrassa, que és la torre de l'Hospital Universitari.
1: Mira, sobretot, per nosaltres pretenem que signifiqui orgull d'entitat. És a dir, haver fet aquesta trajectòria de 125 anys ininterromputs amb un tema molt, molt sensible, que és el servei a les persones amb temes assistencials, clínics i socials, per nosaltres és orgull. Els 50 anys de la Torre, també, perquè en el seu moment ens hem de situar l'any 72, aproximadament, algú va pensar que era important que la ciutat, en aquell moment encara era la ciutat de Terrassa, disposés d'un dispositiu de primer nivell com era com podien tenir a Barcelona. No dic la resta del país, perquè en aquell moment potser és la gran Barcelona. Llavors és aquest punt d'orgull d'entitat per seguir una miqueta intentant ser fidels al que és els valors fundacionals d'aquesta, en aquell moment, aquesta assegurança d'accidents de treball, i orgull de saber pensar i adaptar-nos com a grup, com a entitat i sobretot com a grup de professionals, perquè Mútua no és un senyor que Mútua amb noms i... No, és un grup de professionals que cada dia doncs, ens llevem per intentar servir millor, no?, a les persones a qui s'atenen. I és això, no?, aquest saber-nos adaptar a la societat o com ha anat evolucionant el país, com ha anat evolucionant la comarca i encara ser-hi, no?, i encara intentar ser referents en allò que ens diu la nostra missió com a entitat, que és intentar ser referents en el nostre saber fer. I haver arribat això a dir l'any 2026 encara mantenint això fa il·lusió. La veritat és que fa molta il·lusió.
0: I us fa tanta il·lusió que també ho heu volgut celebrar amb la ciutadania, no?
1: Correcte. Vam celebrar l'any 2000 els 100 anys, com si vols celebrar els 133,
0: clar,
1: no? Vull dir, no, són números rodons i al final és això, però pensem que si... una mica és això, no? Torno al mateix. El nostre sentit de ser és servir a les persones. Si no ho celebres amb aquells amb qui tu serveixes, amb qui et fan la teva raó d'actuar cada dia, tampoc no hauria tingut massa sentit. I pensàvem que era important fer això, no? És a dir, obrir-nos a la ciutat, obrir-nos a la comarca, obrir-nos allà on nosaltres actuem i compartir d'una manera una miqueta innovadora què som i què volem ser, no? I això, pensem que ho estem aconseguint.
0: Després parlarem d'aquesta manera innovadora, que teniu de compartir aquest aniversari. Ens has parlat una mica ja d'aquests valors, no?, de la Mútua Terrassa. Neix l'any 1900, ho dèiem, com el Seguro Terrassense contra els accidentes de trabajo, no?
1: Sí, en aquella època el màrqueting no hi era, eh?
0: No hi era, era un altre.
1: Sí, exacte, eren explícits.
0: Ara el nom feia la cosa, en aquest cas, eh? Era evident. Estava impulsat per als industrials de Terrassa per protegir els treballadors dels riscos de les noves maquinàries en aquell context industrial. Quins eren els objectius i els valors d'aquells orígens i com han evolucionat fins al dia d'avui? Perquè no sé si alguns encara es mantenen o han canviat molt, com la societat, clar.
1: Exacte. Mira, els objectius... En aquell moment també hem de pensar quin tipus de societat hi havia. Era una societat amb cert sentit paternalista. Hi havia aquest sentit de la caritat... d'aquest paternalisme, de la manera de pensar de l'època. També ens hem de situar en el govern de Madrid el ministre Dato va crear la llei Dato, que obligava ja les empreses a començar a protegir els treballadors. Probablement també hi havia les protestes obreres, segur. Estem en època febril i tots aquests moviments hi eren. I no sabem... perquè sí que podem saber-ho, perquè és a dir, nuclis industrials estaven molt concentrats. Terrassa era una ciutat molt febril, la ciutat de les xemeneies amb els vapors, i en aquell moment, arran de la llei Dato i arran d'haver-hi aquesta concentració industrial, hi ha un grup d'industrials, del tèxtil, bàsicament, que pensen que és important garantir que els treballadors puguin seguir rebent el seu salari si tenen un accident a la fàbrica. Això era el que explícitament deia la llei. Aquí es va fer un pas més. Si van pensar, escolta, si tenen un accident se'ls ha de garantir que la família no perdi el sou, perquè era el sou de la família, però farem el 100% del sou i també cobrirem les malalties. Encara que no sigui un accident, si algú es posa malalt, habitualíssim, suposo, en aquell moment, estem parlant de l'any 1900,

0: També ho cobrirem, i aquest era un punt innovador. Com es comença això? És a dir, la primera mesura de prevenció que es va fer era senzillament posar un cartell a la fàbrica avisant que no es netegessin les màquines mentre estaven engegades. Clar, dius, ostres, penses, home, és com sentit comú, doncs en aquella època no...
1: És allò que diuen, que el sentit comú és el menys comú dels sentits, a vegades, oi?
0: I es comença amb això. A partir d'aquí ja no entrarem tot el detall de l'evolució, però tu visualitzes una necessitat, intentes cobrir-la, i a partir d'aquí vas veient que pots fer moltes més coses. Es comencen a pensar, escolta, contractem metges propis per poder atendre aquestes persones que se'ns han ferit o se'ns han accidentat o estan malaltes. Si els hem de curar, potser que pensem en algun lloc on se'ls pugui curar. Una clínica, un hospital. Ja que tenim una clínica, potser aquí fem quiròfans, potser que les dones puguin venir a parir aquí, clínica maternal. I aquí és tota l'evolució que acabem esdevenint no una empresa d'assegurances d'accident de treball, sinó un grup social i sanitari que cobrim tota aquesta necessitat vital, ja no només dels treballadors, evidentment, sinó de totes les persones. Per tant, seguim tenint aquest esperit? Sí, el valor fundacional és el mateix, l'objectiu és el mateix, sense el punt paternalista de l'època, no?
1: Si haguessis d'agafar una cronologia, no? Allò, una línia en el temps des del 1900 fins al 2026, no sé si és molt difícil l'exercici, però no sé si ens podries marcar alguns moments que creus que han sigut clau per l'evolució i el que és avui en dia Motor Terrassa.
0: Clar, és a dir, de fites amb 125 anys n'hi ha moltes. La més explícita, que és una de les que estem celebrant, és aquesta, l'edificació d'aquest hospital, de la torre de l'hospital, que en aquell moment detractors tants com vulguis i a favor també tants com vulguis. Vull dir, és un abans i un després, inclús per la ciutat de Terrassa. En més en sentit global, penso que com a grans fites és molt genèrica, no per situar-la en un moment cronològic, sinó és la pròpia capacitat de l'entitat d'haver pogut preveure o visualitzar com canvia la societat per anar-se adaptant amb l'objectiu de donar servei. És a dir, durant tot el segle XX hi ha més fites, per dir-ho d'una manera, arquitectòniques, a part d'entrar, a veure, hi ha un pas de la dictadura a la democràcia, i en aquell moment nosaltres, com a proveïdor de serveis assistencials en el país, com tants n'hi havia a Catalunya, des de la societat civil s'han impulsat moltes tipologies d'entitats que donen servei a les persones,
1: mutualitats,
0: cooperatives, fundacions, consorcis, etc. Nosaltres, l'any 78, quan entrem en època de transició i quan ja entrem en democràcia, passem a formar part del sistema de salut nacional de Catalunya com un proveïdor més. Això és una gran fita, perquè haguéssim pogut quedar com una mutualitat de previsió social de l'època, i vam saber adaptar-nos i jugar el joc de país, de dir, escolta, som proveïdors de serveis de salut i juguem i apostem. Això ja és important. I a partir d'aquí, doncs, al llarg ja de finals del segle XX i tot aquest primer quart del segle XXI, que ens hem anat també adaptant amb, per exemple, creació de Fundació Vall Paradís, que és la part, la branca nostra, que fa tot el tema d'atenció a la dependència, gent gran, discapacitat intel·lectual, salut mental, amb residències, 23 a tot el país, una de les futures aquí a Sant Cugat.
1: A Volpellera, sí, senyor.
0: Exacte. Per seguir donant aquesta atenció social, val, a les persones. La creació de Fundació Integràlia Vallès, juntament amb Integràlia DKB, que parla amb la creació del primer centre especial de treball per a persones amb discapacitat física, intel·lectual i mental. N'hi ha més. A Terrassa no hi havia cap centre especial de treball per persones amb discapacitat física. I és el nostre call center, és el call center de Mútua, amb aquestes persones amb les quals les ajudem a integrar a l'empresa ordinària. Tota la creació, per exemple, del Parc Logístic de Salut, molt poca gent ho coneix. Això és un centre que tenim a Viladecavalls, anant cap a Manresa, allà hi ha el Parc Logístic de Salut. Fa uns anys vam pensar que a dins de la ciutat havia d'haver-hi l'activitat més essencial per atendre bé les persones, l'hospital, evidentment, i tot allò que era essencial per l'hospital. La resta de serveis, bugaderia, esterilització, magatzem, compres, arxiu clínic, no tenia sentit ocupar espais al centre de la ciutat perquè els espais són escassos, i els vam treure fora de la ciutat. Allà hi tenim Axioma, és la nostra empresa de logística, i allò ha pogut créixer fins al punt de ser un dels grans proveïdors en tot el sistema de salut del país, per exemple, amb teixit reutilitzable, teixit quirúrgic reutilitzable. És a dir, nosaltres no utilitzem cobertura quirúrgica ni bata quirúrgica d'un sol ús, com es feia fins fa molt poc, sinó que ho fem tot reutilitzable, amb un tema d'economia circular, etc. I ara ja estem servint a molts hospitals de Catalunya. Aquesta manera, és el que deia, no? És aquesta manera de pensar què ens pot venir al futur, què tenim ara i què ens pot venir al futur, són potser aquestes grans fites, no? Així, no hi està gaire cronològica, sí, però una mica per situar-nos en l'evolució, perquè és una mica més... La dimensió és gran.
1: I tant. Dèiem, feu aquest aniversari, aquest 125, més els 50 de la Torre, ho voleu compartir amb la ciutadania, i ho heu fet d'una manera innovadora, ens deies. I la carpa, tant ha arribat a Sant Cugat, va començar, evidentment, a Terrassa. Ara ja fa uns dies que la tenim a Sant Cugat, i estarà fins al 6 d'abril, la tenim molt a propet de la ràdio, sí, aquí al costat de la Casa de Cultura, amb una activitat que es diu El Batec del Temps. Natàlia, explica'ns què hi trobarà la gent que s'hi acosti, si és que encara no ho han fet.
0: Vinga, doncs, nosaltres la idea era aquesta, és a dir, explicar 125 anys o 50 anys, pots fer una exposició típica i tòpica, podem escriure un llibre o 25 llibres, podem fer-ho de moltes maneres, però al final no deixa de ser la història d'una entitat, més o menys interessant. Com que nosaltres sí que interferim en la vida de les persones, poc o molt, vull dir, perquè en el cas
1: de Sant... A
0: vegades
1: per bé i d'altres no ens agradaria, clar.
0: Exacte. Normalment nosaltres sempre pensem que qui entra per la nostra porta, sigui a l'hospital o sigui a Can Mates o aquí a la mina o a Vall d'Oreig, entres per una necessitat, no hi entres de gust, hi entres per necessitat. Llavors, si t'hem de venir a explicar la història, fem-ho d'una manera una mica amable i que t'enganxi, que connecti. Aleshores, clar, pensàvem, dic, home, nosaltres aquí a Sant Cugat fa més de 30 anys que ja hi som presents en la vida diària de tots els ciutadans, perquè tota la primària us la fem nosaltres. Hi ha alguna connexió emocional, hi ha? Doncs l'hem de trobar. Què hi trobarem? La trobarem aquí dins de la carpa. De quina manera? Doncs sent molt, molt lúdics i molt èpics, si vols. La carpa, el batec del temps, és una experiència de realitat immersiva, això és amb ulleres de realitat virtual, on els visitants, un cop ens posem les ulleres, fem un recorregut, veurem que la carpa és totalment diàfana. Veurem uns dibuixos a terra i uns dibuixos a les parets, uns codis, però no hi ha cap element més. És a dir, tu només no veus absolutament res, només veus aquests dibuixos.
1: Sembla que només hi hagi la carpa i que hi falti tot.
0: Exacte, hi falta tot. Falta tot el mobiliari. Doncs, un cop et poses les ulleres, tu ja entres en un altre espai, en un espai virtual, que et situa, en aquest cas, en un vapor tèxtil a la Terrassa del 1900. Hem fet un simulacre del...
1: Viatge en el temps.
0: Del vapor Amat, Jové Amat i Aymeric, que és un viatge en el temps. I llavors, trobarem un personatge, que és en Roc, que és un nen que treballava en una fàbrica l'any 1900, que ens convidarà i ens explicarà el seu secret per viatjar en el temps. I hem d'anar seguint les seves indicacions. A partir d'aquí comencem un viatge, arribarem en el present. Al present veurem com ha crescut la torre, com es va construir la torre, on molts de nosaltres de tant en tant hi hem de ser. Allà hi trobarem l'Eva, ja veurem quin vincle hi ha entre el Roc i l'Eva. L'Eva ens explicarà quines novetats tenim en aquest moment, l'actualitat, el present, i tots dos ens convidaran a desxifrar el futur. Aquest futur, des d'on el veurem? Pujarem a la planta 20, imaginària, de l'hospital, i d'allà observarem el Vallès, intentarem trobar, identificar amb què ens vinculem, i desxifrarem el futur, que no us el desxifraré jo ara.
1: No pas, no farem espòilers.
0: No, són 15 minuts aproximadament, amb moltes sensacions, moltes, tots ens hi podem reconèixer en un moment o altre, i amb aquest punt emotiu que pensem que és el que ens fa una mica connectar, no?, amb la
1: ciutadania. Les persones. És apte per a tothom, Natàlia, totes les edats, no cal ser expert en tecnologies i realitat virtual.
0: No s'ha de ser expert en tecnologia. Hem tingut visitants de més de 100 anys, hem tingut canalla molt petita, tot i que recomanem una alçada mínima de 1,20 m, és més que no és tant l'alçada com la mida del cap, per un tema de les ulleres. Si va algú amb canalla petita, agafadets de la mà, ens podem moure amb seguretat, no hi ha cap perill de res. Tenim moltes sensacions, perquè les neurones ens enganyen molt, però és totalment segur i totalment recomanable.
1: També està adaptat a persones amb mobilitat reduïda.
0: I si hi ha alguna persona amb alguna discapacitat auditiva, també la pot fer i li donem un material de suport perquè entengui què és quin és el relat que hi ha. Ho veurà perfectament, però al veure-hi si hi ha una mica de discapacitat auditiva, li donem aquest material de suport perquè ho pugui viure bé.
1: Només cal reservar cita prèvia, això sí.
0: Sí, exacte.
1: L'activitat és gratuïta.
0: Correcte.
1: I espavileu-vos perquè us queda temps fins al 6 d'abril.
0: I obert tots els dies, no tanquem cap dia.
1: Perfecte. Natàlia, doncs tot un convidat a fer aquest viatge per aquests 126 ja, si som els 2026,
0: exacte,
1: anys de història de Moto Terrassa. Moltes gràcies per compartir-la amb nosaltres.
0: A vosaltres, per convidar-nos.

0: Bon dia. Avui a l'Espai Polític ens acompanya Carles Brugueroles, tinent d'alcaldia d'Economia, Coneixement, Organització i regidor de Benestar Animal. Bon dia, què tal?
1: Bon dia, molt bé.
0: Carles, el mes de setembre, en una entrevista aquí a Cugat Mèdia, qualificaves de ridícul comparar Junts amb Aliança. Des de llavors hi ha hagut diverses situacions, declaracions o actuacions de l'alcalde o d'algun altre membre de Junts, que, si més no, sembla que hagin tendit una mica cap a l'extrema dreta o el seu discurs. Continues pensant que és ridícul qualificar aquests, comparar Junts amb Aliança?
1: Absolutament. Jo crec que darrerament vam sentir, o almenys jo la vaig sentir, una declaració, jo diria que era del secretari general nostre, d'en Jordi Turull, no? Que deia Aliança representa una esmena en la totalitat, a una part, com a mínim, de les arrels de Junts, no? Perquè per Junts, igual com ho havia sigut dècades enrere, no? Convergència i Convergència i Unió, Catalunya és un sol poble. Un sol poble, vinguis d'on vinguis. Nosaltres no et preguntem d'on venim, no et preguntem quina és la teva llengua. El que sí que volem és combinar-te a compartir un projecte de futur, no? I això, Aliança, no és així. Aliança és, efectivament, una esmena a la totalitat al projecte social de Junts per Catalunya. I, per tant, és ridícul comparar un partit i un altre. L'altra cosa és que en alguna mesura concreta hi pugui haver una coincidència, igual que la podria haver entre Aliança i la CUP, per dir alguna cosa. Però ja està, una cosa no treu l'altra,
0: Tenint en compte el que comentaves, dels orígens, et sents còmode amb declaracions com les que ha fet l'alcalde Josep Maria Vallès relacionades amb el B9 i qualificant-ho d'un fantàstic hotel?
1: Jo crec que això, el que hem de fer primer és contextualitzar-ho. L'alcalde no va dir només això, va dir moltes altres coses, no? I, evidentment, jo crec que no estava referint-se a aquell emplaçament com una cosa de luxe amb la qual, no? Jo crec que, en fi, que és un fragment, diguem-ne, que ja es podia llegir com s'ha llegit, però, evidentment, l'alcalde no estava fent una referència o aquesta assimilació entre aquell recinte i un espai de luxe amb el qual doncs, persones sense papers o el que sigui s'hi poguessin allotjar i estar de luxe, perquè evidentment no és el cas, no?
0: I amb declaracions relacionades amb el padró com a coladero, quin és el teu pensament?
1: Bueno, que el padró efectivament ha d'estar controlat. El padró s'ha de gestionar molt bé perquè és una eina de política pública molt important, no? I quan constatem que estava artificialment inflat per deixadesa, doncs, home, aquí tenim un problema, diguem-ne, que afecta la gestió. La gestió dels serveis públics, no? I, per tant, això és molt important tenir-ho controlat, però això no és una política, no ha de ser ni de dretes ni d'esquerres, és una política de bona gestió. Les eines públiques, les eines d'informació pública, han d'estar ben gestionades. Això no és un tema ni... Això ho hauria de fer qualsevol partit.
0: Amb aquestes declaracions que, evidentment, deies, s'han de contextualitzar i tenen un motiu d'haver-se fet, hi ha unanimitat dins del grup municipal?
1: Aquí no hi ha hagut ni la més mínima controvèrsia, perquè tothom sabem, diguem-ne, que hi havia... És a dir, es va extreure un fragment, que això de vegades passa, em pot passar a mi en aquesta entrevista d'avui, no? Entretallar un fragment i que se'n faci una lectura esbiaixada, no? I clarament aquest és el cas, no? I per tant, no... Si em preguntes, no? Junts per Catalunya és un partit que va néixer per fer la independència, no? I nosaltres dins tenim tres corrents ideològics. Tenim el corrent liberal, tenim el corrent socialdemòcrata, que és el qual jo estic adherit, i tenim el corrent d'esquerres, no? I efectivament hi ha una certa pluralitat, però tenim denominadors comuns a punta pala, diguem-ne, i ens sentim, la veritat, bastant confortables. No hi ha, diguem-ne, no s'aprecia un xup-xup de discrepància interna ni en el grup ni en el partit.
0: Una mica de ficció. Encara queda més d'un any per les eleccions. No sabem què passarà a Sant Cugat, però si hi ha la necessitat, es veu pactant amb Aliança?
1: Bé, això, el primer que s'ha de constatar és que els cordons sanitaris han estat un fracàs estrepitós. I cal veure-ho, sobretot, en el cas de Vox, no? Aquí i en el conjunt de l'Estat, no? Una segona qüestió és que els cordons sanitaris s'han aplicat sempre, no?, amb un extrem, diguem-ne, de l'eix ideològic, però no amb l'altre, no? I això em fa pensar que hi ha un interès, no?, en limitar opcions d'acord o de pacte amb una part de l'eix ideològic i no amb l'altra, no? I, per tant, hi ha un cert interès en anar fent aflorar aquesta qüestió. Però, efectivament, això és política ficció, no? Jo crec que, home, el primer que espero és que forces, no?, com aquesta, no?, que deia que són una esmena a la totalitat el que nosaltres volem representar, l'ideal seria que no entressin alguns històries. I, per tant, aquest és el que voldríem aconseguir, no? Que forces extremes com aquestes, com altres, doncs que no arribin ni a entrar. No? I que el consistori estigui ocupat, doncs, essencialment, amb tots els respectes, per totes les opcions, faltaria més, eh? Però per forces, diguem-ne, que considerem, doncs, que totes les persones de la societat, vinguin d'on vinguin, sigui quina sigui la nostra condició i la nostra, en fi, origen, doncs hem de tendir cap a tenir els mateixos drets i les mateixes obligacions.
0: Parlant de les relacions que teniu ara amb els socis de govern a Esquerra i amb altres partits del ple, us sentiríeu ara més còmodes pactant amb un Partit Popular que amb Esquerra o repartiríeu el pacte?
1: Aviam, el primer amb això també és una qüestió tàctica evident, no? És no tancar-se portes, no? Per nosaltres és important que la ciutadania tingui clar que nosaltres som una força de govern i que dialoguem i tenim capacitat d'acordar en qualsevol, eh? De vegades aspectes puntuals, de vegades aspectes programàtics, o de vegades, fins i tot, acords per compartir el govern, no? Nosaltres amb Esquerra creiem, la veritat, que està anant molt bé i que el govern que compartim amb Esquerra està sent molt positiu pel municipi, i això és el que és realment important, no? I si algun dia, doncs, es donen les circumstàncies per pactar amb una altra força, la que sigui, aquí l'únic que compta és si és positiu pel municipi o no, no? I si donem més amb menys, no? I, en fi, i si som capaços de complir la funció social que ha de complir un ajuntament. I això és el que està passant.
0: Parlem de la seva tinència d'alcaldia d'Economia. Què opines, des del punt de vista d'Economia, de l'annexió en Bellaterra?
1: Des del punt de vista d'Economia tinc poca cosa a dir. És a dir, Bellaterra, tot sembla indicar que té un cert superàvit fiscal, per dir-ho així, amb l'Ajuntament de Cerdanyola. I hauríem de veure què passa en el cas de Sant Cugat, vaja, no li veig ni més inconvenient, ni més ni menys, vaja.
0: Però suposaria una bona entrada econòmica pel tipus de rendes que tenen aquests veïns?
1: No necessàriament, perquè també és un tipus de barri més dispers, etcètera, i que probablement la despesa pública necessària per habitant a Bellaterra segurament és més elevada que amb les parts més denses o més compactes del municipi, no? Jo sempre explico, no sé, aquí al nucli, on tenim edificis de planta més 4, o alguns més antics, no, de planta més 5 o més 6, fins i tot alguns, no? Clar, els IBIs per metre quadrat de sòl són molts, no? Encara que siguin més baixos, però són molts. En canvi, amb un habitatge unifamiliar, parcel·la, amb jardí, típic de Bellaterra, de Valldoreix, de molts altres barris d'aquí del municipi, clar, els IBIs per metre quadrat és un, no? Potser és més alt, però és un només, no? I, per tant, no necessàriament s'hauria de fer números, però ja es veu que en la qüestió econòmica no ha de ser ni l'incentiu ni l'obstacle. La qüestió de Bellaterra té molt més a veure amb afinitats sociodemocràtiques, amb la voluntat que expressa la gent de Bellaterra, no? Sobretot amb això. Mm-hmm. El que deien l'altre dia, no? Lo natural és que el sistema institucional i administratiu s'adapti a la voluntat de la gent i no a l'inrevés, no? I quan la gent de Bellaterra ho ha demanat, això ja és la tercera ocasió, durant molts anys, doncs, home, és que, a veure, negar-ho això, no? Sí, és molt difícil d'explicar, eh?
0: Et torno a demanar que facis ficció, sí, com fa un moment, tenint en compte la teva cartera. Si tu fossis el tinent d'alcaldia d'Economia de Cerdanyola, tenint en compte que ara estan redactant l'informe que preveuen aprovar en el mes de març, explicant per què no s'ha de marxar o s'ha d'annexionar Bellaterra a Sant Cugat, quins serien els teus arguments? Tant que perd?
1: No, estic segur que no. Jo crec que l'economia és el tema que menys pesa aquí. És un tema més de... A veure, que ho puc entendre, eh? Però si, ningú vol ser l'alcalde del període amb el qual el teu municipi s'ascendeix perquè hi ha una part del municipi que vol marxar. I aquest és el tema. I ja està.
0: Molt bé. Parlem de Sant Cugat. Com es preveu econòmicament el 2026?
1: Bé, nosaltres ara estem treballant en la liquidació del 25, i potser recordaràs la del 24, que era un any molt crític, doncs la vam tancar en positiu, bueno, amb moltes dificultats, una mica pels pèls, no? Doncs la liquidació del 25, esperar a veure les dades definitives, no? Però tot sembla indicar que haurem fet una nova passa endavant, no? És a dir, veníem de molt enrere, veníem d'una situació dificilíssima i que, a més, ens vàrem proposar resoldre-la sense repercutir el cost en la ciutadania. I ho estem aconseguint. I això té un punt de miracle, deixeu-me que ho digui, però, bueno, amb coses com ara, això que destacàvem ara fa uns dies, no? A finals d'any, l'Ajuntament de Sant Cugat va cobrar trinco, eh? 9,3 milions d'euros provenents de l'àrea metropolitana fruit d'una gestió feta per aquest govern. No? I això es ve repetint, potser amb xifres no tan grans, però en fi, que hi ha diversos esdeveniments que tenen relació directa amb la gestió i amb l'ambició d'aquest govern de servir i de ser capaços de fer més amb menys. I ho estem aconseguint, cosa la qual no obsta, que queda molta feina per fer. Eh? Jo ho vinc dient des del primer dia. Veníem de molt enrere. De molt enrere, no? I la qüestió que està puntual dels 9,3 milions d'euros és puntual. I, per tant, també indica que hem d'aconseguir revertir la situació estructural del pressupost corrent de l'Ajuntament. I estem treballant amb això, i queda feina per fer. Però l'anirem fent, i anem clarament al bon camí, no? També una altra qüestió molt concreta que val la pena destacar-la, que és en tot aquest mandat, entre juny del 23 i juny del 27, l'únic any normal pressupostàriament parlant que tindrem és aquest, el del 26.
0: Per què?
1: Perquè el del 25, els tres primers mesos, no sabíem si havíem sortit o no de la situació de tutela financera i de pla de sanejament. No sabíem si podríem implantar, desenvolupar, executar el pressupost d'inversions o no. Ara sí que ho sabem, no? I per això hem fet un pressupost d'inversions que preveu la incorporació del romanent del 25 i la presentem tota paquetitzada, no? Perquè ja sabíem que el 25 no ens donaria temps d'executar amb normalitat, no? Per tant, aquest serà el primer any normal i l'any que ve ja és un any electoral, no? I per tant, ja veurem què passa, no? Bueno, jo ho dic perquè val la pena destacar-ho, no? I amb tot, crec que aquest haurà estat un grandíssim mandat des de la perspectiva econòmica, no només per la reversió de la situació, que també, no? Però perquè haurem aportat un volum d'inversió i un volum de servei molt significatiu. Per exemple, deixem destacar el reforç importantíssim de tota la tinença d'alcaldia del company Bernat Picornell, no? De tot l'àmbit de drets socials. Importantíssim, que dona resposta a una necessitat real, no? I des d'això ho està fent aquest govern, liderat per Junts. Per tant, deixem que ho destaqui també, no? Al costat de moltes altres qüestions, no? De l'habitatge que anem accelerant, etcètera, de qüestions que hem anat posant sobre la taula per donar resposta a les qüestions que més preocupen a la gent i a nosaltres també. I per tant jo tinc la sensació, en fi, de que anem claríssimament en la bona línia, tot i que a ningú se li escapa que en l'administració pública, quan es produeix una aturada tan profunda, no?, com la que es va produir amb la gestió socialista del mandat passat, això rearrencar-ho i posar-ho de nou en marxa i amb tota la potència que ha de portar aquest ajuntament comporta un cert temps.
0: Parlant, ara ho deixaves anar, no? En funció del romanent del 2025, veurem també les inversions del 2026. Esteu en la liquidació d'aquest pressupost. No sé si ens pots donar alguna dada de dir, mira, tenim clar que ja tindrem X milions o cert paquet per invertir en això que és el nostre objectiu.
1: Sí. No, hi haurà, aquest any hi haurà una capacitat inversora que fa anys que no la veiem a Sant Cugat, no? Per fer una mica el que ja tenim a la vista de tothom, eh? Perquè quan vàrem presentar l'expedient ja ho vam formular recollint el que preveiem incorporar per donar, sí, amb el romanent, però també afegint-ho, no?, amb columnes separades, jo crec que claríssim, molt entenedor i molt transparent, no?, amb les coses que es posaven de vell nou del pressupost del 26, no? Però, bueno, o sigui, per les coses més importants, quines són, no? Doncs les que més ens preocupen des de sempre, no? El manteniment de la via pública, les voreres, les infraestructures, els pavellons, totes aquestes qüestions, no? A part de l'arrencada i de la posada en marxa dels equipaments que tenim en curs, no? Finançats amb recursos propis o amb recursos propis que ens gestionen tercers, no? Com ara el pavelló d'entrenament de la Guinardera, que són recursos de l'Ajuntament que gestiona l'àrea metropolitana, però que no deixa de ser iniciativa d'aquest Ajuntament, no? Bueno, i amb això estem, per tant, posant en marxa la Unió, posant en marxa el complex aquàtic de Mirasol, posant en marxa el pavelló de la Guinardera, arranjant voreres, arranjant carrers, reurbanitzant barris, en fi, posant la ciutat al dia. Venint d'una aturada profundíssima, com deia, que es va esdevenir el mandat passat.
0: Hi ha una part important dels equipaments de la ciutat, tant escolars, que sabem que la seva competència principal o més gran és de la Generalitat, eh? Però el manteniment del dia a dia és de l'Ajuntament. Equipaments, doncs, escoles, la biblioteca, que sembla que torna a tenir, o ens han dit que torna a tenir problemes, tot això. La manca de manteniment d'aquests equipaments és un fet relacionat directament amb termes econòmics o és per manca de capacitat pel que fa a recursos humans? O sigui, a què es deu que hi hagi tan poc manteniment d'equipaments esportius, escolars i públics en general?
1: Aviam, gestionar l'Ajuntament, de veritat, no és física quàntica, eh? O sigui, no sé, o sigui, es pot fer bé. Què hem de tenir en compte, entre altres coses? No? La primera, no gastar més del que ingresses. No? Això és, no sé, obvietats. No? O si gastes més del que ingresses, doncs tenir en compte que t'has d'endeutar i el deute s'ha de mantenir amb uns paràmetres, en fi, que funcionin. No? Aviam, què ens passa a Sant Cugat? Sant Cugat és una ciutat que ha crescut molt ràpid. No? I tenim molts barris que els veterans de la ciutat encara diuen que són barris nous, però ja no són nous. Fa molts anys que estan fets, no? Volpelleres ja no és un barri nou. Volpelleres ja necessita una tònica de manteniment, igual que la que pot necessitar el nucli urbà. O qualsevol altre, eh? Evidentment, Collfabà, el Parc Central, no? Que és de la tongada aquesta de creixement, i els de la darrera tongada també. I, per tant, això ho has de tenir previst. D'alguna manera, és com tenir un pla d'amortització en qualsevol empresa, no? Tu adquireixes actius fixes, no? Immobilitzats, que has d'anar amortitzant. I això has de preveure, que has de tenir la dotació pressupostària per anar fent reposició quan calgui o com a mínim manteniment. I amb els equipaments exactament igual. Llavors, això què ha passat? Doncs que hi ha hagut una interrupció molt brusca i molt profunda durant la gestió socialista. És que jo no puc expressar d'una altra manera.
0: Per tant, l'estat dels equipaments, o sigui, aquests 4 anys...
1: Què està passant aquests dies amb el
0: han
1: ferrocarril?
0: Han afectat molt?
1: Què està passant aquests dies amb el ferrocarril? Bueno, però això els socialistes, no sé, és que els socialistes, jo, perdoneu, jo no puc dir-ho d'una altra manera, són un desastre gestionant. Un desastre. Ho van ser el tripartit de la Generalitat, ho va ser l'Ajuntament de Sant Cugat, ho estan sent a l'àrea metropolitana, ho estan sent a la Generalitat de Catalunya, ho són a l'Estat Central. Són un desastre. A mi em sap greu. Però és que no puc qualificar d'una altra manera. Que hi ha hagut coses bones... Home, clar, durant tants anys de govern i amb tantes administracions que governen, segur que hi ha coses bones fetes, evidentment, eh? Uh-huh. Però, home, però és que això és impresentable, és que és impresentable.
0: Bueno. Teniu un pla de millora de tots els equipaments per anar garantint?
1: Sí, i tant.
0: I això es anirà fent ja...
1: Clar, al final, o sigui, ja es veu que en el pressupost d'inversions hi ha inversions que hi seran sempre. Ja està, estan allà estructurals, no? Alguns milions per carrers, hi seran sempre. Alguns milions per voreres, hi seran sempre. Alguns... quantitat que correspongui, eh? Per equipaments. I seran sempre i han de ser sempre. Ara estem, ja ho sabeu, eh? Estem acabant, diguem-ne, per compartir-lo, no? Ja internament hem fet molta feina, eh? Però amb el pla d'inversions a llarg termini, no? Que ara ja l'estiraríem segurament fins al 2035, del qual es desprèn també el pla d'equipaments, no? El pla d'inversions, doncs, preveu això, que hi ha d'haver bastants diners fixes per anar fent inversió per reposició. No? I, per tant, doncs, per garantir que tot allò que la ciutat ja té està en perfecte estat de revista, com està. Suposar-ho el dia no és de la nit al dia, però l'orientació la tenim claríssima. No? Mm. Després, l'altre tema és que posar en marxa un equipament que comporta despesa ordinària, tu has de preveure també la despesa ordinària. I això doncs no sempre s'ha fet. No? I, per tant, són decisions que, en fi, que hem de tenir amb la mirada integral. No? Si es posa en marxa... ara, per dir coses que ja estan ara al forn, diguem-ne, no? El nou pavelló d'entrenament de la Guinardera, doncs això comporta que hi haurà d'haver personal de l'Ajuntament, de l'àmbit de logística, hi haurà d'haver neteja, hi haurà d'haver subministraments, hi haurà d'haver assegurances, hi haurà d'haver la zona logi, hi haurà d'haver tot el que hi ha d'haver en qualsevol equipament públic municipal, no? I això ha d'estar aproximadament, com a mínim, no? Valorat i previst per assegurar que l'estructura de l'espesa ordinària també s'aguanta bé. I això són coses... que jo crec que són de sentit comú, jo crec que no estic dient res raro, no? És fàcil d'entendre, no? Doncs havia quedat completament abandonat, i clar, això ens ha portat on ens ha portat. Però bueno, es remunta i endavant, sense excuses.
0: Pregunto ara per un dels temes que segurament és estrella, i no sé si potser estàs fins i tot avorrit de la taxa de residus.
1: No, encantat.
0: La setmana passada donàveu a conèixer que finalment no es faria aquest augment del 25-26% que teníem previst pel 2026, i que això era gràcies a la implantació progressiva del servei de recollida de residus que va començar al març del 25. Sí. Explica bé en termes... o sigui, aviam si podem de manera fàcil, perquè tu segurament ho entens molt millor. Però explica bé que la gent pugui entendre, perquè al final és una taxa que paga íntegrament el contribuent. O sigui, fins a quin punt l'Ajuntament diu mira, no els hi pugem perquè això ho posarem nosaltres? Com funciona?
1: El primer que ets a dir és que aquesta taxa és que estic sempre defensant una taxa que nosaltres hem votat en contra.
0: Sí, sempre ho dius.
1: No volia, no ho dic perquè... No, perquè a més, em trobo defensant-la davant dels que ens l'han imposat. Uh-huh. Els socialistes, els comuns, el PP no tant, però també. Uh-huh. Ho dic perquè a la llei del Congrés el PP es va abstenir. I això ho vaig dir d'entrada. Aquesta taxa, aquesta llei el que ens imposa és que hem d'implantar aquesta taxa i que l'hem d'implantar pel 100% del cost. tema clau. Què passa amb el cost del servei de recollida i transport de residus a Sant Cugat? Que ens ha coincidit la implantació de la taxa amb la implantació de la nova licitació. Una licitació que també, durant tot el mandat passat, els socialistes, per la raó que sigui, no la van tirar endavant, i, per tant, anava endarreridíssima. I nosaltres, doncs, evidentment, a la primera de canvi, doncs, escolta, l'activem, és una licitació d'aquestes molt grossa i que porta molt de temps, però de seguida l'activem, no? I aquestes licitacions que impliquen, primer, un procés d'adjudicació que pot ser complicat, que hi pot haver recursos i que, per tant, té una data d'arrencada no del tot segura, però que, a més, impliquen, doncs, 18 mesos de període de transició per l'adjudicatari del contracte fins que tingui el 100% del servei en plena implementació. I això què vol dir? Vol dir que si tens la data de l'inici del contracte no del tot segura, i a més hi ha un període de 18 mesos que no és segur quina serà la facturació que t'emeten, tu crees la taxa amb un informe tècnic econòmic perfectament fet, o sigui, amb tot el rigor del món, però després la realitat et fa sospitar que probablement, i era inevitable per veure-ho, hi haurà discrepàncies. I, per tant, nosaltres el que volem és complir amb la norma, és a dir, gravar amb la taxa el 100% del cost, ni el 90, ni el 80, ni el 110, ni el 120.
0: Vale.
1: I què sabem? Això és segur, no? Que el nou servei estava previst que arrenqués l'1 de gener del 25, i va arrencar l'1 de març, perquè hi va haver un recurs interposat per una de les empreses licitadores, no? Per tant, aquí hi ha 2 mesos, segurs, que un increment de cost que estava previst no s'ha produït.
0: Vale.
1: I ja està. Això és el que sabem segur. Tota la resta ens ho pot dir el nas. Vale? Però hi ha un escenari una mica incert sobre el cost real assumit per l'Ajuntament durant 2025 del cost de... més alt o més baix? No ho sabem segur. No ho sabem segur. Punt número 1. Punt número 2. Aquest govern vol fer més amb menys. Vol intentar repercutir el mínim cost fiscal amb la ciutadania, que siguin capaços. Estem revertint una situació econòmica de l'Ajuntament complicadíssima amb la màxima contenció fiscal. Nosaltres no volíem aquesta taxa. Aquesta taxa és important. Grava allò que menys voldrien gravar, que són les despeses associades a l'habitatge. I, per tant, hem estat treballant a fons intentant buscar fórmules per apaivagar aquest impacte que no volíem causar. I ho hem trobat una manera. I creu-me que no ha sigut fàcil. I plantejar-la, bueno, doncs no és una cosa òbvia. És tècnicament complicada, però ens l'han validat. Una manera que permet que els rebuts de 2026 seran, en conjunt, idèntics al que el contribuent ha pagat en 2025. I que, per tant, no incorpora el creixement previst de la taxa que vàrem aprovar, també amb tot el rigor, el diner que ja està meritat, de l'exercici 2026. Llavors, què estem fent? I el que hem de fer és estudiar molt bé els costos efectivament assumits i treballar molt bé l'ordenança del 2027, per veure com tot plegat ens queda ben equilibrat, no? I mirem d'apaivagar, tant com siguin capaços, l'impacte, el cost, d'aquesta taxa en la ciutadania amb tot el rigor, i sense més causar un impacte pressupostari en l'exercici de 2026, que, com sap tothom, ens ha costat molt de quadrar i de tancar. Però sense generar una pilota, evidentment. O sigui, tot quedarà perfectament quadrat. I deixarem la situació perfectament arreglada. Però tècnicament hem trobat una manera complicadota. Jo crec que no sé si pagar massa la pena, perquè m'estendria, Però per aconseguir aquest efecte.
0: Val, ho comentaves ara també fa un moment de la situació complicada que ha sortit l'Ajuntament, que ho ha aconseguit en un any. El dèficit que es va superar tot just fa un any, o que es va anunciar que s'havia superat fa un any, i la tutela financera de la Generalitat, que també vam deixar d'estar fa un any, ja és història, no tornarem a estar?
1: No, podríem tornar a estar.
0: Però pels números d'ara o perquè en el futur passin coses? Evidentment no tenim la bola de vidre.
1: A veure...
0: Amb els números d'ara, mà és història.
1: Jo em remeto als fets. Depèn de qui gestioni, es posen al risc els serveis públics. Nosaltres garantim la capacitat d'aquest Ajuntament de prestar els serveis públics que ha de prestar. Altres no.
0: Per tant, mentre això depengui de tu, economia depengui de tu...
1: Home, jo no vull personalitzar.
0: No.
1: Perquè jo formo part d'un equip...
0: No per tu, depengui de Junts.
1: Clar, si hi ha un altre alcalde... Doncs pues igual això no passaria, no sé. O sigui, l'alcalde Josep Maria Vallès Estic molt content de l'alcalde que tenim. Us ho haig de dir. Nosaltres vàrem competir a les primàries. Vàrem empatar a les primàries de Junts, no? I vàrem assolir un pacte. Josep Maria, tu alcalde, i jo formaré part de l'equip com qualsevol altre regidor, no? Ell doncs va pensar que jo podria desenvolupar aquesta cartera que ja havia desenvolupat en el passat, d'economia, per revertir aquesta situació tan complicada, no? Però, clar, el d'economia posa coses sobre la taula que el govern ha d'assumir. Ha de dir, estem d'acord o no estem d'acord? I he tingut la sort, o l'encert, no ho sé, això ja ho dirà cadascú, no? Però que efectivament el govern doncs, ha tingut a bé amollar-se amb una estratègia, no? Clar, quan vam arribar al govern van dir, mira, afrontem una situació molt complicada, hem de fer coses que no voldríem fer. Tancar el centre Maristany, per posar un exemple. Hem de fer coses que no volíem fer, però ho hem de fer per redreçar la situació. Llavors, si ho aconseguim, no? Jo els deia, a partir de l'any 25 podrem començar a recuperar la capacitat inversora, que és crítica, i anar progressivament reforçant la capacitat inversora, sobretot. Ara, per la part de l'ordinari, la contenció, és a dir, la certa dificultat, això va per llarg, va per anys, perquè s'ha d'anar reequilibrant tot, no? I això, a veure, sí, ho pots fer bruscament, no? Pots elevar l'IBI, com va fer Sabadell, l'any 2024, un 15%. Quan nosaltres la vam congelar en termes nominals, no? Nosaltres, pues això, hem estat intentant revertir aquesta situació sense carregar el cost amb la ciutadania, i crec que ho estem fent, sí.
0: Parlem de Valldoreix.
1: Sí.
0: Com estan les converses, perquè us havíeu sí. acordat en un ple posar una mica fil a l'agulla, no?, el conveni, el sí. finançament. Com estan?
1: Bé, per part nostra... jo primer m'estalvio sempre qualsevol crítica. Jo rebo castanyes a cada ple de l'AMD de Valldrés, no? Cada junta veïnal, no? Em sembla que formalment es diu així, no? Nosaltres no estem per fer això. Nosaltres estem per conrear un bon escenari. La gent de la vila de Valldoreix també són ciutadania santcugatenca, no? I, per tant, estem al seu servei. I nosaltres tenim aquí dues institucions que hem de col·laborar i hem de treballar el millor possible al servei de la gent, no? I amb això és amb el que estem. Nosaltres és el que mirem de fer, no? Tenim el conveni vençut, no? I Valldoreix es va trobar en una situació en la qual la interventora secretària històrica de la vila, que coneixia tot perfectament de l'AMD, no? Doncs s'havia jubilat, ja estava en una situació inestable i ens va demanar contemporitzar aquesta qüestió fins que tinguessin una nova figura i es sentissin segurs, no? Cap problema. En fi, aquesta i moltes altres qüestions, no? Ara ja tenen intervenció secretaria, teníem un serrell pendent, que era la qüestió del transport públic i la relació amb l'àrea metropolitana. Finalment hem estat capaços de consensuar que el que no hem de fer és barallar-nos entre Sant Cugat i Valldoreix per veure qui paga el transport públic de Valldoreix. El que hem de fer és anar del braç a exigir a l'àrea metropolitana, que és qui té la competència per llei, perquè són ells qui ho han de pagar. No són ni Valldoreix ni Sant Cugat, és l'àrea metropolitana qui ho ha de pagar. I ara estem treballant amb això, no? I, per tant, jo el que diria és que això espero que ho aconseguirem a la major brevetat possible, que, per tant, hi haurà tota l'estabilitat que mai hem volgut afectar, no?, amb els comptes públics de la Medi de Valldoreix, i que, a més, això també hauria de comportar que, no sé quin quan, però que ràpidament hauríem de signar i de pactar el nou pacte, que és un pacte que ara el plantegem d'estabilitat. És a dir, veníem d'on veníem, és un pacte que el vàrem... Mira, justament el vaig promoure jo per la part de l'Ajuntament, també, no? Fa uns 15 anys, i que ha donat moltíssima estabilitat, ha funcionat magníficament bé. I ara, per tant, el que estaríem per la labor és de adaptar allò que és imprescindible pel trànsit del temps, sense perjudici que podem parlar de qualsevol qüestió, però bueno, estem en aquesta tessitura.
0: Suposo que estàs al cas, els vostres companys de Junts per Valldoreix precisament ahir feien una roda de premsa una mica per demanar a l'Ajuntament auxili per la situació en què es troben. Sembla que serà el tercer any sense pressupostos aprovat. Hi ha un xoc molt clar entre l'oposició i govern.
1: Jo és que no entenc la posició del govern de Valldoreix, és que de veritat no aconsegueixo entendre-la, perquè hauran perdut tot el mandat. És que és increïble. Però per què no pacten? Però que pactin. Però quin problema hi ha? O sigui, Junts ha posat unes condicions molt clares. M'estic ficant una mica
0: No, no, jo pregunto.
1: Però Junts per Valldoreix va posar unes condicions molt clares, assumibles, en fi, que podien suposar també bona acció de govern pel govern de l'EMD de Valldoreix. És que jo no entenc per què no pacten.
0: Què suposaria per una entitat com una EMD acabar un mandat sense haver aprovat uns pressupostos?
1: Això bueno, pues ja em diràs tu quin servei... Clar, és que... Quin avenç s'ha produït a Valldoreix en aquest mandat?
0: I això vosaltres intentareu respondre o ajudar a Junts per Valldoreix a que es desencalli una mica la situació?
1: Però és que nosaltres sempre hem estat en aquesta posició. Diu, home, regalar per regalar, no? Però si tenim uns compromisos programàtics, no? Que són perfectament compartibles pel govern de l'EMD. És a dir, mireu, si passa a ABC, nosaltres donarem suport als pressupostos. I portem així 3 anys. És que és increïble, jo no ho entenc. I si tan problemàtic és també per part del president, doncs altera la composició del govern, amplia el, no sé, fes alguna cosa. Però no pots bloquejar l'administració d'aquesta manera. No pots tenir Valldoreix 4 anys aturat per no sé quin error, és que no sé, no ho entenc, jo no ho entenc.
0: És la primera vegada en la...
1: Que jo sàpiga, sí. Vaja, no tinc el... Però jo diria que sí, vaja, és que em sorprèn molt.
0: I com a tinent d'alcaldia d'Economia, i tens... No sé si la paraula és poder o capacitat de poder intervenir en aquesta situació.
1: Nosaltres el que fem és mirar de col·laborar amb tot sempre, no? De facilitar les coses, de que l'AMD no tingui cap problema que se'n derivi de la relació econòmica amb l'Ajuntament, no? I això és el que mirem de fer durant tot el mandat. Bueno, ja sé, insisteixo que, no sé, que hi ha persones de l'AMD que, no sé, que deuen creure que sóc l'ogre o no sé què, però... Però la veritat és que no he pres ni mitja decisió política, tot el contrari, per perjudicar l'EMD, tot el contrari. De fet, amb el vocal, amb en Ramon Segura, quan arriba una subvenció que veig que els hi poden casar, els hi enviem, no sé quan, no sé, és que tenim una relació de cooperació, malgrat el que públicament de vegades s'expressa, no? I ja està, no tinc res més a dir.
0: Bueno, doncs anirem veient aquest tema i tots els altres. Carles Brugaroles, tinent d'alcaldia d'Economia, moltes gràcies per estar avui aquí a l'Espai Polític.
1: A vosaltres.
0: La informació continua amb el butlletí horari i el segon hores del Faves Comptades amb Carme Reverte. Bon dia.

0: Aquest estiu, queda't amb nosaltres.
1: La ràdio amb samarreta.
0: La informació més propera a tu.
1: I la millor música.
0: La ràdio amb samarreta.

0: Descobreix els drets que no sabies que tenies amb Jan Botí.
1: Sigueu molt benvinguts un dia més a Drets de Butxaca, aquesta secció en què descobrim els drets que no sabíem que teníem amb el nostre jurista, en Jan Botí. Jan, bon dia.
2: Molt bon dia, Ona, com estem?
1: Molt bé, aquí un dia més, esperant que ens expliquis algun d'aquests drets que trobem recollits, no?, a la Constitució, al Codi Penal, allà on sigui. De quin dret ens parles avui?
2: Avui parlarem d'una cosa que no està massa recollida.
1: Ah, carai.
2: No està massa recollida com a tal en una... En una norma pròpia, diguem-ho així, sí que hi ha diverses normes que en parlen, perquè també és una qüestió bastant novedosa, no? Parlarem del dret a l'oblit digital.
1: Mm-hmm. Sí, sí. És allò de voler esborrar la nostra petjada digital, no? Tot el
2: Exacte.
1: Rastre que hem anat deixant.
2: És així, i com a qüestió novedosa, doncs la regulació que hi ha també és sobretot a base d'algunes sentències, no?, que ens han parlat de quina manera es pot fer, perquè, clar, jo li donava dues voltes i algun cop sí que, no estrictament perquè hi pugui haver res especialment comprometedor, però sí que tens algun amic, o sigui que et diu, escolta'm, hòstia, clar, si vaig a una entrevista de feina, si em busquen a Google, què trobaran, no? O, clar, al final tots tenim un passat i tu pots haver refet la teva vida, pots tenir experiències, però és això, no? Mentre vas a fer una entrevista de feina, aquell que et vol anar a seleccionar, doncs per una qüestió de tafaneria, fins i tot, no? També de professionalitat, pot buscar en els cercadors d'internet doncs els teus noms i cognoms a veure què surt. I és possible, depèn del que hagis fet, doncs que el primer que apareixi no sigui el teu currículum, no? Si tens LinkedIn potser sí. Potser una notícia de fa uns anys on havies fet alguna qüestió poc èticament correcta. Potser doncs, vas fer alguna publicació fora de to, fora... que no, ja no et representa, no? Perquè fa molts anys i, escolta'm, tots canviem i tenim dret i hem de poder tenir dret a canviar. Però, clar, en aquesta era digital en la que vivim, al final, tota aquesta informació circula a una velocitat de creuer. I, per tant, doncs, sembla que internet no tingui aturador i no tingui la memòria que tingui sigui infinita. Per tant, la pregunta que molta gent es fa, i amb aquests que dic, no?, si vas a una entrevista, tenim dret a deixar de ser esclaus del nostre passat digital? Doncs la idea és avui parlar una mica d'això, de l'oblit, del dret a l'oblit, i com una eina força essencial doncs, per protegir la teva intimitat i el teu honor en un món que sovint se n'oblida de més aviat res.
1: Mm-hmm. Doncs, som-hi, Jan. Deies que això no està recollit gaire enlloc. Com ho regulem, doncs?
2: Sí, és a dir, gaire enlloc, vull dir, de manera no explícita o clara, sí que està recollit i s'han anat modificant normatives, però ho trobarem sobretot en sentències. No?
1: Uh-huh.
2: En aquest cas, el dret a l'oblit, que a vegades també se li diu dret a la dret de supressió, al final és aquesta facultat que tenim per sol·licitar que la nostra informació personal sigui eliminada d'internet quan ja no és necessària, no aporta res o pot ser obsoleta. No?
1: Uh-huh.
2: Veurem, perquè això tampoc és un dret que es pugui exercir doncs, de manera absoluta, hi haurà casos en els que prevaldran altres drets i en parlarem. No? Però d'entrada ens anem d'anar al marc europeu. En el marc europeu, en aquest cas...
0: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 8, us parla Maria Lara. Els bombers donen per estabilitzar l'incendi declarat ahir al nord del Parc Natural de la Serra de Collserola, Nou Barris. Durant la nit han aconseguit controlar el perímetre i el focus secundaris i la millora de les condicions meteorològiques amb menys vent i més humitat fa preveure que el foc es pugui donar per controlat aquest mateix dimecres. Les flames han afectat 35 hectàrees de Collserola, principalment de vegetació, i també han provocat afectacions en línies elèctriques de mitjana tensió. El foc també ha obligat a confinar preventivament veïns de Torre Baró i Ciutat Meridiana i ha provocat també afectacions al trànsit, rodalies, metro i autobusos. I pel que fa a la mobilitat, la retirada de dos camions accidentats ahir a la PSAT a Mont-roig del Camp deixa la via completament tallada i es fan desviaments per l'EC-281. També la retirada d'un altre vehicle accidentat a la BV-5224 a Sant Pere de Torelló també deixa desviaments senyalitzats. També un accident a hores d'ara a la C-58 a Badia del Vallès deixa un carril tallat en aquest punt i a banda encara ara hi ha afectacions per inundacions a la 7 a Vilaseca. I de fet, Tarragona i altres punts del Camp de Tarragona fan balanç dels danys de la forta tempesta del dilluns. A la capital es van registrar 77 litres per metre quadrat en 3 hores i unes 400 trucades al 112. Hi ha hagut arbres caiguts, afectacions al subministrament elèctric i desperfectes en càmpings, mentre els serveis municipals treballen encara per recuperar la normalitat. En aquest sentit, una mare i una filla continuen en estat crític pels aiguats del dissabte a Roda de Berà. Totes dues van resultar ferides en quedar atrapades sota un mur que va cedir al port de Roda de Berà per la intensa tempesta. La noia va resultar ferida crítica i la mare ha anat empitjorant des del dissabte. I un ciclista mort aquest dimarts en una caiguda a la via C-147 al terme municipal d'Alta Àneu, al Pallars Sobirà. Per causes que encara s'investiguen, el ciclista va caure a la via i va acabar morint. Es tracta d'un home de 59 anys i veí de Tremp. Segons les dades provisionals del Servei Català de Trànsit, des de principis d'any ja són 89 les persones que han perdut la vida a les carreteres, 6 dels quals eren ciclistes. I els treballadors del Consorci de Biblioteques de Barcelona decidiran a principis de setembre el nou calendari de mobilitzacions en el marc de la vaga indefinida que mantenen des del 26 de maig. Els sindicats denuncien que la negociació continua bloquejada i que no hi ha cap nova reunió prevista. I pel que fa al temps, avui tindrem un matí força ennuvolat i amb possibilitat d'algunes gotes, sobretot a bona part del territori, a l'Alt Pirineu i l'Aran. Hi haurà, això sí, més estones de sol. A la tarda els núvols marxaran i se'n posarà el sol amb algunes restes de nuvolositat arreu del país.
0: Notícies en xarxa. A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
4: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
0: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
4: Perquè la teva salut és el nostre futur.
0: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut. Braseria La Bolera.
5: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
0: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
5: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
0: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
5: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
0: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
6: Tornar a casa, viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
7: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
8: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Edward Fairfax Rochester, wilt thou have this woman for thy lawful wedded wife, for better or worse, for richer or for poorer, in sickness or in health, until death you do part?
1: I will.
0: And wilt thou, Jane Eyre, have this man for thy lawful wedded husband, for better or
2: worse? Stop! I declare the existence of an impairment.
1: Proceed.
2: I can prove my allegation. An insuperable impediment exists.
1: Go on.
0: Mr. Rochester, I cannot go on. What is the nature of this impediment?
3: Mr. Rochester has a wife now living. She's at Thornfield Hall.
0: Impossible. I would know of it.
3: I saw her there last April. She's my sister. I'm sorry, Rochester, but it is not right.
1: Oh, my God, it is not right. It's only right to condemn a man to eternal hell. But you should see my wife, Wood. I owe you that much. And this girl. You should see her too, Jane. I insist. Come.
4: Hola, amics. Això és Cinema a la Xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. Aquest diàleg que ara sentíem és una escena d'una de les moltíssimes adaptacions que s'han fet de Jane Eyre, la famosa novel·la de Charlotte Bronte. És un dels grans clàssics de la literatura universal i tant el cinema, el teatre com la televisió no s'han resistit a donar-li forma. Hi ha mitja dotzena de pel·lícules mudes i un munt de sonores sobre aquesta història. La versió que ara hem sentit era la que van interpretar Susanna York en el paper de Jane Eyre i George C. Scott en el del senyor Rochester, l'any 1970 sota la direcció de Delverman, que era un director força correcte amb pel·lícules molt notables com Marty, Taules separades o El desig sota els oms. Avui en parlem perquè dediquem aquest podcast a Charlotte Bronte, coincidint amb el fet que enguany es commemoren els 210 anys del seu naixement. Jane Eyre és la seva novel·la més famosa, però no l'única. En va escriure més. L'anterior, que es diu El professor, no la volia cap editor. De fet, no va veure la llum fins al cap de 10 anys de la publicació de Jane Eyre. Altres novel·les seves són Shirley, de la qual el cinema en va fer una versió muda, i Billet, portada a la televisió per la BBC diverses vegades. El fet que Charlotte Bronte tingui una obra curta és perquè la seva vida també ho va ser, ja que va morir de part. Quan va publicar Jane Eyre, l'any 1847, ho va fer sota pseudònim masculí. No estava ben vist que una dona fes literatura. I ella ho va explicar així. No ens agradava declarar-nos dones perquè, sense sospitar en aquell moment que la nostra manera d'escriure i de pensar no era el que se'n deia femenina, teníem la vaga impressió que les autores són susceptibles de ser mirades amb prejudici. Havíem notat que els crítics, de vegades, utilitzen l'arma de la personalitat com a càstig. Doncs bé, escoltem ara una escena d'una altra adaptació cinematogràfica de Jane Eyre, concretament la del 1996 de Franco Zeffirelli.
5: ¿De qué se trata?
6: Esta mañana he recibido una carta. Quiero pedirle permiso para ausentarme.
5: ¿Por qué?
6: Para ir a ver a una anciana enferma.
5: ¿A qué anciana?
6: A la señora Reed. Es mi tía.
5: Creí que no tenía parientes.
6: Ninguno que me reconozca, señor. La señora Reed se deshizo de mí cuando era niña.
5: ¿Entonces por qué tiene que ir a verla?
6: Se está muriendo. No puedo ignorar su último deseo.
5: Diga lo que diga, no la convenceré.
6: No, señor. Pero volveré a Thornfield.
5: Así que debemos despedirnos.
6: Sí, señor.
5: ¿Y cómo ha de despedirse uno? Enséñeme, no sé cómo hacerlo.
6: Se suele decir adiós. U otra forma que prefiera.
5: Adiós, señorita Eyre. Por el momento. ¿Está bien así?
6: Sí, señor.
5: Nos damos la mano.
4: la versió de Franco Zeffirelli de Jane Eyre de Charlotte Bronte. Aquesta pel·lícula la van protagonitzar Charlotte Gainsbourg i William Hurt, i en papers secundaris també hi apareixien Joan Plowright, Elle Macpherson, la model, Geraldine Chaplin i Maria Schneider. Jane Eyre, si no l'heu llegida i no n'heu vist cap adaptació, és la història d'una nena sense pares, maltractada per la seva tia, i internada en un orfenat on viu tota mena de penúries fins que troba feina com a institutriu en una mansió i s'enamora de Rochester, el senyor de la casa. Però ell, com hem sentit en aquesta escena del casament abans, no és solter, està casat com una dona amb problemes mentals que viu tancada a les golfes. En aquesta història, Charlotte Bronte retrata molt bé el món patriarcal que l'envolta i la moral de l'època. En aquell moment, les seves germanes, Anna i Emily Bronte, també van publicar els seus llibres. I, com ella, també ho van fer sota pseudònim masculí. Anna Bronte va publicar Agnès Grey i Emily Bronte, Cims borrascosos. Bé, d'Agnès Grey, que jo sàpiga, no se n'ha fet mai cap versió cinematogràfica. De Cims borrascosos, en canvi, sí. Tres, si més no. La més famosa és la del 1939 amb Laurence Olivier i Merle Oberon. I l'última, precisament aquest 2026, amb Margot Robbie. Entre les germanes Bronte hi va haver controvèrsia a l'hora de revelar els seus noms autèntics perquè, mentre Charlotte sí que volia fer-ho, Anna i Emily deien que no. Finalment, Charlotte, com un acte d'afirmació, va decidir que no guardaria el secret. L'adaptació cinematogràfica més reeixida que existeix, de Jane Eyre, és la que van interpretar Joan Fontaine i Orson Welles i que es va estrenar entre nosaltres com Ànima Rebel. Aquesta n'és una escena preciosa.
7: A veces me embarga un extraño sentimiento respecto a usted, Jane. Especialmente cuando está cerca de mí como ahora. Es como si tuviera dentro de mi pecho, en el lado izquierdo, una cuerda unida con fuerza, otra situada en el mismo sitio, en usted, en su propio cuerpo. Y si nos separamos, esa cuerda se rompería. Y al romperse, sentiremos una inmensa pena y un dolor muy grande. ¿Cree usted que me olvidará?
8: Jamás podré, señor, y usted lo sabe. Sé que necesito irme, pero es como la necesidad de ir a la muerte.
7: ¿Dónde está esa necesidad?
8: En su novia.
7: ¿Qué novia? No tengo novia.
8: Pero la tendrá.
7: Sí, la tendré. La tendré.
8: ¿Cree que podría quedarme aquí no siendo nada para usted? ¿Cree que porque soy pobre e insignificante soy incapaz de sentir? Tengo tanta alma como usted y tanto corazón. Si Dios me hubiera dado dinero y belleza, no permitiría que se separara de mí. Ni yo podría separarme de usted. Mi corazón ya ha hablado, deje que me vaya.
7: Jane, eres extraña, casi sobrenatural. Es a ti a quien quiero con toda mi alma.
8: Por favor, no sé.
7: Jamás, Abea Blanche. Te quiero a ti. Contéstame, Jane. Di, Edward, me casaré contigo. Dilo, Jane, dilo.
8: Quiero ver tu cara.
7: Di, Edward, me casaré contigo.
8: Edward, me casaré contigo.
7: Que Dios me perdone.
4: L'escena de la confessió amorosa entre Jane Eyre, Joan Fontaine i el senyor Rochester, Orson Welles. Per cert que en aquesta pel·lícula hi apareixia una petitíssima Elizabeth Taylor de només 11 anys. La música era del gran Bernard Herrmann. La novel·la, com és lògic, té diverses traduccions al català. N'hi ha una de Maria Dolors Ventós, una altra de Jordi Arbonès i una tercera, la més recent, de Marta Pere Cucurell. Charlotte Bronte es va casar tard, als 38 anys, amb el pastor irlandès Arthur Bell Nichols. El seu matrimoni, però, va ser molt breu perquè va quedar embarassada de seguida i al cap de 9 mesos, quan li faltaven només 3 setmanes per fer 39 anys, va morir en el part. Pel que fa als seus interessos sentimentals, es dedueix gràcies a la correspondència que estava enamorada del seu editor, George Smith, i també del professor Constantin Heger, que era un home casat. Però, pel que sembla, no era corresposta per cap dels dos. Tot i això, el personatge del senyor Rochester, de la novel·la Jane Eyre, està inspirat en Constantin Heger. Nosaltres, per cloure aquest cinema a la xarxa, que l'hem dedicat recordant els 110 anys del seu naixement i que ha tingut Eamon Trickey a les vies de so, escoltarem una de les cançons del musical Jane Eyre de Broadway que es va estrenar l'any 2000 i del qual se'n van fer més de 200 representacions. Charlotte Bronte va morir el 31 de març de 1855. Aquestes paraules són seves. La imaginació és una facultat forta i inquieta, que pretén ser escoltada i exercida. Hem de ser completament sords al seu crit i insensibles a les seves lluites? Quan ens mostra imatges brillants, no hem de mirar-les mai ni intentar reproduir-les? I quan és eloqüent i ens parla ràpidament i amb urgència a cau d'orella, no hem d'escriure el seu dictat? Fins la setmana vinent, amics.

0: El cervell humà és un òrgan fascinant i encara ple de misteris. Una de les curiositats més sorprenents és la manera en com es neteja i s'autorrepara durant el son. Quan dormim, especialment en les fases més profundes del son, el cervell activa un sistema anomenat sistema glimfàtic, que funciona com una xarxa de neteja. Aquest sistema fa passar líquid cerebroespinal entre les cèl·lules, eliminant residus i toxines acumulades durant el dia, com la proteïna beta-amiloide, que està relacionada amb malalties com l'Alzheimer. És com si el cervell posés en marxa una escombra interna cada nit, ajudant-nos a mantenir-lo sa i eficient. A més, dormir també és essencial per organitzar la memòria. Els records i la informació que hem après durant el dia es consoliden durant el son, ajudant-nos a aprendre millor i a ser més creatius. Curiosament, tot i pesar menys d'un quilo i mig, el cervell consumeix aproximadament el 20% de l'energia del nostre cos, encara que estiguem descansant. Això mostra com de complex i actiu és, fins i tot quan pensem que està apagat. Dormir bé no és només descansar, és una manera que el cervell es regenera i es prepara per rendir al màxim al dia següent.
1: Aquest estiu, emporta't la ràdio amb tu. www.cugat.cat
2: Calaix Actiu, amb Mònica Socies.
3: Estranys en un tren, el talent de Mr. Ripley o petits contes misògins són alguns dels títols de la novel·lista nord-americana Patricia Highsmith. Ana Maria Villalonga, escriptora, crítica de literatura i cinema i directora del festival Diana Negra, coneix molt bé la vida i obra de Highsmith.
4: Jo crec que Patricia Highsmith és una de les autores més importants pel que fa, no diré només a la novel·la criminal, perquè ella tampoc no li agradava, sinó sobretot en el tractament del suspens, de la intriga. M'agrada molt perquè és una autora que és capaç d'explicar històries tremendes, horroroses, terribles, distanciant-se absolutament. Ella es distancia.
5: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Els bombers donen per estabilitzar l'incendi declarat ahir al nord del Parc Natural de la Serra de Collserola, Nou Barris. Durant la nit han aconseguit controlar el perímetre i els focus secundaris i la millora de les condicions meteorològiques amb menys vent i més humitat fa preveure que el foc es pugui donar per controlat aquest mateix dimecres. Escoltem ara Sebastià Massaguer, cap dels bombers de Barcelona, en declaracions a la xarxa que explica què els preocupa ara mateix.
6: Tenim diferents punts d'emplaçament i ens preocupa principalment la zona de focus secundaris que ahir la tarda va llançar, sobretot amb una olla que ha fet entre Torre Baró i Ciutat Meridiana. Aquest és el punt on vetllarem al llarg del dia, que no tinguem possibles represes, i sobretot a les hores de migdia, que no tinguem més calor i s'aixequi una miqueta el ventet.
5: Les flames han afectat 35 hectàrees, principalment de vegetació, i també han provocat afectacions en línies elèctriques de mitjana tensió. El foc va obligar també a confinar preventivament veïns de Torre Baró i Ciutat Meridiana que ja han pogut tornar a casa. A banda, també ha provocat afectacions, i encara ho fa, en trànsit, rodalies, metro i autobusos. I pel que fa a la mobilitat, la retirada de dos camions accidentats ahir a la P7 a Montroig del Camp deixa la via completament tallada i es fan desviaments per l'S-281. També la retirada d'un vehicle a la BB-5224 Sant Pere de Torelló deixa desviaments senyalitzats. També un accident a la C-58 a Badia del Vallès deixa un carril tallat i a banda encara ara hi ha afectacions a la 7 a Vilaseca per inundacions. I, de fet, una mare i una filla continuen en estat crític pels aiguats del dissabte a Roda de Berà. Totes dues van resultar ferides en quedar atrapades sota un mur que va cedir al port de Roda de Berà per la intensa tempesta del cap de setmana. La noia va resultar ferida crítica i la mare ha anat empitjorant des del dissabte. En el succés també hi va haver un tercer afectat, l'avi, que va resultar ferit menys greu. I un ciclista mort aquest dimarts en una caiguda a la via, la C-147, al terme municipal d'Alt Àneu, al Pallars Sobirà. Per causes que encara s'investiguen, el ciclista va caure a la via i va acabar morint. Es tracta d'un home de 59 anys i veí de Trem. Segons les dades provisionals del Servei Català de Trànsit, des de principis d'any, 89 persones han perdut la vida a les carreteres, 6 dels quals eren ciclistes. I els treballadors del Consorci de Biblioteques de Barcelona decidiran a principis de setembre el nou calendari de mobilitzacions en el marc de la vaga indefinida que mantenen des del 26 de maig. Els sindicats denuncien que la negociació continua bloquejada i que no hi ha cap nova reunió prevista en els propers dies. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
7: Notícies en xarxa.
8: Bon dia, obrim per vacances.

Què és això de fer esport? O què preferiu, fer-lo al matí, fer-lo a la nit? Què es considera fer esport, eh? Això volia dir al començament. Bé, diuen que activa la circulació sanguínia, que fins i tot activa alguna hormona de la felicitat, per això hi ha qui ho recomana pel plan energètic fer-ho al matí, ben aviat, quan encara no ha perdut el sol, i hi ha qui ho recomana fer-ho a la nit, doncs una mica per relaxar-se, per treure's l'atenció del dia just abans d'anar a dormir i així descansar millor. Sigui com sigui, el que sí que recomanen, si no l'esport, és l'activitat física, i això ho hem vist aquí a Catalunya perquè el Col·legi de Metges i Sanitat i els educadors físics s'han posat una mica en comú, s'han posat les piles i han decidit que a partir d'ara els metges també prescriuran activitat física, com qui prescriu un medicament. Per tant, sembla que sí, que l'esport té també els seus beneficis. Però més enllà de que ens pugui anar bé o no, després cadascú tenim les nostres manies. Preferim fer-lo en quina hora del dia? Bé, és que donem per suposat que l'audiència de l'Obert per Vacances fa esport, sí o sí, eh? Alguna coseta, encara que sigui anar a caminar, i a més a l'estiu, que tenim tots una mica més de temps lliure, s'hi presta més. Hi ha la pitjor manera de fer esport, que no és esport, però ara m'entendreu, és fer-lo a la nit. M'explico. Sabeu aquells somnis tan dolents, per no dir una paraula pitjor, aquells somnis en què tu corres, corres, corres, i no avances? Us ha passat mai? No té res massa a veure amb fer esport, més aviat té a veure amb coses pendents, no?, que tu vas a

0: nou, el llançava, però que de fet diuen, jo no li he sentit massa discografia, però diuen que és de les cançons més soft, més pop, més melòdiques que li podeu trobar al Post Malone, perquè es veu que va començar com amb influències més de Megadeth i més heavies i fins i tot trash, i després fins i tot té un aspecte de raper, doncs, que s'allunya, no? Són els dos costats o dos extrems que es troben al mig, es van trobar al mig el 2019 amb aquest èxit que va sonar a tot arreu i que nosaltres hem recuperat avui a l'Obert per Vacances Circles. Si us agrada el Post Malone, doncs és una bona manera d'entrar a la seva discografia. Post Malone, un home molt tatuat, molt tatuat. Anem a preguntar-li, va, comencem ja amb una interioritat, d'aquelles que no tenim per què preguntar ni té per què contestar. Jordi Mariscot, Cardedeu, bon dia.
1: Bon dia.
0: Va, Jordi, m'has de dir si portes algun tatuatge.
1: Ah,
0: no a
1: doncs
0: mi,
1: mira,
0: a l'audiència. És que Post Malone porta a la cara, va tatuadet.
1: Digue'm. I jo la cara, de moment no. Prefereixo que els meus pares segueixin parlant-me. Però he de dir que ja me l'estic jugant amb que porto mig braç tatuat de One Piece.
0: Uau! Sí, mig braç. Uau, Déu-n'hi-do.
1: I amb projectes de fer-me l'altre mig. Així acabem de fer la màniga sencera.
0: Quins personatges portes? Jo no entenc gaire la sèrie, no l'he vist massa, eh? Però
1: ara mateix m'estic fent ja 10 personatges de la tripulació, sí. I en porto 5.
0: Val, i el single...
1: Per això em queda l'altra meitat.
0: Molt bé, un fan de One Piece, perfecte.
1: Sí, sí.
0: Ai, Jordi, però avui preguntem sobre fer esport, no? A quina hora
1: Exacte.
0: Del dia i tot plegat.
1: Hem preguntat, realment la pregunta que hem llançat per xarxes és com fer esport durant l'estiu i no morir en l'intent.
0: Val.
1: I he de dir que el tema me'l portaré cap a casa, literalment, sí. Perquè al Selló de Banyoles he de dir que una de les coses que més trobo a faltar des que m'he mudat a Cardedeu, és l'estany de Banyoles, és anar a fer la volta a l'estany, anar a fer la travessia, que és creuar l'estany de punta a punta nedant, aquest entorn natural. No dic que a Cardedeu no hi hagi entorn natural, però l'entorn natural de Banyoles, per mi, té un punt. I facilitava molt les coses a l'hora de fer esport durant l'estiu.
0: No eres l'únic, eh? Entenc que és un punt de trobada allà a Banyoles, en què
1: Bastant.
0: Molta gent ho fa, sí?
1: Sí, sí, sí, sí.
0: I es creua l'estany, creveu l'estany a nedant. Es creua bé un estany? Saps que aquí no tenim estanys. Tarragona,
1: sí,
0: molta
1: sí, sí,
0: platgeta,
1: sí.
0: Però d'estanys és fatal, eh? Bé, i bé.
1: Si no t'atrapa el monstre de Banyoles, aquí pots creuar l'estany perfecte de punta a punta, són un parell de quilòmetres nedant, es fa en uns 45 minutets.
0: Vale, un altre dia parlem del monstre, pregunto si l'has vist, vale?
1: Oh. Ai, ens ho reservarem.
0: Tens morrinya de Banyoles, i mira que
1: sí.
0: Tampoc estem tan lluny, Déu-n'hi-do.
1: Bueno. Tinc morrinya de Banyoles perquè molts dels àudios que ens han enviat avui són d'amics meus, molt esportistes que fan esport a primera hora del matí i han sortit a córrer i m'han enviat àudios dient, ostres, home, com no hem de fer esport a primera hora del matí amb aquest entorn que tenim? I per això m'ha entrat aquesta mica de morrinya.
0: Ai, doncs vinga, ens l'expulsem de damunt, eh? Alegria un ratet. I en tot cas, a les 10 recollim més àudios. A Banyoles ja tenim clar, com és el tema de l'esport, però de la resta de Catalunya, sisplau, il·lustreu-nos. Digueu-nos a veure com preferiu fer esport o com us ho apanyeu a l'estiu per fer esport, si és bona o mala època per vosaltres. Val, Jordi, doncs a les 10 tornem a connectar.
1: En parlem a les 10.
0: Fins ara.
1: Fins ara.
0: Ai, que hem de tallar la cançó de Post Malone. Vinga, va, seguim endavant, perquè el primer que toca és passar per tot Catalunya i conèixer de què es parla, com està l'actualitat.
2: Obert per Vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local, amb Núria Cartanyà.
0: Abans, però, de fer la ronda d'actualitat, aquí m'he colat jo, el que farem serà una mica de sumari del que ens esperen aquest parell d'hores a l'Obert per Vacances. Mireu, començarem amb una primera part molt solidària, i és que us explicarem un projecte de construcció, de fabricació d'ulleres per enviar a l'Àfrica, i per altra banda, des de Rubí, ens parlen de conscienciació social amb una entitat que es diu Rubí Solidari. I atenció, perquè tenim avui aquí l'etapa catalana de la Vuelta a Espanya. Van avui des de Falset fins a Roquetes, i l'Obert per Vacances hi anirà. Estarem a Falset per saber quin és l'ambient, com es viu aquesta etapa ciclista, de tota una cita ciclista de l'estiu, la Vuelta a Espanya. Per altra banda, per tots aquells que ja esteu veient el final de l'estiu, el començament de setembre i la tornada al col·le, sí, el començament de les classes una altra vegada, Segur que ja esteu al cas, però per si de cas us ho tornarem a explicar. El bal escolar, com el podeu utilitzar, com l'heu d'utilitzar enguany i en

0: Sí, que us ajudi una miqueta doncs, a pair les despeses que estan per venir, que ja estem tenint a començament de curs com cada any. I avui la proposta de patrimoni, si ens permeteu, us la farem des de casa, des de Tarragona, perquè ens fa molta il·lusió presentar-vos un monument que és molt xulo, potser no és dels més espectaculars, però sí que és dels més extensos, que queda al mig de la ciutat, a tocar del Mercat Central, per tant, un lloc molt concorregut, molt passejat, i que quan hi entres és com un oasi de pau. L'han rehabilitat, l'han readaptat, no?, i li han rentat la cara ara fa poquet, i ens fa molta gràcia que el pugueu visitar en algun moment o altre. Estem parlant del Fòrum de la Colònia, avui, dins l'espai de patrimoni, aquí a Tarragona. I encara abans de tancar, doncs, si ens ho permeteu, canviem de dia, però espero que també us vagi bé i esteu atents a escoltar els consells per si teniu gossets a casa. Consells, doncs, sí, per com cuidar els peluts, especialment en època estival. És el Dog Tips que ens arriba des de Calella. Ara sí, entrem en ronda d'actualitat.
1: Obert per vacances.
0: La primera parada per conèixer l'actualitat de tot Catalunya la fem a Girona. Girona FM, Pau Villafanya, bon dia.
2: Molt bon dia, Núria.
0: Bon dia. Mira, declaracions de l'alcalde de Girona, que veu com a una injustícia que Educació no hagi aportat més recursos a la pública amb la privatització de les escoles Bell-lloc i Alzines.
2: Sí, diu que Salella es veu un error greu en el fet que el Departament d'Educació no hagi reinvertit als instituts i escoles de la ciutat els diners que fins ara destinava a pagar les places concertades d'aquests dos centres que ara es privatitzen. Salella ha remarcat que la privatització de les dues escoles, que segreguen per sexe, ha obligat el sistema públic a reabsorbir més de 200 estudiants, creant 10 grups més a instituts i a 4 escoles.
3: Creiem que això és un greu error i una situació d'injustícia que està vivint la ciutat de Girona i els centres especialment públics, perquè és on hem incrementat els cursos a la nostra ciutat. Heu de pensar que s'han incrementat 10 cursos als instituts públics de la ciutat, de secundària, i 4 en centres de primària de la ciutat. Jo sempre he defensat que les escoles que segreguen per sexe no han d'estar concertades, aquest no és el tema, però que sí que es podia fer és de forma més progressiva i sobretot garantint que els recursos que es traien del concert es posaven en l'ensenyament de la ciutat.
2: Salella es defensa, doncs, que s'hauria d'haver fet de forma més progressiva i donant als centres públics més recursos econòmics. També reclamen més professors de cara al curs vinent.
0: Un curs que està a punt ja de començar. Per altra banda, us expliquem que detenen el conductor de la moto implicat en l'accident mortal a Castelló d'Empúries. Tenia lloc aquest dilluns.
2: Els agents el van arrestar la matinada d'aquest dimarts després que l'home de 33 anys sortís de l'Hospital Josep Trueta de Girona, on va ingressar per les ferides de l'accident. Els fets es van produir pels volts d'un quart de 6 de la tarda de dilluns, quan el conductor va perdre el control i va xocar contra una furgoneta que circulava davant seu en direcció a Figueres. La investigació apunta que la topada es va produir per una imprudència del conductor de la moto, motiu pel qual se l'ha detingut.
0: I us expliquem també que la 26a edició del FITAC es posa en marxa al Teatre Municipal de Girona. Tot plegat comença amb el musical Dins el Bosc.
2: El Festival Internacional de Teatre Amateur de Girona ha inaugurat la seva 26a edició amb una proposta de la companyia Quart Passadís, de Sant Just d'Esvern, que barreja personatges de diferents contes com la Ventafocs, la Caputxeta Vermella, Jan i la Mongetera Màgica i Rapunxó, tot en una mateixa història. Un espectacle del compositor i lletrista dels Estats Units, Stephen Sondheim, que es va estrenar a Londres el 90 i a Broadway el 2008. Fins al 30 d'agost es podran veure una vintena d'espectacles en punts de diverses localitats de les comarques de Girona.
0: Important, no? Doncs el FITAC és un festival consolidat de Girona, sí, de teatre.
2: Sí, així és, de teatre amateur i que té una rellevància important a finals d'estiu.
0: Doncs vinga, per qui diu que s'acaba l'estiu i s'acaben els plans, encara no, encara ens en queden. Pau Villafanya, moltíssimes gràcies.
2: Fins demà.
0: Fins demà. I cap a Cugat, que marxem per conèixer l'actualitat de la demarcació de Barcelona. Tina Forés, bon dia.
4: Bon dia, Núria.
0: Bon dia. Mira, ens dieu que ja està estabilitzat l'incendi de Collserola després de cremar 45 hectàrees.
4: Sí, és una bona notícia en l'evolució d'aquest foc, així ho ha explicat en una atenció als mitjans el tinent d'alcaldia i regidor de Ciutat Vella, Albert Batlle, que ha detallat que tots els confinaments s'han aixecat durant la nit i els desallotjats han pogut dormir a casa seva. La superfície afectada és principalment arbrat i matollar del parc natural i també hi ha una zona perimetrada per la pesta porcina africana. Una vintena de dotacions de bombers de la Generalitat continuen treballant aquest dimecres amb els bombers de Barcelona per controlar els possibles focus secundaris. Sebastià Massaguer és el cap dels bombers de Barcelona.
5: Tenim diferents punts d'emplaçament i ens preocupa principalment la zona de focus secundaris que ahir la tarda va llançar, sobretot amb una olla que ha fet entre Torre Baró i Ciutat Meridiana. Aquest és el punt on vetllarem al llarg del dia, que no tinguem possibles represes, i sobretot a les hores de migdia, que no tinguem més calor i s'aixequi una miqueta el ventet.
4: Els bombers confien poder donar el foc per controlat i extingit en les properes hores.
0: I us parlem ara de les treballadores de neteja, les anomenades Kellys, així s'anomenen elles també, que es concentren a Barcelona i exigeixen millores laborals.
4: A les pancartes hi mostraven missatges com els de «Som treballadores, no esclaves». El col·lectiu ha assegurat que les seves condicions van a pitjor mentre el sector turístic bat rècords i per aquest motiu han demanat empatia a la patronal. Les empleades han exigit més prevenció de riscos laborals, evitar les externalitzacions del servei, el reconeixement de les malalties professionals i la reducció de la jornada laboral. També han explicat que tenen una càrrega de treball desproporcionada que s'agreuja a l'estiu. Després de més d'una dècada protestant cada 25 d'agost, han celebrat haver guanyat visibilitat, però han reclamat fets.
0: I treballadors i treballadores de biblioteques en vaga decidiran la setmana vinent el nou calendari d'accions davant del bloqueig.
4: El col·lectiu està en vaga indefinida des del passat 26 de maig. La representació sindical denuncia que la negociació amb el consorci continua bloquejada i assegura que bona part de les 13 reunions mantingudes han estat merament informatives. També assenyalen que durant l'agost s'han produït un augment de la repressió sindical per part de l'empresa amb la retirada d'alguns drets. En aquests moments no hi ha cap nova reunió de negociació programada. El conflicte gira al voltant de les condicions laborals del personal i del procés d'adhesió al nou conveni de l'Ajuntament de Barcelona. Entre les reivindicacions hi ha la millora dels horaris i de la conciliació, el reconeixement professional i una millora retributiva.
0: Mm. Estem parlant, ho recordem, de treballadors de biblioteques, en aquest cas a Barcelona, però vaja, que sembla que s'incrementen, eh? Ara que hem acabat gairebé les vacances, doncs comencen a sortir totes aquestes reivindicacions de millora laboral. Moltíssimes gràcies, Tina, per aquesta informació, també.
4: A vosaltres, que vagi molt bé.
0: Una abraçada. Tina Forès des de Cugat, i ara marxem cap a Terres de Ponent, cap a Lleida, cap a l'emissora que ens fa el servei informatiu, és Emunt. Arnau Vilà, bon dia.
6: Bon dia, Núria.
0: Doncs mira, una notícia que em sembla que no ens ve de nou, que és que la collita de pera als camps de Ponent serà enguany lleugerament superior a la de l'any passat, però els pagesos encara en la campanya amb preocupació pels preus baixos i l'augment dels costos de producció.
6: Sí, avui ja comencem la ronda d'actualitat parlant sobre aquestes afectacions que hi ha hagut al camp, sí. Perquè ja estan començant a sortir les primeres avaluacions de la calamarsada de dilluns a Ponent, amb afectacions a 341 hectàrees de fruiters del Segrià i de la Noguera, segons la Conselleria d'Agricultura. Els danys són en general moderats, però almenys al Segrià la situació és molt més greu, amb pèrdues d'entre el 50 i el 70%, en unes 25 hectàrees, sobretot del préssec tardà i de pera. Pel que fa a la pedra de dilluns, que en alguns punts va arribar als 3 centímetres de diàmetre, també ha afectat cultius d'Alfarràs, d'Ivars de Noguera, d'Algerri i altres municipis del Segrià Nord i la Noguera Baixa, que són les zones d'aquests municipis. Unió de Pagesos amplia la llista de zones afectades i alerta també de danys en figues i ametlles, especialment al Pallars Jussà, on calcula pèrdues de fins al 70% en algunes finques. Tot i això, el sector destaca que l'impacte ha estat limitat perquè més del 80% de la fruita de pinyol i més del 70% de la pera ja s'havien collit. Com dèiem, almenys al Segrià Nord, la pedra també ha malmès la teulada d'una nau de la cooperativa que haurà de ser reparada abans que augmenti l'entrada de producte. Aquesta ha estat la vuitena calamarsada de l'any a la zona, però de moment els agricultors consideren que l'afectació global ha estat inferior a la que inicialment es temia. Ara, si et sembla, Núria, sí. Passem a successos, perquè és notícia a les Terres de Lleida que un ciclista de 59 anys ha mort aquest dimecres després de patir una caiguda a la carretera C-147 a Isil, al municipi de l'Alt Àneu, i la víctima és un home de 59 anys i veí de Tremp que va perdre la vida després de caure la via. Els serveis d'emergències el van intentar reanimar, però no van poder salvar-li la vida. Els Mossos han obert una investigació per aclarir les causes del sinistre. Amb aquesta víctima ja en són 17 les persones que han mort en accidents de trànsit enguany a les comarques lleidatanes. D'altra banda, un noi ha estat traslladat a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida després que un mur li caigués a sobre a Figuerola d'Orcau, al Pallars Jussà. El mur hauria cedit després que un camió que feia marxa enrere i topés. Finalment, Núria, acabem amb una qüestió lingüística que ha estat en boca de tots aquí a les Terres de Lleida, i mai millor dit, perquè Esquerra Republicana mou fitxa per eliminar el topònim Lèrida de la senyalització de les carreteres, ja que els republicans denuncien que aquesta denominació, que va deixar de ser oficial fa dècades, encara apareixen senyals i cartells de carreteres en titularitat estatal. El grup municipal presentarà una moció al ple de la Paeria de Lleida perquè l'Ajuntament es pronunciï sobre aquesta situació. Paral·lelament, la diputada Inés Granollers i la senadora Sara Bailac portaran el cas al Congrés i al Senat. Els republicans reclamen un inventari de tots els senyals que utilitzen una toponomia incorrecta, un calendari per substituir-los i una actuació coordinada entre administracions. Aseguren que no es tracta d'un problema lingüístic, sinó d'un incompliment de la denominació oficial.
0: Comença també el curs polític, eh?
6: Sí,
0: després de les vacances.
6: Totalment.
0: Arnau Vilà, moltíssimes gràcies, company de Munt. Una abraçada.
6: A vosaltres.
0: Adéu, adéu. I avui, per ser dimecres, la connexió en ronda informativa que correspon a Tarragona es desplaça cap a Terres de l'Ebre. En aquest sentit, saludem des de la Plana Ràdio Víctor Montecino. Víctor, bon dia.
7: Hola, bon dia, Núria.
0: A veure, parlem de la forta pedregada de dilluns, no?, i els danys que ha deixat en habitatges, vehicles i instal·lacions de la Ribera d'Ebre, especialment en Móra d'Ebre i en Móra la Nova.
7: Sí, després de la tempesta ve la calma i venen aquestes valoracions. Una tempesta que va descarregar pedra de grans dimensions, com en altres indrets, com vau explicar en el seu moment, que en alguns punts hauria arribat als 9 o 10 centímetres. L'episodi ha deixat cobertes foradades, plaques solars malmeses i desperfectes en vehicles, però no s'han registrat danys personals. Rubén Viernes Renedos, alcalde de Móra d'Ebre, ja va explicar alguna d'aquestes afectacions.
8: Bàsicament, tot el que són elements patrimonials que han sigut bastant danyats. I bé, doncs ara hem d'acabar de quantificar tot això. Danys, sobretot als conreus, això tampoc ho sabem. Bàsicament la part de la fruita ja està recollida, sí que és la part de la vinya. No sé si ha afectat a l'ametller i a l'oliver, és el que haurem de veure una miqueta. Segurament danys a molts camins que s'hauran de valorar també, però sí que l'efecte de la pedra però sí que l'haurem d'acabar de quantificar i veure tots els resultats.
7: Així, els efectes del temporal s'han fet visibles, especialment en edificis, instal·lacions d'estos dos municipis, després de l'episodi de pluja, vent i pedra, que se suma doncs, a les tempestes d'estos dies, que ha afectat a diferents punts de Catalunya, com hem anat explicant.
0: Per altra banda, us expliquem també que un home de 34 anys s'ha entregat als Mossos d'Esquadra per la seva presumpta relació amb la mort d'un altre home a la Ràpita.
7: L'home es va presentar voluntàriament a dependències policials i va quedar detingut en el marc de la investigació per la mort d'un home en este municipi del Montsià. Està previst que el detingut passi a disposició judicial i els Mossos mantenen oberta encara la investigació per aclarir les circumstàncies dels fets.
0: I Amposta ha començat a treballar en la creació d'una nova casa d'oficis per formar joves en diferents especialitats professionals.
7: Sí, notícies més optimistes. Sí. L'Ajuntament ja treballa en este nou projecte amb l'objectiu d'oferir formació i experiència laboral a persones joves combinant aprenentatge d'un ofici amb treball pràctic. La iniciativa s'emmarca en les polítiques municipals d'ocupació i formació i ara el consistori està avançant en la definició de les especialitats que formarien part de la futura casa d'oficis.
0: S'acaba l'estiu i arriben les festes majors, entre cometes, de tardor, de post-estiu, a Tortosa, que s'estan preparant per les festes de la Cinta, no?, que enguany incorporen com a novetat un espectacle de drons.
7: Així és, l'espectacle substituirà els tradicionals focs artificials i combinarà llum, música i figures creades amb drons. Serà una de les propostes de la programació de la Cinta 2026 que començarà este dissabte i comptarà amb més de 200 actes. Jordi Jordan Farnós és el regidor de festes i ens explica este espectacle de drons.
9: Un espectacle que portarà per nom Llum de la Cinta, festa, diversitat i tradició, que estarà dedicat a la Cinta i a la ciutat. És un espectacle que se projectarà des de l'Horta de Sant Vicent al barri de Ferreries en direcció a la ciutat i, per tant, el lloc recomanat per a poder mirar de forma correcta aquest espectacle serà el situat entre el mercat municipal i l'antic club de rem.
7: La ciutat enceta així els dies centrals de la seua festa major en honor a la patrona, la Cinta, amb una programació que combina actes tradicionals, també propostes musicals, culturals i familiars, a més d'este espectacle de drons.
0: Doncs havíem conegut també l'actualitat de Terres de l'Ebre. Víctor Montecino, La Plana Ràdio, gràcies.
7: A vosaltres.
0: Un darrer apunt a Tarragona amb la Marina Pérez. Marina, bon dia.
4: Bon dia, doncs en farem tres així ràpids. El govern de Catalunya revisarà el pla d'emergències dels aiguats de Tarragona, però defensa que no s'enviés les alert el dilluns. Ho ha anunciat la portaveu del govern, Sílvia Panenque, que ha defensat que Protecció Civil no enviés les alert. I també avui la cinquena etapa de la Volta Ciclista a Espanya 2026 aquest dimecres presenta un recorregut ondulat de 173 quilòmetres entre Falset i Roquetes.
0: M'agrada això d'ondulat, eh? Sí, perquè no? Realment, sí.
4: Entre Falset i Roquetes, aquí a la demarcació de Tarragona. No serà de primera hora del matí, eh? Surten al migdia, aquesta gent. Ni matí ni tardes.
0: A migdia?
4: A migdia.
0: Allò en ple sol, quan fem la migdiada la resta dels mortals.
4: Efectivament.
0: Són d'un altre món, aquesta gent.
4: I ja per acabar, Núria, el grup Bonpreu ha iniciat les obres del seu nou centre logístic que ha d'instal·lar a Montblanc.
0: Molt bé. Doncs gràcies per la brevetat, Marina. Moltes gràcies.
4: Fins ara.
0: Fins demà. En fi, nosaltres sí que ens quedem amb tot l'equip de l'Obert per Vacances i ens quedem per oferir-vos la primera entrevista de la jornada.
1: Obert per Vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.
0: Ens queda una primera part de l'Obert per Vacances avui molt solidària. Mireu, el primer que fem és parlar-vos d'un projecte que traspassa fronteres, com sol passar moltes vegades amb aquestes entitats solidàries. És un projecte que es diu Mirades del Senegal. La iniciativa neix de la cooperativa Suara i de l'ONG Ocularis i se centra en la fabricació de productes oftalmològics per al país africà i ho fan amb impressores 3D. Qui en té més informació és la companya de UAU de Lleida, la Judit Castellà. Judit, bon dia. UAU Lleida Ràdio, Judit Castellà, bon dia.
10: Sí,
0: et tenim?
10: Sí.
0: Et
10: bon
0: sentim,
10: dia.
0: Et sentim.
10: Ara sí, perfecte. Sí, sí.
0: És una iniciativa de Lleida Capital, sí, de Lleida Ciutat?
10: Sí, va. Exacte, i per parlar-ne, qui ens acompanya avui és justament un dels membres de Suara Cooperativa, l'Àlex Fernández. Àlex, molt bon dia.
11: Molt bon dia.
10: D'on neix aquesta iniciativa? Què és el que us va fer voler impulsar-la?
11: Aquesta iniciativa és una de les iniciatives dels projectes de transformació de l'entorn d'aquesta Suara Cooperativa. És una iniciativa que en financem 10 internament, es finança amb els beneficis anuals de la pròpia cooperativa, i són els propis socis els que fan propostes i les voten entre ells. Llavors nosaltres des d'aquí de Lleida vam fer aquesta proposta de Mirades del Senegal, que bàsicament l'objectiu principal és millorar l'atenció oftalmològica al Senegal, millorant la realitat de les persones d'aquell país. Però alhora, la idea és capacitar en tecnologia impressió 3D i fomentar la inserció laboral als nostres joves d'aquí de Lleida.
10: Perfecte. Clar, qui participa? És a dir, des d'aquí, des de Lleida, quins són els actors que hi participen?
11: Des d'aquí de Lleida, per un cantó, participen els nostres joves que estan en PILS, en PILS d'inserció laboral, però també participa Ocularis, que té presència per Catalunya, però també en específic aquí a Lleida, que és amb qui fem molta col·laboració per garantir que les eines i instruments que fabriquem siguin realment útils allí al Senegal.
10: Quants, tenim xifres més o menys de quants joves estaríem parlant que implica aquest projecte?
11: Sí, estem parlant de 13 joves.
10: Perfecte.
11: Tots d'aquí de Lleida.
10: Perfecte. I clar, el fet que deies de que Ocularis el que us permet és garantir que el que vosaltres oferiu allà tindrà un ús i servirà. Què és el que realment serveix? Quins són els consells o els paràmetres que ells us marquen una mica?
11: Mira, pues la idea inicial del projecte de Mirades del Senegal era fabricar muntures per a ulleres. Però al plantejar-ho a Ocularis ens van dir que ja en tenien moltes i que potser no seria del tot útil aquestes muntures. Així que vam parlar amb els propis doctors i doctores d'allí del Senegal, que és on estan en primera fila, diguem, i ens van enviar una llista de totes les eines que necessitaven. Doncs són eines, quasi totes són eines pensades per assistir a les sessions d'oftalmologia, de revisió, als pacients que tenen allí, in situ.
10: Perfecte. Clar, per què el Senegal i no una altra zona?
11: Mira, nosaltres hem presentat des d'aquí de Lleida tres projectes. Un va ser aquest, de Mirades del Senegal, pensant en fora, diguem, que va guanyar la categoria de Suar al món, que és un dels projectes transversals de transformació de l'entorn. I després hem presentat dos més. Un altre és Pentinant Vincles, que és aquí de Lleida, o sigui, està pensat per implantar-lo aquí de Lleida, que és muntar una perruqueria solidària. I després l'altre es diu Torres de Vida i també està pensat per implantar-lo aquí a Lleida, que són horts verticals fabricats amb impressió 3D. Llavors estem distribuint per col·les de la zona.
10: Perfecte. Diríem que ara mateix un dels vostres eixos d'actuació serien les impressions 3D?
11: Sí. Un dels nostres... Principalment el que volem fer és intentar innovar mitjançant el disseny i la impressió 3D, la fabricació.
10: Perfecte. Centrem-nos en aquest Mirades del Senegal. A nivell de gestió, a nivell del dia a dia, quines dificultats us comporta, quines traves, no sé si traves és la paraula, però amb certes dificultats a l'hora de poder tirar endavant aquest projecte?
11: D'entrada, el primer han sigut els materials, perquè alguns dels materials, clar, han d'estar pensats per sobreviure, entén-me, o sigui, per tindre les propietats que aguantin la resistència al sol, a l'exposició al sol, altres no, o sigui, depenent del projecte, doncs, necessitem un material o un altre, i llavors, coordinant-nos en aquest sentit i garantir que les eines realment tindran una funcionalitat no només a curt termini, sinó a llarg termini, és a dir, que serviran durant molt de temps, és la nostra, una de les preocupacions que tenim.
10: Quin és el feedback que rebeu tant dels joves d'aquí, d'aquests 13 joves, com també des del Senegal?
11: Clar, són dues parts. La primera és dels nostres joves. Clar, nosaltres tenim un conjunt de joves que... diguem, molts ja tenen un recurs educatiu, però aquests projectes que tenim aquí a Gardeny, aquí a Lleida, estan més orientats, sí, per aquests alumnes, però sobretot pels joves que no tenen cap recurs educatiu. Llavors, som una alternativa de formació no reglada, més que res per capacitar-los amb tecnologia. I a ells els agrada molt, participar en projectes, anem plantejant-ne diferents. Per exemple, fa poquet vam plantejar un projecte d'ajuda a les víctimes de Venezuela, dels terratrèmols. Vam fabricar fèdules i pròtesis mèdiques que ajuden a nens de Venezuela que han patit aquest esdeveniment.
10: Ells, havent participat en aquest projecte o en projectes com aquests,
11: sí,
10: veieu i podeu constatar que tenen una major implicació després també a nivell de societat? Us traslladen això també?
11: Sí, sobretot jo penso que el que els agrada molt és que transcendeix, que va més enllà de la sala que tenim aquí a Gardeny on pensem, dissenyem i fabriquem, i que té unes implicacions i estan molt més lluny d'aquí, que serveix el que fan.
10: Que se senten útils.
11: Sí, exactament. I per altra banda, Ocularis, el feedback que ens donen és molt bo. O sigui, sobretot el fet d'haver canviat a eines que realment necessiten més i això, ho senten molt útil. I ara estem més en la fase de prototipat, ja acabant-la. I en breu ja començarem amb la fabricació ja més massiva o en sèrie per proveir de totes les eines que necessiten en quantitats raonables.
10: Clar, perquè amb quins tempos ens movem amb aquesta fabricació?
11: Digue'm, perdona?
10: Amb quins tempos ens movem per fer aquesta fabricació? Quant temps comporta?
11: Doncs mira, aquest projecte va iniciar al gener. Bueno, tots els projectes de transformació de l'entorn van iniciar al gener. I acaba a final d'any. O sigui, en principi, abans del desembre ja hauríem d'estar les eines a Senegal, ja hauríem de tenir fotos i vídeos de, bueno, una mica dades per poder justificar. I bueno, també s'està pensant, no sé si serà una realitat o no, però de fer potser una exposició d'aquesta col·laboració. Si més no, va ser una idea d'Eucularis, que ens va agradar molt, i potser la fem realitat.
10: Perfecte, perfecte. I clar, veient ara, de moment, com estan anant aquest projecte, no sé si és atrevit ja començar a plantejar exportar, diguéssim, aquesta iniciativa a altres zones, ampliar-lo també a altres productes, o de moment és centrem-nos en això, en que tot funcioni en aquest projecte, i ja després ja veurem.
11: Bueno, això ens ho hem plantejat des de la pròpia entitat d'Eucularis, perquè ells tenen presència a Senegal, però clar, Senegal és molt gran. Llavors, se va plantejar al principi per fer-ho al Dakar, però ja se'ns està dient, mireu, igual les mateixes eines també podem fer una miqueta més i que no només serveixin a Dakar, sinó també en zones més remotes del Senegal que també necessiten aquest recurs.
10: Perfecte, en tot cas això n'haurem d'estar pendents per a veure com ho aneu desenvolupant. Àlex, aprofitant que avui també tenim amb nosaltres, també et volia preguntar una mica de reptes a nivell de Suara Cooperativa, a nivell, en el moment també politico-social que estem tenint, a nivell d'intercooperació, quins reptes us marqueu?
11: Sobretot la intercooperació és molt estructural en nosaltres, sempre pensem en aquest sentit. Però, a més, li donem molt reforç, o estem molt, molt pendents, sobretot aquí a Lleida, en la inserció laboral dels joves i en la innovació distribuïda. O sigui, tenim un centre d'innovació que és un laboratori d'innovació que li diem Social Digital Lab, que està ubicat a Barcelona, i últimament el que hem anat fent és descentralitzar aquesta innovació distribuïda a Amposta, Girona i aquí Lleida. Llavors cada zona també planteja els seus propis projectes orientats a inserir laboralment als joves que tenen.
10: Perfecte, doncs n'estarem molt pendents també per poder-ne anar fent seguiment. Àlex Fernández, membre de Suara Cooperativa, gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé.
11: Moltes gràcies a vosaltres.
0: I moltes gràcies també per aquesta mirada cap a Lleida, per presentar-nos el projecte Mirades del Senegal, a la Judit Castellà, la companya de UAU Lleida Ràdio. Gràcies, Judit.
10: Gràcies, Núria. Bon dia.
0: Bon dia. I ja us dic que la primera hora de l'Obert per Vacances ens quedarà molt, molt solidària, perquè si acabem de conèixer la cooperativa lleidatana Suara, amb aquests molts projectes socials, no només el del Senegal, que també, però molts d'altres, doncs ara coneixerem una entitat especial de Rubí. Es diu Rubí Solidari. Treballa amb diferents fronts, pel que hem vist a la seva pàgina web, per conscienciar sobre qüestions socials i solidàries. No sé, des de Palestina, per exemple, el poble palestí, vaja, fins als refugiats afganesos o la sanitat pública, per dir-ne alguns. Avui, però, també ens centrarem en un dels temes que des de Rubí Solidari porten amb molta cura, com és el tema o el projecte de Vacances en Pau. Anem a conèixer en què consisteix o com treballen Rubí Solidari a través d'aquest podcast.
4: Hi ha entitats que treballen per aconseguir un món més just i que el seu marc d'acció és proper, genuí i local. Aquest és el cas de Rubí Solidari, una entitat que va néixer el 1994 a Rubí amb l'objectiu d'aglutinar totes les ONGs del municipi. Avui ens acompanya la presidenta de Rubí Solidari, la Júlia López. Molt bon dia, Júlia.
12: Bon dia.
4: Explica'ns una mica en què consisteix l'activitat de Rubí Solidari dins l'àmbit local del municipi.
12: Ara mateix, Rubí Solidari desenvolupa diferents projectes que els treballem sobretot des de la perspectiva de la sensibilització des de l'àmbit local. Creiem que primer hem de poder sensibilitzar la nostra ciutadania a nivell local, a nivell Rubí, per poder conscienciar del que està passant al món i després poder treure eines i diferents accions per poder canviar a nivell global aquestes realitats. No només fem projectes propis, sinó que també fem col·laboracions amb diferents entitats o plataformes que poden haver Rubí que van sortint en el dia a dia.
4: I quines accions concretes feu al municipi per potenciar aquesta difusió de les vostres activitats?
12: Nosaltres tenim diferents accions, però, per exemple, tots els dijous fem els Dijous per la Pau, on fem concentracions a l'Ajuntament portant realitats del món on hem de lluitar per la pau. En portem diferents, sí? No, és un grup que va trobant coses i van portant realitats amb persones que expliquen les seves experiències, persones expertes que també ho porten. També, per una altra banda, tenim el curs de cooperació i solidaritat, que el fem un cop a l'any i és una oportunitat per apropar-te a més profunditat a algunes realitats. I ja en tenim més, d'activitats que anem fent.
4: A part d'aquestes activitats que em comentaves ara, també teniu diversos projectes de cooperació amb Nicaragua i Guatemala. I a més, ara mateix, al mes de juliol, hi ha un projecte que teniu en marxa, que és el d'acollida de nens saharauis. Quins beneficis aporta aquest intercanvi tant als infants com a la ciutat?
12: Sí, al Nicaragua o a Guatemala teníem projectes que es van fer fa alguns anys enrere, però seguim mantenint el vincle i des d'aquesta visió de la sensibilització de Rubí intentem sempre portar sobre la taula, no?, temes que estan passant allà perquè tothom en sigui conscient. I el projecte Vacances en Pau que estem desenvolupant a l'estiu, tot i que es desenvolupa una mica durant tot l'any, perquè tot l'any fem activitats o busquem famílies, els infants saharauis hi són ara a Rubí els mesos de juliol i agost, i és bàsicament l'acolliment amb famílies de Rubí d'infants saharauis que viuen als camps de refugiats de Tindouf per passar un estiu on, a part de fer diferents proves mèdiques com la consulta mèdica, dentista, oculista, també fan una mica d'ambaixadors del seu poble i expliquen una mica, ens fan recordar la causa del poble saharaui.
4: A part d'aquesta acció que em comentaves, feu altres activitats a altres països de cooperació?
12: Nosaltres no fem cooperació en si, sinó que treballem la sensibilització des de Rubí. Sí, ja fa uns anys que abans sí que fèiem brigades, però ara ja fa temps que treballem des de l'ambient local. És això que dèiem, perquè fins i tot tenim la reflexió de hem de trobar-li sentit al que fem, i el que més sentit té és que treballem a nivell local per aconseguir canvis globals, no conscienciada del tot a la gent de Rubí, poder-los aconseguir mobilitzar per diferents coses que passen a diferents parts del món.
4: Abans, com dèiem, hem explicat que Rubí Solidari va néixer el 1994 i m'agradaria saber una mica com creus que ha canviat el paper de Rubí Solidari des que es va fundar i quins són els propòsits de futur de l'entitat.
12: Sí, Rubí Solidari va començar el 1994, jo encara no hi era, però tinc el relleu d'una gent molt potent que han fet molts projectes i que realment li han dedicat molta part de la seva vida a Rubí Solidari, que fos una entitat que realment fos activa a la ciutat i que tingués uns valors molt marcats, no? Al final, Rubí Solidari ha anat canviant de projectes, però sí que és veritat que sempre hem mantingut com ferms uns valors de la justícia global, de lluita per la pau, de posar sobre la taula temes o conflictes del món que potser no se'n parla tant. És una línia que sempre hem anat treballant.
4: Molt bé, Júlia, doncs moltes gràcies per la teva participació en aquest episodi i per explicar-nos tota la tasca que feu des de Rubí Solidari aquí a la ciutat de Rubí.
12: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Thank you. Des de Ràdio Rubí, la companya Paula Iglesias, que ens portava aquest reportatge o aquesta entrevista, bàsicament, sobre l'entitat Rubí Solidari. I passat aquest primer tram solidari i social del programa, ara canviem de sintonia, ens posem en marxa perquè ens n'anem a Falset, a viure la Vuelta. Potser us passa, i jo crec que aquí a Tarragona dono fe de què passa, que alguns encara tenim ressaca emocional del pas de Tour de França el passat juliol per Catalunya. Justament una de les sortides va ser aquí a Tarragona. Per aquells que es van quedar amb ganes de més ciclisme, de fet el Tour va fer veure que tenim molta afició ciclista a casa nostra. Doncs bé, per aquells que encara en teniu més ganes o que encara esteu en el mood, arriba a Catalunya una altra de les curses més prestigioses a nivell mundial. La Vuelta és a Espanya. Enguany només hi ha una etapa que passi per carreteres catalanes i és la d'avui, que es correrà íntegrament per les carreteres de la demarcació de Tarragona. Sortirà des de Falset, arribarà a Roquetes i farà un recorregut de 173 quilòmetres, ondulat, com deia la companya la Marina abans, no? Per tant, ja sabeu que l'Obert per Vacances ens agrada anar amunt i avall i els companys d'Ona la Torre encara més. Va, que anem cap a Falset, d'aquí a 3 hores i mitja comença l'etapa i allà ja tenim el Josep Sánchez, d'Ona la Torre. Josep, bon dia.
13: Hola, bon dia, Núria,
0: què tal? Què feu la gent de Torredembarra a Falset? Que sí, que no queda lluny, però sou molt fans del ciclisme o què?
13: Sí, o sigui, no ens volíem perdre aquest esdeveniment d'aquestes característiques. Després d'haver viscut el pas del Tour de França per les nostres carreteres, doncs hem volgut desplaçar-nos aquí també a Falset per veure doncs, com una de les curses més importants del món passa també pel nostre territori, amb alguns dels millors ciclistes del panorama internacional que passejaran pels carrers de la capital del Priorat en una prèvia de la sortida d'aquesta cinquena etapa de la Vuelta.
0: T'aviso, Josep, que estan esmorzant aquí a Tarragona, que s'han quedat a dormir a Tarragona.
13: Sí.
0: Hem vist els cotxes, però vaja, ja deuen estar enfilant cap a Falset. Com anirà tot plegat o quin ambient hi ha?
13: Doncs, de moment, clar, bueno, segurament amb el Tour ja ho vam viure molts de nosaltres a l'etapa a Tarragona, també sí a Barcelona o a Granollers amb aquestes sortides. És un esdeveniment que mou una estructura logística molt important i és ara el que està passant aquí a Falset. Ens trobem davant de la cooperativa agrícola i ja està començant a fer-se tot el muntatge del que serà la sortida, la presentació dels ciclistes, els patrocinadors, etc, que estan aquí. Per aquí passaran noms tan coneguts com el de Tadej Pogacar, actual líder de la carrera, guanyador del Tour de França, i altres noms com Primoz Roglic, Richard Carapaz o Wout van Aert. I doncs, abans de l'inici d'aquesta etapa volem saber també com es viu la sortida des de Falset per part dels aficionats que hi ha aquí a la capital del Priorat i en general a la comarca del Priorat. Parlem amb l'Anna Llop, ens acompanya, que és membre de la penya ciclista Priorat, aficionada a la bicicleta, i no sé si ara d'aquí una estona tindràs molta feina perquè també ets voluntària de la Vuelta. Què tal, Anna, com estàs?
14: Hola, què tal? Bon dia a tothom.
13: Com va?
14: Molt bé, molt amb nervis i amb emoció per tot el que hem de viure el dia d'avui.
13: Clar, primer, tasca de ets voluntària. Quina és la tasca que faràs? Com m'ha sorgit també aquesta idea, no?, de fer-te voluntària de la Vuelta?
14: Sí, bé, de seguida, quan l'Ajuntament va comentar que passaria la Vuelta per aquí, clar, no van dubtar en preguntar si hi hauria voluntariat. Tot i que sabem que tota la logística que porta la Vuelta ho porten tot molt preparat. Però el que de fer nosaltres és molt senzill, que posen valles a tot el que serà el recorregut neutralitzat a través de la població, abans no comenci ja la sortida llançada, i aquí amb aquestes valles hi ha alguns punts on hem de vigilar que la gent no vulgui creuar al moment que ells han de passar. Només farem això, perquè és que, bueno, com sabeu, la logística que porten la Vuelta és bestial. Però, bueno, supercontents de poder ajudar amb alguna cosa.
13: Ara dèiem, hi haurà grans noms del ciclisme aquí a Falset en una estona. Tadej Pogacar potser és el ciclista que està més al cap de tothom, no? com a campió del Tour de França i com a líder de la Vuelta. Què suposa poder veure tots aquestes estrelles, no? Aquests ciclistes? També no sé si tens algun favorit que et faci gràcia veure.
14: Sí, per nosaltres, clar, veure els nostres ídols així de prop i que estiguin pedalant per les carreteres on nosaltres habitualment pedalem tots els ciclistes i amb la nostra colla, doncs és un plaer, és un goig veure'ls. I sí, jo, bueno, sobretot al Pogacar, me farà molta il·lusió veure'l, però jo és que jo sóc molt de l'Holanda i em faria molta gràcia poder'l veure, sí. Perquè el Tour ja el vaig perdre, que vam desplaçar-nos fins a Tarragona aprofitant que venien també aquest any aquí, i si puc veure l'Holanda, doncs estaré molt contenta.
13: Seguidora del landisme, 100%, no?
14: A tope, sí.
13: No sé com heu viscut aquests dies previs, quin nivell d'expectació hi ha aquí a Falset amb el pas de la Vuelta, no sé si també des de la penya ciclista Priorat heu muntat alguna cosa doncs, per animar aquesta sortida.
14: Sí, des de la penya i amb l'Ajuntament conjuntament vam fer un dia d'una sortida així que vam començar fent el tram que faran neutralitzat per aquí i vam continuar una mica més fins als Guiamets i vam tornar pel Marroig. Érem uns 70 ciclistes o així que ens vam reunir doncs, amb molta il·lusió, a ritme sempre de l'últim, o sigui, allò per disfrutar, perquè som cicloturistes totals, però va ser un dia molt bonic. I hi havia gent doncs, de la comarca i així, molt bé. I també ho van fer a Roquetes, que és el final de la volta d'avui, i també els de la penya ciclista vam anar a participar i també ens van rebre superbé i el recorregut xulíssim. O sigui, que avui la gent que ho miri, perquè sobretot al final que hi ha l'Alt de Paüls, que veurem a veure quin esforç fan, i a veure si el Pogacar mos torna a donar una alegria, perquè és que està super superior als altres, molt bé.
13: Sí, ja ho vam veure ahir a Andorra, amb aquesta exhibició que va donar. Com va ser el moment en què es va donar a conèixer no, que Falset seria el punt de sortida? Com ho vau viure així de manera més interna? Perquè, clar, és una cosa que... A més, hem de dir que Falset és la primera vegada que acull una sortida de la Vuelta. Per tant, suposo que va ser tota una sorpresa, no?
14: Sí, super sorpresa. Primer penses, no pot ser, perquè és que no? Som un poble petit i dius, no pot ser que s'hagi aconseguit això. Després, pues, amb molta il·lusió i superagraïts a l'Ajuntament de poder-ho fer. I la penya, pues, ja t'ho dic, cada sortida comentàvem el mateix, perquè venga, que vindrà la Vuelta, que vindrà la Vuelta. Sí, i estem tots expectants i amb moltes ganes.
13: Quina visibilitat pot donar el territori, no? El fet de tenir la sortida de la Vuelta? Perquè aquí al Priorat tenim muntanyes de Prades, Serra del Montsant al costat, que vull dir que és una zona per al cicloturisme força atractiva, no? Quina visibilitat creus que li pot donar el fet de tenir un esdeveniment tan mediàtic com la sortida de la Vuelta?
14: Jo crec que sí, que pot donar una visibilitat molt gran i hem de pensar que el Priorat és una comarca petita, molt tranquil·la, que té unes carreteres amb unes corbes i uns paisatges i una tranquil·litat excepcional. I, clar, en principi, tu no et poses al cap que hi pugui haver grups molt grans de ciclistes, perquè són, ja t'ho dic, són carreteres molt interiors i corbetes, però sí que amb responsabilitat i a nivell de cicloturista se poden passar uns dies preciosos per aquí al Priorat. Llavors, clar, des de... La gent coneixerà una mica més al vindre la Vuelta i des d'aquí els animem a que ho provin, perquè és que, ja t'ho dic, si venen segur que repeteixen, perquè les carreteres, els paisatges i la gent que hi viu, que és molt oberta, i no sé, la penya, ja t'ho dic, ho disfrutem moltíssim tots els recorreguts. Llavors, les carreteres, aquí no hi ha res pla, tot puja i baixa, però també és veritat que els ports no són molt llargs, o sigui que... El ritme físic de cadascú, tot és assequible i la gent pot disfrutar molt. I espero que es doni així més a conèixer també el Priorat, perquè val la pena. Ja t'ho dic, si algú ve, segur que repeteix.
13: Clar, és això. I per anar tancant també, suposo que les sortides que feu són força interessants, no? Aquests recorreguts trencacames que moltes vegades es diu, no? En les carreres ciclistes, aquí teniu això, muntanyes, pujades i baixades per donar i per vendre, no?
14: Sí, aquí tot puja i baix, t'ho dic, no hi ha res pla. Però tot és molt bonic i hi ha unes circulars doncs, molt maques. Hi ha molts recorreguts per disfrutar i després, si la gent ve en família... Pues, també hi ha llocs molt, molt bonics per visitar. Hi ha Escaladell, hi ha Siurana, hi ha... La comarca és molt bonica. I ja t'ho dic, per vindre en família, també la gent se pot animar perquè hi ha moltes coses per veure i segur que disfrutem.
13: Doncs molt bé, a gaudir, a disfrutar de moment aquesta jornada d'avui, Anna, que serà molt especial, no?, aquestes pròximes hores per veure la sortida de la Vuelta. Gràcies.
14: Moltes gràcies a vosaltres.
0: I moltes gràcies als companys d'Ona la Torre, que mira, han anat com a fans, que són del ciclisme, a veure aquesta sortida a Falset. Recordeu, l'etapa és Falset-Roquetes, i hem pogut establir aquesta connexió tan xula a l'Obert per vacances. Et quedes fent de fan, Josep?
13: Sí, sí, ens quedem ja aquí fins a la sortida, a veure passadors dels ciclistes.
0: Tres horetes, i aquí ja hi comença a haver gent o poquets?
13: Sí, força. Ara quan hem arribat encara no hi havia gaire gent, però ara ja es comença a notar,
0: Molt bé, doncs que ho disfruteu moltíssim, company Josep Sánchez, des d'Ona la Torre. Una abraçada.
13: Gràcies, una abraçada.
0: Gràcies. I amb aquesta darrera entrevista, parlant d'esport, de ciclisme, concretament de l'etapa catalana de la Vuelta a Espanya, Falset-Roquetes, a partir d'aquí 3 horetes, a partir del migdia, ho dic per si voleu fer una escapada i anar-hi. Doncs parlant de ciclisme, tancarem aquesta primera hora de l'Obert per Vacances. A la tornada, a les 10 i 3 minuts més o menys, us seguirem parlant sobre esports. Quin esport preferiu fer a l'estiu i a quines hores ho preferiu?

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
3: Posar a punt el cotxe de l'avi, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
4: Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita, que lo que se da no se quita.
5: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
6: Bé, i què voleu fer aquests dies?
7: Anar a una piscina caribenya.
8: Dormir en un hotel del Far West.
9: Volar a llums d'un drac.
6: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
10: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
11: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
10: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
11: Perquè la teva salut és el nostre futur.
10: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
12: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. La mare i la filla, que van resultar ferides en quedar atrapades sota un mur que va cedir al port de Roda de Berà per la intensa tempesta del dissabte, han acabat morint aquesta nit a l'Hospital Universitari Joan 23 de Tarragona. La situació de les dues víctimes havia generat confusió aquest dimarts quan l'Ajuntament de Roda de Berà va informar inicialment que se'ls havia retirat el suport vital. El consistori va arribar a decretar 2 dies de dol oficial i havia previst també 1 minut de silenci en record a la mare i la filla abans de les havaneres de les festes del municipi. Posteriorment, però, el Departament de Salut va precisar que totes dues continuaven amb vida. En un comunicat posterior, l'Ajuntament va lamentar profundament aquesta confusió i va demanar disculpes per l'angoixa i el dolor que la informació errònia hagués pogut generar. I l'incendi de Collserola ha quedat estabilitzat després de cremar 45 hectàrees de terreny forestal, principalment arbrat i matollar del Parc Natural. Tots els confinaments s'han aixecat durant la nit i els 35 veïns desallotjats han pogut també tornar a casa. Una 20ena de dotacions dels bombers de la Generalitat continuen treballant amb bombers de Barcelona per assegurar els flancs i controlar els focus secundaris, mentre que els mitjans aeris s'incorporaran avui aquest matí amb l'objectiu de donar el foc per controlat. Escoltem Sebastià Massaguer, cap dels bombers de Barcelona, en declaracions a la xarxa, que explica què els preocupa ara mateix.
2: Tenim diferents punts d'emplaçament i ens preocupa principalment la zona de focus secundaris que ahir la tarda va llançar, sobretot amb una olla que ha fet entre Torre Baró i Ciutat Meridiana. Aquest és el punt on vetllarem al llarg del dia, que no tinguem possibles represes, i sobretot a les hores de migdia, que no tinguem més calor i s'aixequi una miqueta el ventet.
1: Els responsables de l'operatiu es mostren optimistes, però demanen prudència davant la previsió que al migdia augmentin les temperatures i pugui tornar el vent. I Pedro Sánchez compareixerà el 9 de setembre al Congrés dels Diputats per donar explicacions sobre la gestió de la crisi migratòria de Ceuta. El president espanyol ha registrat avui la petició, 27 dies després de l'entrada massiva de migrants a la ciutat autònoma. I en aquest sentit, Junts per Catalunya tornarà a registrar aquest matí al Congrés la seva proposició de llei per delegar a la Generalitat les competències en immigració. La proposta planteja que la Generalitat assumeixi la gestió de les autoritzacions de residència, el CIE, les sancions i les devolucions d'estrangers, mentre que els Mossos col·laborarien amb Policia Nacional i Guàrdia Civil en el control de fronteres, ports i aeroports. També preveu que Catalunya decideixi els perfils de treballadors contractats en origen i que els Mossos assumeixin funcions en la lluita contra el tràfic i l'explotació de persones. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: genial la col·laboració entre gossos i ara no em surt. Macaco, Dani Macaco. Home, no em sortia el nom. Vinga, aquesta banda manresana que sona ara, tot just començar la segona hora aquí a l'Obert per Vacances, amb aquest tema corren. I és que córrer és un dels esports més fàcils de fer. Perquè, escolta, res, ets tu i el carrer, no? I avall. No sé si és un dels esports també més habituals durant l'estiu. En tot cas, avui us preguntem sobre quins esports podeu fer o voleu fer a l'estiu i com els feu, perquè no és fàcil amb les temperatures tal com estan. Potser té més dades, segur, la Jordi, de Cardedeu. Jordi Mariscot, bon dia de nou.
1: Bon dia de nou.
0: Bon dia, bon dia. Tu ets de córrer o no?
1: Jo sóc bastant de córrer,
0: sí?
1: Però vinga. A l'estiu se'm fa molt impossible. A mi la calor em deixa bastant fora de joc.
0: Ja passa. Què diuen els teus col·legues, de fet, de Banyoles, que deies que havien enviat molts àudios, no?
1: Mira, per exemple, podem escoltar a l'Eloi, sí. Que és de Banyoles, també. Atenció amb el que diu l'Eloi.
2: L'aire lliure està molt bé. Està molt bé, bueno, molt sa i tot el que vulguis, però si necessites una gorra, una crema solar, o necessites anar abrigat com un puto esquimal per fer esport, terrible. O sigui, terrible. Per tant, interior.
1: Interior,
0: oh,
1: eh?
0: Oh, interior. Més fàcil, la dutxeta al costat, no?
1: Exacte.
0: Ostres, era... això sí que no m'ho esperava, eh? Clar.
1: Sí, per molt que tinguem un entorn privilegiat, jo crec que si estem a 40 graus a l'ombra, es dificulta fer esport a l'aire lliure.
0: Clar.
1: Podem escoltar, si vols, a l'Ariana, que ens envia un àudio d'aquí.

0: ser, et fan sortir a fora i et fan una bona ruixada amb la manguera,
1: Oh,
0: i això
1: que xulo.
0: Fa doncs, que almenys puguis acabar la classe sense morir a l'intent. Sí que és veritat que per un costat refresca molt i dius, ai, que bé, sentir-me ara mateix com una planta de la selva, però quan tornes a fer esport a dintre ja no saps què és aigua, què és suor, què no, però bé, al final, mira, un mètode més.
1: Sí que és veritat que hi ha moments en què passes de la suor al... Sí, sí, de l'aigua a la suor, és veritat que no, no te n'enteres, però no està mal, eh? No,
2: crec,
1: és xulo.
2: Crec que vaig al mateix gimnàs que, que l'Ariadna.
1: I què?
2: Serà la meva parella, vull dir, jo crec que coincidim.
1: Sí.
2: Dono fe al fet de que mola molt sentir-se una planta de la selva i també dono fe que la tornada a entrar al gimnàs és duríssima.
1: Val, val. Per tant, l'experiència és la mateixa, eh?
2: Sí, sí, l'experiència és exactament la mateixa.
1: Ostres.
2: I si vols podem acabar
1: sí, sí.
2: amb un àudio que no sé com encaixarà en el programa d'avui, perquè crec que ens obrirà una mica de debat.
3: Molt a favor de fer esport a l'aire lliure, a l'estiu especialment.
2: És de banyoles,
3: aquest. Matins, vespres, quan la calor permet, sortir a córrer, sortir a nedar... bé, s'està molt bé. I és una afició que faig compatible amb el meu rebuig al ciclisme de carretera i a la proliferació de locals de brunch, que és on freqüenten més.
1: Ah, locals de brunch, d'aquests esmorzars enormes.
2: Aquests esmorzars d'una avocado toast, un bagel de no sé què, sisplau, sisplau. crec que em fa més ràbia això que les crocs, mira què et dic.
1: Ara t'ho anava a dir, ets una mica, estem descobrint les teves fòbies, eh, Jordi?
2: Sí, sí, hem triat totes les temàtiques que m'acaben...
1: No les has triat tu, no te les has trobat i dius, ostres.
2: Me les he trobat.
1: Escolta, ciclisme de carretera, eh? A superencontre, aquest oient, i això.
2: Sí, sí. Era en Marc des de Banyoles que ens explicava que... No sé si està més en contra del ciclisme o de tots aquests locals i ho acaba associant, acaba fent
1: Clar.
2: Una associació aquí.
1: Clar.
2: Però crec que és més els locals que el ciclisme.
1: Hem parlat de molt de córrer, el tenim a l'imaginari, no? Perquè potser és l'esport així com a més directe que ens imaginem, però el Marc ha obert un esport que per l'estiu és ideal, que és nedar. O sigui, tu vas
2: sí.
1: a nedar i mira, doncs ni te n'enteres d'aquest estiu, no està mal, no?
2: De fet, l'àudio següent que m'ha enviat en Marc m'ha dit, ostres, nano, fa 3 anys que no fas la travessia de Banyoles. Dic, bueno, és que em vaig mudar a Cardedeu i no puc entrenar.
1: És molt exigent, la travessia de Banyoles.
2: Un parell de quilòmetres nedant són 45 minutets.
1: Sí, s'ha d'entrenar. No
2: sí,
1: és
2: sí.
1: com que tu ara vas un cap de setmana a Banyoles i et tires i ja. No.
2: No, no, hi ha gent que sí, jo potser no tinc aquesta facilitat.
1: Mm.
2: No, no.
1: Bueno, és que aquest és un altre, eh? Després la gent que vol rendir durant l'any, no? O que regularment fa esport i fa competició, no ho poden deixar a l'estiu, perquè deuen perdre forma física total.
2: Exacte, és un component a tenir en compte. Si vols mantenir-te amb una forma física o amb un estat físic exigent, a l'estiu has de fer esport, faci calor, faci fred... Pluja o vent.
1: Molt bé. Doncs vinga, acabem de recollir els vostres àudios, els vostres comentaris, vaja, sobre fer esport a l'estiu i no morir en l'intent. Digueu-nos, home, com us ho munteu. Moltes gràcies, Jordi. Connectem després, vora les 11.
2: Ens veiem a les 11.
1: Fins ara.
2: Fins ara.

per una mica esquivar la calorada de l'estiu, doncs també tenim s'ha de tenir en compte l'hora en què fem esport, ho hem estat comentant tota l'estona. No? Primera hora del matí o ja quan cau la tarda, allò per començar el dia amb energia o ja per relaxar-nos, treure'ns tot el cansament de damunt i anar a dormir tranquils. Doncs vinga, n'hi ha per tots els gustos, però necessitem més informació. Qui ens la dona és el company Eduard Virgili d'Altafulla Ràdio.

En l'esport, de vegades, tot va de temps. De saber quan començar, quan accelerar i quan és millor reservar forces. I avui ens hem plantejat una pregunta que també té molt a veure amb el rellotge. Quan és millor fer esport a l'aire lliure? A primera hora del matí o a última de la tarda? Per començar a prendre el pols a aquesta qüestió, hem fet una petita prova de camp. En només 2 minuts i just davant de la porta d'Altafulla Ràdio, hem preguntat als veïns quan prefereixen posar-se les sabatilles i sortir a caminar, córrer o fer esport. Una mena de contrarrellotge radiofònic, ràpid i sense escalfament previ. Només

0: quatre opinions, però prou per comprovar que en això dels horaris tampoc no tothom juga al mateix equip.
1: Jo prefereixo fer esport a primera hora del matí perquè és quan tinc més temps lliure, però una qüestió d'horaris, que després al vespre podríem dir que la vida se'm complica més i em costa trobar el forat.
2: Jo soc més de vespre. A mi l'esport que m'agrada més és el ciclisme de carretera, això necessites bastanta estona, llavors. A mi matinar molt em costa, llavors per poder aprofitar les hores de menys calor, diguem, al matí és difícil poder sortir en una hora digna i practicar 3 o 4 hores de ciclisme i no enganxar aquesta calorada, per tant prefereixo més al vespre, que em permet estirar i aprofitar millor la calor.
3: Jo prefereixo fer esport al matí perquè és quan el meu cos doncs té més energia, a més és quan la temperatura és més baixa i el cos aconsegueix aclimatar millor a l'ambient. Personalment faig esport per la tarda, però per disponibilitat és quan em va millor, però no és quan m'agrada més, perquè sento que si faig esport tocant al vespre em costa molt dormir després perquè el cos s'activa.
2: Bé, en el meu cas m'agrada més fer-ho a la tarda, primer perquè s'adapta més a les meves necessitats i horaris, i segon perquè és quan el cos en general està més apte, o com a mínim més despert, que no pas al matí, que em costa un món. Alguna vegada ho he intentat i m'ha costat un món, així que sempre per la tarda a vespre.

0: Quatre persones, dos minuts i quatre maneres diferents d'entendre el mateix exercici. Per alguns, sortir a córrer quan encara no ha començat el dia és la millor manera d'arrencar amb energia. Per d'altres, la idea d'aixecar-se d'hora per posar-se a fer esport és gairebé una prova de resistència per si mateixa. I després hi ha qui espera que arribi la tarda, quan baixa el ritme de la jornada, per trobar el moment de sortir a caminar, córrer o agafar la bici. Però més enllà dels costums personals, el nostre cos prefereix realment una hora determinada? I sobretot, hi ha diferències entre fer esport al matí o fer-lo a la tarda? Ho preguntarem a Gerson Garrosa, doctor en Ciències de l'Esport i llicenciat en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport, perquè la resposta no és tan senzilla com escollir una de les dues caselles. El nostre organisme va canviant al llarg del dia i també ho fan alguns dels factors que poden condicionar el rendiment físic. Temperatura corporal, nivell d'activació, alimentació, descans o simplement la sensació d'estar més o menys desperts poden marcar diferències. Ara bé, una cosa és el moment en què fisiològicament podem estar més preparats per fer exercici i una altra, ben diferent, és el moment que millor encaixa amb la nostra vida. I aquí és on apareixen els defensors de les dues opcions. Gerson, anem directament al titular. És millor fer esport al matí o a la tarda?
1: No existe una hora universalment millor per entrenar. El més important és entrenar amb regularitat i agafar-te l'horari que puguis mantenir.
0: El nostre cos rendeix igual a les 7 del matí que a les 7 de la tarda?
1: No. No, per la tarda normalment és quan podem obtenir més rendiment físic per una qüestió de temperatura corporal, d'una millor activació neuromuscular, en força, en potència, en velocitat, en esforços intensos. Hem de vigilar, però, el fet de fer exercici molt intens a la tarda, al vespre, perquè pot afectar a la nostra qualitat del son.

0: Fesport, a primera hora, té un avantatge molt evident. Ens ho traiem de sobre abans que el dia comenci a complicar-se. La feina, els estudis, les obligacions familiars o qualsevol imprevist encara no han tingut temps d'aparèixer. Per moltes persones, a més, començar el dia movent-se és una manera d'activar-se i d'incorporar l'activitat física a la rutina abans que qualsevol altra cosa pugui ocupar aquell espai. Però també hi ha una dificultat evident. No tothom es desperta amb les mateixes ganes de córrer que amb les ganes de tornar a dormir. I això ens porta a una altra qüestió. Com respon el nostre cos quan encara acabem de sortir del llit? Quins avantatges té fer esport a primera hora del matí?
1: En primer lloc, diria que crear una rutina estable. És a dir, tu t'aixeques i ja el que tens per davant és fer exercici. I això és, facilita que hi hagi menys possibilitats d'imprevistos que et facin saltar-te l'entrenament.
0: I té inconvenients, també, fer esport a primera hora del matí?
1: Et pot deixar una mica fatigat i que tinguis un menor rendiment a la feina o com persona. Que després estiguis una mica més, amb menys energia per fer les teves feines.
0: Per tant, no és veritat que el nostre organisme estigui més preparat per fer exercici físic a mesura que avança el dia?
1: Si agafes una mica de corda, no?, durant el dia, vas calentant, vas... Quan te poses a fer exercici a la tarda, al vespre, pots tenir una millor predisposició a rendir en temes de força, en temes de rendiment físic, fisiològicament parlant. Però tot depèn de la tasca que facis per al matí treballant. Si fas un treball a la feina que és molt exigent físicament, pot ser, doncs, que hi hagi una millor ventana de fer exercici al matí davant de la vespre.
0: Per algú que vulgui millorar el seu rendiment esportiu, que vulgui assolir una marca, per exemple, l'hora, és important?
1: Pot ser, però jo crec que és el més important tant per rendiment com salut és agafar-se una franja horària que es pugui mantenir amb el temps.
0: I si hi ha una època de l'any en què el rellotge passa a tenir una importància especial, aquesta és l'estiu. Fer esport a l'aire lliure quan la temperatura és elevada implica una exigència afegida per al nostre organisme. No és el mateix sortir a caminar a primera hora del matí, quan encara podem trobar temperatures agradables, que fer-ho durant les hores centrals del dia. I tampoc és exactament igual sortir a les 7 de la tarda que esperar fins que el sol ja ha baixat. Per això, durant els mesos de més calor, triar bé l'hora no és només una qüestió de comoditat, també pot ser una qüestió de seguretat. Amb la calor, és preferible sortir a primera hora del matí o a última hora de la tarda?
1: Aquesta és una molt bona pregunta. No sempre es pot elegir, no? Però jo elegiria a primera hora del matí.
0: Quins riscos assumim si fem esport a l'aire lliure durant les hores de més calor?
1: Deshidratació, golpe de calor, tot el que té relació amb el calor.
0: I quines precaucions bàsiques s'hauria de seguir qualsevol persona que surti a caminar, a córrer o anar en bicicleta a l'estiu?
1: Sí, molt bona hidratació, molt bona ventilació, això s'aconsegueix amb la roba, no? Gorra per protegir el cap, no del calor per si mateix, sinó de la radiació. Posar-se una gorra mullada també pot ajudar una mica a la refrigeració ja del cos, i beure molta d'aigua, anar per la sombra. Si pot ser, millor en bici, perquè et dona més l'aire i n'hi ha una millor ventilació que no caminant. Córrer també és millor que caminant. Jo diria que en aquest ordre preferiria fer una activitat que tingués una mica de ventilació, no? Com ara és la bicicleta.
0: Abans deies que fer esport molt tard pot perjudicar el son. Quantes hores hauríem de passar abans d'anar a dormir després d'haver fet esport?
1: Jo diria que un parell, per donar-li al cos temps a que es reguleixi una mica. Però si fas una activitat molt, molt exigent a les 9 del vespre, com ara pot ser una classe de crossfit, pot ser després que et costi una mica agafar el son.
0: Hi ha diferències segons la persona? És a dir, hi ha gent més matinera i gent que funciona millor a la tarda?
1: Totalment, sí. Això s'ha de tenir en compte.

0: Després de parlar amb Gerson Garrosa, sembla que la resposta al nostre dilema inicial no és ni blanc ni negre. No hi ha una hora màgica que funcioni igual per a tothom. El moment del dia pot influir en el rendiment, en la temperatura corporal, en la sensació d'esforç en el descans. La calor també pot obligar-nos a modificar els nostres plans i el nostre propi ritme biològic hi té molt a dir. Però per la majoria de persones, probablement hi ha una pregunta encara més important que quan és millor fer esport. Quan podré fer-ho de manera habitual? A primera o a última, quan surt el sol o quan ja comença a marxar, amb bicicleta, corrent, caminant o simplement fent una volta a bon ritme. No hi ha una única resposta, però sí que hi ha algunes regles que semblen clares: evitar la calor extrema, escoltar el nostre cos, adaptar la intensitat a les condicions i, sobretot, trobar una rutina que puguem mantenir. Perquè potser en aquesta cursa entre el matí i la tarda no guanya qui arriba abans, sinó que guanya qui no abandona.
1: És un dels triomfs més difícils d'aconseguir, això de no abandonar l'esport, de tenir regularitat, i jo crec que molts ens farem el propòsit, no?, de regularment començar a fer esport ara quan s'acabi l'estiu, a partir de setembre, per allò de que comença curs escolar. I sí que és veritat que és tot un repte, eh?, no abandonar-ho. Avui hem parlat sobre esport i estiu amb aquest reportatge tan xulo, tan il·lustratiu, que ens ha dut el company d'Altafulla Ràdio, l'Eduard Virgili. Doncs vinga, des d'Altafulla marxem ara cap a Premià, perquè és hora, com sempre, més o menys, cap a un quart d'onze o una miqueta més, de saludar el Manel Ferrer. Tirem sintonia i veiem on està el Manel. Sembla que el Manel està ja preparant-se per la segona setmana de setembre, per la tornada a l'escola. Ell, i segur que ho esteu fent ja amb moltes famílies, eh? Esteu en aquell punt de preparar tot el material, no? Les extraescolars potser ja vindran després, però de moment el que cal és tenir les motxilles ben a punt i ben farcides amb llibres, amb material que necessiteu escolar, a tots els nivells, fins i tot. Això representa una despesa importantíssima per les nostres butxaques, per moltes llars. És tot un esforç haver de comprar el material. Com afrontem aquesta despesa, Manel? Bon dia.
2: Doncs sí, Núria, avui volem parlar d'aquest val escolar i per això nosaltres hem vingut fins a Premià Festa per parlar amb la Susana Jiménez. Com estàs? Bon dia.
3: Molt bé, molt bon dia.
2: Per començar pel principi, per qui ens estigui escoltant o després veient, com podem explicar què és això del val escolar?
3: Vale, doncs el val escolar és una ajuda que dona la Generalitat per ajudar a les famílies i famílies vulnerables també, però també al petit comerç i comerços de proximitat.
2: Uh-huh.
3: Aquest... Consisteix en un val de 60 euros per nen, on poden comprar, bueno, doncs, material escolar, llibres, sobretot.
2: Uh-huh. Aquesta iniciativa, des de quant temps fa que s'està fent això del val escolar, aproximadament?
3: Fa... Si no m'equivoco, 4 anys ja que s'està fent. Uh-huh. I els primers anys va anar molt, molt bé. Aquest any és una miqueta més difícil.
2: Molt bé. Falta encara que molta gent ho conegui, perquè és un recurs gratuït, no?, que ens donen. Potser la gent encara no ho coneix o no fa prou ús encara d'aquesta activitat o aquesta oportunitat.
3: Sí, molta gent no ho coneix i nosaltres cada dia quan venen els clients i volen comprar una motxilla o material escolar, hem de dir sempre, recordem que tenim el val escolar, que ho pot demanar, perquè al començament, els primers anys, sí que te l'enviaven a casa i el rebien i era molt fàcil, bueno, s'enteraven i tal, però aquest any no ho reben i han de preguntar o trucar al 012 o preguntar a l'escola com poden aconseguir-los. Llavors hi ha molta gent que no s'ha enterat encara.
2: I com es pot aconseguir ara que algú que ens estigui escoltant ara i digui, doncs vull aquest bar escolar, quins són els passos que han de fer per aconseguir-lo?
3: N'hi ha dues opcions. Una és trucar al 012 i amb l'idalo de l'alumne ja li donen o li envien per correu electrònic o per missatge.
2: Molt bé.
3: I si no, aquí a la botiga, si saben l'idalo, nosaltres mateixes podem treure'l per internet.
2: Molt bé, és a dir, que també els ajudeu a fer aquesta gestió per qui no tingui tanta habilitat per moure's per internet. Susana, ara en parlarem de com està funcionant, però més o menys aquí a Premià Festa, amb 60 euros, què poden comprar aproximadament o com podrien fer aquest pack escolar?
3: Vale, doncs, per exemple, poden comprar... o una motxilla que va sobre els 30 fins als 52, o bueno, depèn, perquè si són marques conegudes ja
2: puja una mica.
3: Puja una mica. però també tenim estutxos, material escolar on pot ser colors, llibretes, llapisos de colors o... Bueno, de tot una
2: mica. El que va dins de l'estuig, eh?
3: Sí,
2: segurament.
3: Al final, això, nosaltres tenim això, però sí que tenim, per exemple, que jo crec que també és molt important el Vaporbay, que tenen llibres i que al final és el més important, no? Nosaltres aquí no tenim llibres, però...
2: Es pot complementar, és a dir, tu pots gastar una part, suposo, aquí i després continuar gastant una altra banda.
3: Pots gastar un val aquí, per exemple, perquè et fa falta una motxilla, però penses, ah, no, és que també necessito un llibre, no? Doncs vas al Vaporbay, a una altra botiga d'aquí de Premià que tingui aquesta opció de gastar els vals escolars.
2: Molt bé, és a dir, que teniu diferents oportunitats per poder-los gastar. Susana, com ha funcionat fins ara? Ara segurament aquest any encara doncs, és d'hora per veure com ha funcionat, però les anteriors edicions, esteu satisfetes del funcionament i del resultat que us ha donat també com a botiga?
3: Sí, fins ara estàvem molt contentes, però és veritat que aquest any estem tenint molts problemes perquè ja directament des de les escoles envien als pares que comprin per una plataforma, una super mega plataforma d'internet.
2: Sí.
3: Llavors, directament els pares ja es queden allà. Si no això, també les grans empreses multinacionals com pot ser l'Abacus o el Corte Inglés estan fent campanyes supergrans i molt
2: massives,
3: desleals,
2: no?
3: També perquè ofereixen regals a canvi de que et gastis el val escolar allà. I clar, això al petit comerç ens fa molta... No, o sigui, no podem competir.
2: Clar, per tant, aprofitem aquesta entrevista, Susana, per demanar a la gent que vingui al comerç local a gastar aquest val escolar. I a més, segurament, per la proximitat que també doneu, no, vosaltres?
3: Clar, és que animem a la gent a que vingui, que compri al comerç de proximitat, perquè no només estàs ajudant a una botiga petita, també estàs fent poble, ens trobem al carrer... donem vida al poble i ajudem a les petites botigues com pot ser o Premià Festa o el Vaporbay o la Carbonell o qualsevol
2: altre comerç de Premià, per exemple. La gent s'espera molt a comprar aquest material escolar o ja aquests darrers dies d'agost la gent ja s'hi ha posat?
3: Bueno, altres anys sí que a l'agost ja s'estava mobilitzant la gent, ja tenia quasi tot, i al setembre, bueno, va anar bé, no tan bé com l'agost. Però aquest any sí que estem notant que la gent no s'està enterant dels vals o van a plataformes d'internet o altres grans comerços. I encara no tenim molta feina, la veritat.
2: Molt bé, amb això, amb l'experiència prèvia d'anteriors anys, quin és el material o el producte que més es compra amb aquests vals escolars, que noteu vosaltres que surt moltíssim?
3: Per nosaltres, les motxilles. I he de dir també que, sobretot, perquè aquesta botiga tenim marques molt bones que tenen un preu que és veritat que van sobre els 30, els 44, més o menys, i moltes famílies vulnerables que nosaltres coneixem de tota la vida d'aquí del poble no s'ho podien permetre, i ara sí que molts nens volen la motxilla que està de moda i això és molt maco també que passi.
2: Va per modes també, Susana, les marques, els colors, les formes, també?
3: O sigui, va per modes, per personatge, per licència, no? Tipo Spiderman, la K-pop o la Kitty, però també els més adolescents els agrada més llisses, més... Bueno, la típica motxilla que porten els nens, o de colpa, que és supervenuda... Sí.
2: Molt bé, molt bé. És a dir, que també esteu molt pendents a les tendències per veure quines són una mica els que surten. Participen també els nens i nenes a les compres amb els seus pares? És a dir, venen amb els pares, es miren les motxilles, es miren els bolis, les calculadores...
3: Bueno, aquí a Premià Festa, com és una botiga molt familiar, els nens sempre venen sense els seus pares, em diuen, Susana, guarda'm aquesta motxilla, ja vindrà la meva mare, i tinc el magatzem ple de coses dels nens que em diuen que els hi guardi, i després venen els pares a buscar-la, o no,
2: però esperem que sí. Per tant, una crida als pares també que hagin vingut, que vinguin a recollir aquestes motxilles.
3: Sí, perquè al final, si comprem al comerç local, fem que tota aquesta ajuda de la Generalitat no s'ho emporti als de sempre, als quatre empresaris que, bueno, que s'emporta sempre tot i ajudem a molta gent. Fem poble i fem un cercle d'ajuda.
2: Molt bé, molt bé. Noteu això, que la gent aposta també per al comerç local? Ara parlàvem de les grans plataformes, grans empreses, però noteu també el recolzament, encara que sigui per una part de la població, que venen i aposten també per vosaltres, per al quilòmetre zero?
3: Sí, molta gent sí que aposta i ens ho diu, i el tema també de pagar amb la targeta i volen pagar en efectiu, també hi ha molta gent així. Però sí que notem cada vegada més que la gent compra per internet, sobretot, i o venen i miren i després no ho compren i ho compren per internet. Bueno, sí, consisteix en un val de 60 euros per nen, on poden comprar, bueno, doncs material escolar, llibres, sobretot.
2: Aquesta iniciativa, des de quan temps fa que s'està fent això del val escolar, aproximadament?
3: Fa, si no m'equivoco, 4 anys ja que s'està fent, i els primers anys va anar molt, molt bé. Aquest any és una miqueta més difícil.
2: Molt bé. Falta encara que molta gent ho conegui, perquè és un recurs gratuït, no?, que ens donen. Potser la gent encara no ho coneix o no fa prou ús encara d'aquesta activitat o aquesta oportunitat.
3: Sí, molta gent no ho coneix, i nosaltres cada dia quan ve quan venen els clients i volen comprar una motxilla o material escolar, hem de dir sempre, recordem que tenim el val escolar, que ho pot demanar, perquè al començament, els primers anys, sí que te l'enviaven a casa i el rebien i era molt fàcil, bueno, s'enteraven i tal, però aquest any no ho reben i han de preguntar i o trucar al 012 o preguntar a l'escola com poden aconseguir-los. Llavors hi ha molta gent que no s'ha enterat encara.
2: I com es pot aconseguir, ara que algú que ens estigui escoltant ara i digui, doncs vull aquest val escolar, quins són els passos que han de fer per aconseguir-lo?
3: N'hi ha dues opcions. Una és trucar al 012 i amb l'IDALO de l'alumne ja li donen, o li envien per correu electrònic o per missatge.
2: Molt bé.
3: I si no, aquí a la botiga, si saben l'IDALO, nosaltres mateixes podem treure'l per internet.
2: Molt bé, és a dir, que també els ajudeu a fer aquesta gestió per qui no tingui tanta habilitat per moure's per internet. Susana, ara en parlarem de com està funcionant, però més o menys aquí a Premià Festa, amb 60 euros, què poden comprar aproximadament o com podrien fer aquest pack escolar?
3: Vale, doncs, per exemple, poden comprar o una motxilla que va sobre els 30 fins als 52, o bueno, depèn. Perquè si són marques conegudes ja
2: puja una mica.
3: Però també tenim estutxos, material escolar on pot ser colors, llibretes, llapisos de colors o... Bueno, de tot una
2: tot el que va dins de l'estuig,
3: sí,
2: segurament.
3: Al final, això, nosaltres tenim això, però sí que tenim, per exemple, que jo crec que també és molt important, el Vaporbay, que tenen llibres i que al final és el més important, no? Nosaltres aquí no tenim llibres, però...
2: Es pot complementar, és a dir, tu pots gastar una part, suposo, aquí i després continuar gastant una altra banda.
3: Pots gastar un val aquí, per exemple, perquè et fa falta una motxilla, però penses, ah, no, és que també necessito un llibre, no? Doncs vas al Vaporbay, a una altra botiga d'aquí de Premià, que tingui aquesta opció de gastar els vals escolars.
2: Molt bé, és a dir, que teniu diferents oportunitats per poder-los gastar. Susana, com ha funcionat fins ara? Ara segurament aquest any encara doncs és d'hora per veure com ha funcionat, però les anteriors edicions, esteu satisfetes del funcionament i del resultat que us ha donat també com a botiga?
3: Sí, fins ara estàvem molt contentes, però és veritat que aquest any estem tenint molts problemes, perquè ja directament des de les escoles envien als pares que comprin per una plataforma, una super mega plataforma d'internet.
2: Sí.
3: Llavors directament els pares ja es queden allà. Si no, això també les grans empreses multinacionals com pot ser l'Abacus o el Corte Inglés estan fent campanyes supergrans i molt
2: massives,
3: desleals,
2: no?
3: També perquè ofereixen regals a canvi de
2: que et gastis
3: el val escolar allà, i clar, això al petit comerç ens fa molta... O sigui, no podem competir.
1: Clar. Queda feta la reivindicació, doncs, de consumir el petit comerç. Ens la fan des de Premià Media el company Manel Ferrer. Avui parlant sobre el val escolar, que ja tenim setembre, a l'inici de curs aquí a tocar. Vinga, va, que passem pàgina, seguim endavant. I avui, la proposta del podcast de Patrimoni, si ens ho permeteu, la fem des de casa, des de Tarragona. La companya Marina Pérez Gómez us vol convidar a fer una visita en un dels monuments més grans, cèntrics, potser no espectacular, però sí per dimensions, i a més, restaurat, rehabilitat, fa molt poquet. Estem parlant del Fòrum de la Colònia.
4: És difícil imaginar-nos qualsevol ciutat o poble sense el seu ajuntament, sense la seva administració o aquells llocs on poder anar i que atenguin a la ciutadania. Però i si viatgem en època romana?

0: anem al Fòrum de la Colònia de Tarragona. Escoltem què diuen els historiadors Magí Seritjol i Jofran Roig.
1: El Fòrum de la Colònia hem d'entendre com el cor de la ciutat romana. Sempre estem acostumats a visitar la Part Alta, amb el gran fòrum provincial, amb les muralles, els grans monuments i tal, però on se feia vida no era allí. La Part Alta era la part institucional, per dir-ho d'una manera, seria la zona de ministeris, no?, del govern. Al Fòrum de la Colònia hi havia l'Ajuntament, és a dir, hi havia el govern municipal de la ciutat, i al voltant s'articulava la vida quotidiana de la gent, amb botigues, amb aquest que no hem trobat, però segurament devia estar pels voltants, amb tota la part portuària, que era el que donava vida a la ciutat. Per tant, l'hem d'imaginar com el cor de la ciutat, és a dir, on bategava la ciutat.
2: El Fòrum de la Colònia és on la gent es feia el dia a dia. A l'antiguitat, sobretot en època romana, la gent vivia al carrer, no s'hi estaven gaire estona a casa. L'activitat és sempre al carrer, socialitzaven molt. I el Fòrum és la zona del punt d'atracció on la gent hi anava a fer les seves relacions socials, econòmiques, polítiques, contractes comercials, fins i tot temes judicials, qualsevol cosa. I era el punt d'unió on totes les persones anaven a desembocar, perquè era un centre on s'hi reunien.
0: Si entrem en aquest espai, ara situat entre el mercat de la ciutat i diferents habitatges, podem veure sobretot columnes, algun mur i pedres. S'ha convertit en un espai per passejar.
2: El que actualment, quan tu visites el Fòrum de la Colònia, hi ha un espai que és la zona de la Basílica, com tu comentes del tema de les columnes. Adossada amb ella hi ha l'Aedes Augusti, que és el tribunal. Al costat ja hauria la plaça de les Estàtues, que és una plaça de connexió entre la part posterior del Capitol i la Basílica. També hi havia l'Erarium, que és un altre edifici molt important en època romana, sobretot de temes administratius, perquè, esclar, per poder administrar i gestionar una ciutat necessites diners. I ja hi hauria l'Erarium, que seria la zona on s'aguardien aquests diners per poder fer, doncs, pagar els superaris i per pagar la matèria prima associada a les reformes de qualsevol tipus d'un dia a dia de la ciutat de Tarragona. També hi havia, com dic, el Capitoli, hi havia la Ínsula i diferents vials. Per tant, sí, és molt complex i és una zona arqueològica molt rica.
0: La ubicació no és casualitat, tot i que avui dia els edificis ho fan difícil i costa veure el mar, en aquella època era molt important.
1: A més, estaven dintre un turonet, que era l'antic turó de la Ciutadella Ibèrica, que estava una miqueta més a la banda, el que seria ara el carrer Sevilla i l'Eivissa, és a dir, aquella zona d'allà a la banda, està la plaça de Toros, i aquella zona és un promontori que donava al mar. Per tant, des d'allí, segurament veies tota la badia i el port romà. És a dir, que era un lloc estratègic de la ciutat i el lloc des d'on s'ha divisat. Jo crec que la part més important, que és el port. El port de Tarraco és el que va donar la vida, va ser l'origen de la ciutat i el que va donar la vida a la ciutat fins ara. Encara seguim igual. Avui llegim notícies d'inversions al port, és a dir, que encara estem íntimament lligats a l'activitat portuària.
0: A més, també mostrava poder.
2: Quan, en època romana, quan tu vindries per mar, veuries el teatre, veuries més amunt el Fòrum i dalt de tot veuries el Fòrum de la província amb el temple. Sí, és una situació i segurament de forma volguda, amb el sentit de fer buscar aquesta escenografia per tal de poder demostrar la importància de la ciutat. De fet, a l'antiguitat, els personatges importants que venien de Roma venien via marítima. I, per tant, es creu que aquesta seria la funcionalitat de tot aquest conjunt arquitectònic, així de forma esglaonada, amb aquesta escenografia arquitectònica, per tal de destacar la importància de la ciutat per a aquestes persones que vindrien de la capital, per poder demostrar, doncs, aquest orgull de ciutat, no?, per fer un bastant interessant. I també és una zona que estaria, el Fòrum estaria en aquesta zona, perquè també es conserva a la zona de la plaça Ponent, és on hi haurien els accessos principals a la ciutat. És on hi haurien les portes d'entrada, pel seu costat oest, però que connectaria perfectament amb la Basílica i amb diferents espais del Fòrum de la Colònia.
0: I els diners? Actualment, allò que més es conserva és la Basílica, però perquè ens fem una idea de la importància del lloc, era on es guardaven els diners.
2: Que hi havia també l'Erarium, que és aquest edifici que estaria molt a prop de la zona de la Basílica, on ja se van documentar quatre retalls de planta rectangular excavats a la roca, amb un revestiment fet de lloses de pedra de Santa Tecla, i són com a caixes excavada a la roca, com dic, de planta rectangular. Només ens faltaria les cobertes, la tapa de fusta amb un reforç metàl·lics i els diners a dintre, que serien destinats per això, per fer aquestes reformes, aquestes millores que la ciutat necessita.
1: A més, estaven dintre un turonet, que era l'antic turó de la Ciutadella Ibèrica, que estava una miqueta més elevat, el que seria ara el carrer Sevilla i l'Eivissa, és a dir, aquella zona d'ahir, la plaça de la Toros, i aquella zona és un promontori que donava al mar. Per tant, des d'ahir, segurament veies tota la badia i el port romà. És a dir, que era un lloc estratègic de la ciutat i el lloc des d'on s'ha divisat. Jo crec que la part més important, que és el port. El port de Tàrraco és el que va donar la vida, va ser l'origen de la ciutat i el que va donar la vida a la ciutat fins ara. Encara seguim igual. Avui llegim notícies d'inversions al port, és a dir, que encara estem íntimament lligats a l'activitat portuària.
0: L'espai, a poc, ha anat canviant.
1: Pots anar a peu, s'ha guanyat molt d'espai peatonal. És a dir, la millora ha sigut considerable, molt considerable, amb la qual hem estat tots contents. I és aquesta idea que dic, de que el patrimoni a vegades hauria de servir també per articular un nou urbanisme. Un nou urbanisme vol dir un urbanisme més càlid, més humà, més pacificar les ciutats. És a dir, menys cotxes, més espais públics. I això, en aquest cas, s'ha aconseguit. Jo penso que ha sigut un encert total i felicito tota la gent que ha intervingut perquè realment és un pas endavant molt, molt bo per la ciutat.
0: El principal objectiu és que tothom, com naltros, puguin entendre què era.
2: Perquè el Fòrum de la Colònia tenia problemes que no convidaven a l'accés. Hi havia unes parets molt altes, hi havia un tancament metàl·lic com que no convidaven, no? I el que s'ha fet és un espai obert, ampli, diàfan, en què, per exemple, tot el que el tancat perimetral és molt més, és com a més senzillet, i hi ha una, també hi ha una petita zona de parc, i s'ha facilitat, doncs, s'ha facilitat com voler facilitar l'accés, fer-ho una mica més lliure, que et convidi, que el monument et convidi a poder-hi accedir. Per això, per exemple, un dels accessos, bueno, l'accés que hi ha ara és a través del carrer Cardenal Cervantes, s'ha eliminat del carrer Lleida, perquè el Cardenal Cervantes coincideix amb un carrer que ja seria en època romana. Per tant, la gent, quan entra al fòrum, estaria caminant per damunt d'un carrer d'època romana, i el que hi ha ara és la fossilització d'aquest carrer. Per tant, és una manera de poder convidar a l'entrada, perquè s'ha fet amb una cota més baixa i s'ha fet volgudament per poder, per això, convidar la visita.
0: Tàrraco romana, un passat que demostra la grandesa de la ciutat.
3: Exemplificant d'aquest patrimoni ampli que tenim aquí a Tarragona, de la Tàrraco romana, doncs l'exemple o el punt que hem volgut explicar-vos avui és el del Fòrum de la Colònia, més que res, perquè ja us dic que està al centre de la ciutat, és un espai superampli, superdiàfan, com de pau i de calma, i tenim l'avantatge de que darrerament ha estat restaurat i, per tant, dignificat. Us recomanem molt, molt visita a Tarragona i la visita al Fòrum com a mínim. Seguim endavant. Ara el que toca és un apunt res, 5 minutets que dediquem a les mascotes, als peluts de la casa. Bé, fan patir, amb aquelles coses que es mengen i que no s'haurien de menjar. Si sabeu de què estic parlant, no? Herbes, plantes, objectes no identificats que en sé que els hi trobeu a la boca i els hi traieu d'alguna manera. Caca, fins i tot. Doncs vinga, anem a veure com podem evitar-ho, si és que és sa o no, per què ho fan. Tot això ens expliquen en el següent Doc Tips des de Calella.
4: Els que ens estimem els nostres peluts sabem que són els reis de la casa indiscutiblement, que nosaltres els volem cuidar i alimentar el millor que podem i que sabem. Però sovint els nostres estimats peluts, quan veuen una caca pel carrer, se la mengen. I també passa exactament el mateix amb les herbes. I per què serà? Creieu que hi ha algun motiu al darrere? Comprovem-ho.
5: Doc Tips.
6: Un espai amb consells pels nostres peluts.
7: Bueno, lo de menjar caques és una cosa que és instintiva, i si són...
8: Nacho Mediavilla, veterinari.
7: Desgraciadament hi ha gent que també... persones que també fan caca, llavors els hi agrada. És que és com... I les caques de gats, de gent que té gats a casa, també els gossos els agrada menjar-se les caques de gats. Bueno, per nosaltres és com molt repulsiu, però per ells és com molt... els hi agrada. Bueno, jo ho evitaria. Jo vaig tenir un problema precisament personal amb el meu gos, que va estar intoxicat per culpa de... i va estar hospitalitzat 16 dies en un lloc que se li van parar els ronyons, literalment. Llavors, era una caca d'un humà, no sabrem mai què havia menjat aquell humà, però algo passó.
9: Moltes vegades molts gossos mengen caques perquè agafen i imiten la seva mare de quan era petita.
8: Quico Baltrons, instructor caní.
9: I altres també ja és tema més veterinari perquè tenen alguna deficiència, però sí, es tenia que corregir. El tema herbes, sobretot a la primavera, que les herbes estan més fresques, hi ha gossos que li s'agrada molt fer-ho, perquè això ja és instint natural. Els gossos, a part de ser carnívors, sempre han menjat herbes. El que sí que és cert, que avui en dia a vegades hi ha gossos que han mort envenenats perquè s'han tirat pesticides i el menjar herbes s'han mort. Vull dir que és millor corregir-ho. També el tema d'espigues, això ja és tema veterinari, però ja també és dolent perquè una espiga pot ser mortal.
7: Les herbes ho fan molt per purgar-se, perquè tenen com ardor d'estómac. Llavors, jo els hi deixaria que se l'aprenguessin, clar, evidentment. A vegades ho fan una purga, a vegades inclús vomiten després de menjar-se les herbes, però és una mica ho fan per molèstia. Clar, si ho fan molt i molt i molt, a vegades pot ser símptoma d'alguna malaltia. Clar, llavors igual se recomanaria igual d'anar al veterinari, fer una ecografia, mirar que no hi hagi res que se'ns escapi a nivell de... Però que moltes vegades és instintiu i no té per què haver-hi una malaltia. Vale.
4: El tema del morrió és sovint molt desconegut per molts de nosaltres, perquè d'una banda no volem que el nostre pelut pateixi, perquè ens l'estimem molt, i d'altra banda no volem que pugui fer mal a ningú, o li puguin fer mal, o que pugui menjar-se algun cos estrany del carrer. Però creieu que l'utilitzem com hauríem d'utilitzar-lo? Què creieu que s'hauria de fer?
9: Jo no m'agrada ficar-li molt riu per corregir que mengin coses, hi ha altres maneres de fer-ho. Però sí que és cert que alguns gossos porten molt riu, altres no. Llavors, a vegades molts dueños, amb els anys, diuen que el meu gos porta molt riu, llavors ve un altre gos que no està obligat a portar molt riu i li ataca. I aquesta és la dinàmica de molta gent, no? Llavors hi ha molts conflictes per això. Jo crec que més que portessin molt riu, tindrien que educar-se els gossos i passar uns tipus de test, i el que sigui apte, doncs el tindria que portar, el que no, però no per norma general que depèn quina raça es porti morrió. Això jo no ho veig bé.
7: Evidentment, jo la meva opinió és que el morrió l'hauria de portar el gos que no te'n refiïs que pugui mossegar un altre. Hi ha una llei de races perilloses que han de portar morrió per llei, però que moltes vegades aquests gossos són bons. Igual hi ha un altre que és més dolent que no és d'aquestes races. Llavors, per una mica jo et faria sentit comú.
9: A mi el que més m'agrada són uns que es diuen Baskerville. Hi ha diferents marques, però que són bastant còmodes perquè el gos no pot mossegar ningú, pot beure aigua, inclús pots donar recompenses en cas de fer-li ensinistrament, i no són com aquests típics de tela que són molt incòmodos i que per l'estiu molts gossos realment ho passen malament.
4: Com podem fer que la mascota no se senti jutjada, atacada? Com podem fer que no estigui nerviosa i que se'l deixi posar bé i apretar com és correcte per no perdre el morrió en una passejada, per exemple?
9: Se li presenta el morrió, seria bo aquest morrió, que és més pràctic i més fàcil, no pesa més, i durant uns dies se li dona una recompensa i que el gos mateix va ficant el cap a dins. I llavors se'l va recompensant i diversos dies, al final ell mateix se'l posa. I quan ja veus que has aconseguit això, comences a passejar amb ell, el vas premiant i en dos o tres dies el tens habituat al morrió.
5: Dog Tips.
6: Un espai amb consells pels nostres peluts.
3: Un espai de Ràdio Calella que ens aporta, doncs, això, consells molt, molt pràctics, només per als gossets, eh? Ja sabem que teniu més animals de companyia a casa, però en aquest cas està centrat el podcast en els gossos. Anem tancant programa 10 minuts i seran les 11 i ens falta passar ràpidament per l'agenda d'activitats del dia. També ràpidament saludem, com cada dia en aquesta hora, la Lídia Porta, de Ràdio Ciutat de Tarragona. Lídia, bon dia.
10: Hola, bon dia.
3: Vinga, primera parada, Sant Joan de les Abadesses.
10: Doncs sí, a Sant Joan de les Abadesses tenim el Festival del Comte Arnau, i dins d'aquest festival hi hauran les visites dramatitzades que tenen el títol Els desitjos del Comte Arnau. Tot molt Comte Arnau.
3: Sí, sí, trobo que sí, i molt sensual, eh, això dels desitjos.
10: I és un recorregut nocturn per allà pel Palau, amb actors i decorats, i la idea és, doncs, descobrir aquest espai gràcies al mític personatge de la mitologia catalana, que és aquest Comte Arnau, que, segons diu la llegenda, a conseqüència d'uns pecats que cometre, el van condemnar a vagar eternament per la terra amb el seu cavall, i Sant Joan de les Abadesses és un d'aquests centres on ronda aquest Comte Arnau.
3: Molt bé, doncs l'anem a conèixer allà, mira, avui mateix, no? A les 9.
10: Avui, a les 9, sí, sí, sí.
3: Molt
10: sí,
3: bé.
10: Sí.
3: Visites dramatitzades, ens agrada que ens expliquin la història així com a, amb històries.
10: Diferent.
3: No? Sí, sí, ens agrada, ens agrada. Vinga, i més a propet de casa nostra, de Tarragona, a l'Arbós, tenim Festa Major.
10: Sí, tenim Festa Major, avui és l'últim dia, però això no significa que no puguin haver-hi moltíssimes activitats per absolutament tothom. Hi ha Festa de l'Escuma, tobogan, un curs de dibuix, cinema a la fresca, petanca per a jubilats, un monòleg, partits de bàsquet, futbol, una ballada popular i un concert de jazz. Per tots els públics, així no es queda ningú sense fer res en aquest últim dia de Festa Major a l'Arbós.
3: A l'Arbós, que com tota bona Festa Major acaba, com deies, en Festa de l'Escuma, que això és sí, com a molt típic i clàssic de les festes d'estiu.
10: Jo tinc records de quan era petita, sí, a les festes del meu barri, de les millors experiències. Déu de Déu.
3: Jo crec que avui els hi plourà, però vaja, barrejarem espuma i aigua, que ja és això.
10: Sí, la idea és la idea.
3: Molt bé. Doncs vinga, i acabem amb la projecció d'un documental a Barcelona, si no llegeixo malament. Sí, que ens du cap als anys entre 70 i 80. El documental el fan a Lleida, tot i que ens parla de Barcelona. Digues, digues, Lídia.
10: Correcte, sí, senyor. El Centre de la Panera organitza un cicle de cinema a la fresca que està dedicat a les subcultures o les disidències sexuals. I aquesta projecció que la parlàvem es diu Barcelona era una fiesta underground 1970-1983 i és de Morrosco Vila San Juan i és una cinta de l'any 2010 que ens parla doncs, de la contracultura i els moviments d'alliberament sexual que van estar a la ciutat comtal entre els anys 60 i els anys 80. I doncs el guai d'això és que abans de la projecció del documental hi haurà una presentació i després al final un col·loqui amb Morrosco San Juan, el director, per poder anar a parlar i ampliar una mica les idees. I això és avui a les 9 de la nit allà al Centre d'Art La Panera de Lleida, tal com us comentava.
3: Barcelona era una fiesta, ens l'apuntem. Underground, és el subtítol Underground 1970-1983. Ens l'apuntem també per tenir-lo en compte. De fet, tenim la versió tarragonina. Tarragona era una festa també que ens parla més aviat d'aquest moviment contracultural molt basat en la llibertat d'expressió de gènere. Molt bé, molt bé. Doncs Lídia, moltes gràcies per aquesta agenda, com sempre, molt ràpida. Gràcies. Demà
10: adéu.
3: A veure si tenim més temps.
10: Sí,
3: gràcies.
10: Sí, a veure.
3: Adéu, adéu.
10: Adéu.
3: I també molt, molt ràpid. Marxem cap a Cardedeu simplement per tancar el programa d'avui. Jordi Mariscot, bon dia de nou. Quan i com fem esport a l'estiu?
11: Doncs mira, tenim un àudio de la Maria que ens fa la recomanació definitiva, crec jo.
12: A veure, jo crec que un dels grans esports mitjanament acceptables a l'època d'estiu és caminar i caminar per zones tipus alta muntanya, o sigui, senderismes així d'alta muntanya o a prop de rius, alguna cosa així que estiguis una mica fresquet, perquè és que si no és insuportable.
3: És que la Maria ve de fer el camino, és que clar, exacte, ho sabés caminar, Maria, clar, és que clar.
11: Fer esport a l'estiu i no passar calor, la solució és vés a un lloc on no faci calor. Clar que sí, així
3: clar,
11: jo també.
3: Ella fes el que vulguis. Molt bé.
11: Clar, no, caminant jo no l'atrapo, la Maria, ja t'ho dic ara.
3: Sí, però que va molt ritme ràpid, eh?
11: Ve de fer el camí, no porta un entrenament a sobre, clar, que bueno...
3: Uns bessons, deu tenir uns
11: exacte,
3: bessons.
11: Exacte, sí, sí.
3: Molt bé. Jordi, no sé si vols aportar alguna cosa més. Crec que tenies una recomanació final, no?
11: Tinc un àudio d'un company de Banyoles que, ojo, amb la seva manera de fer esport.
13: Hola.
3: Hola.
13: A mi m'agrada bastant fer esport a l'aire lliure i vaig cada dia, el que passa és que cada dia passa alguna
3: cosa. Cada dia passa alguna
13: cosa. Avui plou.
3: Jo el veig tranquil, aquest noi.
13: L'altre dia hi havia unes obres, no em volia fer mal. L'altre dia hi havia plaga de senglars.
3: No es pot. No es pot. M'estic deprimint. Deixem-lo. Sí, sí.
11: És una persona molt esportista sí, que cada dia li passa alguna cosa i no el deixen fer esport.
3: Vinga, això pot passar també, eh? En fi, avui parlàvem d'esport, tanquem el tema. Re, 10 segons ens queden, Jordi, per avançar el tema de demà. Què ens pregunteu?
11: Demà, i ho tancarem aquí, descobrirem quina és la millor festa major de Catalunya.
3: En sèrio? La millor festa major?
11: Jo sé quin és.
3: Clar, és la de Banyoles, potser.
11: Exacte.
3: Clar. Jo diré que la de Tarragona, vull dir, si estem, així estem. Doncs vinga, demà duel d'emissores, busquem la millor festa major de Catalunya. Gràcies, Jordi, des de Cardedeu, una abraçada.
11: Una abraçada, fins demà.
3: I sense més temps de més, que dir-vos adeu, que us esperem demà a l'Obert per Vacances a les 9 del matí. Gràcies del ball, per ser el més agut.
14: La xarxa de comunicació local. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
15: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
16: Cuidar de la família. Començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
17: Braseria La Bolera.
18: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
17: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
18: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
17: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
18: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
17: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
19: Bé, i què voleu fer aquests dies?
20: Anar a una piscina caribenya.
21: Dormir en un hotel del Far West.
22: Volar llops d'un drac.
19: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
14: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
23: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Eva Garrido. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya ha recuperat el servei habitual de trens a la línia Barcelona-Vallès després de finalitzar les obres de renovació de via entre les estacions de Gràcia i Sarrià. Els treballs, que s'han allargat durant gairebé 15 dies, han interromput el servei ferroviari en aquest tram, que s'ha cobert amb un servei alternatiu per carretera. Amb la finalització de les obres, els trens tornen a circular amb normalitat d'acord als horaris d'agost. Les obres formen part d'un projecte de renovació de la via entre Plaça Catalunya i Sarrià. L'Ajuntament prohibeix circular en patinet elèctric pels carrers Santiago Rusiñol i Santa Maria, ho ha anunciat l'alcalde Josep Maria Vallès a través del seu compte d'Instagram. Precisament s'ha instal·lat un senyal fent referència a aquesta prohibició a l'inici del carrer Santiago Rusiñol a la banda de la plaça d'Octavià. Per tant, en aquests dos eixos, amb una elevada afluència de vianants, cal baixar del patinet i anar a peu. La mesura, segons apunta el govern local, vol evitar ensurts i caigudes, millorar la convivència i garantir espais més segurs per tothom. La intersecció entre la carretera de Rubí i l'Avinguda dels Països Catalans, a tocar del centre comercial, es convertirà en una espècie de rotonda. Així ho ha comunicat també l'Ajuntament, que començarà els treballs a partir de setembre. L'objectiu és millorar la fluïdesa i, sobretot, la seguretat viària en un dels punts amb més trànsit del municipi i un dels principals accessos a la ciutat. I a Sant Cugat, el servei Un Segon de l'Oficina Jove presta assessorament en prevenció de drogues des del 2016 i en pantalles des del 2020. Cugat Media ha entrevistat el psicòleg Roger Ferrer, responsable d'aquesta assessoria municipal, que reflexiona sobre dades remarcables com les de l'estudi de la Generalitat, que diu que un 35% dels estudiants de secundària consulta les xarxes més de 6 hores al dia durant el cap de setmana. Ferrer subratlla que els usuaris del servei cada cop són més conscients de les conseqüències del mal ús o l'abús del mòbil. Això és tot per ara. Tota la informació de Sant Cugat la trobaran a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Media. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
3: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
2: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
3: Perquè la teva salut és el nostre futur.
2: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
4: Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
5: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
6: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
7: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Avui a l'Espai de Gastronomia posem la mirada en un dels plaers més refrescants de l'estiu, els gelats. Descobrirem la història de la Felicità, una nova gelateria que va obrir portes el 15 de maig al carrer Valldoreix amb una proposta artesanal i plena de sabor. Avui els hem convidat perquè ens expliquin una miqueta més sobre aquesta aventura que es diu la Felicità. Dani Utgés, que és el propietari. Com estàs,
1: Què
0: Dani?
1: Què tal? Bon dia, Carme.
0: I l'Elisabeta Gadaleta, que és sòcia de la Felicità i mestra gelatera. Com estàs?
2: Muy bien, muy bien.
0: Sí? Expliqueu-nos, per posar una mica de context, com neix el projecte de la Felicità i qui hi ha al darrere d'aquesta aventura empresarial? Vosaltres dos, segur.
1: ¿Cómo es? ¿Qué hice yo?
2: Sí, ¿cómo es? Bueno, la historia es que hace muchos años, cuando yo tenía la heladería en Sabadell con mi familia, con mi mamá, entonces teníamos una heladería que se llamaba Gelarte, en la Plaza del Pi, y bueno, y el Dani fue uno de los primeros clientes que entró en la heladería y probó pistacho y avellana, que aún recuerdo. Y bueno, se ve que se enamoró
1: que
2: de ese lado.
1: Sí. Vaig enamorar el gelat de l'Eli.
2: I entonces, bueno, que siga él, que...
1: I jo, per part meva, doncs, o sigui, quan vaig provar, vaig estar al gelat, vaig dir que aquesta dona, jo haig de tenir el seu número de telèfon, perquè jo tinc arrels sicilianes i des de ben petit, jo ja tinc 40, però des dels 10 anys havia volgut muntar una gelateria meva pròpia, no? O sigui, jo vaig molt a Sicília, cada estiu vaig sempre a Sicília, és com el meu poble, no? I clar, per mi la Sicília és la felicitat, no? Menjar, família, sol, platja...
0: D'aquí el nom, no?
1: Clar, d'aquí ve el nom de la Felicità, no? I aleshores hi vaig dir, Eli, dame tu número i ja ens trobarem en el futur. I van passar uns quants anys i ara fa uns mesos ens vam posar en contacte una altra vegada, escolta, volem fer alguna cosa. I vaig dir, doncs ara toca, ara és el moment. I vam trobar un local que estava molt bé, el carrer Valldoreix i tal, un local xulo, cucu, l'hem canviat completament, i és un petit oasi de felicitat, no?
0: I és una felicitat compartida, Eli, perquè tu també tens orígens sicilians, no?
2: Mi mamá és de Catalunya.

0: de les seves receptes.
1: Sí, no te la diuen tota, no?
0: Òbviament, inclús l'Eli, que és la meva sòcia, no em dirà mai quina recepta utilitza. Val? Però sé que cada dia estem intentant millorar totes les receptes que tenim, no?
1: I tu, Dani, quina experiència tenies en el món empresarial? Perquè això és una aventura, com deia al principi.
0: No, jo sóc enginyer nuclear, Carme.
1: Buah!
0: Un enginyer nuclear fotent gelats aquí a Sant Cugat.
1: Explosius.
0: I jo vaig muntar una startup quan tenia 25 anys i la vam vendre ara fa 4 o 5 anys per bastants milions d'euros, ens va anar molt bé, una empresa de tecnologia. I a partir d'aquest moment em dedico a invertir el patrimoni que tinc i sóc empresari, tinc diverses empreses i una d'elles era aquest somni, no? Complir aquest somni de poder muntar aquesta gelateria. I nosaltres, al final, jo és el que dic a l'Eli, no venim aquí a fer diners. O sigui, jo vinc aquí a donar felicitat i a ser generosos i a que la gent entri i que se senti com si entrés a Sicília.
1: Déu-n'hi-do. I quan veieu sortir els vostres clients, surten amb cara de felicitat?
2: Jo que estoy siempre ahí.
1: Que els veus així cara a cara? Sí, no,
0: pensa que tenim molts que repeteixen cada dia. Si no els hi agradés, no vindrien. Vindrien un cop i ja no els veuries més les cares. Però tenim clients, Eli, tal.
2: Sí, vienen cada dia, vienen...
0: Sí, sí.
2: La verdad, y salen bastante contentos, gusta bastante. A ver, el paladar de cada uno es de cada uno. O sea, hay gente que a lo mejor no le gustará tanto, pero la verdad que a la mayoría es buena la...
1: Sí, la acollida es bona.
0: Sí.
1: Quina és la vostra proposta gastronòmica? Quina és la carta de la Felicità?
0: Els millors gelats de Sant Cugat.
1: Ja, però aquest seria l'eslògan. A veure, jo necessito veure quins sabors teniu, què més, de gelats, teniu...
0: Quin és el gelat que a tu t'agrada més?
1: Pues no sé dir-te, perquè a mi sempre m'ha agradat... Som molt clàssica, però també, si hi ha novetats, allà que m'hi foto
0: que
1: de cap. Però la xocolata i la maduixa,
0: boníssim,
1: combinats, perquè a més hi havia una pel·lícula que era Fresa i Chocolate, una pel·lícula cubana, una història homosexual molt xula, i em va fer molta gràcia. I maduixa i xocolata és un clàssic.
0: Tots dos junts, eh?
1: Sí,
0: dos
1: sabors. Però t'he de dir que he provat d'altres, i sabors que s'han generat, que s'han creat, de receptes de, jo què sé, de àpats molt, molt catalans, i que
0: són bons.
1: Són molt bons.
2: Pues mira, ¿qué tens a la carta? De chocolates, ahora, por ejemplo, tenemos un chocolate negro, que está hecho con agua, que es vegano, que es 80% de cacao. Después tenemos un chocolate con leche, que obviamente lleva leche, y es para, digamos, los más pequeños, aunque los más pequeños también se comen el chocolate negro, les gusta mucho.
1: Agrada, ¿no?
0: Y el de cookies y Oreo, bola aquest, els nens petits.
2: Y de chocolate también tenemos el Dubai, que es una novedad que saqué...
1: S'ha posat de moda, ¿no?
2: Sí, es muy de moda.
0: Es que uneix chocolate y fastuc.
2: El chocolate con leche con crema de pistacho.
0: És una explosió de sabor molt
1: guapa.
0: Aquest
1: mola, ¿eh?
0: Molt guapa, xocolata Dubai.
1: Aquest mola.
0: I després hi ha els que a mi m'agrada, que veig a l'Eli, aquests els hem de tenir, és fastuc i avellana o...
1: Molt bo.
0: Nocciola pistacchio, que diem en italià, no? Que són... El de avellana li queda increïble i el de fastuc li queda boníssim a l'Eli. I a més són esponjosos, vull dir, com que ella el que fa és que treballa la pala del gelat. És a dir, tu a Itàlia o a Sicília no entres mai a una gelateria que et donaran una bola de gelat. Està prohibit. O sigui, amb l'ADN italià no es pot servir el gelat amb bola. S'ha de fer amb pala, però té diverses raons, no? I una és que, per exemple, trenques tots els microcristalls d'aigua que puguin quedar.
1: Del gel?
0: I llavors, esclar, et queda tot molt esponjós, molt... I clar, t'ho poses a la boca, i si el gelat està a temperatura adequada, que també hi ha moltes gelateries que es passen amb el fred, i quan et menges el gelat aquell no té gust de res. Sembla que estiguis menjant gel, no? El gelat ha de tenir una temperatura adequada, ha d'estar servit d'una manera adequada, que és com ho fem aquí a la Felicità, perquè al final t'ho poses a la boca i diguis, hòstia, això no sé què ha passat aquí, però és diferent.
1: Boníssims. ¿Qué más? ¿Qué más tens a la carta, Eli?
2: Pues tenemos granizado de limón casero.
1: Sí.
2: El fagiol granizado de limona. Sí. Lo hago yo. Después tenemos horchata.
1: Sí. ¿También la fas?
2: No, horchata, la verdad, yo como italiana no tengo ni idea de hacer horchata.
1: Això necessiteu un mestre horchater?
2: Soy sincera.
0: Sí, si hi ha algo que et vulgui ajudar, escolta, endavant.
2: La verdad que, a ver, he encontrado una horchata que es casera, es natural y la verdad que está gustando bastante a los clientes que l'han provado, repiten, o sea que...
0: I després tenim dues exclusives, que igual te les podem

0: i quin programa
1: sí.
0: per aquest final de setmana.
1: Són sabors?
0: No, són conceptes diferents.
1: Són conceptes.
0: Sí.
1: Val, que això s'inclourà a la carta aquestes dues...
0: Si tot va bé, setmanes? Divendres, dissabte, aquesta setmana.
2: Si tot va bé,
0: abans de la festa major. Abans de la festa major.
1: Molt bé. Quines són les novetats?
0: Doncs mira, a Sicília hi ha una cosa que està increïble, que és menjar-te el gelat amb un brioix, però és un brioix sicilià.
1: Uh-huh.
0: I saps que és sicilià perquè té un tupo, que li diuen allà, que és una espècie de barret.
1: Sí.
0: Sí, i allà agafen aquest brioix, que ve a ser com una bola de brioix, te l'obren per la meitat i et posen una pelada de gelat de festuc o el que vulguis, o dos gustos, i aleshores et menges el gelat en comptes de malcono amb el brioix, no? I és més tubet, s'empapa, està increïble, està molt bo.
1: Entenem el brioix com l'entenem aquí.
0: Com un no el brioix aquest de postre, sinó és un concepte una mica diferent. Té una massa diferent que està com més airejada per dins. S'ha de venir perquè
1: puguin
2: tastar. Carme, tienes que venir a provarlo. En cuanto
1: sí, però escolta, que no em convé menjar massa gelat.
2: Bueno, un al mes no fa daño.
1: No,
2: una a la setmana
1: tampoc.
0: Felicitat, Carme, la felicitat.
1: I tant, la felicitat, que no falti la felicitat. I què més? L'altra novetat?
0: L'altra és un cannoli sicilià. Que
1: sabia que hi hauria un cannoli.
0: Exacte. Que volem, no?, que la gent, a part de poder comprar el gelat... El gelat està molt bé perquè te'l menges just en el moment, no?, però volem que t'emportis una mica de felicitat a casa, també. Aleshores, que puguis comprar uns quants cannolis i que puguis compartir amb la família, no? Allò com a postre. Seran petitets, eh? No és el gran cannol sicilià que menges un d'aquells i no cal ni que sopis, però seran cannolis petits, de diferents gustos,
1: sí.
0: I, per tant, com a pica-pica o com a allò... posta o repostre, saps allò que acabes
1: això
0: de sopar?
1: Això està bé, les mides petites.
0: Exacte.
1: Que puguis menjar-te un i dius, mira, encara m'hi cabria un altre, doncs va, vinga.
0: Exacte.
1: Que no que et posin allò el postre que dius, és que ja no sé ni si començar, no? Molt bé, i això amb sabors, els que vulguis, no? Els que teniu.
0: Bueno, de canolos són de ricota.
1: Ah, de ricota.
2: De crema de pistacho, de crema de avellana... i de crema de gianduia.
0: Sí, sí. Que gianduia és avellana amb xocolata.
2: Sí.
0: Això encara ja és... més felicitat.
1: Més, és doble de felicitat, eh? És un tirabuixó, pràcticament.
0: Exacte.
1: Les receptes, que deia abans el Dani, no? És que els
0: és que
1: mestres
0: no me
1: i l'ATES no te les diran. Tu les receptes les vas modificant, vas creant noves receptes... Com et bulla el cap, Eli? A l'hora de crear?
2: Bueno, según como... A ver, ahora de momento, como aquí en este local, por desgracia, es muy pequeño, no tengo obrador, entonces mis recetas, digamos que me las hacen en Barcelona, entonces, bueno, pues yo les digo, hazlo así, así, así. Entonces, bueno, pues me hacen lo que yo digo. Y bueno, de momento, pues cuando veo que algún cliente me dice, oye, ¿no puedes hacer un helado de tal? Bueno,
1: ¿et donen idees als clients? Sí.
2: Bueno, a veces me dicen, oye, me gustaría el helado tal. Entonces, yo pues calculo, ¿no?, cuánta gente me ha pedido ese helado, porque claro, para una persona
1: no
2: me sale a cuenta. Pero si me pide, yo qué sé, 50, 60 personas el mismo helado, entonces a lo mejor pues le digo, oye... A ver, este lado así, así, así, y me lo hago.
1: I escolta una cosa, bàsic, perquè una cosa sigui bona, que la matèria prima, la primera, sigui excel·lent.
0: Total.
2: Claro, es como, yo siempre lo he dicho, ¿quieres un helado de, que se me está inventando, de melón? Pero si el melón
1: es un
2: malo,
1: pepino,
2: es un malo,
0: o que no te gusta re,
2: te
0: no.
2: va a salir claro. malo el helado. O sea, esto es... Esto es un ejemplo
1: d'on
2: básico.
1: Són, per exemple, els vostres proveïdors?
0: No, tot és local. El festuc no pot ser de Reus, perquè un gelat 100% de festuc de Reus et costaria 12 euros al cucurutxo, està clar. Aleshores, nosaltres anem a comprar qualitat, però no tot pot ser local. Però, per exemple, sí, els greixos sí, vale? El sucre també. Sí. Al final, doncs intentem que tot el que portem a la fritxita sigui cosa bona. Val? I, per exemple, té un l'Eli que l'hem començat a oferir aquesta setmana, que és del pastís aquest de... Qual és el pastel este que has hecho esta setmana?
2: Red Velvet.
0: La representació i realment te'l menges i sembla que estiguis menjant un pastís de Red Velvet, no? I és curiós com pots fer un gelat de pràcticament qualsevol cosa, no?
1: Em sembla que el Dani és el tastador oficial, no?
0: A mi és que m'encanten els gelats.
2: El Dani i el Joan també, eh?
0: El Joan és el seu fill.
1: El teu fill.
2: Sí, sí.
1: Mare meva. I clar, si ells donen l'okay, per suposat que això tira milles. Quins són, però, els sabors que més triomfen?
2: A ver, los sabores que más... A ver, todos se venden, pero los que más, claro, son los clásicos. Vanilla, avellana, pistacho, ¿sí? Yogur, frutos rojos, fresa, limón, chocolate negro. O sea, todos los clásicos se venden mucho más, obviamente, que... Luego lo que está surgiendo muy bien es el mascarpone con higo caramelizado, que ahora se me ha acabado porque se ha terminado, se lo ha vendido todo y estoy esperando que los brazos me lo lleve otra vez. Entonces, pues nada, los clientes, tengo algunos que se me están quejando.
1: Están
2: esperando. ¿Dónde está? Ya mismo llega.
1: I a Sant Cugat, per exemple, què triomfa més, el cucurutxo o la terrina?
2: Los dos por igual.
1: Sí?
2: Sí.
0: Són conceptes diferents, no? Al final és que t'agradi la galeta, hi ha gent que no li agrada la galeta. I per això també posarem el brioix, perquè provin un concepte diferent que no és ni cucurutxo ni terrina, no? I jo, per exemple, sempre sóc de terrina, però els cucurutxos de la felicitat també m'agraden molt. Ahir, per exemple, li vaig demanar a dir, fes-me un de... Perquè jo vaig a la meva gelateria a menjar gelat.
1: No va supervisar, no, no va menjar
0: no,
1: gelat.
0: No vaig, jo ja confio que l'Eli ho farà tot molt bé, però jo vaig a menjar el meu propi gelat i gaudir, no?
1: I a donar el vistiplau.
0: Clar, i aleshores, pues, no sé, cucurutxo, terrina, això va a gustos.
1: Ah, i escolta una cosa, en un mercat amb molta competència, perquè, sí, clar... És que trobaries gelateries pràcticament a cada pas. Què penseu que us diferencia a vosaltres de la resta? Què té la felicitat que no tingui una altra...
0: Bueno, una Eli no la trobaràs en lloc de Sant Cugat.
1: Ah, mira, aquesta és bona.
0: Una Eli no la trobaràs a Sant Cugat. I nosaltres, al final, està clar que hi ha gelateries històriques a Sant Cugat, no?, que les coneixem i les coneixem molt bé i sabem el que ofereixen i som gelat. Crec que Sant Cugat ha d'estar content de tenir gelat de bona qualitat en general, no? Sempre hi ha coses millors i coses pitjors. Nosaltres entenem que el concepte de ser un gelat artesà, treballat amb pala, cremós, que entris... I que la història que t'expliquem nosaltres és diferent a entrar, agafar un gelat i marxo, saps? O sigui, veuràs que ens agrada molt fer el que dic, el show, no?, que és... l'experiència d'entrar a una gelateria siciliana i tu sentir-te com si aquell pas que fas des del carrer a dins del local, hòstia, estic entrant a Sicília, saps?
2: Vull dir... Sí, jo també intento sempre que mis clientes quan entren que se sientan en casa, que se sientan com en casa, que això és molt important, que sí. Entro i digo, hombre, ¿qué tal? Que haya un, ¿sabes?, buena conversación y... A ver, claro, cuando tengo cola... Tengo que estar por faena, ¿no?
1: Has donat per feina, sí.
2: Cuando no tengo cola me entretengo más y hablar con los clientes porque la verdad me...
1: Mimes als clients.
2: Sí.
1: No sé, jo ja pel que m'esteu explicant diria que bé aquesta pregunta, però segons vosaltres, com estan sent aquests primers mesos de la Felicità?
0: Com primer mes.
1: Un mes. 15 de maig. Sí, és veritat, jo he comptat ja com si fos el març. No, 15 de maig.
0: Sí.
1: Com ha anat?
0: Bueno, està sent apassionant, no? Sí, estem aprenent cada dia coses. La Eli, per sort, jo quan parlo amb l'Eli i ens associem, ella ja ve amb molt bagatge de muntar una gelateria. Jo no tenia ni idea. O sigui, jo quan vaig veure el primer cop que arribava un camión amb una vitrina de gelats, i era tan gran, dic, no pot ser això. Com fotem això?
2: 800 quilos, eh?
0: 800 quilos pesava aquella vitrina. I pues, teníem carretilles, i al final pues, vam entrar. No? Pues, van ser 15 dies d'obrir, des del dia 1 de gener, des del dia 1 de maig, que vam tenir les claus del local, fins al dia 15, que l'Eli s'ho va currar moltíssim. Vam aconseguir 3 o 4 persones d'equipet que muntessin la gelateria i en 15 dies estaven venent gelats. No? I, òbviament, ara estem millorant coses, no? A nivell d'afluència ens està encantant, sobretot que la gent repeteix. Per mi és molt important que la gent entri a casa meva i que vulgui tornar a entrar a casa meva. Sí? Casa meva, entenent que la felicitat forma part de casa meva. No? I això, i ella, no?, que em diu, hòstia, és que aquest client ve cada dia a agafar el mateix gelat, el de dulce de leche, per exemple. Aquí a Sant Cugat hi ha gent argentina que li agrada molt el dulce de leche. No? Mm. Pues tenim un client que cada dia ve a agafar el mateix gelat. No? El de Dark Chocolate. Tenim 2 o 3 clients i cada dia venen a agafar el gelat de Dark Chocolate. Perquè per ells és un plaer menjar-se... Hòstia, en comptes d'una rajoleta de xocolata, doncs una miqueta de cucurutxo, de xocolata, d'arxo, 80% ja és prou negre i a la gent els encanta. No? Aleshores, bueno, millorant coses i fent que la gent vingui, no? Fent que la gent vingui aquí, i que ens conegui molt.
1: Teniu alguna sorpresa, alguna novetat de cara a la Festa Major?
0: Molt bona pregunta, Carme.
1: Bueno, aquesta és que m'acabo d'assabentar ara fa una estona. M'heu d'explicar el què, perquè aquí a mi també m'interessa. A veure si per Festa Major tinc un moment i m'escapo cap allà.
0: Sí, no, nosaltres, o jo almenys com a empresari, trobo que la Festa Major és un bon moment per donar-me a conèixer, no? I per fer que la gent que passava pel carrer, doncs, que intenti entrar. Veuré que oferim un show que si passeu pel carrer Valldoreix veureu alguna cosa diferent, o sigui, passeu-hi, perquè ja veureu el que muntarem. Però després farem un concurs, no? Que és un concurs que no sé si s'ha fet mai a Sant Cugat, que és regalar gelat gratis durant tot un any. D'acord? Aleshores, hi haurà un guanyador, un únic guanyador, que a més el sorteig serà en directe el dia 29, que és dilluns a les 8:30 de la tarda.
1: El dia de Sant Pere?
0: A la gelateria mateix. Farem el sorteig allà entre tots els participants, que per participar només s'ha de venir a la gelateria i menjar alguna cosa. Aleshores, automàticament ens deixes les teves dades de contacte, perquè contactarem per si ets el guanyador, i guanyaràs un any de gelat gratis, 365 gelats gratuïts a càrrec nostre, de felicitar, 365 moments de felicitat durant els propers 12 mesos, i els dies que tanquem se t'acumulen pels pròxims dies. Vull dir, quan tanquem farem vacances, lògicament, tal, aquells dies, tranquils, que s'acumulen perquè puguis venir després pels gelats, no?
1: Que bé.
0: Sí.
1: Doncs aquesta és la novetat, de cara a la Festa Major, i si no, és igual, tampoc la gent no ha de tenir excusa, només tenir un moment de gaudi, de felicitar, com diu la gelateria, per anar a provar els gelats de l'Eli. Alguna idea de cara al futur, algun projecte, allò de dir, anem a créixer, no, esperem, vinga, què fem?
0: Sí, bueno, aquest primer any jo me'l plantejo una mica per aprendre, no? És a dir, ens hem associat, l'Eli i jo, ens hem de conèixer bé com treballem, cadascun de nosaltres, tenim bon track record, però hem de assentar molt les bases, jo haig de conèixer bé el negoci, però jo soc una persona ambiciosa de mena, és a dir, en totes les meves empreses no les monto per facturar poquet i viure-hi, sinó les monto per fer-les grans, no? I sí, tenim sorpreses, però no te les puc explicar, Carme. Aquestes sí que no, ja t'he dit les dues exclusives.
1: T'has convidat per una propera sessió i vens i
0: doncs
1: ens les expliques.
0: Doncs parlem, quan ho estreni el que vull fer, venim.
1: Molt
0: perquè
1: bé.
0: Perquè fliparàs, ja veuràs.
1: Doncs a l'espera de la flipada que puguem tenir.
0: Exacte.
1: Exacte. Agraïm a l'Elisabeta i al Dani que ens han acompanyat avui en aquest moment de felicitar. La felicitat, que la trobareu al carrer Valldoreix i podeu anar a provar els seus gelats i els seus productes. Eli, Dani, moltíssimes gràcies.
0: A tu.
1: Que us vagi molt bé.
2: Que vagi molt bé, gràcies.
0: Gràcies.

0: El grup Sant Cugatenc Indubio acaba de publicar On el món s'atura, un nou treball que convida a fer una pausa enmig del ritme accelerat del dia a dia. Després d'haver passat en altres ocasions pels micròfons de Cugat Media, avui ens visiten el Faves Comtades per presentar-nos aquest disc i explicar quins projectes tenen entre mans. Per fer-ho ens acompanyen Carles Freixedes, als teclats, i Luan Bofi, guitarra.
1: Hola, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Bones, gràcies per venir. Com deia, acabeu de publicar el 17 de març, concretament, On el món s'atura. Quina ha estat la primera resposta del públic i de la gent que ja us seguia?
3: Bueno, ara que ha passat gairebé ja un mes, la veritat és que estem molt contents de tota la rebuda. La veritat és que l'impacte que ha tingut en el que nosaltres som, no?, com a grup així més local, més emergent, ha estat molt bona. Tot, tant, més enllà d'amics, familiars, ha transcendit una miqueta més i la veritat és que estem molt contents.
0: Que bé. De fet, des del setembre ja havíeu començat a avançar alguns senzills. Llavors, com heu viscut aquest degoteig de cançons abans de la sortida del disc sencer? Us ha ajudat a mesurar expectatives, Luan?
1: Moltíssim. Bàsicament, el tema és que, malauradament, el concepte àlbum i s'està perdent una mica.
0: Sí,
1: i també entre el públic jove, doncs encara una mica més, perquè no hi ha la melancolia dels CDs.
0: Exacte, vosaltres ja ni que... deveu tenir aquell referent.
1: Bueno, nosaltres concretament ens agrada molt, precisament, vale, el fet àlbum, i de fet algunes coses... Hem intentat que quan es publica el disc sencer buscar mecanismes perquè no s'entengui com un recopilatori de senzills, sinó que s'entengui com un àlbum, però al final aquesta estratègia d'anar gotejant, no?, els avançaments ens ha anat molt bé, perquè quan no ets un grup que ja està en el top 1, t'has d'anar donant a conèixer a poc, i et dona molt marge a nivell mediàtic de premsa, a nivell xarxes, a nivell del boca a boca, si tens sempre una cosa a ensenyar durant mesos, que no sé, penges de cop 10 cançons allà un dia i la setmana que ve ja no estan enlloc.
0: Ja n'ha parlat tothom i ja no hi ha res més a dir. Sí. El vostre primer EP va ser A Ciegas. Si mireu enrere, com descriuríeu el camí recorregut fins a arribar a aquest nou disc? En què noteu més evolució?
3: Bueno, han sigut dos projectes molt diferents, abarcats de formes molt diferents. Quan parlem de Ciegas, és un projecte que ens ajuntem de forma, bueno, molt ràpida, gairebé imminent. Quatre col·legues de l'Insti, toquem instruments i diem, buah, un comença a fer cançons, el Bruno, que avui tampoc hi pot ser, però res, comença a fer cançons i diu, hi posem una mica música, ens ajuntem els quatre, anem construint una cosa molt ràpida, i en qüestió de dos mesos ja ens trobem gravant l'EP, no? Gairebé com aprenent a produir a la vegada. Que si tutorials, anar mirant una miqueta això.
1: Clar, i tot gravat a casa.
3: Sí, de forma autoproduïda. Sí, una cosa molt...
0: Amb els exàmens, amb les
3: classes... molt interna. Al final, de cosa dels quatre, sense delegar absolutament res a ningú més. I ja sí que el projecte actual d'On el món s'atura és una cosa que deixem respirar molt més. Primer gastem un parell d'anys dedicant-nos sobretot a escenaris i anar tenint algun petit senzill, però després, en el moment d'On el món s'atura, parem d'escenaris i ens centrem... Bueno, és una cosa molt més pausada, molt més tranquil·la, deixem madurar molt les cançons, comencem a treballar molta més gent externa, hem comptat amb gent en mitjans, gent en el tema de les portades, i hi ha molt, molt treball, em deixaria persones, però és una cosa que ja s'ha fet amb molta més calma. Una mica la crítica també, no?, d'aquest disc d'aturar una miqueta, fer les coses paulatinament, no?, que no cremi tot ràpid.
0: Ja, i estàveu els quatre d'acord? Perquè, clar, per fer-ho primer tan ràpid també s'ha de ser d'una forma molt particular, que no sé si permet després fer-ho tan tranquil·lament. Sou una mica... Hi ha de tot, el grup, o com us considereu en aquest aspecte?
1: Hi ha de tot, però crec que a tots quatre ens ha anat bé les dues coses, perquè era més a què ens demanava el nostre context en aquell moment i què necessitàvem o què volíem, també, que no pas com som. I ens ha anat, jo crec que ens ha anat molt bé fer-ho
3: així. Sí, també han estat formes de treballar, és a dir, vam aprendre també de tot fer-ho correcuita, de que el cos ens digués, bueno, anem a fer-ho tot amb més calma, no?, de que després al cap de dos mesos de publicar Ciegas diguis, oh, aquesta cançó m'hagués agradat tal. Bueno, també d'aprendre d'això, de dir, deixar reposar, de que la gran majoria de cançons potser s'havien acabat molt abans del que era la sortida del disc, no?, perquè es reposés, tinguéssim temps de descansar les cançons i dir, què li donaríem una volta? O sigui, tot això que hem après també del projecte anterior.
0: Ja. Yeah. Tot i que sou molt joves, des del 2022 ja funcioneu com una banda. Què us ha costat més en aquest procés de creixement?
3: Bueno, jo crec que sí, és una miqueta això. És anar-nos... O sigui, un dels principals, que diguéssim, hàndicaps que ens hem trobat, sobretot, ha estat tenir l'edat tan jove, tan ser tan petits, no? Perquè és el primer projecte, la primera... Sí, bueno, projecte, el que depenem de nosaltres mateixos, no? Vam començar amb 15 o 16 anys i no teníem com... cap referent que ens digués això està bé, això està tal, no? Llavors tot t'ho trobes, tot t'ho aprens tu, i sí, no crec que hi hagi com algú determinant que diguis això ens ha complicat o això ens ha afavorit molt. Sí que és una miqueta anar-nos fent el camí nosaltres mateixos, també és com una mica el que ens ha portat també fins aquí.
1: Jo crec que també el més complicat, sent una banda emergent de...
0: Som gegants? La sentiu?
1: Sí.
0: Sí, perdona, eh? No et volia tallar.
1: No, que això, que una banda, sent una banda emergent, crec que el que més costa és mantenir la confiança en un mateix i en el grup en què tot anirà bé. Perquè hi ha moltes pegues a l'entorn que motiven a no seguir, però bueno, al final també si tens uns bons companys a banda amb els que anar-te motivant i anar creixent i anar confiant, les coses surten.
0: Us aneu intercanviant una mica el rol d'ara és aquest el que anima i tira del barco o sempre hi ha un que és més positiu?
3: Bueno, a veure, al final els quatre són persones que passem per diferents etapes,
0: sí, no?
3: Hi ha moments
0: de
3: tot. Hi ha moments que un està molt motivat perquè té certs contextos a la resta de la vida, hi ha moments que l'altre tal... Però, bueno, per lo general, o sigui, motivació no ens ha faltat mai.
0: Que bé. I en els inicis, les lletres diran en castellà, però en aquest disc canteu en català. Aquest canvi s'ha produït de manera natural o ha estat una decisió de dir què fem?
1: Això, el Bruno, que és el que escriu les lletres principalment, explica que, al final, no és tant una decisió conscient, sinó que les lletres són històries, emocions o sentiments que es viuen en un moment determinat i en un context. I les històries o emocions, sentiments que s'expliquen a ciegues es van viure la majoria en castellà, i alguns trossos que no, i s'expliquen en català. I aquest disc s'ha viscut, tot el que s'explica, s'ha viscut en un entorn en català. Aleshores, ha sortit així com una mica de forma natural i orgànica, però a més sí que nosaltres com a banda d'aquí a Catalunya que fa música també apostem conscientment, encara que no vulguem forçar la composició, no? O quins resultats tenim, sí que som conscients que volem apostar per la llengua i fer cultura en la nostra llengua.
0: D'acord. Ja m'heu comentat abans que el títol, On el món s'atura, també té molt a veure amb com s'ha gestat el mateix disc i del moment vital que heu passat vosaltres. Va ser fàcil, per això, trobar un títol que condensés tot el missatge de l'àlbum?
3: Bueno, això sempre és un repte. És a dir, a l'hora de fer cançons, no? Qualsevol cosa, sempre donar-li un nom que intenti englobar-ho tot és molt complicat. Però, bueno, de fet, el nom el tenim potser des de fa gairebé un any abans, no? O sigui, va ser una cosa que vam tenir bastant... Va costar, però en el moment el que va ser com... Ens va agradar a tots.
0: És aquest.
3: Perquè va ser una cosa que definia molt bé tant el disc com el context general en què ens trobem. Perquè és una cosa que dèiem, no només a nivell de la indústria musical, sinó a nivell de tot, no? Tot es consumeix ràpid, tot es crema tal. I clar, poder parar un any i mig per fer tot això, tot aquest disc... No? La sensació aquesta de dir... Tot va tan ràpid que se'ns en va de les mans, no? De que en un mes sembla que tot s'acaba. Que si no treus 40 cançons seguides, tal, no? Tot això. I això a nivell musical, però en qualsevol aspecte de la nostra vida sembla que tot va tan ràpid que no ho acabem de gaudir res. I una miqueta era això, de dir, aquest és com el nostre espai on podem parar una estona, la nostra forma d'expressar-ho, que en aquest cas és la música, i res, això resumia tot molt bé.
0: Llavors, una mica creieu que amb aquest treball convideu a la gent a parar i aturar-se i a repensar una mica el seu dia a dia? S'ha aconseguit?
1: Pot ser que sí, pot ser que no. Per nosaltres sí que és una convidació a fer això. És un espai on nosaltres oferim un ventall de reflexions, vivències o pensaments, i almenys per nosaltres mateixos el nostre lloc on el món s'atura ha estat aquest àlbum, o en la música en general. I creiem que si per nosaltres ho ha estat, ho pot ser per algú altre també.
0: L'ha fet l'Alba Triador, ara veig una que és la periodista que ha preparat aquesta entrevista, comenta que és un disc que sona a festa. I esteu d'acord?
3: Bueno, sempre nosaltres com a grup sempre hi ha aquella cosa de aquest és un grup d'estudi, aquest és un grup de directes, no? Això que és així com més popular. Nosaltres sempre ens ha agradat dir que érem una miqueta més aquell grup de directe. Que a més enllà també poder estar tu tranquil al teu sofà, escoltar la nostra música, no? Que sempre ens agrada donar-li com un plus més als directes. Un cop pugem a l'escenari, oferir un espectacle diferent. No oferir un recital de cançons així ordenades, no? Sinó que buscar alguna cosa més. És on realment nosaltres podem viure experiències com les de sentir que potser el públic et canta les teves cançons, que això és una connexió que això no t'ho dona estar amb el teu mòbil a casa. no? I el fet de també valorar això tant nosaltres, de mirar-nos amb la gent, de connectar entre nosaltres a l'escenari, també ens fa potenciar molt aquesta part del directe. Llavors també, inconscientment, a l'hora de preparar les cançons, dius, això en directe pot ser tal. I potser de forma completament inconscient acabes preparant segons quines coses perquè el directe sonin així més festives.
0: Ja, perquè la vostra idea en el directe és seguir la mateixa estructura del disc, que pel que veig és molt curiós, té un pròleg, 8 cançons i un epíleg. S'ha d'escoltar sempre en aquest ordre i així és com us imagineu els concerts?
1: El disc, a nosaltres, com et deia abans, ens agrada aquesta idea de disc, ens agrada, no entendreu com, bueno, ja he penjat unes quantes cançons, es recopilo en aquest pack, sinó entendreu com un disc, la idea de fer un pròleg i un epíleg que inicia i tanca tot un concepte, ens ha ajudat molt també a nosaltres a donar-li un sentit extra a cada cançó dins el context del disc, que no és el mateix escoltar-la dins el disc que com a single, i per això també hem volgut reforçar-ho. Nosaltres l'ordre el tenim molt pensat i paït i repensat perquè cobrin aquest sentit les cançons dins el seu context. Aleshores, cadascú que l'escolti com vulgui, però la nostra recomanació és que sí, que s'escoltin en aquest ordre. Però, com deia el Carles, en directe la cosa és completament diferent i hi ha més cançons, a part de les del disc, és una hora i pico de música. Aleshores, busquem no tant seguir l'ordre estricte de plataformes, sinó donar-li molt aquest sentit d'espectacle i que sigui el directe tingui el seu propi discurs propi.
3: Mm-hmm. Bueno, al final sempre busques, o sigui, cada situació requereix d'un fil emocional diferent. Al final, quan busquem que la gent se l'escolti a casa, busquem una cosa i quan estàs en directe, busques una altra, no? Potser vols això més festiu, m'agradaria connectar aquí perquè creiem que aquest punt és més emotiu, no? No és el mateix, per exemple, un final de disc, un final de directe, són coses molt diferents. Mm-hmm. Vull dir que entenem com el fil emocional de forma diferent, que això també és el guai.
0: Parlem ara del procés creatiu que heu seguit. Com treballeu a l'hora de compondre? Tot i que el Bruno porti més el pes de les lletres, quin paper té cadascú de vosaltres en la creació de les cançons?
1: Pues, cada cançó ha estat una mica diferent, però sí que pot ser que hi ha un patró que a vegades es segueix, que és que el Bruno generalment, gairebé per no dir totes les cançons, ens presenta primer una primera versió en guitarra i veu, així amb uns acords, una melodia i la primera versió de lletra. Aleshores, aquesta cançó tots l'anem escoltant, l'anem pensant com seria fer-la. Hi ha en algunes cançons que faig una maqueta prèvia a casa, així com per, o diverses maquetes de la mateixa cançó, i els dic, aviam, això, què us mola més cap aquí, cap allà, aquest estil, aquest altre? Aleshores, quan ja em donen un ok a aquesta maqueta, quedem tots junts, que en aquest disc va ser un de les jornades intensives, va ser Setmana Santa de 2025, que vam quedar tots, vam seguir treballant aquelles maquetes, ja cadascú posant-li el seu, no? Que al final, pues, les bateries que puc fer jo amb el teclat no són les que farà l'Eric a la bateria. I cançons que no existien maqueta prèvia, també les vam començar una de zero des d'allà. I després, totes aquestes maquetes treballades conjuntament s'han treballat presencialment i a distància amb un productor, amb l'Arnau Moreno, que ha sigut una mica el que ha portat la batuta d'aquest disc, amb qui hem treballat molt còmodament i ens ha ajudat a arribar al resultat una mica que volíem, sonor. I anàvem treballant aquestes maquetes, perquè a distància dic perquè ell viu a Madrid actualment. I després quan ens veiem en persona a Lleida, que principalment aprofitàvem per anar a l'estudi a gravar veus, també fèiem bastanta sessió de producció i doncs canviàvem coses allà i anàvem enllestint les cançons fins que ja les tancàvem del tot.
0: Hi ha alguna cançó especialment, Carles, en la que hagueu notat que aquesta feina de producció us feia brillar més?
3: Bueno, sí que és veritat que hi ha cançons Bueno, va haver-hi una que pràcticament va estar a punt d'estar fora del disc, que és una que ens va presentar el Bruno d'aquestes moltes que a vegades ens presenta i que l'intentem donar voltes i que dius, ostres, és que no sé com afrontar-la, aquesta no li veig, no? Va ser una que pràcticament, per dir-ho així, la tirem, no? I així, d'últim moment, la vam enviar pel grup amb l'Arnau i diu, tios, això, vull dir, com no m'heu presentat això abans, no? Va agafar, la va fer ell del tirón i va ser com, buah, això és un... En plan, m'ha sortit molt bé, que és la de posar els ulls. I després ja sí que a l'estudi de tots ja li vam donar una miqueta més de forma, però vull dir, és una cosa que això, que amb la posició externa també d'aquesta visualització, no? Del productor, d'anar d'això, del brillo que li pot donar, doncs destacava molt en aquest cas.
0: Clar, això també deu haver suposat un blanc i negre, no?, del primer disc, de fer-ho tot entre vosaltres i per lo bo i per lo dolent, amb els
3: sí.
0: quatre caparrons.
3: Bueno, t'obliga també a obrir molt el cap. Obrir de dir, sí. bueno, això, el que fèiem nosaltres, això era això, no? Però ara hem de veure com, també què pensa la gent, com es veu des de... Són diferents perspectives que també et fan créixer.
0: Sí.
1: I també una cosa positiva, més enllà de la part musical, que és com hem delegat moltes feines, hem comptat amb ajuda, també és aprendre a cedir en algunes coses. I no perquè tenia una connotació negativa, això molts cops cedir una mica amb les opinions de la resta de persones que estan formant part d'aquest projecte que no ets tu, és molt positiu perquè tindran visions segurament més acurades que les teves en el seu camp, no? Com també ha estat amb les portades o amb xarxes o amb... Yeah. etcètera.
0: Valorar la seva experiència, no?, també. Teniu només 20 anys i una trajectòria de gairebé 4 com a grup. Ja teniu una identitat força definida que podríem etiquetar de pop-rock. Us sentiu
3: sí.
0: còmodes? Amb quins grups o artistes us emmiralleu o us inspireu?
3: Quan ens pregunten, sobretot en el cas d'aquest disc, a nivell sonor sempre parlem de dos contrastos, no? Una miqueta del que serien les guitarres de Smoking Souls amb el pop més... més fàcil del Morat, no? Però també a nivell més referents generals, podem dir que bevem de tot tipus de tot tipus de referents, més que res perquè els quatre venim de quatre punts molt diferents però que convergem també en alguns. Podem parlar, per exemple, de... En el seu moment hem escoltat tots Extremoduro, La Raíz, tot el que podríem dir de la cultura dels últims 10-15 anys de la música catalana, o que és La Fúmiga, Manel.
1: I això, a l'hora de fer música, et trobes en un punt molt, molt positiu, és que sempre trobaràs un espai on coincidirem els quatre. Mm-hmm. I quan trobes aquell espai per aquella cançó, aquell projecte, o el que sigui, on tots quatre coincidim perquè escoltem música semblant, després et trobes que cadascú té unes idees molt diferents de la mateixa visió de la cançó que la resta, perquè tots els altres escoltem música molt diferent també entre nosaltres. I això és molt guai, perquè també sí que és veritat que a vegades et porta a debats, a si agafem aquesta idea o l'altra, però el bo és que influència diversa no ens falta mai. I això és molt xulo, també.
0: I el concepte de tenir veu pròpia, venint també els quatre, això com dius ara, tantes idees i referències diferents, us ha preocupat en algun moment o heu vist que s'anava consolidant tot sol, la vostra veu com a grup?
3: Bueno, sí.
0: El vostre estil.
3: Sí, a veure, també és una cosa que no ens hem volgut tancar mai, no? Si quan ens asseiem tampoc ens diem això ha de ser pop rock. O sigui,
0: no us etiqueteu.
3: No, però perquè fins i tot l'any passat vam estar així, que mig de conya, però que ens quedava avançar també vam estar preparant una cançó així tecno, vull dir que al final tampoc ens... Vull dir, no és això, no? Però vull dir que no ens agrada tampoc com encasellar-nos en una cosa, però sí que és veritat que també ens hem de trobar el nostre camí, sobretot perquè... Sembla que des del que comences, al primer minut del projecte, no? Parlem de 2022, ja la gent és que ets una miqueta, no? I yeah. al final és com que amb el temps ho vas fent i després és com, acabes sent tu mateix. No tens influències, però acabes sent tu mateix. Una mica també és el que ens estem acostant més.
0: Sí. El proper concert és el 6 de juny a la Roca del Vallès. On més us podrem veure presentant aquest nou treball?
3: Aquest estiu estarem per alguns llocs presentant el que seria el nou disc, tot i que en aquest moment no podem anunciar. Va. Alguns concerts, però sí que estarem per aquí prop i ja us avisarem.
0: De fet, veu tocar per Festa Major de Sant Cugat. Us agradaria tornar-hi a actuar? Va ser una bona experiència.
3: Sí, ara fa 3 anys, home, ens encantaria estar aquí, i tant.
0: Veig uns somriures de... No es pot parlar d'això i potser hi ha alguna cosa que s'està comentant. No ho podem dir, no ho sabem. Per acabar, quin seria el vostre somni com a banda? Hi ha algun escenari o festival on us faria especial il·lusió tocar?
3: Bueno, moltes vegades comentem de típic escenari gran de la Mercè, no? Grans coses així, o omplir sales, bueno, festivals, realment.
1: Clar, pel que és somiar a lo grande, doncs,
0: clar,
1: tots els festivals on hi va tothom i qui nosaltres hem anat any
3: rere
1: any com a públic.
0: Quins són els vostres preferits?
1: Jo en els últims anys m'he gaudit molt els Cabró Rock, per exemple.
3: Sí, els Cabró, Canet, tot aquest estil.
0: Molt bé, doncs aviam si us hi veiem aviat. Clar que sí. Doncs moltíssimes gràcies.
3: A vosaltres.
0: Luan, Carles, seguiu així i ens veiem aviat. Que vagi molt bé.
3: Moltes gràcies.
1: Adéu.
0: Adéu.

0: What's funny, my nose?
1: No, you're so tough.
0: I'm tough?
1: I don't mean tough. So strong. You know.
0: Yeah, I know, I know.
1: If you wanted to split up, it's okay with me.
0: Hey, just don't be phony. I hate that. We'll split up. What's that supposed to be, a threat? And you can't even carry my bag. You can't even speak English. You can't even remember that book. You can't even speak English.
1: Okay.
0: And you don't know enough to apologize when you're wrong. You don't listen, and you're rude.
1: I'm rude?
0: That's right.
1: That's
2: Hola, amics. Això és Cinema a la Xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. Aquesta escena amb què hem obert transcorre en un restaurant i la protagonitzen un nen, John Adams, que no va fer carrera cinematogràfica, i Gina Rowlands a la pel·lícula Glòria de John Cassavetes. Avui serà precisament Gina Rowlands el nostre tema central perquè ens va deixar el mes d'agost passat, concretament el 14 d'agost, a l'edat de 94 anys. I també perquè era una grandíssima actriu que no va tenir a Hollywood el reconeixement que mereixia. Sort en va tenir del seu marit, l'actor i director John Cassavetes, que li va donar els papers més brillants de la seva carrera, fent personatges femenins amb entitat pròpia i allunyats dels merament decoratius que la indústria reserva a les actrius amb un gran atractiu físic, com ella. Glòria, de l'any 1980, és, de fet, la pel·lícula més potent de Gina Rowlands, fins al punt que tota l'acció del començament al final descansa sobre ella. El guió el va escriure també John Cassavetes i 19 anys després Sidney Lumet en va fer una versió amb Sharon Stone. No va ser una mala versió, al contrari, és força notable, perquè Sidney Lumet no va fer mai males pel·lícules, però l'original amb Gina Rowlands és superior. Curiosament, just un any abans de fer-se'n el remake, Gina Rowlands i Sharon Stone havien treballat juntes en una pel·lícula, Un món a la seva mida, i Sharon Stone havia aconseguit ser nominada als Globus d'Or pel seu paper com a millor actriu secundària. Quan Gina Rowlands va fer Glòria, tenia 50 anys, i per tant ja tenia un gran bagatge professional al darrere. Havia començat fent papers en sèries de televisió i el seu debut al cinema va ser en una pel·lícula exquisida que va protagonitzar Kirk Douglas i que l'estat espanyol es va estrenar amb el títol de Los Valientes Andan Solos. Molt bona. Gina Rowlands hi té un paper secundari en aquesta pel·lícula, però està esplèndida. Tanmateix, això no li va servir perquè paressin atenció o gaire atenció en el gran talent que ella duia dins. És John Cassavetes, el seu marit, qui li dona un paper important a Un nen espera, al costat de Burt Lancaster i Judy Garland. I ja a partir d'aquest moment trobem Gina Rowlands en altres pel·lícules de John Cassavetes. Les següents són Faces, Minnie Moscovich, Una dona ofuscada i el 1977 arriba Nit d'estrena, una pel·lícula excel·lent sobre una actriu que ha entrat en el declivi per raons d'edat. Gina Rowlands aquí només té 47 anys, 47, però la vida activa de les actrius és injustament molt més curta que la dels actors. I en aquest film l'actriu es turmenta presa de les seves inseguretats i vacil·lacions i sobretot del pànic envellir. En aquesta escena parla d'això.
3: Oye, Sara, cada autor escribe una obra sobre sí mismo. Tú has escrito una sobre la edad. Pero yo no tengo tu edad. ¿Y cuál es tu edad? Soy consciente que interpretar a una mujer más mayor es parte del problema. No me hago ilusiones de recuperar la adolescencia. Pero tengo que interpretar a Virginia, que tiene sofocos. Y yo aún no los tengo. Yo no tengo la menopausia. No estoy preparada para ser abuela. Sí, sabes perfectamente que si hago bien estos papeles, mi carrera quedará muy limitada.
4: ¿Limitada a qué?
3: En cuanto eres convincente en un papel, el público cree que eres así.
4: ¿Que eres cómo?
3: Pues vieja, eso es, vieja.
4: ¿Piensas dejarnos?
3: No. Estoy buscando un modo de interpretar mi papel en el que la edad no sea determinante. La edad no es interesante, la edad es deprimente, la edad es sombría, la edad no tiene nada que ver con nada. Oye, No tengo marido, no tengo familia, pero esto es parte de mí. Mi vida es la interpretación, Sara. Y si puedo llegar a una mujer que está entre el público y que piensa que nadie en el mundo puede entenderla y mi personaje le hace reflexionar sobre la vida, quiere decir que hago un buen trabajo.
4: ¿Estás diciendo que todos los viejos no podemos ser vulnerables?
3: No, yo no he dicho eso.
4: Bien, pues ¿qué has dicho?
3: A los 18 años podía hacer cualquier cosa. Mis emociones estaban a flor de piel, podía sentirlo todo sin esfuerzo.
2: Una escena de nit d'estrena de John Cassavetes. Com dic, és una molt bona pel·lícula i Gina Rowlands està esplèndida. Inicialment, aquesta pel·lícula durava 5 hores, però es va reduir a 2 hores i mitja, és a dir, a la meitat. No és la darrera pel·lícula que Gina Rowlands roda amb el seu marit, encara en fa dues més. Una és Glòria, que ja l'hem dita, i l'altra Love Streams, estrenada entre nosaltres com Corrents d'amor, amb Cassavetes com a actor. En total, roden plegats 7 pel·lícules. Ja no en faran més perquè ell mor 4 anys després de cirrosi hepàtica amb només 59 anys. La mort de John Cassavetes deixa Gina Rowlands artísticament molt desemparada perquè li passa el mateix que li passava a ell, que a l'indústria de Hollywood les grans productores no tenen interès en el seu nom. Una de les raons per les quals John Cassavetes es va abocar al cinema independent va ser perquè no trobava finançament per a les seves pel·lícules, dels grans estudis. El volien com a actor, però no com a director. Els seus únics ingressos venien d'aquí, de la interpretació, actuant en films com Els 12 del Patíbul o La llavor del diable. I Gina Rowlands, amb 60 anys, tampoc no despertava l'interès dels productors com a actriu i es va veure obligada a treballar en telefilms, molts telefilms. Un dels pocs que sí que va saber valorar el seu talent va ser Woody Allen, que no cal dir-ho, és un director pel qual Hollywood tampoc no té gaire simpaties. Woody Allen dona a Gina Rowlands un paper riquíssim en una pel·lícula extraordinària, Una altra dona. És una de les millors pel·lícules de Woody Allen. Gina Rowlands encarna una professora de filosofia que està escrivint un llibre i que s'instal·la en un pis que té una boca de ventilació a través de la qual li arriben les converses que una dona desconeguda manté amb el seu psicoanalista, cosa que la porta a reflexionar sobre la seva vida mateixa. Ara escoltarem una escena en què ella recorda el començament de la seva relació amb l'home que interpreta Gene Hackman. És una escena llargueta, però us la deixo sencera perquè és preciosa.
5: Se me ocurrió hojear la novela de Larry Lewis que jamás había leído. Sentía curiosidad por el personaje llamado Helenka, que según rumores estaba basado en mí. Abrí el libro, lo hojeé y me senté cuando mis ojos toparon con aquel nombre. Helenka y yo nos encontramos por casualidad, un día en que los dos comprábamos entradas para un concierto. La reconocí porque era la amante de un hombre que yo conocía muy bien. Recientemente habían decidido casarse. Aquello fue una catástrofe para mí, porque desde el primer momento en que me la presentaron, me enamoré de ella. La convencí para que tomara una copa conmigo. Era la primera vez que estábamos a solas desde que nos conocíamos. Era adorable. Y yo hablaba mucho y muy deprisa porque estaba nervioso por mis sentimientos hacia ella, que supuse dolorosamente evidentes. Paseamos por Central Park y hablamos de montones de cosas. Yo le hablé de un libro que pensaba escribir y de mis planes de irme a vivir al oeste. Ella habló con entusiasmo de su próxima boda, pero a mí me pareció demasiado entusiasmada, como si tratara de convencerse a sí misma más que a mí. De pronto empezó a llover. Nos refugiamos en un paso subterráneo para evitar el chaparrón. Recuerdo que pensé en lo maravillosa que era y en lo bonita que estaba en aquel momento, y quise decirle muchas cosas porque mis sentimientos se enroscaban a mí cada vez más. Y creo que ella lo sabía todo y le daba miedo. Y sin embargo, algo instintivo me dijo que si la besaba, ella me respondería. Su beso estaba lleno de deseo y supe que no podría compartir aquella sensación con nadie más. Y entonces se elevó un muro y de repente quedé excluido. Pero ya era tarde, porque ahora sabía que ella era capaz de una pasión intensa, si algún día quería permitirse sentir. Cerré el libro y sentí una extraña mezcla de melancolía y esperanza. Y me pregunté si un recuerdo es algo que se tiene o algo que se ha perdido. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí en paz.
2: Una escena d'una altra dona de Woody Allen amb una gran interpretació de Gina Rowlands, doblada aquí per la gran Elsa Fàbregas. A més de Rowlands i Gene Hackman, la pel·lícula tenia una tercera protagonista, que era Mia Farrow, que en aquell moment era la parella de Woody Allen. Després d'una altra dona, Gina Rowlands es veu obligada a fer força televisió i de tant en tant intervé en alguna pel·lícula. En podem dir algunes. Estimat intrus, de Lasse Hallström, La nit a la terra, de Jim Jarmusch, Alguna cosa de què parlar, un altre cop de Lasse Hallström, La bíblia de Neo, basada en una novel·la de John Kennedy Toole, l'autor de La Conxòrcia dels Simples, o Jugant amb el cor, al costat de Sean Connery. Qui l'ha rescat?
6: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
7: Salutacions, us parla Eva Garrido. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya ha recuperat el servei habitual de trens a la línia Barcelona-Vallès després de finalitzar les obres de renovació de via entre les estacions de Gràcia i Sarrià. Els treballs, que s'han allargat durant gairebé 15 dies, han interromput el servei ferroviari en aquest tram, que s'ha cobert amb un servei alternatiu per carretera. Amb la finalització de les obres, els trens tornen a circular amb normalitat d'acord als horaris d'agost. Les obres formen part d'un projecte de renovació de la via entre Plaça Catalunya i Sarrià. L'Ajuntament prohibeix circular en patinet elèctric pels carrers Santiago Rusiñol i Santa Maria, ho ha anunciat l'alcalde Josep Maria Vallès a través del seu compte d'Instagram. Precisament s'ha instal·lat un senyal fent referència a aquesta prohibició a l'inici del carrer Santiago Rusiñol a la banda de la plaça d'Octavià. Per tant, en aquests dos eixos, amb una elevada afluència de vianants, cal baixar del patinet i anar a peu. La mesura, segons apunta el govern local, vol evitar ensurts i caigudes, millorar la convivència i garantir espais més segurs per tothom. La intersecció entre la carretera de Rubí i l'avinguda dels Països Catalans, a tocar del centre comercial, es convertirà en una espècie de rotonda. Així ho ha comunicat també l'Ajuntament, que començarà els treballs a partir de setembre. L'objectiu és millorar la fluïdesa i, sobretot, la seguretat viària en un dels punts amb més trànsit del municipi i un dels principals accessos a la ciutat. I a Sant Cugat, el servei Un Segon de l'Oficina Jove presta assessorament en prevenció de drogues des del 2016 i en pantalles des del 2020. Cugat Media ha entrevistat el psicòleg Roger Ferrer, responsable d'aquesta assessoria municipal, que reflexiona sobre dades remarcables com les de l'estudi de la Generalitat, que diu que un 35% dels estudiants de secundària consulta les xarxes més de 6 hores al dia durant el cap de setmana. Ferrer subratlla que els usuaris del servei cada cop són més conscients de les conseqüències del mal ús o l'abús del mòbil. Això és tot per ara. Tota la informació de Sant Cugat la trobaran a www.cugat.cat.
6: Serveis informatius de Cugat Media. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
8: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
9: Braseria La Bolera.
10: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
9: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
10: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
9: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
10: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
9: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
11: Bé, i què voleu fer aquests dies?
12: Anar a una piscina caribenya.
13: Dormir en un hotel del Far West.
14: Volar a llums d'un drac.
11: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
6: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
7: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: La història sovint recorda els grans noms, però hi ha persones que des dels barris, les associacions i els moviments socials han contribuït de manera decisiva a transformar la nostra societat. És el cas d'Isabel Roig i Franzitorra, activista veïnal, militant comunista, cristiana compromesa i protagonista de moltes de les lluites socials i democràtiques de la segona meitat del segle XX a Barcelona. Per recuperar la seva figura i el seu llegat, la periodista del Cugatenc, Laia Coronado Nadal, ha publicat el llibre Isabel Roig i Franzitorra, cristiana, comunista i lluitadora veïnal. Una obra que combina la recerca històrica amb el relat vital d'una dona imprescindible per entendre la història dels moviments veïnals, l'antifranquisme i la construcció de la democràcia des de la base. Laia Coronado, molt bon dia.
1: Hola, bon dia, gràcies.
0: Com neix aquesta biografia d'Isabel Roig? Els periodistes moltes vegades escriuen llibres. No sé en el teu cas si va ser una iniciativa personal, si ha sigut un encàrrec. Com neix l'origen?
1: Doncs a mi em va contactar d'una manera més força curiosa i una mica indirecta, però el fill de la Isabel Roig Franzitorra, que és en Pau Vinyes i Roig, que té una editorial molt petitona de Sant Andreu que es diu Llibres del Llop Roig. I ell tenia molt clar, és historiador, ha escrit moltes biografies i llavors tenia molt aquesta mirada i tenia clar que volia que s'escrigués una biografia de la seva mare. Però, clar, al mateix temps no la volia fer ell, perquè tenia una relació massa directa. I llavors buscava que una periodista jove. I això, llavors, em va arribar a mi l'encàrrec i la veritat és que em va engrescar molt quan vaig veure... És que me'n recordo molt d'estar llegint l'entrada de Wikipedia, que és l'únic que trobaves sobre ella en aquell moment, pràcticament, i vaig dir, ostres, que m'interessa moltíssim aquesta història, vull dir, com anava dient els llocs on havia estat, dic, estan moltíssims llocs, i em va interessar molt.
0: Perquè tu la coneixies abans, a Isabel Roig, perquè possiblement Montserrat Roig sí, no?, que és de domini públic, l'escriptora i periodista, però la seva germana Isabel, no sé si tu tenies el gust de conèixer la seva trajectòria.
1: No, clar, no la coneixia gens. Sí que recordo que aquesta combinació de cognoms, no?, Roig i Franzitorra, doncs em sonava, i llavors dic, va, d'acord, és la germana de Montserrat Roig. Però és cert que no, que ella va ser, no era coneguda o no és coneguda, perquè sobretot va ser molt una militant de barri, no? El barri la coneix tothom, no? Com ens passa a Sant Cugat, no? Tenim gent que els coneix tothom i segurament fora de la ciutat no els coneguin.
0: Com ha estat el procés d'escriptura? Perquè hi ha molta feina darrere aquest llibre, hi ha feina de documentació per poder fer aquest retrat, no?, exhaustiu de qui va ser Isabel Roig. Hi ha també entrevistes. Com ha sigut tot aquest procés per poder escriure la biografia final?
1: Sí, una mica la base, el que ho va lligant tot són les entrevistes personals. I n'he fet una trentena. I, clar, són, per una part, són molt valuoses perquè són el testimoni de la gent que la va conèixer. En alguns casos no són gent que la va conèixer, sinó gent que ha estudiat molt l'època.

0: En Pau Vinyes, el seu fill, m'ha ajudat molt a recórrer els arxius on hi havia documentació, però al mateix temps també hi ha una part que era una mica difícil perquè ella tampoc va deixar, no va escriure molt. Vaig trobar un article seu escrit en un diari, però no va ser una persona que escrigués articles d'opinió ni res. I per tant, part de la documentació, vull dir, una part era una hemeroteca que sobretot em permetia era donar context a l'època.
1: Poder explicar una mica tots aquests moviments en els que ella va participar i en els que es va trobar. No sé si també és complicat fer aquesta sinergia entre aquesta història més personal, més humana d'Isabel Roig, amb les dades i el context històric del moment per trobar aquest equilibri, no?
0: Sí, això és una cosa que jo tenia molt clara, que és, i de fet és una mica també la mirada que tenia el Pau des del principi, que és, la història no és una biografia rellevant tant per la persona i no les interioritats de la seva vida i les seves relacions, sinó pel context en què va viure i per als moviments socials en els quals ella va com estar inserida. I això ho he intentat plasmar al llibre en una estructura dels capítols, en els quals al principi del capítol sempre dono el context general de Catalunya, fins i tot d'Espanya, en aquell moment, més any o el que sigui en funció del moment, i després entro ja més en el seu paper en un moviment social concret, no? O explicar què era el moviment social en el qual ella va estar. I després al final deixava com alguns paràgrafs en els que sí que explico doncs aquella època què va fer, doncs si es va casar, va tenir els seus fills, o es va separar, perquè es va separar també. I llavors, per una banda, hi ha aquesta estructura i per l'altra banda també t'adones que tot s'interrelaciona constantment i que, com diu el feminisme, diguem-ne, amb tot allò personal és polític i que en el seu cas també, és a dir, per una banda, no, és a dir, a vegades dels homes de qui fem biografies no es parla tant o no es dona tant d'importància a qui era la seva dona o qui eren els seus fills, però en el cas d'una dona als anys 70, el fet que deixés els seus fills, a qui els cuidava principalment una altra dona, per cert, la Beatriz Ruiz, o que quan van ser una mica més grans es cuidaven una mica entre ells, també és polític, perquè, és a dir, també és una decisió que ella va prendre d'un compromís social i que segurament va rebre més judici que els homes que feien exactament el mateix, o inclús feien molt menys a casa seva.
1: No només has posat aquest context que ens ajuda a entendre les seves decisions polítiques, perquè al final hi ha diversos fragments en el llibre que més d'una de les persones que has entrevistat o reculls ho explica, no? Tot és polític. També expliques d'allà on venia Isabel Roig, de la seva família, d'aquesta petita família burgesa de l'Eixample, de totes les figures il·lustres de segle XX que van passar per casa seva, que entenc que també van ser determinants per qui va ser Isabel Roig, més enllà de Montserrat Roig, més endavant, que també era un context històric una mica diferent que el que va viure Isabel Roig, que era la germana més gran, no?
0: Sí, exacte, perquè la gent ho entengui, es portaven 14 anys. La Montserrat és la segona més petita de la família, diguem-ne, eren molts germans, i la Isabel la més gran. I en alguns moments li va fer com de mare a la Montserrat i a la Carmina, que és l'altra germana més petita, també. I llavors, clar, és això, tenim molt en compte que aquesta família venia d'un eixample burgès, una família que no és que tingués una gran fortuna, però sí que tenia molt de capital, sobretot social, cultural i, evidentment, també econòmic. I que, per exemple, perquè ens fem a la idea, i una, sí, com a curiositat lligada amb Sant Cugat, tenien un xalet a Valldoreix, que encara estem acabant d'explorar una mica, però que han...
1: Hi ha alguna fotografia de la Festa Major de Valldoreix?
0: Sí, hi ha alguna fotografia, i des de fa poc sé que en Juanjo Cortés, de Valldoreix, té present, sap quina casa és avui en dia, o sigui, té una foto moderna de la casa que surt en aquí. I perquè, clar, tinguem en compte que no només són rellevants, o sigui, és rellevant Montserrat Roig a nivell social, sinó que el seu pare, Tomàs Llop i Tomàs Roig i Llop, perdó, va ser un advocat molt important i també escriptor, va estar molt inserit en els cercles intel·lectuals de l'època, vaig trobar cartes amb la Víctor Català, que li feia com crítica literària, i, bueno, molt interessant. I alhora la seva mare, també, l'Albina, també era una altra dona, una dona molt potent, que va ser com...
1: Dones de república.
0: La república, molt, bueno, tots dos molt republicans, catalanistes, ella molt catalanista, molt independentista, i
1: tenia... Ella una mica menys.
0: Doncs escrits, ella una mica menys, sí, ella era de la Lliga, i ella era això més... sí, com una mena, un catalanisme de dretes, bueno, però molt, molt interessant, no? També progressista en alguns aspectes, en altres també, doncs, també van tenir com molt rebuig cap al tema de, bueno, en el bàndol republicà de la guerra, que també va ser molt anticlerical, i llavors ells eren catòlics. Que tenien una posició que els posicionava en alguns aspectes en contra d'uns i d'altres, no? En funció del moment, vull dir, com d'entre altres persones. I

0: I, però sí que és molt interessant els textos de l'Albina, perquè, bueno, era com feminista dient que no era feminista.
1: Sí.
0: És a dir, ella diu explícitament...
1: No volia l'etiqueta.
0: No volia l'etiqueta perquè quin és el que vol dir feminisme en aquella època, no, també. I llavors ella es posicionava... Seria més aviat com els sufragets angleses, diguem-ne. Transportat aquí, una mica.
1: Clar, sí, ens hem de posar en aquella època també per entendre-ho, eh? Al llibre hi veiem moltes facetes i moltes lluites de la Isabel Roig... Quin impacte va tenir aquest context i aquest entorn, no?, en la seva vida i en les seves lluites? Ella anava a una escola de monges on tot era molt estricte, on es formava la dona per ser aquesta dona que tingués cura de la llar, que criés i que vetllés pel benestar del seu marit. Aquesta va ser l'educació que ella va rebre. Més endavant va intentar trencar una mica amb això, però al final ella es va educar amb això. Però tot i així, per dir-ho d'alguna manera, a través de diferents facetes de la seva vida, de llocs on va anar a treballar, de les lluites on es va implicar, quan se'n va anar a viure a Sant Andreu, on diu que és un poble ple de romansos, no? Hem d'imaginar-nos a Sant Andreu d'aquella època. Ella trenca amb aquesta educació que li han donat, també.
0: Sí, sí, sí. Clar, ella... jo crec que, o sigui, de cara a la família, això potser no fa un trencament com molt radical, en realitat, no? Perquè sempre hi ha com... Sempre explica com que amb el seu pare sempre s'hi podia debatre. De fet, el seu pare, tot i segurament no està d'acord ideològicament amb el PSUC, va firmar perquè els partits es poguessin legalitzar, perquè el Partit Comunista i el PSUC es poguessin legalitzar. Llavors, això també situa, no?, com un home intel·lectual que, del debat, de les lletres, i digues, segurament també va fer una evolució ideològica al llarg de la seva vida. I... clar, per ubicar-nos en la seva educació, per exemple, en l'època que va viure, el 51 va fer 18 anys, que és la seva puesta de largo i és quan va entrar a la universitat. Va fer una puesta de largo, que això també era un gran esdeveniment que molta gent me'n parlava.
1: Una qüestió molt social.
0: Clar, denota la classe social on estava, clarament, no? També com aquesta petita burgesia. He trobat com la nota, les notes de Societat, de l'Avantguardia, en què explicava que feia la seva posada de llarg. No sé com es diria en català, en realitat.
1: Fem una traducció així, perquè sí, ens entendrem.
0: Sí, sí. I que, de fet, les germanes petites ja no la van fer. És a dir, també és com, bueno, aquest canvi d'un moment diferent generacionalment i socialment. I llavors ella arriba a la universitat i també és un moment en què segurament es polititza bastant, perquè, per una banda, la universitat encara era una institució molt opressora, que va tenir és que no sé com dir-ho, però una depuració, una repressió
1: franquista,
0: molt bèstia, franquista, els primers anys del franquisme, en què es van matar també els professors que havien estat associats amb la República i controlat, doncs, per la Falange, sobretot, un ambient molt opressor, però en què comencen a obrir-se algunes petites escletxes, i ho veiem en l'episodi de la vaga de tramvies, en la que també cal tenir en compte que no és moviment antifranquista, sinó, però sí que és...
1: És molt social, de fet.
0: Contestatari. No? Sí, molt social. És el motiu de la vaga de tramvies és que s'havia pujat una mica el preu del bitllet. I això és el que fa com l'espurna que ho mou tot.
1: Que s'havia pujat a Catalunya, però no en altres punts de l'estat, no?
0: Però a Madrid, no? Exacte. Sí, sí. Sí, crec que representa que és com que la Falange de Madrid o una cosa així, no? Perquè hi havia moviments interns en el règim.
1: Els governadors, no? Cadascú tenia el seu.
0: Sí. I llavors el governador de Madrid havia arribat a cedir, a dir, val, d'acord, doncs no ho pujo, i a Barcelona el governador es va mantenir ferm. I a la vegada també es va causar la caiguda del governador de Barcelona. Va ser en contra del governador. I, bueno, per tant, és un moment en què ella, bueno, doncs surt a trencar vidres, com diu. També després havia a casa li deien que ho amagués una mica, que això tampoc ens passem, eh? Tampoc no fos cas que, bueno...
1: Perquè recordem, clar, és petita burgesia, no quedaria massa bé que la filla, no?, la trobessin a la vaga de tramvies. Sí. El pròleg del llibre és de l'advocada Magda Oranich, que coneixia bé l'Isabel Roig i també la seva germana, i una de les coses que escriu és: amb més gent com la Isabel, no tinc cap dubte que el món seria millor. Fent el llibre, creus que efectivament Magda Oranich té raó?
0: Sí,
1: d'aquests petits personatges de la història, per entendre'ns?
0: Sí, o sigui, jo crec que era una persona que, o sigui, és com... Ho feia molt tot pels altres, com molt de manera molt altruista, i a més, és un convenciment, jo crec, que molt genuí. O sigui, ella li sortia... O sigui, com que d'alguna manera no podia estar fent altra cosa que això que estava fent per ella. En el sentit que... es combina una mica com el que diu en el títol, cristiana i comunista. Llavors, per ella es combina, a més d'una manera que per ella no és cap contradicció, sinó que d'alguna manera suma, aquest convenciment, no?, com del cristianisme i del compromís social i pues, cap als altres, cap als pobres, aquest altruisme, amb també un factor més polític comunista, que és, després serà militant del PSUC, al partit del 74, però que surt també d'una mica d'aquí mateix, perquè forma part dels Cristians pel Socialisme, que és un moviment liderat per Alfons Comín, pare de Toni Comín. Que, bueno, és això, inicialment no estava necessàriament lligat al PSUC, després s'hi integren, però que, en tot cas, això relacionava aquest progressisme i aquest, una idea molt d'esquerres amb la gent que estava en les parròquies de les esglésies, dels cristians de base. Llavors, per ella això és estar totalment lligat, i jo crec que aquest és una mica un motor que la fa, doncs, això, simplement estar una mica a tot arreu, i a més és una posició en la qual que això, cada paper és important, no? Vull dir, és important qui fa de portaveu i qui dona la cara, però que ella no feia de portaveu, estava en una segona línia que implicava que estava movent-ho tot i estava també relacionant persones entre si, no? O generant la logística, la coordinació.
1: Com en el cas de la vaga de Motor Ibèrica, no? Per exemple.
0: Exacte, sí.
1: Ara has tret el tema, no? El títol del llibre és Cristiana, comunista i lluitadora veïnal. Clar, a priori, des de la percepció que possiblement tenim ara, on l'extrema dreta ha patrimonialitzat d'alguna manera el que és la religió, no? Sobretot a la catòlica, em sembla gairebé un oxímoron, no? Poder ser comunista i cristià. En aquell moment no era així, i així ho va viure Isabel Roig. A tu, a priori, potser no et semblava contradictori, perquè defenses a més des de l'experiència que es pot ser cristià i d'esquerres, de fet hi ha evidència que és així, però crida l'atenció, no? I en aquell moment també on es tenia una visió, o es té una visió al llarg dels anys, que l'Església era franquista, la institució de l'Església era franquista, però ella va fer molt activisme des del cristianisme. I no estava sola, tampoc.
0: Sí, exacte. És a dir, clar, no vol dir que tothom en aquella època pensés així ni molt menys, però sí que era molt més habitual i menys estrany que avui en dia. Perquè, clar, el que passa és que en un context franquista, en què el nacionalcatolicisme és imperant i omnipresent, en què, a més, evidentment, també hi ha persones que es van precisament rebotar contra això, no era molt lògica, en tant que s'havia imposat el catolicisme a tota la població. Però al mateix temps també hi ha, evidentment, una població cristiana doncs, més àmplia que l'actual, de més evident, no? I vull dir, cristians practicants. I a l'hora d'algunes parròquies es comencen a polititzar també, relacionat també amb els principis dels anys 60, en què hi ha el Concili Vaticà II, que és una... no sé com explicar, un concili.
1: De manera, sí, per intentar reformular, no?, el missatge.
0: Exacte.
1: De l'Església.
0: Es reformula molt el missatge de l'Església i hi ha uns principis, uns preceptes molt més progressistes, de fet, el que s'ha aplicat posteriorment, però sí que hi ha com tot un moviment de persones dintre de l'Església, des de capellans a monges i persones laiques, que és com es diu a les persones que són creients però que no són ni monges ni capellans, diguem-ne, doncs que estan en una mirada, no, com a mínim social, no necessàriament d'esquerres, però com a mínim amb una mirada social. I això als seminaris ho explica l'Ignasi Pujades, que és una figura molt important també a Sant Andreu, que era tenien com una mirada social. I a partir d'aquí, hi ha una part, es polititzen molt més. I sobretot a l'Amèrica Llatina sorgeix la teologia de l'alliberament, que és aplicar el comunisme amb el cristianisme. És com la unió, d'alguna manera, de les dues coses. I això té molta implantació a l'Amèrica Llatina, per tota l'Amèrica Llatina, i hi ha com un grup de cardenals i, bueno, eren com persones bastant de la jerarquia eclesiàstica que ho firmen i que ho impulsen. I llavors també hi ha bastant intercanvi entre Catalunya i Amèrica Llatina. La figura més coneguda és Pere Casaldàliga, que va anar a Catalunya i es va acabar vivint tota la vida a Brasil. Però també llavors hi ha capellans que viuen uns anys allà i tornen. I és el cas tant d'Ignasi Pujades com de Josep Camps, que són els capellans que hi havia a l'església de Sant Andreu de Palomar, que tots dos havien estat respectivament a Xile, l'Ignasi Pujades, i a l'Equador, en Josep Camps, i tornen cap a Catalunya amb una experiència, també com amb un bagatge de la teologia de l'alliberament, i d'alguna manera el que volen fer és aplicar el mateix que estaven fent allà al barri de Sant Andreu, que també era un barri en aquell moment molt obrer, i bueno, com molta gent de classe treballadora. I per tant, és una mica aquest context també en el que ella doncs, entra en contacte amb una parròquia amb aquestes idees.
1: El fill de l'Isabel Roig la descriu com un personatge de segona fila, ara t'ho dic de memòria, fa servir algun concepte semblant, no? L'historiografia ha oblidat moltes persones com Isabel Roig, que són indispensables per entendre tots els canvis que hi va haver en aquest cas parlem de segona meitat de segle XX, no? però en general, i possiblement moltes més vegades dones que homes.
0: Sí, o sigui, a més del llibre, el meu treball de final de grau vaig relacionar una mica amb el projecte d'aquest llibre i vaig buscar com més la teoria sobre la historiografia i sobre el tema de les biografies. Durant molts anys, a més, cal tenir en compte que les biografies han estat bastant denostades, no? Com la història no s'explica amb una sola persona, sinó que s'ha d'explicar més en general. I hi ha hagut uns corrents historiogràfics que defensaven una mica això. I ara s'està recuperant bastant el valor de les biografies i, per sort, també les biografies de dones. I, clar, un cert punt d'és. Per una banda, ens hem oblidat i no hem reivindicat prou a les dones que sí que van tenir un paper rellevant molt de primera fila en la història, no? No ho sé, una pintora com Artemisa Gentileschi, em ve el cap, per exemple. Però, en canvi, alhora també és cert que hi havia més homes que van tenir aquestes figures preponderants que dones. I per què això? Doncs perquè les dones estaven a casa seva cuidant els fills. I igual que l'Albina també es va quedar a casa cuidant els fills quan s'havien conegut, va deixar d'escriure, quan s'havien conegut amb en Tomàs a través dels articles que escrivien en premsa. Vull dir, s'havien llegit mútuament i llavors es van conèixer. Per tant, hagués pogut ella perfectament seguir escrivint. I no ho va fer segurament per una combinació de factors, però que un era clarament els rols de l'època. I llavors, clar, és això. Segurament la generació de l'Isabel potser és de les primeres que poden començar a fer això de manera més generalitzada, en què ja tenim figures... bueno, anava a dir com la Montserrat, però potser la Montserrat en realitat seria una generació una mica
1: més endavant, sí.
0: És la següent. Però encara era molt, molt, molt difícil, no? I llavors va trencar moltes convencions socials, també, per fer el que va fer, i crec que això també ho hem de tenir en compte i explicar-ho quan s'expliquen aquestes històries.
1: Doncs aquesta és una de les històries d'aquests personatges de segona fila, però que són tan importants per entendre la història, i en aquest cas una història molt recent. Ens han deixat moltíssims capítols per explicar la vida d'Isabel Roig, perquè se'ns acaba el temps. Ho poden descobrir la gent amb el llibre Isabel Roig i Francí Torra, cristiana comunista i lluitadora veïnal, on trobaran tot aquest context històric i social i també quina part activa hi va tenir Isabel Roig en capítols molt destacats de la nostra història recent. Laia Coronado Nadal, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
0: Moltes gràcies a vosaltres.

0: Aquest estiu, queda't amb nosaltres.
1: La ràdio amb samarreta.
0: La informació més propera a tu.
1: I la millor música.
0: La ràdio amb samarreta.

0: Sant Cugat es prepara per omplir els carrers de música amb la celebració del Dia Internacional de la Música, una jornada que aplegarà 25 concerts en 6 escenaris del centre de la ciutat. Una iniciativa que compta amb la participació de desenes d'entitats i escoles de música del municipi, mostrant la riquesa i també la diversitat del seu teixit musical. En parlem amb els organitzadors, som membres de la taula de música i anem a saludar Roger Roca, director de l'Escola Conservatòria de Sant Cugat.
1: Hola,
0: benvingut.
1: Bon dia.
0: Com estàs?
1: Gràcies.
0: Bé. Andrés Ferrando, president de l'Associació Musical Nota de Pas i representant de les escoles de música. Molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: I la Cristina Campmany, que és tècnica de cultura de l'Ajuntament. Molt bon dia, Cristina.
3: Bon dia.
0: Sembla que parlem d'una cita que està ja més que consolidada en el calendari de la ciutat, no? Què n'opineu?
3: Consolidadíssima.
0: Sí?
3: Crec que ja arribem a la 13a edició aquest any.
1: Mm-hmm. Sí, sí.
3: I és una cita, bueno, és una mena de celebració musical del començament de l'estiu.
0: És una mica un final de curs compartit?
1: Sí, podríem dir-ho així, és la festa de la música, que coincideix amb el dia 21 de juny, i que és l'inici de l'estiu, com deia la Cristina. I nosaltres doncs, també tenim doncs, tots aquests projectes que hem anat desenvolupant durant el curs, doncs, ara els tenim madurs i els podem ensenyar i compartir amb la resta de
0: la ciutadania.
1: De la ciutadania. Sí, sí, sí.
2: Ara just ho comentàvem, que realment és una data que, per algunes raons, doncs, bueno, és difícil per la calor i de més, però a nivell de preparació de repertori i d'agrupacions i demés, és perfecte per nosaltres.
0: És el moment ideal.
2: Clar, sí, sí.
0: Sí? És una celebració que no és únicament local, que s'estén al llarg del territori, cadascú mostra doncs, els seus treballs, la seva riquesa. Però l'objectiu, quin és?
1: Sí, mira, el Dia de la Música, Festa de la Música, i aquí puc precisar, no és el Dia Internacional de la Música perquè és l'1 d'octubre. Aquesta seria la festa de la música, l'inici de l'estiu. I això s'origina a França, als anys 80, principis per un polític francès, que va treballar perquè hi hagués música als carrers gratuïta a tots nivells. I llavors això es va estendre a altres països d'Europa, bàsicament. D'acord? A partir d'aquí, què va passar? Doncs que les discogràfiques van una mica calar aquest dia i van començar una mica doncs, a tenir uns interessos més comercials dins aquest dia. I s'ha intentat mantenir, com aquí a Sant Cugat, doncs una filosofia com de l'inici, no? De poder compartir la música a les places sense un interès propi, sinó just ajuntant-nos i fent gaudir a la ciutadania en aquest aspecte.
0: Mm-hmm. Com s'ha dissenyat una programació tan àmplia com aquesta, 25 concerts repartits per 6 espais diferents al centre de la ciutat? Això has hagut de fer un trencaclosques, Cristina?
3: No,
0: bueno, heu hagut de fer.
3: Hem hagut de fer. Aquí treballem en equip.
0: Mm-hmm.
3: I no ho sé, d'això s'ha encarregat més l'Andrés. Jo, el que fem des del Servei de Cultura és aportar tota la part més tècnica, o sigui, els equips de so, els muntatges, els transports, perquè les diferents escoles i entitats puguin fer la seva mostra musical.
0: Mm-hmm.
3: Llavors la programació li deixo en mans de l'Andrés.
0: Parlem dels diferents escenaris i del
2: I
0: que la gent es podrà trobar en cadascun d'aquests espais.
2: Clar. Respecte a la programació que preguntaves, doncs, bueno, més o menys ja a principis d'any el que fem és totes les associacions musicals i entitats musicals de la ciutat els convoquem per una reunió i sempre tenim molt bona resposta. I a partir d'aquí, amb les propostes que ens va fent cada entitat, doncs anem muntant aquest croquis del que parlem. Això ho connectem amb el tema de les places perquè ja hem tematitzat una mica i, a base d'agafar un impuls dels últims anys, ja tenim algunes places tematitzades, no? Podríem parlar de la plaça de Sant Pere, que s'ha establert com la plaça de les Corals en els últims anys. També tenim la plaça d'Octavià, com no podia ser d'una altra manera, que és per les grans formacions. Tenim la plaça Barcelona, on hi ha les bandes de música moderna. I tenim... Què m'estic deixant?
1: Magí Bertralot.
2: Plaça Magí Bertralot, que en aquest cas...
1: La més acústica.
2: Sí, és la més acústica, on treballen més instruments de corda, instruments de vent, però sense amplificar. Petits i alguns grans formats, però sense amplificar, aprofitant la bona acústica i el silenci que dona aquesta plaça.
4: Què més? Tenim algun escenari més? Són quatre, no?
1: I llavors tenim un escenari, poder una mica més reduït, que és la plaça Victòria dels Àngels, sí. En el qual allà tenim un piano obert, que tothom qui vulgui pot venir i mostrar les seves peces. Seria doncs aquell raconet, no? Una mica la plaça Victòria dels Àngels aquí queda com aquell raconet surt, que no està en l'eix central de les altres quatre, però que tothom està convidadíssim a venir a tocar a piano.
4: Tema piano.
1: Exclusivament ja piano.
4: S'havia fet? Ja portem una altra vegada,
1: 3
4: no?
1: O 4 anys,
4: sí,
1: em sembla. Sí. Sí, 3 o 4 anys.
4: Algun
1: sí.
4: requisit per tocar el piano?
1: Conèixer la peça, segurament, no? Una mica...
4: I conèixer l'instrument, potser una mica, perquè...
1: Home, la peça segur, amb l'instrument inclòs, sí. I poden ser peces curtes, llargues, i una mica la filosofia Maria Canals, no? Una mica, pianos al carrer i poder... doncs asseure't i compartir la música amb altres. Llavors hi haurà actuacions també de professorat, de piano, del centre, i bueno, tothom qui vulgui està convidat a venir a fer notes.
4: Molt bé, està molt bé. Qui actuarà? Perquè clar, aquí també podríem posar noms, no?, de la gent que hi participa en cadascun d'aquests escenaris, és a dir, les corals de la plaça de Pere Sant, per exemple. Quines corals...
1: Mira, a les 18:45 hi ha el cor de gospel Sant Cugat. Uh-huh. A les 19:15... al taller Jove 1 de l'Abat Escola. A les 19:30, nota de pas modern, choir. A les 20 hores, taller Jove 2 de l'Abat Escola. A les 20:15, cor de dama de la Fundació Aula de So. I a les 20:45, backline, choir. I tindrem música fins a les 9 passades.
4: Sí. No? O sigui, en general, els horaris podríem dir que són des de 7:15...
2: Quarts de sis fins a les 8:09, depèn de la plaça.
4: Sí. Uh-huh. A Octavià, la gran plaça que teníem grans formacions.
3: Comencem una miqueta més tard. Aquí.
4: Una mica més tard?
3: Comencem a 6:45. Hi ha l'Orquestra de Cordes de l'Escola de Música Vall d'Oreig, la banda de l'Escola de Música Vall d'Oreig i la banda juvenil de l'Escola Municipal de Música.
1: I
3: el Conservatori.
4: Uh-huh. Anem a la plaça Barcelona?
3: Uh-huh. Dres.
4: Vinga.
3: Ai, que no té.
2: No tinc la xuleta.
4: La
2: xuleta. Ho tinc al cap perquè més o menys ho he organitzat jo. Però bé, sí. Tindríem a les 5:45 el Combo Kinder Jove de Fusió, a un 6:15 el Combo Fusió, a les 7 hi ha una sèrie de combos de nota de pas que hem preparat el repertori pel final de curs i que el juntem ara, i a les 8 de la tarda tenim el Combo Folk de nota de pas.
4: Vinga, repassem una altra de les places. Magí Bertralot.
3: Però tu, Roger...
1: Sí, Magí Bertralot és, com dèiem, la més acústica, no està amplificada i més de petit format.
4: Clar, però allò és molt xulo.
1: Per aquella plaça
4: molt...
1: tan...
4: Allò és una mica parisí, eh?
1: Sí.
4: Totalment.
1: És una plaça que va descobrir no fa gaire, de fet.
3: Deu fer unes 4 o 5 edicions.
1: Suposo que el canvi climàtic també té alguna cosa a veure, perquè és una plaça ombrívola i també fer coses a primera hora també va bé.
2: De fet, he de dir que no he pogut encabir-hi totes les propostes que tenia per aquella plaça. Perquè realment la gent està demandant molt aquella plaça. La plaça més amagada de les que tenim.
4: És molt cuca.
2: És fantàstica.
3: I té molt bona acústica, no? Conjuguen moltes coses que la fa molt especial.
1: Sí. L'única cosa que té aquesta plaça és que l'hem d'escombrar abans d'actuar. Perquè hi ha com fruits dels arbres,
3: sí.
1: I llavors l'hem d'escombrar. Però bueno, és una cosa que molt simpàtica. O sigui que dins el material que hem portat avui
4: portem
1: també una escombra.
4: I
1: mira, a les 17:30 tenim el conjunt d'acordions de l'Escola de Música Tradicional de Sant Cugat. A les 18:30, el grup de violins del Conservatori de Sant Cugat. A les 19, grup de violins de Fusió. A les 19:30, l'orquestra de cambra Fusió. I a les 8, un quartet de cambra de Fusió.
4: Ah. Ara que comentava així, en broma, la Cristina, el tema de l'acústica, clar, m'estava preguntant, i l'acústica de la resta de places?
3: L'amplifiquem, posem microfonia d'ambient per recollir el so que s'està creant allà i que la gent el pugui rebre bé. És el que té l'aire lliure.
4: Són espais més grans.
3: Exacte, Octavià, per exemple, és molt gran, i tot i que hi ha formacions que tiren, no?, potents, també les amplifiquem. I ja està. I naturalment, plaça Barcelona, tots són combos de modern i van amplificades ja de sèrie.
4: Quan us hi poseu a organitzar tot això? Perquè, clar, això no es fa ni en un dia, ni en dos, ni en tres. Això és una feinada. I, a més, posar-vos d'acord tots, que porteu el vostre dia a dia, dels centres, cadascú la seva feina. Com ho feu, això?
2: Acostumem a reunir-nos per primer cop a principis d'abril, mitjans, i fem una sèrie de reunions. I bé, justament per intentar doncs compensar aquestes dificultats horàries que tenim, moltes coses les intentem ja, després d'una primera reunió, treballar-les en remot, i d'aquesta manera doncs tot és més fluid i més ràpid.
4: I després de l'experiència d'un any per l'altre, noteu que la feina ja és una mica menys feixuga o continua sent igual de dur posar-se d'acord i establir aquesta programació?
3: Home, sempre a les primeres reunions hi ha una mica de brainstorming, no? De la data, del format, de si fem grans variacions o no. I al final, bueno, anem desgranant les coses que més o menys les hi va bé a tothom, perquè tanta gent posar-se d'acord, al final has de fer concessions, no? Mm-hmm. És això. Mm-hmm.
4: I pel que fa a les escoles de música que poden actuar en espais públics davant del conjunt de la ciutadania, per ells ha de ser com un moment especial, perquè si estan acostumats a actuar davant d'un escenari més o un públic més conegut, familiars i així, ara això s'amplifica, no? Això és com dir, escolta, això va en sèrio, eh?
2: Sí, et puc dir la nostra experiència, que és absolutament com menciones. Hi ha un nerviosisme afegit al fet de tocar on normalment fem els nostres recitals, que és el Torreblanca, a la sala annexa. I llavors hi ha el nerviosisme de, ostres, no sabem qui estarà davant. Això ja realment és una actuació on ens poden jutjar com a músics, no? Llavors hi ha com una il·lusió i una empenta especial per exposar aquesta feina feta durant l'any.
4: I en el vostre cas?
1: Nosaltres, doncs, semblant en els músics, en els joves músics, doncs els intentem des dels centres doncs donar diferents experiències durant el curs, no? Unes és tocar en llocs més tancats, l'altra tocar en llocs més amb pares, l'altra tocar en llocs més oberts, no? I aquest format de compartir-ho amb la ciutadania que passeja pel Sant Cugat i que s'atura i escolta, doncs és un format que només esdevé en aquest dia, no? Els altres dies doncs són esdeveniments més programats i això. I això fa que sigui, per ell sigui una activitat interessant, no? A nivell formatiu, perquè finalment el que volem és que tinguin experiències musicals a tots nivells i que les puguin compartir amb les persones, ja sigui amb els seus pares, que estan molt acostumats a fer-ho, però ens agrada molt oferir-ho també a persones que no ho són, les seus famílies i amics, i que així poden mostrar doncs aquell treball que han anat fent durant tot el curs. I nosaltres doncs entenem que l'audiència doncs entén que són escoles de música, que són persones en formació i que estan doncs aprenent a tocar aquests instruments i que no sempre doncs sonen com en els auditoris o en els discos, i això és una vivència molt humana. De tota la formació musical, no? D'una persona.
4: I que segurament hi ha alumnes que repeteixen perquè ja han participat en altres edicions, i en canvi hi ha d'altres que s'estrenen. Els que s'estrenen, com deia abans l'Andrés, segur que tenen els nervis del debut, no? Els que ja han participat en altres edicions ho gaudeixen més? Com viuen ells aquesta festa?
2: Sí, penso que sí, perquè al final en el nostre cas, que actuem majoritàriament a Plaça Barcelona, és un espai que es coneixen, és un espai en el que és fantàstic, se senten còmodes, i realment és que és molt agradable tocar en aquestes condicions. I llavors, doncs bé, com que ja saben que és, vull dir que l'experiència ha sigut bona anteriorment, doncs ja van amb aquesta bona predisposició per continuar fent música.
4: Ara us preguntaré per l'estat de salut del teixit musical de la ciutat. Ho dic perquè això serà una mostra de cara a la ciutadania del que genera, del que té Sant Cugat, del potencial musical. Que vosaltres diríeu, com a doctors, en quin estat de salut està?
2: Bé, és molt difícil de dir, perquè al final, majoritàriament, els que ens reunim aquí som escoles, més unes poquetes entitats independents, però hi ha moltes altres entitats que per la seva format o per la seva manera de fer, doncs, no participen en la festa. Per tant, des de la nostra petita visió, podem dir que a nivell formatiu i a nivell de doncs els joves que van pujant per desenvolupar-se com a músics, amateurs o professionals, estan en un bon estat de salut. I potser ja no m'atreviria a donar-te una resposta sobre, almenys en antenes, sobre com està l'estat de salut de la resta de les entitats musicals, no? Però bé, sí que al final pots sortir al carrer, veure que hi ha sancoblacs, veure que hi ha encabronades, que hi ha grans festes en què la música és la protagonista i que sorgeixen d'entitats santcugatenques, amb la qual cosa jo crec que podem dir que anem bé.
4: Anem bé, doctor, gràcies.
1: A nivell més escolar, jo podria afegir, i segons el nostre punt de vista, i l'anàlisi que hem fet dels últims, podríem dir, 10 anys, no?, de que abans hi havia un volum d'interessats en estudis musicals important. A poc a poc aquest volum potser s'ha anat reduint i a l'època de la pandèmia va ser una baixada bastant important. Val? Sí, nosaltres la lleva del 2020 és una lleva delicada que ens ha, vull dir, que ens ha, i molt contrastada amb altres cursos.
4: Us ha minvat.
1: No? Sí. I llavors, però bueno, ho dic també com a característica de la situació en què vam viure, no? Però cal dir que ara s'està recuperant amb un èxit molt gran. Jo tinc la sensació que hi ha persones que aposten molt pels estudis musicals. Ara estic parlant més d'escoles, i tal com has fet la pregunta, Carme, i no tant poder d'entitats, que no ho sé, però que hi ha molta gana de fer una formació musical sòlida, no? I poder hi ha menys volum, també la natalitat ha baixat, i per tant tenim, en el fons hi ha menys criatures en Cugat que volen començar a fer música, però que ho fan amb unes ganes i amb una força que és sorprenent. Amb una convicció important, sí, sí. Suposo que aquest context on estem, tan volàtil en un punt a nivell d'aprenentatge, no sé, la música està agafant un pes molt, molt estructural en algunes de les famílies santcugatenques.
4: Ara pensava, Cristina, vols afegir alguna cosa al respecte del que comentàvem?
3: No, només afegir que l'Andrés ha parlat de festivals més de música moderna, el Pont Cugat i el
2: Sant Cublac,
3: sí. Sant Cublac, sí. I d'entitats que estan a la taula però que no participen, per com ha dit l'Andrés, per idiosincràsia mateixa de l'entitat, que potser són més professionalitzades. Hi ha l'associació Propera, que fa un festival a la tardor, i també el Col·lectiu de Música Antiga, que fa un festival de música antiga al setembre.
4: Sí.
3: Llavors, sí que hi ha moltes entitats, hi ha moltes entitats corals a la ciutat, per exemple, però el Dia de la Música aquest any moltes pues, no han participat. També estem molt a prop de la Festa Major, també estan preparant coses per Festa Major, no? I a vegades tenim baixa justament per això. O perquè no els hi va bé justament el dia que escollim, també tenim baixes. Clar.
4: Al final,
3: trobar el dia és una gran cosa que tenim, sí, a la taula. Aviam quin dia ho fem. Clar, a mi em va millor el tal, a mi el qual.
1: Perquè finalment assagen uns dies en concret a la setmana, no? I tot allò que cau en aquell dia o en aquell es pot articular, però després si et cauen en dies que ja no estan dins el teu ventall d'assajos i això, és difícil convocar grups grans.
4: A més que estem a una època d'overbooking de finals de...
1: Correcte.
4: Finals de... És complicadíssim.
1: Per tothom, per criatures, per joves, per adults, és una època superintensa.
4: S'acaba el món, sembla.
1: Sembla que la calor ens està... Igual la calor ens està també replantejant algunes coses, com ara parlàvem amb la Cristina.
2: Correcte.
1: També, de dir, ostres, igual això, amb aquestes calors, igual hauríem de replantejar algunes coses, no?
4: Perquè... A veure, no és broma, i esteu obrint un meló interessant, també.
1: Sí, perquè... Clar, cada vegada endarrerim més les actuacions al Dia de la Música. Ara a Plaça Octavia comencem molt més tard que abans, com deia la Cristina,
4: sí.
1: I nosaltres acabarem, que som l'últim grup, acabarem a les 9 i pico llarg, 9 i pico, vull dir que és que no podem actuar abans, fa molta calor, tocar amb molta calor és impracticable. Sí. I poder fer-ho en altres moments, en el qual doncs, poder a les entitats... Bueno, no sé, li hem de donar voltes també, sembla que a vegades ens ho reflexionem sobre el dia, sobre la franja, sobre aquesta unió que tenim entre escoles i entitats i podem veure... adaptar-nos a la situació actual, finalment.
2: Sí, és un tema seriós que
4: fins i tot
2: en interiors afecta. M'hi he trobat jo de dir, ostres, avancem això, no ens fiquem a finals de juny, principis de juliol, perquè realment bueno, hi ha hagut casos d'esmais en actuacions que jo he participat per l'excessiva calor, tot i amb aires acondicionats en un espai interior. Per tant, realment, el tema climàtic és real, per si algú no ho sabia. Sí.
4: No, és real. Però, a més, imagina't tu la gràcia. El públic no surt de casa si fa molta calor.
3: També.
4: Haver d'actuar sense públic no té sentit. Mm. Per tant, aquí hem de repensar. Hem de repensar tot això, no? Si no, els esforços...
1: Sí, l'única cosa que té bona ara és que no plou, no?
3: Exacte.
1: Mai ens ha plogut en 13 anys.
2: L'any passat, no sé si recordeu, que estàvem mirant el radar meteorològic.
1: Sí, estàvem allà.
3: Vam esquivar allò.
4: I compte que no plogui, perquè les pluges d'aquesta època no són gens bones.
3: No.
4: Havia oblidat que també hi participa la PUA, l'oficina musical, Cristina.
3: Sí, però aquest any, no, el mateix que diem per dates, no hem pogut coincidir en el dia, i ells ho fan el dia 19 a la plaça de l'UM.
4: El dia 19.
3: El dia després ho fan a la plaça de l'UM, per tema de professors, del mateix.
4: I en aquest cas hi participen en grups del programa Tribucs.
3: Dels Tribucs, sí.
4: Que, bueno, que són joves...
3: grups no tan joves, emergents. Tampoc, eh?
4: Sí? Ah, sí?
3: També... És que no et puc parlar molt en detall, perquè no és una cosa que gestioni jo tot el que es fa a la PUA. Sé que ho porta un company meu... però sí que és com una mena d'ells que mostren els treballs que han estat fent a l'últim trimestre i aprofiten també per sortir al carrer. Però aquest any no hem pogut anar junts, precisament per incompatibilitat de dates, ai, d'agendes.
4: Mm-hmm. Bé, en qualsevol cas, són un dels habituals, podem dir, també,
3: també,
4: no?
3: també,
4: en aquesta celebració, que, no sé, ens hem deixat alguna cosa important? Hem parlat de la programació, de les places, de qui farà què en cada lloc, del valor i del que representa aquesta celebració. No sé si voleu acabar amb un missatge de cara a la ciutadania, no? Veniu, que us estem esperant.
2: Exacte.
4: Encara que faci calor, l'any que ve ja ens ho tornarem a replantejar.
3: Que surtin a fer una passejada, no?
4: Sí.
3: Pel carrer i que gaudeixin de tota la música que es trobaran. Sí. És que, en definitiva, és això, no?
2: Sí. Es pot fer un itinerari per les diferents places.
3: Exacte.
2: De forma bastant senzilla i anar-se impregnant dels diferents estils que s'hi van fent. I, tot i la calor, penso que amb un gelat o una ampolla d'aigua serà un passeig ben agradable.
3: I hem triat espais més o menys ombrívols perquè la gent pugui estar una mica a gust també escoltant els concerts.
4: No oblidem que és avui.
3: És avui, avui.
4: És avui el dia. La convocatòria, que no se us passi, perquè hem parlat tan just, parlant de dates, que al final ens hem oblidat que aquesta celebració té lloc avui i que això representa, doncs, una feinada d'organització, però sobretot és l'esforç, el treball de tots els alumnes, de tots els músics que hi participaran, també de les entitats, de l'Ajuntament, de la taula. O sigui que esperem que el públic correspongui, anant a oferir aplaudiments al final de cada actuació. Ho deixem aquí.
1: Molt bé.
3: Molt bé, moltes gràcies.
4: Sí? Doncs que vagi molt bé i bona jornada, bona tarda en aquesta celebració del Dia de la Música. Que vagi molt bé.
2: Gràcies. Moltes gràcies.

0: La ràdio amb samarreta.
1: Continguts en xarxa.
2: Atenció al títol del llibre al qual volem dedicar el like d'aquesta setmana perquè segur que us ressona d'alguna manera. Es diu El arte de no complicar-se la vida, l'ha escrit Alexis Racionero, s'ha editat per ARPA. L'assagista, en aquest llibre, el que busca és trobar les claus per agafar aire en una societat que cada vegada va més de pressa i que no ens dona temps per assimilar tot allò que vivim. Com ho fa? Doncs a través, per exemple, del zen japonès, del budisme, de l'estoïcisme clàssic i, sobretot, amb una mirada crítica sobre la societat contemporània. Tot plegat per convidar-nos a deixar d'exigir-nos, aprendre a deixar anar i també alliberar-nos de la saturació diària, per exemple, de tasques o d'estímuls. De tot això parlem amb Alexis Racionero. Alexis, benvingut, com està?
3: Hola, molt bé.
2: Escolti, per què ens agrada tant complicar-nos la vida?
3: Perquè ens han fet així, perquè som màquines de complicar-nos, perquè diguéssim que d'alguna manera valorem el que és complicat i li traiem importància a allò que és simple, no? Jo que he estat professor de cinema molts anys a l'ESCAC, això és com la base de les pel·lícules, no? Que si el protagonista té molta dificultat en aconseguir allò que vol, veiem la pel·lícula, però si és molt fàcil perdem l'interès, no? Pues a la nostra vida fem una cosa similar.
2: Per tant, ens agrada tenir el nostre particular viatge de l'heroi, no? Podríem dir.
3: Bueno, tant de bo. O sigui, el viatge a l'heroi del que vaig escriure fa un temps i que és un llibre que s'està reeditant molt i que interessa és perquè jo crec que va també en aquest camí d'ajudar-nos a no complicar-nos la vida, perquè el viatge a l'heroi ens parla de, pues, com de lo que parla el meu amic Francesc Miralles, de l'ikigai, no? D'agafar les regnes de la teva vida i buscar una mica la teva crida a l'aventura i estar amb allò que veritablement t'agrada i pel que has vingut, no? El que passa és que això, diguéssim que per aconseguir-ho, quan ho aconsegueixes, et deixarà de complicar la vida i estaràs molt bé, però per arribar-hi t'has de complicar molt.
2: Clar, suposo que en un món tan sobreestimulat, no, com dèiem, és difícil no complicar-nos la vida, perquè vivim constantment rebent estímuls per totes bandes o generant-nos tasques nosaltres mateixos.
3: Sí, jo parlo molt a les meves sessions de ioga i meditació de que vivim amb la ment difosa, no? O sigui, això pel que deies, perquè tenim tants estímuls que estem amb una ment que està pues, completament difosa, que no està enfocada, que no està atenta al que passa, i això ens complica molt la vida, perquè són tants estímuls que no podem enfocar-nos en el que estem vivint o adonant-nos de què és el que ens està passant, no? I llavors entrem en aquesta cadena d'hiperactivitat, d'estímuls múltiples, que ens arrosseguen, no? I això és el que a poc ens va complicant.
2: Ara comentava que a vegades no ens enfoquem en el que estem vivint. Moltes vegades potser ens marquem objectius que fins i tot arribem a assolir, però un cop tenim aquests reptes potser no ens acabem de sentir bé del tot o feliços, no? Perquè no hem acabat de gaudir potser del camí, del procés.
3: Sí, un problema és aquest. I l'altre, bueno, parlava de ment difosa, però més que difosa és dispersa, no? Que quan tenim objectius, el que acostuma a passar és que no en tenim un, és que en tenim diversos i alhora. I llavors el tenir diferents i al mateix temps, doncs pot passar una, la frustració de no arribar a aconseguir-los tots, i per tant el que aconsegueixes potser ja no té tant valor perquè com en altres tres has fallat, doncs ja sembla que no és suficient. I després pues, també el que deies, no? que el propi objectiu aconseguit, doncs li traiem la importància perquè tot va massa de pressa, no? Perquè n'has aconseguit un i ja has d'anar pel següent, no? I en fi, jo no sóc un gran model. De fet, he escrit aquest llibre per tractar de corregir-me, no? Jo també amb el ioga dic que faig ioga per aguantar-me a mi. I aquí jo sóc una persona que estic escrivint darrerament dos llibres a l'any. I potser això és massa, no? Que dius, bueno, tinc moltes coses a dir i explicar i sóc actiu, però a vegades també m'he de limitar, no? De dir, bueno, una cosa darrere l'altra, no?
2: Crec que moltes de les persones que ens estiguin escoltant es poden sentir perfectament identificades, no?, amb aquesta idea de saturar-nos sense voler d'objectius, de reptes, i que al final no acabin de sortir bé les coses. Pot ser que ens faci por el fet de no fer res?
3: Sí, ens fa pànic. O sigui, és un dels problemes, no?, que mira, jo quan em parlen de i quines pràctiques podem fer i què podem aprendre i no sé què, i jo que he escrit llibres també de meditació i així, i sé que la meditació pot espantar perquè em sé un repte difícil de tancar els ulls i uf, que complicat, i la ment en blanc. Jo crec que la base és aprendre a badar, una cosa tan simple com badar, que és una forma de no fer res que té molt valor. Perquè el que no ens n'adonem és que la nostra productivitat, la nostra atenció i el nostre cervell funciona millor si li has donat un reset, una desconnexió, que si el tens permanentment desconnectat. I no és una qüestió de durant el dia faig i a la nit dormo. No, no, és que dormir és una altra història. Però en el moment de producció o d'estar, si ets capaç de desconnectar 5 minuts cada 3 hores i no fer res, després el que facis tindrà molta més plenitud, no? Hi ha un símil molt, molt bo i fàcil, que és la respiració, no? Jo quan he d'ensenyar a respirar, pues, no sé, tinc clients grans també que poden tenir ja dificultats, i clar, un busca una bona inhalació, busca tenir una bona respiració i poder inhalar i carregar-se d'aire. I la qüestió és, per tenir una bona inhalació, has de saber exhalar. O sigui, només després d'una gran exhalació, deixar anar, buidar del tot i estar en buit, llavors pots tenir una gran inhalació, experiència i ser, no?
2: Això que sembla tan fàcil, així dit, però que a l'hora de veritat a vegades
3: sí,
2: no ens en sortim del tot, eh? De fet, vostè el llibre parla de pràctiques com el zen japonès, el budisme... Com ens poden ajudar a viure de manera senzilla, conscient?
3: Bueno, la veritat és que, a veure, tant el zen com el taoisme xinès, com fins i tot pues, la kenosis cristiana, que ens parla del buidar-nos de nosaltres mateixos, vull dir, tot són idees i conceptes que ens porten cap a entendre que, una, el no fer té molt valor. Dos, el buit és un espai fèrtil, que això també ho diu el mindfulness, on des d'on podem iniciar moltes coses. Una altra cosa que també diuen i que s'està dient per tot arreu és la necessitat del silenci, el valor que té el silenci, no? Hi ha un llibre de Gelinka que parla del silenci i s'han anat escrivint diferents per aquesta història de que vivim a la societat del soroll, no? L'era del ruido. I parlem del ruido o del soroll mental, no només les obres que hi ha pel carrer, no? Llavors, bueno, doncs aquestes disciplines ens donen aquestes pautes del silenci, el buit, el deixar de fer, l'escoltar la natura, el viure en el present. El zen també ens parla d'una cosa que ens costa molt.
1: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
0: Salutacions, us parla Eva Garrido. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya ha recuperat el servei habitual de trens a la línia Barcelona-Vallès després de finalitzar les obres de renovació de via entre les estacions de Gràcia i Sarrià. Els treballs, que s'han allargat durant gairebé 15 dies, han interromput el servei ferroviari en aquest tram, que s'ha cobert amb un servei alternatiu per carretera. Amb la finalització de les obres, els trens tornen a circular amb normalitat d'acord als horaris d'agost. Les obres formen part d'un projecte de renovació de la via entre Plaça Catalunya i Sarrià. L'Ajuntament prohibeix circular en patinet elèctric pels carrers Santiago Rusiñol i Santa Maria, ho ha anunciat l'alcalde Josep Maria Vallès a través del seu compte d'Instagram. Precisament s'ha instal·lat un senyal fent referència a aquesta prohibició a l'inici del carrer Santiago Rusiñol a la banda de la plaça d'Octavià. Per tant, en aquests dos eixos, amb una elevada afluència de vianants, cal baixar del patinet i anar a peu. La mesura, segons apunta el govern local, vol evitar ensurts i caigudes, millorar la convivència i garantir espais més segurs per tothom. La intersecció entre la carretera de Rubí i l'Avinguda dels Països Catalans, a tocar del centre comercial, es convertirà en una espècie de rotonda. Així ho ha comunicat també l'Ajuntament, que començarà els treballs a partir de setembre. L'objectiu és millorar la fluïdesa i, sobretot, la seguretat viària en un dels punts amb més trànsit del municipi i un dels principals accessos a la ciutat. I a Sant Cugat, el servei Un Segon de l'Oficina Jove presta assessorament en prevenció de drogues des del 2016 i en pantalles des del 2020. Cugat Media ha entrevistat el psicòleg Roger Ferrer, responsable d'aquesta assessoria municipal, que reflexiona sobre dades remarcables com les de l'estudi de la Generalitat, que diu que un 35% dels estudiants de secundària consulta les xarxes més de 6 hores al dia durant el cap de setmana. Ferrer subratlla que els usuaris del servei cada cop són més conscients de les conseqüències del mal ús o l'abús del mòbil. Això és tot per ara. Tota la informació de Sant Cugat la trobaran a www.cugat.cat.
1: Serveis informatius de Cugat Media. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
4: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
5: Què tal? Com anem? Salutacions cordials d'Esteve Llop. Benvingudes i benvinguts a aquesta nova edició de la Maroteca de la Ràdio, com sempre, a la sintonia de Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM. Un refugi pel que ens agrada la ràdio, els que ens agrada que ens parlin, que ens expliquin coses, i no pas escoltar Spotify's, música automatitzada, etc, etc. Per exemple, entre moltes altres coses. La ràdio no mor, o almenys no mor, aquí a Ràdio Sant Cugat i als nostres estudis particulars. El meu i el de Jordi Caselles. Què tal, Jordi?
6: Hola, Esteve. Què tal, com estem? Doncs això de l'Spotify, música, diuen, amb un 80% no humana, o no produïda per humans. Molt interessant, això. Saps qui va dir això?
5: Qui?
6: En Sintoniki.
5: Ahà.
6: Bé, perquè es parlava, de la... Que això un dia en hem de parlar, O sigui, es parlava de la IA a la ràdio.
5: Sí.
6: I la gent diu, ens escandalitzem de cop i volta que hi haurà un programa fet per una IA, amb un locutor que farà, que és una IA. Però compte, que Spotify, el 80% potser que escolta segons qui música, és un, també està fet per IAs o sí, per ordinadors. Vull dir que... I el segell humà serà una garantia de qualitat, fet per humans. O sigui que t'he agafat això de que m'has dit de l'Spotify per fer aquesta petita introducció, que em sembla molt interessant, això. Un dia n'hem de parlar.
5: Bé, de fet, podem fer una introducció ja al tema, si vols. Jo penso que el fet que parli algú de carn i os, i que no té per què ser en directe, com és el nostre cas, que estem enregistrant el programa només per tu i per mi, però que després l'escolten X persones a través d'internet i de l'antena de Ràdio Sant Cugat, però almenys és algú que està interactuant, dues persones que estan dialogant. Si tenim un convidat, doncs com a mínim ja són tres, i estan tractant un tema, entre cometes, en directe. La intel·ligència artificial sí que, evidentment, la pots programar i la pots automatitzar perquè hi hagi algú que expliqui coses i vagi donant passes, seccions, etc. Però, esclar, no serà mai el mateix. Sense anar més lluny, la meva feina, jo sóc responsable de relacions amb clients d'una empresa, reviso totes les reclamacions que hi ha, les ressenyes de Google i aquestes coses tan maques, i tenim, doncs, una proposta de ChatGPT que va connectat amb el nostre CRM i el que fa és fer propostes de resposta, per exemple, amb una ressenya dolenta de Google. I jo m'entretinc a mirar-ho de tant en tant i penso, mare meva, si publiqués això, de seguida hi hauria encara una altra ressenya molt pitjor contestant a la primera, no? Per tant, home, segur que és millorable, Però jo crec que avui dia, davant d'un micròfon, una persona parlant, o davant d'un teclat en una empresa responent públicament a Google a un usuari descontent, no és el mateix que ho faci una màquina que no pas que ho faci una persona que està pensant.
6: Estic d'acord. De fet, part de la meva feina també és aquesta. Nosaltres també, des del Departament de Qualitat, donem resposta en els sacs, els quals a la vegada donen resposta als clients, i les nostres respostes, basats en criteris tècnics, però sí que són humanes, evidentment. O sigui, són respostes argumentades de cara a facilitar-li la feina al SAC que li pugui donar una resposta al client. O sigui, imagina't si això també ho fes, doncs, una màquina, no? Clar, podries dir, doncs mira, la resposta és no, i ja està. No perquè l'article tal diu això. Sí, que també és això, però també s'ha d'argumentar. Per tant, doncs, que així sigui, que duri bastant, perquè si no al final, anava a dir que duri bastant doncs, la locució humana, no? Perquè al seu final faran un programa de self de música doncs, que hi haurà una màquina que va posant discos i un ordinador que va dient el que li sembla sobre la cançó que està sonant. Bé, pot passar, sí, pot passar, però esperem que trigui i si passa, que sigui doncs, vaja, com una alternativa en, per circumstàncies concretes, però que la principal o el segell de qualitat vingui de la part de fet per un humà. Que aquest segell es va dir en un lloc, que ja en parlarem, sembla que al final s'acabarà imposant. No? De dir, ara haurem de dir que això ho ha fet un humà, no? Que aquesta música que escoltes és un tio tocant la guitarra, eh? no un ordinador. No? El MIDI, tants anys que fa que està inventat, no? El MIDI, el sistema de comunicació entre instruments musicals i un ordinador, que fa que pugui tocar un instrument sol, doncs això, no? que la música al final tingui aquest segell de qualitat de tocat per humans.
5: Bé, doncs esperant això i que la ràdio, com la coneixem, duri molts anys, sigui amb suport d'intel·ligència artificial, informàtica o no, doncs nosaltres el que fem és anar, com sempre, enrere, amb aquesta sensació de confort que ens proporciona el fet de mirar allò que ja hem escoltat i poder-ne parlar amb molta calma. Anem a Can RAC1 i anem a escoltar un programa que encara no n'hem parlat aquí, només l'hem anomenat, un programa que es diu No ho sé. Per què n'hem parlat? Doncs perquè tu i jo vam fer una proposta en el seu dia a Matadepera Ràdio d'un programa nocturn que s'havia de dir No ho sé, i aquesta proposta no va prosperar, no va acabar sent de veritat un programa, i anys després la sorpresa va ser quan a RAC1 apareix un programa que es diu No ho sé.
6: Sí, no els hi hem demanat drets d'autor ni res de tot això. De fet, confessem que aquest nostre No ho sé, volia dir la paraula copiava, bueno, imitava, s'assemblava a la nit dels ignorants de Catalunya Ràdio. Tampoc

0: Hola, bona nit. Avui la Comissió Nacional del Mercat de Valors ha multat amb 30.000 euros al ministre d'Afers Exteriors, Josep Borrell, per haver venut accions de Bengoa amb informació privilegiada quan ocupava un càrrec de conseller a la companyia. Aquesta és una infracció que es considera molt greu. Ara fa dos mesos, una ministra, la de Sanitat, Carmen Montón, va dimitir. Va posar el cap a la picota després de ser acusada de plagi en el seu treball de màster i també per una denúncia anònima que apuntava que les notes s'havien modificat en circumstàncies estranyes. Això ha passat molt desapercebut, però la setmana passada la Fiscalia de Madrid va demanar al jutge que porta el cas que arxivés aquesta causa, perquè les seves investigacions, deia el fiscal, no han aportat cap indici que el que deia la denúncia fos veritat. Mentrestant, però, ministre continuarà sent exministre. Avui a Borrell, de moment, Pedro Sánchez li ha donat tot el seu suport, tot i la greu infracció que el supervisor, la CNMV, considera aprovada i que és en l'ABC de les males pràctiques. Tot i això, tot i el suport de Pedro Sánchez, avui no ha estat un bon dia pel que és el cap de la diplomàcia espanyola i ho va ser de l'europea. Protagonista al matí pel cas Abengoa i protagonista aquesta tarda perquè s'ha conegut aquestes declaracions de Borrell.
1: ¿Por qué los Estados Unidos de América tienen mayor nivel de integración política? Primero, porque tienen el mismo idioma todos, y segundo, porque tienen muy poca historia detrás. Nacieron a la independencia prácticamente sin historia. Lo único que habían hecho era matar a cuatro indios, pero aparte de eso, fue muy fácil.
0: Quatre indis i ximpum. És, la veritat és que és molt sorprenent. Jo no m'explico com Josep Borrell pot dir això i encara menys com pot dir-ho en un acte a la universitat, concretament a la Complutense de Madrid, davant un públic que se suposa que té certes inquietuds i que és culturalment elevat. I fins i tot, si no fos així, del ministre d'Afers Exteriors s'espera alguna cosa més que comentaris propis del típic vaquer de les pel·lícules, i ho diré com ho hem dit sempre a casa, de les pel·lícules de l'Oest.
2: La Maroteca de la Ràdio.
3: Déu-n'hi-do, Quatre indios i vinga, tu. Això és la conquesta d'Amèrica i això és Spain. This is Spain, Spain is different.
4: Spain is different, made in Spain i tot el que sigui Spain. Hi havia una cançó de revisió que es deia Made in Spain. Senyor Borrell, fent de senyor Borrell. Déu-n'hi-do. Matar quatre indios, pues ja està. I pim-pam. I que tenien una sola llengua. L'ha colat, molt sutilment.
3: Sí.
4: Perquè Estats Units solo tenia una llengua. Punt. Això també l'ha colat, és que no sé, ja i clar, exministre d'Afers Estrangers se suposa que tindria que ser una persona hipermega diplomàtica, respectuosa en tot, doncs mira, doncs això diu
3: bé, la política ja se sap que porta implícita una sèrie de coses a dins.
4: Com deia la Pilar Rahola.
3: Sí, bé, en fi, no ho canviarem això. Per tant, com que no és objecte del nostre programa, anem a seguir més temes. I ara anem a escoltar una mica més d'Agnès Marquès, perquè hem escoltat la portada del 9C. Ara anem a veure com segueix aquest programa i anem en concret a l'edició del dia 13 de maig del 2021 a RAC1.
2: 9C amb Agnès Marquès.
0: Hola, hola, què tal? Bon vespre, com esteu? Benvinguts un dia més al 9C. Ja està escrita la revolució tecnològica, la revolució que protagonitzarà la vida de les generacions més joves. D'aquí 30 anys, no hi haurà cap cotxe de motor de combustió circulant pels carrers de les ciutats catalanes i espanyoles. Si més no, així està escrit. D'aquí 20 anys ja no se'n vendran de cotxes de motor de combustió. Tots els vehicles hauran de ser elèctrics. El transport rodat és una de les dianes que té la llei del canvi climàtic que definitivament ha aprovat avui el Congrés dels Diputats. Inclou, però, moltes altres mesures, com que, per exemple, d'aquí a només 9 anys, el 74% de l'electricitat haurà de venir d'energies renovables. Això vol dir que en els pròxims anys, encara que s'acabin incomplint alguns d'aquests terminis, cosa que podem imaginar, hi haurà d'haver una transformació molt important també del paisatge, perquè hauran de proliferar els parcs eòlics i també els parcs fotovoltaics, per començar només. Hi ha una allau, de fet, de projectes que es poden beneficiar dels fons europeus de recuperació, però que a hores d'ara ja neguitegen part del territori i el moviment ecologista pel gran impacte mediambiental que poden arribar a tenir, visual i també mediambiental. Avui, a l'hora del ressupor, entre altres coses, parlarem d'això perquè l'urgència climàtica és evident. Per exemple, els ports de Catalunya, que estan obligats a fer reformes per fer créixer 15 centímetres la seva alçada per fer front al creixement del nivell del mar. 15 centímetres que els experts ja diuen que són del tot insuficients. El cas a part de tot plegat, però, és el tema del cotxe elèctric. Heu de saber que a principis del segle XX el cotxe elèctric estava en plena expansió i que va arribar

va viure una època d'esplendor. Per posar només un exemple, en les dècades del 1910 i del 1920, per tant, fa 100 anys, els taxis de Nova York eren cotxes elèctrics. I els cotxes elèctrics van arribar a suposar el 30% de les vendes totals de cotxes als Estats Units. Finalment, però, els interessos d'uns quants, de determinats grups, com passa sempre, doncs es van acabar imposant i van acabar tombant el que semblava que era doncs, una autèntica revolució de l'automoció a principis del segle XX, ara fa 100 anys. 100 anys sencers en què la humanitat tenia a l'abast un sistema menys contaminant, pràcticament net en comparació, però que el va arraconar en favor del soroll del motor de combustió i l'olor de benzina. Les façanes grises de les ciutats expliquen tota la resta 100 anys després. Ara venen, definitivament, efectivament, ja uns anys de canvis, alguns anys, alguns canvis que seran incòmodes i que ens semblaran impertinents, però que són absolutament necessaris perquè el dia que no hi siguem passi allò tan increïble i tan inversemblant com que el món pugui continuar girant.

0: Quarts de nou del vespre, no podeu anar a dormir sense saber que... moviment de peces al cul de sac en què es troba la política catalana amb la formació de govern. Els comuns trenquen la negociació amb Esquerra i això deixa els republicans amb menys marge de maniobra. Pere Aragonès sembla condemnat a entendre's amb Junts per Catalunya. Aquesta tarda els ha reclamat que compleixin el compromís de facilitar-li la investidura per no haver de tornar a les urnes.
1: L'hemeroteca de la ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio.
2: Els leitmotivs i allò que sembla que estiguem a la roda del hàmster, sempre donant voltes de governs que s'han de formar, que són difícils de formar perquè no hi ha majories, i el cotxe elèctric, que aquí podríem parlar moltíssim d'això, perquè aquesta opinió jo la respecto, evidentment, i nosaltres som molt ecologistes i estem d'acord amb el medi ambient i amb la salut de les persones, però... no hi ha la infraestructura suficient pels cotxes elèctrics encara, s'ha començat la casa per la teulada i això de que els cotxes elèctrics són nets, doncs bé, s'hauria de veure també, s'hauria de parlar del capítol costa... de les bateries, etc, etc, no? Com es reciclen, etc. Vull dir que això és, sí, és complex.
3: Sí, sí. Això de roda hàmster ja fa temps, que jo les notícies, que n'era un ferm seguidor constant, permanent, les miro més de tant en tant ja.
2: Jo també, quan aconseguit.
3: Les justifico una mica. I quan les poso, algunes coses dic, carai, però sí que estan parlant del mateix. O sigui, l'altre dia, parlant de la quarta pista, de l'ampliació de l'aeroport de Barcelona, que si la Ricarda, que si...
2: Mira,
3: però si això fa la tira que ho sento.
2: El versió RAC1 l'altre dia va ser molt bo, perquè el Clapé es va posar un tall d'un programa seu que va fer a TV3 l'any 97, que sortia amb Lo Cartanyà, amb l'actor que feia de Lo Cartanyà, i parlaven ja d'aquesta pista de l'aeroport del Prat.
3: Imagina't.
2: I fa 26 anys, i estem igual, encara.
3: Sí, sí. Ara l'última idea, ja que parlem, és que la volen fer per sobre la Ricarda, que vaig pensar, mira, no se'ls havia corregut. Uh-huh. O sigui, clar, la pista està elevada i tota la vegetació i la llacuna i tot això està sota.
2: Val.
3: Però després venen els que diuen que muntarà al nivell del mar i diuen, no, però és que això és inundable, és que aquí no podeu posar això. En fi...
2: Bé, doncs seguim amb més històries i ara anem una mica de jingles. Tenim moltes ganes d'escoltar una nova dosi de jingles dels inicis de Flash FM, 1992.

0: Res a veure. Flash. Si et sembla que el teu ràdio no se sent bé, és possible que te l'haguem espatllat. Ja sabem que cantes a la tuna. Sort que no tothom és com tu. Flash FM. Que bé m'ho passo.
1: No. Flash FM. No sona. Ressona.
2: Pots donar-te cops de cap contra la paret. Res no ressona tant com el nostre so potent. So Flash.
3: Això no és una ràdio. És una mega ràdio.
1: No,
3: és la mega ràdio.
4: A Flash FM fem com les formiguetes. Cada dia recollim les millors cançons per portar-te-les una rere l'altra. I amb aquest resultat...
5: La Maroteca de la Ràdio.
6: Anàvem fent cares, tu i jo, mentre anava sonant això a Jordi, perquè és com tornar enrere sí. Immediatament en el temps, com sempre fem aquí.
7: Oh, quins records. Per aquí la veu del Mikimoto sonava.
6: Sí.
7: Això no és una ràdio, és la Mega Ràdios. I a més a final, Mega Ràdios. És que com molava en Flash FM, perquè quan va sortir en antena era tan diferent el que estàvem escoltant.
6: I a més en català, perquè no estàvem acostumats a això, no? Perquè sí que hi havia RAC 105, però clar, era un estil molt més adult contemporani, o sigui que era més relaxat, més clàssic, i clar, quan apareix una emissora trencadora amb la música dents del moment, i amb aquestes falques i aquest ganxo, i en català, amb el teu idioma, doncs clar, això
7: sí,
6: és espectacular. Que no oblidem també, el que va fer va ser, diguem, un paper molt didàctic en estrats de la població, diguem, de barris, de barriades, que el que feien era que escoltessin la ràdio en català, i això és fantàstic, això és que no té preu.
7: Sí, van aconseguir molt, estan, no? Aquí està Flash FM, no està pas morta i enterrada, ni molt menys. Va ser tota una revolució, com sempre he dit, amb estil, amb músiques, amb maneres de fer falques, amb maneres de fer separadors, amb els seus estèreos, amb la potència que sempre s'ha dit de so, com sonava, que sempre quan arribaves a Flash era un so nítid i com més a tope que els altres, no? L'originalitat dels textos de les falques, no? I tota una gent molt fresca en aquell moment, clar, un projecte del Miquel Calzada i del Cuní, del germà del Carles, i que també és això, que surt de la mà de dos veteranos. O sigui, la primera vegada que ho sé, dic, hosti, no em lliga, però és un prejudici. O sigui, no sé si m'explico, eh? Agafo sí. Miquel Calzada, agafo Carles Cuní, i no els englobava com a directius, no? I impulsors d'una ràdio amb aquesta canya, no? Que no és que els consideri que siguin ells uns osos, però m'explico, no? O sigui, dius, carai, quina... Que no me'ls esperava, ells dos, aquí fent això. Una mica és aquesta percepció, eh? No sé si tu també l'has tingut.
6: Bé, jo crec que l'experiència és un grau a nivell de concepció del que ha de ser una emissora. Sí que és cert que tant el Carles com el Miquel van començar en una emissora privada, però de seguida van saltar en una pública, van començar a Catalunya Ràdio, i per tant sembla que també està molt bé tenir aquestes dues visions, perquè en una banda pertanys directament als anunciants, que són els que et donen el pa, però a l'altra banda tens l'emissora pública, que potser no pots emetre tot allò que voldries i t'has de regir una mica més per l'estil de l'emissora i del polític de torn, però en canvi tens uns recursos no il·limitats, evidentment, però potser tens més facilitat per agafar recursos, no? I per tant crec que aquesta ambivalència és la que va fer que Flash fos una fórmula d'èxit des del minut zero. També perquè crec que van agafar un nínxol de mercat que no estava explotat, perquè van ser moderns des del principi utilitzant la informàtica des del minut zero en els seus estudis de ràdio, i també perquè es van envoltar de gent molt jove que estava davant del micròfon. Per tant, jo crec que tota aquesta conjunció de factors va ser el que va donar l'èxit d'aquesta emissora. I, de fet, mira si ens va influir, com hem parlat aquí moltes vegades, que ara posarem un exemple de les falques que jo mateix enregistrava posant les veus als micròfons de Matadepera Ràdio i Ràdio Sant Cugat, I després m'emportava les gravacions en minidisc a casa, les tractava i les mesclava amb música, efectes, etc. Això passava entre els mesos de maig i juny de 1995.
8: Truqueu.
9: Ei, truquant, sereu més feliços, ampliareu la vostra cultura, els vostres coneixements, el vostre cor, però no marqueu molt fort els números de telèfon, no us farà mal.
10: És un consell de la municipal. Sona infernal.
8: Truqueu.
10: 730-0000.
8: Truqueu.
10: Agafa el telèfon i truca, i no pas a una pizzeria, sinó a Matadepera Ràdio. 730-0000.
11: Agafa el telèfon i truca, però no pas una pizzeria. Marca el 730-0000 i demana la música que a tu més t'agrada. Matadepera Ràdio. Ui, d'ara i badadam.
10: Matadepera Ràdio, 107.1 FM, l'emissora municipal de Matadepera.
12: 1, 2, 3, 4...
10: Si vols suportar la calor de manera agressiva,
13: no et perdis l'FM cap de setmana.
10: Èxits.
13: Novetats.
10: Revivals.
13: Cançons i més cançons.
10: I les teves peticions.
13: Per tant, el cap de setmana no deixis d'escoltar el millor programa.
10: L'FM cap de setmana.
13: I esperem.
10: No hi faltis.
6: Doncs aquí un exemple de la clara inspiració que teníem en Flash, en aquestes falques que vam realitzar el Joan Vilalta i jo mateix, enregistrant les nostres veus, crec recordar Matadepera Ràdio, però vam aprofitar ja les veus per fer aquestes falques tant per Matadepera Ràdio, pel 107.1 Música, que fèiem llavors amb la llista d'èxits, com també amb el programa de Ràdio Sant Cugat FM Cap de Setmana, que va ser el primer programa en el qual jo vaig estar dins de Ràdio Sant Cugat locutant. Això va ser l'any 95.
7: Joan Vilalta o l'Albert Pereira, també, no?
6: L'Albert Pereira al principi, també, correcte.
7: Sí, no?, que ha sonat.
6: Exacte, correcte. Sí, sí. Doncs sí, sí, clara inspiració de Flash, i com que no teníem encara ordinador a cap de les dues emissores, per això jo m'emportava a casa les gravacions en minidisc per a fer aquests efectes i canvis de to de la veu, etc, a casa amb la mítica targeta Sound Blaster, que és de la que disposava jo en aquells moments. Va, vinga, seguim amb una dosi més de Flash, en aquest cas amb una maqueta on podem escoltar les veus de les primeres gravacions de Falques de Flash.
14: Orelles netes i polides, audífons a punt, marcadors a zero, primera maqueta.
15: Bueno, tinc que estar presentant cançons del recopilatori aquest, el Flash Day.
14: Ah! Ens hem tancat durant gairebé dos mesos. Les nostres famílies no ens han pogut ni veure el pèl. Hem dedicat les 24 hores al dia a la recerca de la veu Flash Dog. I fins i tot hem patit malsons.
16: Avui començarà el programa amb fort, eh?
14: Però a la fi...
5: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
17: Ens hauria agradat molt més fer un programa informatiu com un Catalunya Matí, però diuen que no estem preparats. Per això ja fa molt de temps que fem aquest programa tan simpàtic i divertit que es diu Pasta Gansa.
6: Doncs escoltàvem aquestes falques originals de Flash, i ja per fer el cercle hem anat a parar a Catalunya Ràdio amb Miki Moto i el seu Pasta Gansa amb aquesta promoció de l'any 1994. Fantàstic, eh? Poder escoltar el company Miki Moto i escoltar la seva veu és no té preu.
7: Bé, evidentment, company, sí. Bueno, Pasta Gansa, bé, no? Catalunya Ràdio. Bé, no ens deixaran fer informatius. Farem el Pasta Gansa, no?, que és un programa més així. I bé, molt bé. Bé, seria una cosa així. Hosti, com he rigut amb la falca de Flash que recordava amb els talls del càsting de locutors.
6: Brutal, brutal.
7: Ei, avui comencem fort, nen? Què passa, nen? Faltava això.
6: És aprofitar allò, qualsevol cosa que tinguis gravada per fer una falca, i aquest ingeni de Flash, que tant ens agradava.
7: Ah, efectivament.
6: Efectivament, company. Doncs vinga, seguim amb més coses. Ara, una cosa, estava pensant, avui surt un programa bastant eclèctic, perquè tenim una mica de tot. Ara anem a Ràdio Miramar per escoltar un document molt, molt breu. Atenció, Junts, Carlos Herrera i José Manuel Parada.
18: Y además tengo que decirles a ustedes que si hoy no estoy muy fino, la culpa la tiene usted, porque un querido compañero de radio, bueno, unos queridos compañeros que son locutor y locutora, sí, además se llevan bien, ¿no?, como usted y yo, de Radio España de Barcelona, le llaman a usted para hacerle una entrevista y estar allí en plan amiquetes, y va el Herrera y me despierta a mí a altas horas de la madrugada, oiga.
19: Porque yo no soy como tú y no chupo cámara ni micrófono, sin decir, yo sin mi parada no hago declaraciones.
18: Me imagino que te obligarían ellos a llamar, si no tú no lo haces.
19: Te dije, le despertamos y hacemos así. Así que un saludo muy cordial a Alberto Maya y a Maitri Borau, que no nos han dejado dormir esta noche.
18: Por cierto, yo a Alberto Maya sí que me lo conozco, pero a Maitri Borau solo de oírla por la radio, ¿qué
19: es
18: tal?
19: Es una chica excelente.
18: Jovencita, mayor.
19: Jovencita, es que a mí, inteligente, en este caso, lista, guapa, todo.
18: En este caso me pasa como a los oyentes con nosotros, ¿no? Que yo a la Maitri solo le conozco su voz y entonces no tengo ni idea, me la imagino simplemente. Y claro, como es tan dicharachera, yo me imagino una chica jovencita.
19: Una chica joven, una chica con ganas, sí, con ritmo, sí, con estética, guapa, ya te digo, perfecta, perfecta, perfecta.
18: Tengo que ir un día con
19: ella. Me voy a enamorar de ella.
18: Sí,
19: sí, sí, sí, lo he decidido.
18: Entonces, ¿qué hace usted con la otra del pelo?
19: Es igual, es igual.
20: La Maruteca de la Ràdio.
6: Quin impacte, eh? Escolta, aquests dos personatges...
7: Sí.
6: Tela.
7: José Manuel Parada, aquí tal cine de barrio, ¿cómo estamos? Yo lo había conegut a través de la pantalla, ¿no? Aquí.
6: Bé.
7: Però sé que venia de ràdio, més enrere. I Alberto Maya, m'agrada molt, eh? Alberto Maya.
6: Oh, clar, és el que es portava aquella època.
7: Sí, sí, sí. Bé, dos cracs, no? Sobretot Carlos Herrera, que encara Carlos Herrera.
6: Amb aquesta veu, no? Exacte.
7: Aquesta veu, com va dir, això ho va dir el com molt home, que això ho va dir, em sembla, el Toni Soler un dia, no? Aquesta veu, no? Perquè comentaven un tall que sortia ella amb aquesta veu i amb una camisa blanca descordada.
6: Amb sí, el, sempre va, amb aquest estil, sí.
7: I...
6: Professional, sorgit a Catalunya, format aquí. Sí. Recordem, com sempre, la ràdio catalana actual, jo no m'atreveixo a qualificar-la respecte la que hi ha a la resta de l'Estat, però la que hi havia a finals dels 70, principis dels 80, la puntera era la nostra, la d'aquí. Encara que es fes en castellà, perquè en moltes ocasions també s'ha fet programes en castellà per tot Espanya des d'aquí, el cas del Luis del Olmo, per exemple, sí, però vaja, que està clar que els formats naixien fa molts anys aquí, i per tant podem estar molt orgullosos d'aquest fet.
7: Sí, sí, sí, i moltes coses van començar aquí, eh? Si comencem a investigar, moltes primeres emissores, primeres televisions locals... Sí, jo ho dic, i és així, no? I és així. Molts tècnics, moltes veus de locució que locuten en castellà i que doblen actors en castellà són actors catalans. Bé, tenim una bona pedrera en això.
6: Efectivament. Doncs anem a comprovar més casos d'aquesta pedrera catalana de la ràdio. Ara anem a Ràdio Terrassa, el 1341 de la Ona Mitjana, març de 1991, amb un programa que es deia El Cancionero i que presentava Paco Plaza a Ràdio Terrassa.
21: Ràdio Terrassa, Cervallé, informa.
22: La temperatura al centre de la ciutat és de 16 graus.

0: tenemos dos peticiones pendientes de ayer.
1: Radio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Hemeroteca de la ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. Hey, hey, hey, hey. La Hemeroteca de la ràdio. Amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
3: Paco Plaza no només va fer El Cancionero, a Radio Terrassa va fer també un programa que es deia Flamenqueando. Des de l'any 71 al 85. El Cancionero va anar després del 86 al 95.
4: És a dir que, tal com em deies tu fora de micròfon, ja et sonava que la seva veu relacionava amb música... Del sud, diguem-ne, no?
3: Sí. De fet, remenant, vaig veure una notícia l'any 2017, ell havia fet va fer una conferència de la teòrica i pràctica sobre el flamenco, o sigui, un gran aficionat a la música flamenca, i que va tenir aquests dos programes de força pes des de l'any 71 fins al 85. Estem parlant de molts anys en antena, perquè al final, si agafem tot el període, estem parlant del 71 fins al 95.
4: Déu-n'hi-do.
3: Per tant, Déu-n'hi-do.
4: Va, doncs mira, si et sembla, ja que parlàvem de música flamenca, anem no a escoltar flamenc, tampoc un programa de flamenc, però sí una emissora on sonava Raíces del Sur, que ja l'hem escoltat aquí al programa, però en aquest cas anem a escoltar un reportatge dels serveis informatius de Ràdio Rubí que vaig efectuar jo mateix, junt amb Cisco Lara, dels serveis informatius de Ràdio Rubí, i era un reportatge que versava sobre el Dia Internacional del Racisme i que va sonar el dia 21 de març de 1997.

0: cualquier color.
1: A nosaltres ens costaria respondre a aquesta pregunta. Què és la tolerància? Hem recollit explicacions senzilles i efectives.
2: La
3: tolerància.
2: Ah, la tolerància. Bueno.
3: Què enteneu per la tolerància?
2: Sí, jo què sé. Pues no sé. A ver, siguiente pregunta.
4: Hombre, pues llevarnos bien, cada uno vivir como quiera, respetando a los demás y que te respeten a ti, ante todo.
5: Hombre, la tolerancia es ser buenas personas.
6: ¿Tolerancia? Pues convivir con los demás, más que nada.
3: ¿Qué entendeu por tolerancia?
7: ¿Por tolerancia?
3: Sí.
7: No sé, respectar als altres, suposo.
1: Ja hem sentit que no cal complicar-se gaire per explicar què és la tolerància, però com es pot posar a la pràctica el fet de ser tolerant?
4: Pues llevándote bien con tus vecinos, con tus compañeros de trabajo, lo rutinario, prácticamente.
5: No. Yo, por ejemplo, soy una persona buena y estoy jodido porque la gente es mala para mí.
3: Y se considera entonces usted tolerante, ¿no?
5: Hombre, sí, hombre, yo me da... Esto, mira, yo cuando veo a la gente feliz, pues soy feliz con verlo. Y si los veo que están malamente, me da lástima de ellos.
7: Jo respecto, si et refereixes a la raça i tot això, jo respecto els altres i no tinc cap mena de convenient, no sé.
6: Però intento, por lo menos, un poco convivir con los demás, con todas las personas migrantes, cualquier tipo de persona.
3: I a la pràctica diària, com ho fas, això? Com és tolerant, com els altres?
6: Hombre, pues, intentando comprender a las personas, si me encuentro, yo que sé, cualquier tipo de persona que sea de cualquier etnia, pues intentar convivir como si fuera mi propio vecino, no sé, es que... Como si pudiera ser cualquier persona de mi familia.
1: No hem trobat cap rubinenca que conegui l'Associació per la Tolerància i només una persona coneixia de nom l'entitat Rubí Multicultural.
8: Coneixeu l'Associació per la Tolerància?
2: Pues eso sí que no, no, eso no lo conozco.
6: No, lo sé, la conozco, pero... De nombre, pero no... Sí, sí que me suena, sí.
1: Tampoc ningú sabia que avui divendres 21 de març és el Dia Internacional contra el Racisme, però el que sí que tothom té molt clar és que el racisme no està gens bé i que els espanyols són racistes.
2: Pues, ¿qué es lo que me parece? Pues mal, fatal. A ver, ya que, yo qué sé, poner remedio, no sé, poco a poco, ¿no? Pero no sé, o sea, poner remedio no se puede poner, así de golpe, pero a mí en parte me parece muy mal. Para hacerle entrar en razones es súper difícil, ¿sabes? Porque yo tengo gente que es así, ni pensar mi opinión y luego cambiar opiniones, y ya iría cambiando.
8: ¿Tú crees que los españoles son racistas?
2: Sí, a saco.
4: La verdad que hay gente que no merecería estar en este mundo por despreciar a otras personas que son... Pero bueno, hay que respetar la opinión de todo el mundo. Cada uno es libre de... Mientras que no hagas daño a otra persona, es libre de opinar lo que quiera.
3: ¿Y qué le dirías a esta clase de personas?
4: Que se mirasen a ellos si estuviesen en otro país, si le gustaría que le tratases así de esa forma o que le despreciasen simplemente por ser de otra raza.
3: ¿Y consideras que los españoles son racistas?
4: Yo diría que sí.
7: Home, yo pienso que cadascú té les seves opinions, però no les comparteixo.
9: Que todos somos iguales y ya está. Que no, por el color no tiene nada que ver, ya está.
6: Pues se tendría que tomar alguna medida, no sé. Lo que se podría hacer es manifestarse, manifestaciones, cosas de estas, para que la gente, todas las personas se dieran cuenta de...
3: ¿Tú consideres que els espanyols són racistes?
6: Jo crec que sí.
7: Bueno, yo no em veig amb cor de generetxa els espanyols. Vull dir,
9: la gente yo creo que está bastante mentalizada en esto.
1: Ningú reconeix ser racista i els que rubinencs consideren que ser racista és un pecat.
5: Hombre, pues un pecado bastante grande. Hombre, esas personas que hacen discriminaciones, que se comporten correcto, con tolerancia y humanidad.
3: ¿Y cree que los españoles somos racistas, en general?
5: Bueno, dice que no lo son, pero lo son.
10: Bon dia, són les 7 del matí.
11: Bon dia, són les 8.
12: Bon dia i bona hora, benvinguts a Minoria Absoluta.
13: No toquis el dial, que tu cos dit.
14: Lo mejor antes de dormir se escucha en la ràdio.
15: Swing Flash.
16: La maroteca de la ràdio.
17: Mira que ja havia editat aquesta gravació quan la vaig estar digitalitzant, deu fer una mica més de 2 anys, però ara que l'he escoltat amb deteniment m'he recordat de quan vam estar fent aquest reportatge. Hi havia un estudi molt petit, almenys en aquells moments, que estava només a entrar a la ràdio a l'esquerra, a Ràdio Rubí, al costat del lavabo. Aprofitava una petita cantonada que hi havia, que abans no s'utilitzava, es va tancar i allà es va reciclar una de les taules de so dels inicis de Ràdio Rubí, que com hi havia totes les locals en aquells moments, eren unes taules que tu les hauràs vist, les recordaràs de Ràdio Rubí, eren bastant petitetes, i en lloc d'anar amb faders, anaven amb potenciòmetres. O sigui, havies de donar la volta,
0: sí,
17: no?
0: Sí, sí.
17: Llavors, clar, tu imagina't fer el control tècnic girant la mà en lloc de fer anar amunt i avall. És, no és complicat, però és estrany, perquè amb una sola mà pots fer anar més d'un fader a la vegada. En canvi, donar la volta, clar, necessites tota la mà i, a més, pràcticament tots els dits, no? Per tant, no és molt còmode que sigui. Recordo perfectament aquest moment per això, perquè, com que la resta d'estudis estaven ocupats i un reportatge no comporta tècnicament tanta feina, ho fèiem així. Tot i que, hem de recordar també, aquestes gravacions que hem escoltat es feien amb una gravadora de caset, amb un Walkman, al carrer, i després, clar, havies d'agafar la cinta, costava una mica d'equalitzar perquè no se sentien massa bé i havies de buscar el tall exacte després d'haver fet doncs, perfectament mitja hora d'entrevistes al carrer, agafar els millors talls, perquè hi ha alguns que no els pots posar, no? I aleshores doncs, això és feina, és feina. Crec recordar també que passàvem una part d'aquestes cintes al Revox perquè després era més fàcil editar, perquè si no, clar, amb la cinta amunt i avall et tornes boig. I o t'apuntes molt bé en el comptador de temps de la cinta, que mai era exacte, sempre fallava una mica, on hi havia el tall, on començava i on acabava, o si no, després a l'hora de fer el muntatge era bastant complexa. I recordo això, que crec que agafàvem els millors talls, els passàvem a una cinta de bobina oberta, i amb el Revox les anàvem llançant mentre fèiem el muntatge i ho gravàvem. Clar, això ara sembla com molt surrealista. Ara, com ho faries? Doncs gravaries totes les veus, ja tenint en compte quins talls seleccionaries, els tindries a l'ordinador i després ho muntaries tot. No faries el muntatge en directe, que és el que fèiem en aquells moments, no?
0: Sí, molt diferent. I fins i tot a l'hora de gravar, amb una gravadora digital, li donaries el rec i només tenint el botó, per exemple, en el marc, podies anar fent marques en la gravació. Dius, mira, marco aquí, marco aquí, marco aquí, que això m'agrada.
17: I arribo a la ràdio, ho tinc editat, ja, pràcticament.
0: Ja tinc les marques, simplement haig d'anar-les a buscar i ja està.
17: Sí.
0: Clar, clar, tot ha canviat, molt més artesanal. Escolta, interessant, eh?, la selecció, no?, de participants... Bé, que no va ser una selecció, que entenc que simplement era esporàdicament el que anàveu trobant al centre de Rubí, no?
17: Correcte. Correcte.
0: Però bé, interessant, perquè hi havia una mica una representació una mica de tot. Gent jove, perdó, gent més gran, en fi, que donava la seva opinió, no? Al final, opinions que sempre s'han dit i no han canviat gaire, no? Que si jo no soc racista, però... Saps aquest? Jo no soc racista, però...
17: Però, també fixa't, tot castellanoparlants, tot sí. Centre de Rubí, eh? I sí, sí, sí. El Cisco, que és castellanoparlant, tot i que parla perfectament el català, ell els hi parlava en castellà, sí. Però jo els hi parlava en català i aquí no sí. Passava absolutament res ni ningú es va enfadar no. En cap moment. Jo em pregunto, això ho fas avui i què passa?
0: No se sap, doncs no se sap, no se sap. I a més això, castellanoparlants, però d'anys enrere, vull dir que jo encara diria que ha canviat més encara, no? Jo crec que hi ha una... No opinaré molt. A veure, jo vaig estar a Rubí vivint-hi
17: molts anys,
0: fins als 25 anys, no? Bé, ja que ho dic, opinaré. O sigui, jo vivia a Rubí, però feia més vida, vivia, perquè la casa era Rubí, però jo feia més vida social fora de Rubí que no a Rubí. Perquè pues, anàvem a Terrassa al cine, anàvem a Sabadell a una discoteca, anàvem a Barcelona. A Rubí un dissabte a la tarda era mort. I recentment he pogut comprovar que els dissabtes a la tarda Rubí continua estant una mica apagat. D'entrada, perquè tot el carrer principal que tu coneixes, que anava des de l'estació fins ben bé a la punta del poble, no hi ha els comerços oberts, no obren el dissabte a la tarda.
17: Ah.
0: Això és l'únic que et pots trobar és gent passejant, evident, però no hi ha comerç. No hi ha comerç. Hi ha, en tot cas, algun de restauració. Val? I ja et dic, ho vaig descobrir recentment, que vaig anar a passejar un dia, no?, amb uns amics, i vaig pensar, ostres, ja porto 23 anys fora d'aquí i no ha canviat gaire això. Em dona la sensació de què és l'ambient, no? O sigui, clar, ho haig de dir, no? O sigui, un dissabte a la tarda a Terrassa, plaça Vella, carrer Fontvella, carrer Sant Pere, ja hi ha una vida, hi ha comerç, hi ha gent entrant, sortint, comprant, pim-pam, i allà dius, hosti, està apagat això.
17: Bé, el que sí que no està apagat és la nostra ràdio. La Maroteca de la Ràdio arriba ja al final del programa d'avui, però abans de marxar, Jordi, recordem les nostres vies de contacte.
0: Sí, doncs el mail a marotecaradiosantcugat@gmail.com. Us el repeteixo, a marotecaradiosantcugat@gmail.com. Ja sabeu, alguna coseta que tingueu per casa, ens feu arribar un e-mail i ens ho expliqueu i ens posem en contacte i a veure què en podem treure. I el WhatsApp, Esteve?
17: 689-1074-83, 689-1074-83. El Jordi, quan es refereix a veure què teniu per casa, es refereix a gravacions de ràdio, eh?
0: Sí, sí.
17: Altres coses no, però això sí que, això sí que ho volem.
0: Sí, sí, sí. No, gravacions domèstiques en vídeo, no. De la família, de la tieta, dels aniversaris, això no cal.
17: No cal, no cal.
0: Ràdio, sí, si teniu cosetes, sí.
17: I recordeu que aquest programa col·labora amb l'Arxiu Sonor de la Ràdio a Catalunya, de la Universitat Autònoma de Barcelona, i, per tant, qualsevol tall inèdit serà benvingut perquè quedarà preservat, esperem que per sempre, en sí, aquest arxiu sonor. Sí. I ara anem ja per acabar a una emissora que és on jo vaig començar a fer ràdio.
10: Matadepera Ràdio, 107.1 FM, la municipal de Matadepera.
17: I viatgem el dia, allò com aquell qui res, en un 3 i no res, 26 de setembre del 1995, quan tenia lloc la tercera edició del Magazín de Nit, junt amb Joan Vilalta i un servidor. Amb aquest tall marxem. Gràcies per escoltar-nos. Fins al proper Maroteca.
0: Adéu-siau, que vagi bé.
11: Molt bona nit. Passen exactament 4 minutets de les 9 del vespre i comencem aquest Magazín de Nit aquí a Matadepera Ràdio, al 107.1 de la freqüència modulada. Avui, com sempre, tocarem les seccions habituals del programa. Avui, el programa número 3, avui dimarts 26 de setembre de 1995. Els controls de so i la locució Esteve Llop i també la locució un servidor Joan Vilalta, qui us acompanyaran fins al punt de les 10. A un quart de 10 tindrem la informació musical i cultural, a dos quarts de 10 les notícies i a tres quarts el magazín... Aquí al Magazín de Nit tindrem el memorial musical i la novetat de la setmana. Comencem una mica alegres avui perquè tenim una mica d'eufòria. Podríem estar mirant el partit del Barça, però no ho farem. No ho farem nosaltres aquí al peu del canó des de Matadepera Ràdio. Bona nit, Esteve.
15: Ara hola, ja sí. Molt bona nit, sí.
11: Ha costat una mica donar-te pas, no?
15: Bé, estava rient molt.
11: Sí, no, ja ho he vist i per això ja no sabia el que em deia.
15: No, però molt bé.
11: Com anem? Doncs
15: bé, bé, bé.
11: Bé, fem la introducció ja, que bé, ens caracteritza.
15: Doncs em fa l'efecte, si és el primer programa de la tardor, a Matadepera Ràdio, doncs hem de dir alguna cosa.
11: I ja cauen les fulles.
15: Ja comença a fer fred.
11: No, això segur. El fred ens arriba a la tardor i ens durarà fins ben bé la primavera.
15: I anant amb motos nota, eh? Que és aquesta peça tan relaxada entre i tranquil·la de la New Power Generation i el senyor Prince, que es diu Count the Days. Continuem de seguida amb més música.
10: Matadepera Ràdio, 107.1 FM, l'emissora municipal de Matadepera.
11: Ara passarem a escoltar un tema que es titula Roll With It, dels Oasis. Des de Matadepera Ràdio, l'emissora municipal de Matadepera. Vinga, som-hi. Magazín de Nit.

0: Michael Jackson, a més d'invertir la seva fortuna personal en comprar els drets d'autor dels Beatles, Elvis Presley i Little Richard, per exemple, ara té l'intenció de comprar el 50% de la multinacional Sony. En aquesta operació de compra, Michael Jackson també vol incloure el Warner Chappell Music, l'empresa que controla els drets d'autor de les seves pròpies composicions.
1: Amb motiu de la Festa Major d'Hostafrancs, aquest cap de setmana se celebrarà la 28a edició del concurs de pintura ràpida. El concurs l'ha organitzat l'Associació d'Amics de la Història i de les Tradicions d'Hostafrancs i l'Associació de Veïns d'Hostafrancs. Es donaran dos premis de 60 i 30.000 pessetes, respectivament, i un premi especial de 30.000 pessetes. Si en voleu més informació, podeu adreçar-vos a la casa parroquial de l'Església de Sant Àngel Custodi, al carrer Vilardell 48 d'Hostafrancs.
0: Atenció amb els Stones. Ja s'han fet públiques les dades corresponents a la gira més recent dels Rolling Stones, en la que han presentat el seu LP Voodoo Lounge. Per segona vegada consecutiva, obtenen el rècord que tenien ells mateixos des del 1989, quan van fer la gira de presentació del seu anterior àlbum d'estudi, Steel Wheels. Amb la gira actual Voodoo Lounge Tour, la recaptació ha estat de 28.620 milions de pessetes i 3.645 milions més perquè la recaptació d'ara fa 6 anys.
1: En només 3 dies s'han venut 8.000 entrades pels propers concerts ja anunciats de L'Ultimo de la Fila, quan en aquesta època ni els grans artistes internacionals no aconsegueixen penjar el cartell d'exaurides totes les localitats. Davant d'aquesta situació, L'Ultimo de la Fila ha anunciat un quart concert pel dia 21 de desembre, que es farà al Palau d'Esports, presentant, com van fent des que van començar la seva gira aquest mes de setembre a Reus, el disc La Rebelión de los Hombres Rana. Les entrades per a aquesta actuació estaran disponibles aquest cap de setmana als habituals punts de venda. Era la novetat de la setmana amb aquesta peça que es diu Love City Groove, de l'intèrpret amb el mateix nom. I si us hi heu fixat, vaja, segurament que no, però si ho mireu detingudament, aquesta música hi ha un sampler de Pink Floyd de la peça que es diu Have a Cigar, del Wish You Were Here, de 1975. Un altre dia ho explicarem millor.

0: Bé, doncs, el memorial musical d'aquesta setmana, com ja deveu haver sentit, el dediquem a Sau, aquell grup que va néixer a Vic, més ben dit que es va formar a Vic i que ha anat seguint una trajectòria musical força, força cultivada, diguéssim. El Sau, a part de treure molts discos, em sembla que són 6, des de Per la porta de servei, No puc deixar de fumar, tants, etcètres, fins a aquest últim que van treure, no gaire bo, per cert, que es deia Remeses i remescles. Allò puguem dir, què fem? Fem un disc? Doncs vinga, agafem el primer que trobem, tot el que no hem editat i ho fiquem dins un compacte. Doncs això és el que van fer el Sau. També el Sau van estar separats un any professionalment i el Pep Sala, guitarra i també cantant del Sau, va formar la seva banda, la banda del bar. Pep Sala i la banda del bar. Però el Sau continuen, continuen endavant. D'introducció estem escoltant Boig per tu, el seu crac de cançó, la cançó que tothom coneix ja del Sau. Tothom qui diu el Sau ja relaciona Boig per tu.
1: Anem a escoltar una petita salutació que tenim per aquí del Sau de ja fa...
0: bastants anys.
1: Sí, bé, molts anys no, però fa bastants mesos.
0: No, anys. Va ser de quan van venir un concert aquí a Matadepera, Pere, si no m'equivoco.
1: Què, fa un parell d'anys, una cosa així? O tres?
0: O tres, fins i tot.

0: Sí, doncs una salutació molt forta a tota la gent de Mata de Pere Ràdio i que per molts anys pugueu estar escoltant aquesta meravellosa emissora.
1: Si ha fet bondat.
2: Doncs ja heu vist que amables que són els saus. Si us saluden des d'aquí, des de la ràdio. Ara escoltarem un dels seus temes. Només ho faig per tu. Un crac de cançó. El Sau, des del Magazín de Nit.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Ha estabilitzat el foc que crema el parc de Collserola des d'ahir a la tarda i que ha cremat de moment 45 hectàrees de terreny. Ja han pogut tornar a casa la trentena de veïns que havien estat desallotjats per la proximitat dels seus domicilis amb les flames. També s'ha aixecat el confinament dels barris de Torre Baró i de Ciutat Meridiana. Els veïns expliquen com han viscut aquestes últimes hores.
2: Mucho miedo, la verdad, porque yo estaba durmiendo y me levanté y, claro, vi todo. O sea, salí a mi terraza, toda la ceniza, un montón de humo. Me tuve que mojar una camiseta y ponérmela aquí porque me ahogaba. Pero bueno, gracias a Dios ha parado y a ver si no vuelve a aprender.
3: Todo se vive con histeria en estos casos, pero bueno, por parte tanto de un sector como el otro, la verdad, bajo mi opinión, bien.
0: És dimecres 26 d'agost de 2026 i tenim més titulars. Moren la mare i la filla que van quedar atrapades sota un mur pels aiguats de dissabte a Roda de Barà, al Tarragonès. Sònia Kerr.
4: La força de l'aigua va tombar el mur que separava el carrer d'una finca privada i va caure a sobre d'elles. L'Ajuntament ha decretat dos dies de dol i un minut de silenci aquesta mateixa tarda. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha expressat el condol del govern.
5: Traslladar en nom del govern el condol i companyia cap a les famílies i amics de les dues víctimes mortals i també doncs, a l'Ajuntament de Roda de Barà doncs, per aquestes dues morts tràgiques.
0: Pedro Sánchez compareixerà al Congrés el 3 de setembre per informar sobre la crisi migratòria a Ceuta.
4: El president ha registrat aquest matí la petició i la Moncloa apuntava com a data el 9 de setembre, però la pressió del PP, sumar-ho al PNB per obtenir explicacions immediates ha fet avançar la data gairebé una setmana. Paral·lelament, Junts ha tornat a registrar al Congrés la petició per delegar les competències en immigració a la Generalitat.
0: El govern impulsa un bessó digital de la xarxa d'autopistes a Barcelona per anticipar incidències i millorar el trànsit.
4: L'eina permetrà gestionar més de 300 quilòmetres de carreteres de l'entorn de l'àrea metropolitana de Barcelona. Serà una realitat abans del 2029 i es podrà estendre a la resta de carreteres catalanes.
0: Creix la desigualtat entre els beneficis dels empresaris i els dels assalariats.
4: Els ingressos de l'empresariat augmenten 3 vegades més que els de les persones assalariades en els darrers 5 anys. Ho alerta un informe de la UGT. Òscar Riu n'és el secretari de Política Sindical.
6: Nosaltres no ens oposem que les empreses tinguin beneficis. Nosaltres ens oposem a com s'estan distribuint aquests beneficis a les empreses del nostre país i a la nostra societat, que cada vegada és d'una forma més desigual.
0: En cultura, l'espectacle Nits de Circ arriba per primera vegada a Palamós.
4: Es tracta d'un circ a l'aire lliure amb capacitat per a 1.300 espectadors i que reuneix 8 atraccions internacionals de primer nivell.
0: Als esports, la Vuelta Ciclista arriba a Catalunya, Joan Barberà.
7: Amb una cinquena etapa que començarà pel 7 i que acabarà a Roquetes. El recorregut de 174 quilòmetres resseguirà el riu Ebre i connectarà els parcs naturals del Delta i dels ports.
0: I cop d'ull al temps, Lluís Mi Pérez, bon dia.
8: Bon dia. Respecte a ahir, hem tornat a tenir un canvi de temps ben destacable. Ahir el sol era dominant, poca humitat, una mica de vent de ponent, i avui aquest vent ha girat cap a Gregal o Llevant, força intens. Arran de costa i també els núvols han tornat a augmentar. De fet, alguna pluja tímida, algunes gotellades, alguns ruixadets s'han anat produint i encara els tindrem fins a aquesta mitja tarda, aproximadament entre el Camp de Tarragona, comarques de Barcelona i també de Girona. Pluges molt poc destacables, molt efímeres, i a més, amb el regalet del fang. Per tant, pluja molt bruta. Avançada la tarda s'anirà obrint més el cel, però anirà fent més vent. Compte perquè serà bastant intens. Als cims del Pirineu, a gran part de les comarques de Girona i també cap a l'interior tarragoní, amb ambient xafogós. Demà al matí despertarem amb alguns núvols poc importants, sobretot al sud del Prepirineu, també a la costa, Catalunya Central. Després aquests núvols s'esmicolaran i acabarà quedant un dijous ben assolellat i, per tant, amb temperatura més alta que avui, també amb vent, cap a Girona. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís. I el control de so i tenim el Francesc Ávila, la redacció i coordinació, la Sònia Kerr. Passen 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Els bombers continuen treballant en l'extinció de l'incendi declarat ahir a la tarda al parc de Collserola. Ja està controlat des de primera hora del matí, després de cremar una cinquantena d'hectàrees, pràcticament. Els efectius treballen ara amb la previsió de poder-lo donar per controlat al llarg de la jornada, a causa de la bona evolució del temps. Lluís Mata, bon dia.
9: Bon dia. Aquest dimecres s'han incorporat els mitjans aeris després que durant la nit s'hagi aconseguit controlar tot el perímetre i els focus secundaris. 35 veïns de la zona més propera a les flames continuen evacuats, però s'han pogut aixecar els confinaments dels veïns de Torre Baró i de Ciutat Meridiana, uns barris on viuen prop de 15.000 persones. Algunes d'aquestes persones narraven com han viscut l'inici d'aquestes flames.
2: Mucho miedo, la verdad, porque yo estaba durmiendo y me levanté y, claro, vi todo. O sea, salí a mi terraza, toda la ceniza, un montón de humo. Me tuve que mojar una camiseta y ponérmela aquí porque me ahogaba. Pero bueno, gracias a Dios ha parado y a ver si no vuelve a aprender.
3: Todo se vive con histeria en estos casos, pero bueno, por parte tanto de un sector como el otro, la verdad, bajo mi opinión, bien.
9: La millora de les condicions climatològiques amb una baixada de la intensitat del vent i més humitat juguen a favor de les tasques dels bombers, que són optimistes en l'atac i extinció total del foc en les pròximes hores.
0: Doncs a aquesta hora els bombers també treballen en un altre incendi forestal, en aquest cas al Serral, a la Conca de Barberà. Hi ha una quinzena de dotacions activades. Última hora amb l'Espluga FM Ràdio. Laia Molner, bon dia.
10: Bon dia. Doncs sí, mira, es tracta d'un incendi que afecta ja unes 10 hectàrees. Ha començat al voral de la carretera i primer tot el que ha afectat és zona més agrícola, però hi ha algunes illes de zona forestal que també s'estan veient afectades. Per tant, encara no podríem dir que és un incendi forestal, però depenent de com avanci el vent, i bombers no és molt optimista actualment amb el vent, això doncs podria empitjorar en les pròximes hores. En tot cas, com dèiem, són 10 hectàrees i treballen 11 dotacions terrestres, 4 dotacions aèries, i s'ha hagut de tallar la carretera C-241D, que va entre Serral i Rocafort de Queralt, perquè les afectacions són, com dèiem, a peu de carretera. Tot i que és el municipi de Serral, molts poden creure que està més afectat Rocafort de Queralt perquè està a tocar, tot i que encara és terme municipal de Serral. Veurem com afecten les pròximes hores i també el temps, que està una mica nublat i podria jugar a favor les pròximes hores.
0: Gràcies, Laia Molner, per aquesta última hora des de l'Espluga FM Ràdio. I a Roda de Barà, l'Ajuntament ha decretat 2 dies de dol per la mort de la mare i la filla, que van quedar atrapades sota un mur durant la intensa tempesta de dissabte passat. Aquesta tarda hi haurà un minut de silenci en aquest municipi del Tarragonès en record a les víctimes. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
11: Mare i filla estaven ingressades des de dissabte a l'Hospital Joan 23 de Tarragona i aquesta nit s'ha confirmat la seva defunció. En el moment de l'aiguat dormien amb l'hàbit dins d'una de les parades del mercadet del Port Esportiu, on treballaven. La força de l'aigua va tombar un mur i va caure sobre d'elles. També va resultar-ne ferit l'hàbit, però no es tem per la seva vida. Les banderes de Roda de Barà uneixen a mig pal després que l'Ajuntament hagi decretat 2 dies de dol oficial. Aquest vespre s'ha convocat a més un minut de silenci a la plaça de la Vila. El consistori ha expressat el seu més sentit condol a la família i a totes les persones que les estimaven. També tot el seu suport, el que ha expressat el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha lamentat les defuncions. En un apunt a X ha assegurat que és una notícia que ens colpeja profundament. Tot el meu suport en aquests moments tan dolorosos, ha escrit el president de la Generalitat.
0: També la portaveu del govern, Sílvia Panic, ha expressat el condol del govern per aquestes dues morts.
5: Traslladar en nom del govern el condol i companyia cap a les famílies i amics de les dues víctimes mortals i també doncs, a l'Ajuntament de Roda de Barà doncs, per aquestes dues morts tràgiques.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Passen 8 minuts a les 2 i entrem en plana política. Pedro Sánchez compareixerà al Congrés el 3 de setembre. Ho farà per informar sobre la crisi migratòria viscuda aquest estiu a Ceuta.
4: El president del govern d'Espanya havia registrat aquest matí una petició de compareixença i la Moncloa apuntava com a data el 9 de setembre, però la pressió de partits com el PP, Sumar o el PNB per obtenir explicacions immediates ha fet avançar la data gairebé una setmana. Volen saber si l'executiu tenia informació prèvia sobre la intenció dels immigrants d'entrar massivament a Ceuta, un extrem que el govern nega. A banda de Sánchez, 8 ministres donaran informació al Congrés sobre la gestió d'aquesta crisi.
0: Junts torna a registrar al Congrés també la petició per delegar les competències en immigració a la Generalitat.
4: Es tracta d'un text pràcticament calcat al que ja va registrar de la mà del PSOE ara fa un any i que va caure pel rebuig frontal de Podem al preàmbul, que va qualificar de racista. Per esquivar aquest veto, els juntaires han reduït el preàmbul

0: Doncs venezolanes afectades pels terratrèmols. A Colòmbia, el govern destinarà 150.000 euros més a atendre les necessitats bàsiques d'aigua, sanejament i higiene de les persones afectades pel sisme, que se sumen als 250.000 euros ja anunciats per a protecció de la infància. El conseller d'Acció Exterior, Jaume Duch, ha remarcat que Catalunya vol ser present en la segona fase de la reconstrucció.
1: Nosaltres el que volíem era ser presents en la primera, però també en aquesta segona etapa. I per això aquestes últimes setmanes doncs, hem treballat amb aquestes organitzacions o ONGs internacionals doncs, per veure de quina manera podíem utilitzar uns convenis que ja existeixen, però que volíem que en part doncs, poguessin ser útils tant a Venezuela com a Colòmbia.
0: Duch ha explicat que Catalunya vol mostrar així, de manera molt pràctica, la seva solidaritat amb ambdós països afectats pels sismes.
2: Notícies en xarxa.
3: Un bessó digital permetrà gestionar i preveure incidències de la xarxa viària a més de 300 quilòmetres de carreteres de l'entorn de l'àrea metropolitana de Barcelona. La rèplica de la infraestructura serà una realitat abans del 2029 i es podrà estendre a la resta de carreteres catalanes. N'ha presentat els detalls avui la Generalitat. David Navarro, bon dia.
4: Bon dia. El bessó digital serà una rèplica exacta del que estigui passant en cada moment a una xarxa que inclourà la Ronda de Dalt de Barcelona i trams de la C31 i la C32. Unes vies per les que cada dia passen 800.000 vehicles, 90.000 de pesants. Una eina que permetrà que els gestors de la infraestructura, com ha explicat la consellera de Territori, Sílvia Paneque, puguin prevenir incidències, optimitzar la capacitat de resposta davant les problemàtiques que puguin sorgir i fins i tot millorar la fluïdesa i el manteniment de la xarxa viària.
5: Per primera vegada, en un sol model, s'integren tots els sistemes de control, com deia la consellera, comptadors, càmeres, simuladors, gestió d'incidències, amb capacitat d'autoavaluar-se i també d'ajustar-se contínuament a la realitat física de la pròpia via, de la pròpia carretera.
4: El projecte, que es va començar a desenvolupar el passat mes de maig i que es preveu que estigui finalitzat l'any 2029, té un cost de 7 milions d'euros, el 40% dels quals pagats amb fons europeus. El bessó digital està pensat perquè en el futur pugui créixer fins a assolir la totalitat de la xarxa viària catalana, més de 12.000 quilòmetres.
3: És un dels titulars de la jornada. Creix la desigualtat entre els beneficis dels empresaris i els dels assalariats. Els ingressos de l'empresariat augmenten 3 vegades més que els de les persones assalariades en els darrers 5 anys, segons alerta un informe de la UGT que reclama un repartiment millor dels guanys. Esther Miguel, bon dia.
6: Bon dia. Des de la pandèmia, la diferència d'ingressos entre empresaris i assalariats ha passat dels 7.000 euros anuals als més de 12.000. L'anàlisi de la UGT especifica que el 10% de les persones amb salaris més elevats guanyen fins a 4 vegades més que el 10% dels treballadors amb salaris més baixos. El sindicat fa un toc d'atenció a l'empresariat i demana millores en el repartiment dels beneficis i en les condicions laborals. Òscar Riu és secretari de Política Sindical de la UGT de Catalunya.
7: Nosaltres no ens oposem que les empreses tinguin beneficis. Nosaltres ens oposem a com s'estan distribuint aquests beneficis a les empreses del nostre país i a la nostra societat, que cada vegada és d'una forma més desigual. El nostre país està repetint patrons que s'estan reproduint en tot l'àmbit del sistema capitalista més desenfrenat, més salvatge, i anem cap a una societat més dual.
6: El sindicat aposta per reforçar la negociació col·lectiva com a eina per repartir més equilibradament els guanys empresarials i generalitzar les clàusules de revisió salarial. Incita també les empreses a invertir en recerca i desenvolupament.
3: A Barcelona, l'Ajuntament ha anunciat la construcció de 4 noves residències públiques per a la gent gran a la ciutat. S'ubicaran a l'entorn de Glòries, de l'Esquerra, de l'Eixample, també a la Marina del Port Vermell i a les casernes de Sant Andreu. En total han de beneficiar uns 500 usuaris potencials.
0: Com a novetat, les licitacions i execucions dels equipaments les farà el mateix Ajuntament, un cop la Generalitat hagi transferit els fons necessaris. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha detallat aquest reforç per atendre la nova realitat social amb una població cada cop més envellida.
8: És el dret a quedar-se, en aquest cas traslladat al dret a envellir a la ciutat amb dignitat i amb condicions. I això vol dir tenir les infraestructures que la ciutadania mereix i que, a més, el canvi demogràfic de la nostra ciutat i del nostre país està patint, que és efectivament un envelliment.
3: És un quart de tres, compte enrere, perquè Badia del Vallès acabi rematant una reivindicació històrica, tant dels veïns com de l'administració.

0: Al setembre començaran els treballs per retirar l'amiant de 127 comunitats, un material contaminant que l'Ajuntament vol erradicar totalment del municipi en una segona fase. Televisió de Sabadell, Josep Cullell.
1: Una fase que constarà en la retirada d'amiant en galeries i canonades. Això suposarà que hi haurà tres grans empreses treballant a la ciutat. A finals del mes de setembre es començarà l'explicació a les diferents comunitats de veïns per saber com s'haurà de fer el confinament de l'espai, però que a banda de tancar el lloc en qüestió no tindrà més afectació per al veïnat. Ara simplement el consistori es troba en espera de l'autoritat legal per iniciar el procés d'un fet històric. Així ho explicava Josep Martínez, alcalde de Badia del Vallès.
2: D'alguna forma el que fem és canviar tot el passat, no un passat que hem heredat amb amiant i encarem el futur amb una ciutat molt més saludable i sobretot amb l'orgull de poder dir doncs, que comencem a ser la primera ciutat d'Europa lliure d'amiant.
1: Una vegada acabada la fase 1 començarà la 2, en la que hi ha 38 comunitats de veïns on a part de retirar l'amiant també s'haurà de reposar amb un altre material. Una fase que serà més complexa, doncs hi ha teulades que també són d'amiant, per la qual cosa s'haurà de reposar amb velocitat. Martínez no ha volgut donar dades, però està clar que veure una Badia del Vallès lliure d'amiant cada vegada està més a prop.
0: A Vic, Osona, després de 4 anys de la incorporació del Delta Car a la unitat de la Guàrdia Urbana, el nombre d'infraccions s'ha anat reduint. Es tracta d'una eina encarregada de vetllar pel compliment de la normativa de trànsit, de la mobilitat i també per l'ús correcte de l'espai públic. De mitjana, durant l'any, es posen unes 20 multes diàries, que són unes 5.000 a l'any. El 9FM, Caral Terissa.
3: El Delta Car és una eina que disposa la unitat d'indisciplina viària de la Guàrdia Urbana de Vic. Per tal de facilitar la feina als agents, el Delta Car prioritza una sèrie de vigilàncies per tal d'evitar accidents de trànsit, com són els passos de vianants, voreres i zones prohibides que dificulten la visibilitat dels conductors i vianants. Des de la incorporació del Delta Car ara fa 4 anys, el nombre d'infraccions ha anat baixant, tot i que continua sent molt elevat. Ho detalla l'Elisabet Franquesa, regidora de Convivència i Seguretat de l'Ajuntament de Vic.
4: En un any hem acabat reduint unes 3.000 multes. O sigui, hem començat molt més forts i ara anem notant doncs, aquesta baixada. Sí que és veritat que, desgraciadament, la ciutat ens creix i, per tant, també a vegades no, aquest incivisme també creix o es manté. I, per tant, hem de ser molt constants.
3: L'ús d'aquestes noves tecnologies permet fer una vigilància de les infraccions estàtiques de manera més eficient, ja que els recursos humans són més limitats.
0: Les altes temperatures d'aquest estiu han posat a prova el sector aqüícola del Delta de l'Ebre. La calor ha obligat a avançar la collita del musclo i ha fet més evident la necessitat d'adaptar els cultius a unes aigües cada vegada més càlides. 21 Ràdio, Núria Caro.
5: Quan l'aigua supera els 26 graus, el musclo comença a patir. L'ostra, en canvi, presenta una major resistència a la calor i pot suportar temperatures de fins a 32 graus. Des de l'IRTA es treballa en un projecte europeu que analitza la resposta de llavors de diferents orígens davant d'episodis de calor extrema, ho explica la investigadora Margarita Fernández.
6: I estem estudiant també la genètica d'aquests diferents orígens per poder explicar, en funció de la genètica, aquesta major resistència a les elevades temperatures.
5: Els registres de la temperatura que l'IRTA conserva des de l'any 1990 mostren una tendència clara a l'alça.
6: Cada vegada aquests episodis de temperatures elevades de més de 28 graus es donen més prompte en l'any, comencen més prompte i duren més temps. Aquesta és la tendència i aquest any la duració de temperatures superiors a 28 graus està sent rècord.
5: Paral·lelament, l'IRTA ha posat a disposició del sector aqüícola un sistema de predicció que permet consultar l'evolució prevista de la temperatura, la salinitat i altres paràmetres a les badies i a les zones exteriors.
0: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. 6 universitats catalanes se situen entre les 1.000 millors del món, segons el rànquing acadèmic mundial.
7: La Universitat de Barcelona és la institució catalana més ben posicionada i encapçala el rànquing a escala estatal. Per la seva banda, la Universitat Autònoma de Barcelona escala posicions i se situa entre les 300 millors del món. La Pompeu Fabra, la Rovira i Virgili, la Politècnica i la de Girona completen la representació catalana en el rànquing.
0: L'Autoritat del Transport Metropolità prepara la licitació del sistema que permetrà pagar directament amb targeta de crèdit o dèbit al transport públic de l'àrea de Barcelona.
7: El projecte permetrà als usuaris de metro, bus i tren accedir a la xarxa de transport sense haver de comprar prèviament un bitllet senzill de transport, sinó validant directament el viatge amb una targeta bancària o un dispositiu compatible. L'objectiu és que la licitació es resolgui a finals d'any i que el sistema estigui operatiu durant el 2027.
0: I els treballadors del Consorci de Biblioteques de Barcelona decidiran la setmana vinent en assemblea noves accions dins la vaga indefinida que mantenen des de del maig.
7: La representació sindical denuncia que la negociació amb el consorci continua bloquejada i assegura que bona part de les 13 reunions mantingudes han estat merament informatives. A més, assenyalen que durant l'agost s'ha produït un augment de la repressió sindical per part de l'empresa amb la retirada d'alguns drets. En aquests moments no hi ha cap nova reunió de negociació programada.
0: I és moment per a la cultura. L'espectacle Nits de Circ es presenta aquesta nit per primera vegada a Palamós, al Baix Empordà. Es tracta d'un circ a l'aire lliure, amb capacitat per a 1.300 espectadors i que reuneix 8 atraccions internacionals de primer nivell. Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
8: Nits de Circ és una iniciativa de la Circus Arts Foundation que fins ara es feia a Besalú i a Roses, però que ara ha trobat un tercer vèrtex a Palamós. El seu director és Genís Matabosc.
9: Feia 5 anys que cercàvem que aquest projecte de Nits de Circ, que va arrencar el 2021, tingués una tercera pota. Sobretot perquè d'aquesta manera els nostres espectadors ja habituals d'altres produccions de la Fundació no quedés lluny aquest circ de les seves vacances.
8: Nits de Circ ha venut 11.300 localitats a Besalú i a Roses. Ara farà 5 funcions a Palamós fins diumenge vinent, la primera aquesta nit a 9:45. Són 8 atraccions internacionals amb 29 artistes de 8 nacionalitats diferents i on destaca el número dels americans de Flying Caballero, considerats uns dels millors trapezistes del món.
0: I atenció, perquè Horrorland, considerat el millor parc de terror d'Europa, busca personal per a una nova temporada a Vilassar de Dalt, al Maresme. El parc ha obert el procés de selecció per reclutar els millors espantadors que puguin treballar en les seves atraccions. Premià Mèdia, Manel Ferrer.
10: En el càsting artístic es busquen especialment espantadors i actors amb perfils de totes les estatures, característiques físiques i edats. Horrorland assegura que valorarà especialment les habilitats especials i els perfils únics, extrems i fora del comú. La convocatòria també inclou llocs de treball en àrees com la restauració, la botiga, els jocs, la fotografia i la neteja. Les persones interessades poden inscriure's a través del web d'Horrorland fins al dimarts 8 de setembre a les 11 del vespre. Horrorland tornarà a obrir aquesta tardor a l'Illa Fantasia a Vilassar de Dalt, on tornarà a convertir el recinte en un gran escenari de terror.
0: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. La Vuelta Ciclista arriba a Catalunya.
11: Doncs bon dia, Marta. Ja està en marxa la 5a etapa, l'única que es disputa en territori català en aquesta edició de la prova. La sortida ha tingut lloc fa una estona, poc després de 2:45 des de Falset. L'arribada està prevista a 5:45 a Roquetes, a Terres de l'Ebre. Josep Sánchez, on a la torre?
12: La capital del Priorat ha acollit amb gran expectació l'inici d'aquesta 5a etapa de la Vuelta, que cobrirà un recorregut de poc més de 173 quilòmetres. La línia de sortida s'ha situat a pocs metres del celler cooperatiu de Falset, on s'han aplegat centenars d'aficionats que volien veure de prop els grans noms del pilot internacional que participen en aquesta edició de la cursa. El més aclamat ha estat Tadej Pogacar, líder de la prova, després de l'exhibició que va oferir ahir a Andorra. També hi ha altres noms, com Enric Mas, Mikel Landa o Primoz Roglic. També hi ha el català Marc Brustenga, que avui corre a casa. El ciclista del Kern Pharma explica que serà una etapa especial i que intentarà lluitar per la victòria.
13: Sí, sempre és especial córrer a casa. Sempre és una emoció, un sentiment que és molt bonic i espero que, bueno, que em pugui donar un plus més d'energia per poder afrontar l'etapa d'avui, poder estar allà al davant i a veure si disputa la victòria.
12: L'etapa passarà per localitats com Móra la Nova, Amposta o Tortosa. Les principals dificultats estaran a la zona del Delta de l'Ebre, pel vent, i la pujada al port de Paüls, de tercera categoria, situat a 25 quilòmetres de meta.
11: Gràcies, Josep Sánchez. Des d'on a la torre n'estarem molt pendents. En futbol, el tècnic del Barça, Hansi Flick, ha reconegut que si no poden fitxar el davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, no buscaran una alternativa, almenys en aquest mercat d'estiu. Escoltem el tècnic alemany del conjunt blaugrana.
14: For me, it's like that. I don't want to speak about it.
15: Jo no vull parlar del Julián. Jo només vull parlar de la situació del club. Nosaltres hem fet fitxatges molt bons durant aquest mercat. El nostre objectiu és ben clar, però al final el club també ha de pensar en el futur, no només en el present. Clar, com a entrenador jo diré, doneu-me, porteu-me el millor que tingueu i més, i més, i més. Potser funciona, potser no.
11: Per cert, avui el davanter argentí no s'ha presentat a l'entrenament amb l'Atlètic de Madrid en el retorn a la feina del conjunt matalassi. Demà el Barça rep la visita de l'Atlètic Club al Camp Nou, partit pendent de la primera jornada de Lliga Primera. Avui el Real Madrid s'enfronta a la Real Societat. I Xavi Hernández, del Terrassenc, va ser presentat ahir com a nou seleccionador dels Països Baixos i va fer referència a la seva etapa com a tècnic del Barça.
16: Va ser un màster fet a... quan vam estar en la nostra etapa a Camp Barça. Hem après molt com a staff de totes les coses bones i no tan bones que ens van passar. I nosaltres el que volem, el gran repte d'aquí, és mostrar la nostra filosofia, la nostra idea, impregnar els jugadors i a la federació d'aquesta filosofia nostra, que al final a Camp Barça ens vam nutrir moltíssim de la, idea neerlandesa, i el que volem és d'alguna manera tornar això, el que vaig aprendre jo a la meva carrera com a jugador i com a entrenador, tornar-ho aquí a la federació.
11: En bàsquet, l'Espart Unic Girona ha anunciat el fitxatge de la pivot Adut Bulgà, que escoltem el director esportiu del club català, Pere Puig.
17: Amb l'arribada d'Adut Bulgà, que incorporem la darrera peça que ens mancava, una jugadora que de ben segur ens ajudarà moltíssim en el rebot, amb molt bona mà des de la línia de 3, és un fet indispensable de que buscava Roberto de que una de les interiors, com a mínim, pogués jugar des de la ratlla de 3 i obrir el camp. De ben segur, que ens ajudarà i serà una jugadora important dintre els esquemes d'en Roberto.
11: Per ser,
17: amb l'arribada d'Adut Bulgak...
11: Per ser, aquest divendres es parla Girona Manresa femení de bàsquet, partit amistós que podreu seguir a la xarxa Més.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Això vol dir que hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarra. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita, que lo que se da no se quita.
4: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
5: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
6: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
5: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
6: Perquè la teva salut és el nostre futur.
5: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
7: Bé, i què voleu fer aquests dies?
8: Anar a una piscina caribenya.
9: Dormir en un hotel del Far West.
10: Volar a llums d'un drac.
7: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
11: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Ha estabilitzat del foc que crema el parc de Collserola des d'ahir a la tarda i que ha calcinat de moment 45 hectàrees de terreny. Ja han pogut tornar a casa la trentena de veïns que havien estat desallotjats per la proximitat dels seus domicilis amb les flames. També s'ha aixecat el confinament dels barris de Torre Baró i de Ciutat Meridiana. Els veïns expliquen com ho han viscut.
2: Mucho miedo, la verdad, porque yo estaba durmiendo y me levanté y, claro, vi todo. O sea, salí a mi terraza, toda la ceniza, un montón de humo. Me tuve que mojar una camiseta y ponérmela aquí porque me ahogaba. Pero bueno, gracias a Dios ha parado y a ver si no vuelve a prender.
3: Todo se vive con histeria en estos casos, pero bueno, por parte tanto de un sector como el otro, la verdad, bajo mi opinión, bien.
0: És dimecres 26 d'agost de 2026 i tenim més titulars. Moren la mare i la filla que van quedar atrapades sota un mur pels aiguats de dissabte a Roda de Barà, al Tarragonès. Sònia Kerr.
4: La força de l'aigua va tombar el mur que separava el carrer d'una finca privada i va caure sobre d'elles. L'Ajuntament ha decretat 2 dies de dol i 1 minut de silenci aquesta mateixa tarda. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha expressat el condol del govern.
5: Traslladar en nom del govern el condol i companyia cap a les famílies i amics de les dues víctimes mortals i també doncs, a l'Ajuntament de Roda de Barà doncs, per aquestes dues morts tràgiques.
0: Pedro Sánchez compareixerà al Congrés el 3 de setembre per informar sobre la crisi migratòria a Ceuta.
4: El president ha registrat aquest matí la petició i la Moncloa apuntava com a data el 9 de setembre, però la pressió del PP i Sumau al PNB per obtenir explicacions immediates ha fet avançar la data gairebé una setmana. Paral·lelament, Junts ha tornat a registrar al Congrés la petició per delegar les competències en immigració a la Generalitat.
0: El govern impulsa un bessó digital de la xarxa d'autopistes a Barcelona per anticipar incidències i millorar el trànsit.
4: L'eina permetrà gestionar més de 300 quilòmetres de carreteres de l'entorn de l'àrea metropolitana de Barcelona. Serà una realitat abans del 2029 i es podrà estendre a la resta de carreteres catalanes.
0: Creix la desigualtat entre els beneficis dels empresaris i els dels assalariats.
4: Els ingressos de l'empresariat augmenten 3 vegades més que el de les persones assalariades en els darrers 5 anys. Així ho alerta un informe de la UGT. Òscar Riu n'és el secretari de Política Sindical.
6: Nosaltres no ens oposem que les empreses tinguin beneficis. Nosaltres ens oposem a com s'estan distribuint aquests beneficis a les empreses del nostre país i a la nostra societat, que cada vegada és d'una forma més desigual.
0: En cultura, l'espectacle Nits de Circ arriba per primera vegada a Palamós.
4: Es tracta d'un circ a l'aire lliure amb capacitat per a 1.300 espectadors i que reuneix 8 atraccions internacionals de primer nivell.
0: En esports, la Vuelta Ciclista arriba a Catalunya. Joan Barberà.
7: Amb una 5a etapa que ha començat a Falset i acabarà a Roquetes. El recorregut de 174 quilòmetres resseguirà el riu Ebre i connectarà els parcs naturals del Delta i dels ports.
0: Fem també un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
8: Bon dia. Respecte a ahir, hem tornat a tenir un canvi de temps ben destacable. Ahir el sol era dominant, poca humitat, una mica de vent de ponent, i avui aquest vent ha girat cap a gregal o llevant, força intens. Arran de costa i també els núvols han tornat a augmentar. De fet, alguna pluja tímida, algunes gotellades, alguns ruixadets s'han anat produint i encara els tindrem fins aquesta mitja tarda, aproximadament entre el Camp de Tarragona, comarques de Barcelona i també de Girona. Pluges molt poc destacables, molt efímeres, i a més, amb el regalet del fang. Per tant, pluja molt bruta. Avançada la tarda s'anirà obrint més el cel, però anirà fent més vent. Compte perquè serà bastant intens. Als cims del Pirineu, a gran part de les comarques de Girona i també cap a l'interior tarragoní, amb ambient xafogós. Demà al matí despertarem amb alguns núvols poc importants, sobretot al sud del Prepirineu, també a la costa, Catalunya Central. Després aquests núvols s'esmicolaran i acabarà quedant un dijous ben assolellat i, per tant, amb temperatura més alta que avui, també amb vent, cap a Girona. N'estem pendents a la xarxa.
0: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passant 4 minuts de 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Els bombers continuen treballant en l'extinció de l'incendi declarat ahir al parc de Collserola. Ja està controlat des de primera hora del matí, després de cremar prop d'una cinquantena d'hectàrees. Els efectius treballen ara amb la previsió de poder-lo donar per controlat al llarg de la jornada per la bona evolució del temps. Lluís Mata, bon dia.
9: Bon dia. Aquest dimecres s'han incorporat els mitjans aeris després que durant la nit s'hagi aconseguit controlar tot el perímetre i els focus secundaris. 35 veïns de la zona més propera a les flames continuen evacuats, però s'han pogut aixecar els confinaments dels veïns de Torre Baró i de Ciutat Meridiana, uns barris on viuen prop de 15.000 persones. Algunes d'aquestes persones narraven com han viscut l'inici d'aquestes flames.
2: Mucho miedo, la verdad, porque yo estaba durmiendo y me levanté y, claro, vi todo. O sea, salí a mi terraza, toda la ceniza, un montón de humo. Me tuve que mojar una camiseta y ponérmela aquí porque me ahogaba. Pero bueno, gracias a Dios ha parado y a ver si no vuelve a prender.
3: Todo se vive con histeria en estos casos, pero bueno, por parte tanto de un sector como el otro, la verdad, bajo mi opinión, bien.
9: La millora de les condicions climatològiques amb una baixada de la intensitat del vent i més humitat juguen a favor de les tasques dels bombers, que són optimistes en l'atac i extinció total del foc en les pròximes hores.
0: Doncs justament a aquesta hora els bombers continuen treballant en un incendi forestal que s'ha declarat al Serral, a la Conca de Barberà. Hi ha una quinzena de dotacions activades. Última hora amb l'Espluga FM Ràdio. Laia Molné, bon dia.
10: Doncs sí, així és. Fa una mica més d'un parell d'hores que aquest incendi està actiu. En 10 hectàrees ja actualment afectades i, com dèieu, 11 dotacions terrestres i 4 aèries que treballen a la zona. Per tota la situació, ha sigut necessari tallar la C-241D a l'alçada de Serral, però sí que cal tenir en compte que les afectacions són al municipi de Serral, però tocant a Rocafort de Queralt, perquè doncs, hi pot haver una mica de confusió en aquest sentit. És una zona agrícola, principalment, ha començat el voral de la carretera, i algun illa forestal també afectada, però de moment una mica l'esperança és aquesta, que no arribi a una zona forestal gran. Els agents treballen per controlar l'incendi i el vent hi pot jugar a favor o en contra. De moment és una mica un vent una mica agressiu, entre cometes, que hi pot jugar en contra, però esperen que el temps, que està actualment nuvolat, pugui ser també un factor positiu.
0: Ens seguim molt pendents. Gràcies, Laia Molné, des de l'Espluga FM Ràdio, per aquesta última hora. I l'Ajuntament de Roda de Barà ha decretat 2 dies de dol per la mort de la mare i la filla, que van quedar atrapades sota un mur en la intensa tempesta que va patir dissabte al municipi. Aquesta tarda hi haurà un minut de silenci en record a les víctimes. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
11: Mare i filla estaven ingressades des de dissabte a l'Hospital Joan 23 de Tarragona i aquesta nit s'ha confirmat la seva defunció. En el moment de l'aiguat dormien amb l'avi dins d'una de les parades del mercadet del Port Esportiu, on treballaven. La força de l'aigua va tombar un mur i va caure sobre d'elles. També va resultar-ne ferit l'avi, però no es tem per la seva vida. Les banderes de Roda de Barà uneixen a mig pal després que l'Ajuntament hagi decretat 2 dies de dol oficial. Aquest vespre s'ha convocat a més un minut de silenci a la plaça de la Vila. El consistori ha expressat el seu més sentit condol a la família i a totes les persones que les estimaven. També tot el seu suport, el que ha expressat el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha lamentat les defuncions. En un apunt a X ha assegurat que és una notícia que ens colpeja profundament. Tot el meu suport en aquests moments tan dolorosos, ha escrit el president de la Generalitat.
0: També la portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha volgut expressar el condol de l'executiu per aquestes dues morts.
5: Traslladar en nom del govern el condol i companyia cap a les famílies i amics de les dues víctimes mortals i també doncs, a l'Ajuntament de Roda de Barà doncs, per aquestes dues morts tràgiques.
0: Justament sobre aquests aiguats, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha defensat avui que no s'emetés un avís és alert.
4: Parlon ha explicat que la gestió d'un incident com els aiguats que van afectar localitats com Roda de Barà va més enllà de l'enviament d'un missatge al telèfon. Segons la consellera, l'és alert no sempre és l'eina adient.
12: En situacions en les quals et trobes en què potser les instruccions que has de donar són diferents i poden arribar a ser contradictòries, no pots basar la protecció de les persones exclusivament en les alert. Si nosaltres hem de donar un missatge d'evacuació d'un càmping i alhora hem de donar un missatge de confinament, potser l'instrument més útil no és les alert.
4: Núria Parlon també ha remarcat que els criteris per emetre l'avís als mòbils són tècnics i no s'improvisen i s'ha mostrat disposada a donar les explicacions que calguin al Parlament.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: 21 minuts i seran les 3, obrim plana política. Pedro Sánchez compareixerà al Congrés el 3 de setembre per informar sobre la crisi migratòria a Ceuta.
4: El president del govern havia registrat aquest matí una petició de compareixença i la Moncloa apuntava com a data el 9 de setembre, però la pressió de partits com el PP, Sumar o el PNB per obtenir explicacions immediates ha fet avançar la data gairebé una setmana. Volen saber si l'executiu tenia informació prèvia sobre la intenció dels immigrants abans d'entrar massivament a Ceuta, un extrem que el govern nega. A banda de Sánchez, 8 ministres donaran informació al Congrés sobre la gestió d'aquesta crisi.
0: Encara el Congrés, avui Junts, ha tornat a registrar la petició per delegar les competències en immigració a la Generalitat.
4: Es tracta d'un text pràcticament calcat al que ja va registrar de la mà del PSOE ara fa un any i que va caure pel rebuig frontal de Podem al preàmbul, que va qualificar de racista. Per esquivar aquest veto, els juntaires han reduït el preàmbul i han deixat una redacció tècnica que ja no parla de la immigració com un risc per a la cohesió social. En aquesta ocasió, Junts ha registrat el text en solitari, sense el PSOE, i ho ha fet en plena crisi migratòria a Ceuta. La formació rebutja que Catalunya rebi part dels menors migrants que han entrat recentment a la ciutat autònoma. Podem ja ha expressat la seva oposició a la nova petició.
0: De tornar a Catalunya, la Generalitat destinarà prop de 580.000 euros més a respondre a les conseqüències dels terratrèmols a Venezuela i a Colòmbia.
4: En el cas de Venezuela, ha activat dos convenis d'acció humanitària per valor de 430.000 euros que implementaran Oxfam Intermón i Acció contra la Fam en diferents poblacions veneçolanes afectades pels terratrèmols. A Colòmbia, el govern destinarà 150.000 euros més a atendre les necessitats bàsiques d'aigua, sanejament i higiene de les persones afectades, que se sumen als 250.000 euros ja anunciats per a la protecció a la infància. El conseller d'Acció Social, Jaume Duch, ha remarcat que Catalunya vol ser present en la segona fase de la reconstrucció.
13: Nosaltres el que volíem era ser presents en la primera, però també en aquesta segona etapa. I per això aquestes últimes setmanes doncs, hem treballat amb aquestes organitzacions o ONGs internacionals doncs, per veure de quina manera podíem utilitzar uns convenis que ja existeixen, però que volíem que en part doncs, poguessin ser útils tant a Venezuela com a Colòmbia.
4: Duc ha explicat que Catalunya vol mostrar així, de manera molt pràctica, la seva solidaritat amb dos països afectats pels sismes.
1: Notícies en xarxa.
0: Un bessó digital permetrà gestionar i preveure incidències a la xarxa viària a més de 300 quilòmetres de carreteres de l'entorn de l'àrea metropolitana de Barcelona. La rèplica de la infraestructura serà una realitat abans del 2029 i es podrà estendre a la resta de carreteres catalanes en el futur. David Navarro, bon dia.
14: Bon dia. El bessó digital serà una rèplica exacta del que estigui passant en cada moment a una xarxa que inclourà la ronda de dalt de Barcelona i trams de la C31 i la C32. Unes vies per les que cada dia passen 800.000 vehicles, 90.000 de pesants. Una eina que permetrà que els gestors de la infraestructura, com ha explicat la consellera de Territori, Sílvia Paneque, puguin prevenir incidències, optimitzar la capacitat de resposta davant les problemàtiques que puguin sorgir i fins i tot millorar la fluïdesa i el manteniment de la xarxa viària.
15: Per primera vegada, en un sol model, s'integren tots els sistemes de control, com deia la consellera. Comptadors, càmeres, simuladors, gestió d'incidències, amb capacitat d'autoavaluar-se i també d'ajustar-se contínuament a la realitat física de la pròpia via, de la pròpia carretera.
14: El projecte, que es va començar a desenvolupar el passat mes de maig i que es preveu que estigui finalitzat l'any 2029, té un cost de 7 milions d'euros, el 40% dels quals pagats amb fons europeus. El bessó digital està pensat perquè en el futur pugui créixer fins a assolir la totalitat de la xarxa viària catalana, més de 12.000 quilòmetres.
0: Creix la desigualtat entre els beneficis dels empresaris i els dels treballadors. Els ingressos de l'empresariat augmenten 3 vegades més que els de les persones assalariades els darrers 5 anys, ho alerta un informe de la UGT, que reclama un repartiment millor dels guanys. Esther Minguell, bon dia.
16: Bon dia. Des de la pandèmia, la diferència d'ingressos entre empresaris i assalariats ha passat dels 7.000 euros anuals als més de 12.000. L'anàlisi de la UGT especifica que el 10% de les persones amb salaris més elevats guanyen fins a 4 vegades més que el 10% dels treballadors amb salaris més baixos. El sindicat fa un toc d'atenció a l'empresariat i demana millores en el repartiment dels beneficis i en les condicions laborals. Òscar Riu és secretari de Política Sindical de la UGT de Catalunya.
6: Nosaltres no ens oposem que les empreses tinguin beneficis. Nosaltres ens oposem a com s'estan distribuint aquests beneficis a les empreses del nostre país i a la nostra societat, que cada vegada és d'una forma més desigual. El nostre país està repetint patrons que s'estan reproduint en tot l'àmbit del sistema capitalista més desenfrenat, més salvatge, i anem cap a una societat més dual.
16: El sindicat aposta per reforçar la negociació col·lectiva com a eina per repartir més equilibradament els guanys empresarials i generalitzar les clàusules de revisió salarial. Incita també les empreses a invertir en recerca i desenvolupament.
0: Gairebé 3:15 a Barcelona, l'Ajuntament ha anunciat la construcció de 4 noves residències públiques per a la gent gran. S'ubicaran a l'entorn de Glòries, a l'esquerra de l'Eixample, a la Marina del Port Vermell i a les casernes de Sant Andreu. En total han de beneficiar uns 500 usuaris potencials.
4: Com a novetat, les licitacions i execucions dels equipaments les farà el mateix Ajuntament un cop la Generalitat hagi transferit els fons necessaris. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha detallat aquest reforç per atendre la nova realitat social com una població, ha dit, cada cop més envellida.
17: És el dret a quedar-se, en aquest cas, traslladat al dret a envellir a la ciutat amb dignitat i amb condicions. I això vol dir tenir les infraestructures que la ciutadania mereix i que, a més, el canvi demogràfic de la nostra ciutat i del nostre país està patint, que és efectivament d'un envelliment.
0: Compte enrere perquè Badia del Vallès acabi rematant una reivindicació històrica tant dels veïns com de l'administració. Al setembre començaran els treballs per retirar l'amiant de 127 comunitats, un material contaminant que l'Ajuntament vol erradicar totalment del municipi en una segona fase. Televisió de Sabadell, Josep Pullell.
18: Una fase que constarà en la retirada d'amiant en galeries i canonades. Això suposarà que hi haurà 3 grans empreses treballant a la ciutat. A finals del mes de setembre es començarà l'explicació a les diferents comunitats de veïns per saber com s'haurà de fer el confinament de l'espai, però que a banda de tancar el lloc en qüestió no tindrà més afectació per al veïnat. Ara simplement el consistori es troba en espera de l'autoritat legal per iniciar el procés d'un fet històric. Així ho explicava Josep Martínez, alcalde de Badia del Vallès.
19: D'alguna forma el que fem és canviar tot el passat, no un passat que hem heredat amb amiant i encarem el futur amb una ciutat molt més saludable i sobretot amb l'orgull de poder dir doncs, que comencem a ser la primera ciutat d'Europa a lliurar amiant.
18: Una vegada acabada la fase 1 començarà la 2, en la que hi ha 38 comunitats de veïns on a part de retirar l'amiant també s'haurà de reposar amb un altre material. Una fase que serà més complexa, doncs hi ha teulades que també són d'amiant, per la qual cosa s'haurà de reposar amb velocitat. Martínez no ha volgut donar dades, però està clar que veure una Badia del Vallès lliure d'amiant cada vegada està més a prop.
0: A Vic, després de 4 anys de la incorporació del Deltacar a la unitat de la Guàrdia Urbana, el nombre d'infraccions s'ha anat reduint. Es tracta d'una eina encarregada de vetllar pel compliment de la normativa de trànsit, la mobilitat i l'ús correcte de l'espai públic. De mitjana, durant l'any es posen unes 20 multes diàries, unes 5.000, al llarg de tot l'any, al 9FM, Caral Terissa.
20: El Deltacar és una eina que disposa la unitat d'indisciplina viària de la Guàrdia Urbana de Vic. Per tal de facilitar la feina als agents, el Deltacar prioritza una sèrie de vigilàncies per tal d'evitar accidents de trànsit, com són els passos de vianants, voreres i zones prohibides que dificulten la visibilitat dels conductors i vianants. Des de la incorporació del Deltacar ara fa 4 anys, el nombre d'infraccions ha anat baixant, tot i que continua sent molt elevat. Ho detalla l'Elisabet Franquesa, regidora de Convivència i Seguretat de l'Ajuntament de Vic.
21: En un any hem acabat reduint unes 3.000 multes. O sigui, hi hem començat molt més forts i ara anem notant doncs, aquesta baixada. Sí que és veritat que, desgraciadament, la ciutat ens creix i, per tant, també a vegades no, aquest incivisme també creix o es manté. I, per tant, hem de ser molt constants.
20: L'ús d'aquestes noves tecnologies permet fer una vigilància de les infraccions estàtiques de manera més eficient, ja que els recursos humans són més limitats.
0: Repassem altres notícies destacades d'avui. 6 universitats catalanes se situen entre les 1.000 millors del món, segons el rànquing acadèmic mundial.
4: La Universitat de Barcelona és la institució catalana més ben posicionada i encapçala el rànquing a escala estatal. Per la seva banda, la Universitat Autònoma de Barcelona escala posicions i se situa entre les 300 millors del món. La Pompeu Fabra, la Rovira Virgili i la Politècnica i la de Girona contemplen la representació catalana en el rànquing.
0: L'Autoritat del Transport Metropolità prepara la licitació del sistema que permetrà pagar directament amb targeta de crèdit o dèbit al transport públic de l'àrea de Barcelona.
4: El projecte permetrà als usuaris de metro, bus i tren accedir a la xarxa de transport sense haver de comprar prèviament un bitllet senzill, sinó validant directament el viatge amb una targeta bancària o un dispositiu compatible. L'objectiu és que la licitació es resolgui a finals d'any i que el sistema estigui operatiu durant el 2027.
0: I tenim encara més actualitat local. Notícies que avui ens arriben des de la Ràdio Municipal de Terrassa, Iona Malgrat.
7: La Cambra de Comerç de Terrassa ha premiat les polseres Hèrix com a millor iniciativa emprenedora. Han estat ideades per la infermera santcugatenca Pilar Moreno. Identifiquen al·lèrgies alimentàries en infants. Cadascuna porta un identificador del tipus d'al·lèrgia i incorpora un codi QR que enllaça amb un vídeo sobre com injectar adrenalina en cas de reacció. Escoltem Moreno.
8: Sí que és veritat que hi ha un pla d'acció en paper que l'al·lergòleg dona a la família, però aquell paper no sempre està a mà i és una manera ràpida d'aplicar la solució en el moment.
7: Aquestes polseres ja es poden trobar a les farmàcies.
22: L'Àrea Integrada de Salut de la Baixa Tordera implementarà el projecte Finestra Única per combatre la dispersió territorial. La proposta, gestionada per l'equip de suport domiciliari, centralitzarà i valorarà totes les peticions per derivar el pacient al recurs més adequat. També implicarà una reorganització dels serveis hospitalaris de Calella i Planes per millorar l'accessibilitat, reduir la variabilitat i reforçar la qualitat assistencial. S'incorporaran, a més, eines d'intel·ligència artificial generativa per al triatge de patologies de l'aparell locomotor i l'ús de plataformes de monitoratge remot per a pacients amb insuficiència cardíaca o malalties pulmonars obstructives cròniques. El projecte preveu finalment la creació d'una xarxa territorial d'acció comunitària que integri els 14 ajuntaments del territori, serveis socials i agents sanitaris.
0: És moment per a la cultura. L'espectacle Nits de Circ es presenta aquesta nit per primera vegada a Palamós, al Baix Empordà. Es tracta d'un circ a l'aire lliure, amb capacitat per a 1.300 espectadors i que reuneix 8 atraccions internacionals de primer nivell. Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
23: Nits de Circ és una iniciativa de la Circus Arts Foundation que fins ara es feia a Besalú i a Roses, però que ara ha trobat un tercer vèrtex a Palamós. El seu director és Genís Matabosc.
24: Feia 5 anys que cercàvem que aquest projecte de Nits de Circ, que va arrencar el 2021, tingués una tercera pota. Sobretot perquè d'aquesta manera els nostres espectadors ja habituals d'altres produccions de la Fundació no quedés lluny aquest circ de les seves vacances.
23: Nits de Circ ha venut 11.300 localitats a Besalú i a Roses. Ara farà 5 funcions a Palamós fins diumenge vinent, la primera aquesta nit a 9:45. Són 8 atraccions internacionals amb 29 artistes de 8 nacionalitats diferents i on destaca el número dels americans de Flying Caballero, considerats uns dels millors trapezistes del món.
0: I atenció, perquè Horrorland, que està considerat com el millor parc de terror d'Europa, busca personal per a una nova temporada a Vilassar de Dalt, al Maresme. El parc ha obert el procés de selecció per reclutar els millors espantadors i que puguin treballar en les seves atraccions. Premià Mèdia, Manel Ferrer.
25: En el càsting artístic es busquen especialment espantadors i actors amb perfils de totes les estatures, característiques físiques i edats. Horrorland assegura que valorarà especialment les habilitats especials i els perfils únics, extrems i fora del comú. La convocatòria també inclou llocs de treball en àrees com la restauració, la botiga, els jocs, la fotografia i la neteja. Les persones interessades poden inscriure's a través del web d'Horrorland fins al dimarts 8 de setembre a les 11 del vespre. Horrorland tornarà a obrir aquesta tardor a l'Illa Fantasia, Vilassar de Dalt, on tornarà a convertir el recinte en un gran escenari de terror.
0: I arriben els esports. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. Arribes amb novetats perquè Joan Laporta referma que volen fitxar el davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez.
26: Bon dia, Marta. El president del Barça ha estat molt clar en declaracions als mitjans del club sobre el davanter de l'Atlètic de Madrid, que per cert avui no s'ha presentat a l'entrenament amb el seu actual club. Escoltem Joan Laporta.
27: La veritat és que estem, doncs, molt interessats amb el jugador. Ens agradaria, doncs, que la nostra oferta fos acceptada i ho fem amb tots els respectes per l'Atlètic de Madrid i que sàpiguen que si estan en disposició de vendre dins d'aquest període del mercat d'estiu, doncs que nosaltres estaríem disposats a comprar el jugador de conformitat amb l'oferta que els hem fet.
26: Minuts abans que s'hagin fet públiques les paraules de Laporta, el tècnic blaugrana Hansi Flick ha reconegut que si no poden fitxar el davanter argentí no buscaran una alternativa, almenys en aquest mercat d'estiu.
28: For me it's like that. I don't want to speak about...
29: Jo no vull parlar del Julián. Jo
1: Només vull parlar de la situació del club. Nosaltres hem fet fitxatges molt bons durant aquest mercat. El nostre objectiu és ben clar, però al final el club també ha de pensar en el futur, no només en el present. Clar, com a entrenador jo diré, doneu-me, porteu-me el millor que tingueu i més, i més, i més. Potser funciona, potser no.
26: Demà el Barça rep la visita de l'Atlètic Club en partit pendent de la primera jornada de Lliga a Primera Divisió. Avui el Real Madrid juga contra la Real Societat. I ja està en marxa la cinquena etapa, l'única que es disputi en territori català, de la Vuelta Ciclista a Espanya. La sortida ha tingut lloc fa una estona, després de 2:15 des de Falset. L'arribada està prevista a 5:45 de la tarda a Roquetes, a les Terres de l'Ebre. Ens informa des d'Ona la Torre Josep Sánchez.
2: La capital del Priorat ha acollit amb gran expectació l'inici d'aquesta cinquena etapa de la Vuelta, que cobrirà un recorregut de poc més de 173 quilòmetres. La línia de sortida s'ha situat a pocs metres del celler cooperatiu de Falset, on s'han aplegat centenars d'aficionats que volien veure de prop els grans noms del pilot internacional que participen en aquesta edició de la cursa. El més aclamat ha estat Tadej Pogacar, líder de la prova, després de l'exhibició que va oferir ahir a Andorra. També hi ha altres noms, com Enric Mas, Mikel Landa o Primoz Roglic. També hi ha el català Marc Brustenga, que avui corre a casa. El ciclista del Kern Pharma explica que serà una etapa especial i que intentarà lluitar per la victòria.
3: Sí, sempre és especial córrer a casa. Sempre és una emoció, un sentiment que és molt bonic i espero que, bueno, que ens en pugui donar un plus més d'energia per poder afrontar l'etapa d'avui, poder estar allà al davant i a veure si disputar la victòria.
2: L'etapa passarà per localitats com Móra la Nova, Amposta o Tortosa. Les principals dificultats estaran a la zona del Delta de l'Ebre, pel vent, i la pujada al port de Paüls, de tercera categoria, situat a 25 quilòmetres de meta.
26: Gràcies, des d'Ona la Torre, Josep Sánchez. En bàsquet, l'Espart Girona ha anunciat el fitxatge de la pivot Adut Bulgak. Per cert, aquest divendres, partit de l'Espart Uni Girona contra el Manresa femení, un duel a partir de les 8 del vespre que podeu seguir en directe a la xarxa Més. I tornant al futbol, avui es juguen diferents amistosos a les 7 de la tarda, Barça Atlètic Reus i Terrassa Vilanova, a 8:15, Vic Europa B, i a 9:15, Singerlin Martinenc.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Que passeu bona tarda.

0: La xarxa de comunicació local.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans. Braseria La Bolera.
3: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
2: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
3: Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
2: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
3: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
2: Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
4: Cuidar de la família. Començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Tornar a casa. Viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
5: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Eva Garrido. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya ha recuperat el servei habitual de trens a la línia Barcelona-Vallès després de finalitzar les obres de renovació de via entre les estacions de Gràcia i Sarrià. Els treballs, que s'han allargat durant gairebé 15 dies, han interromput el servei ferroviari en aquest tram, que s'ha cobert amb un servei alternatiu per carretera. Amb la finalització de les obres, els trens tornen a circular amb normalitat d'acord als horaris d'agost. Les obres formen part d'un projecte de renovació de la via entre Plaça Catalunya i Sarrià. L'Ajuntament prohibeix circular en patinet elèctric pels carrers Santiago Rusiñol i Santa Maria, ho ha anunciat l'alcalde Josep Maria Vallès a través del seu compte d'Instagram. Precisament s'ha instal·lat un senyal fent referència a aquesta prohibició a l'inici del carrer Santiago Rusiñol a la banda de la plaça d'Octavià. Per tant, en aquests dos eixos, amb una elevada afluència de vianants, cal baixar del patinet i anar a peu. La mesura, segons apunta el govern local, vol evitar ensurts i caigudes, millorar la convivència i garantir espais més segurs per tothom. La intersecció entre la carretera de Rubí i l'avinguda dels Països Catalans, a tocar del centre comercial, es convertirà en una espècie de rotonda. Així ho ha comunicat també l'Ajuntament, que començarà els treballs a partir de setembre. L'objectiu és millorar la fluïdesa i, sobretot, la seguretat viària en un dels punts amb més trànsit del municipi i un dels principals accessos a la ciutat. I a Sant Cugat, el servei Un Segon de l'Oficina Jove presta assessorament en prevenció de drogues des del 2016 i en pantalles des del 2020. Cugat Media ha entrevistat el psicòleg Roger Ferrer, responsable d'aquesta assessoria municipal, que reflexiona sobre dades remarcables com les de l'estudi de la Generalitat, que diu que un 35% dels estudiants de secundària consulta les xarxes més de 6 hores al dia durant el cap de setmana. Ferrer subratlla que els usuaris del servei cada cop són més conscients de les conseqüències del mal ús o l'abús del mòbil. Això és tot per ara. Tota la informació de Sant Cugat la trobaran a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Media. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Posar a punt el cotxe de l'avi, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
3: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Sant Cugat ja escalfa motors per la segona edició del Sant Cugat Festival Kilòmetre Zero, una cita que combina música local, gastronomia i activitats familiars. El 27 de setembre, el Parc de Ramon Barnils es convertirà en l'epicentre de la cultura santcugatenca, amb concerts de bandes al territori, espais per a petits i grans i una oferta gastronòmica variada. Per conèixer tots els detalls d'aquest festival que organitza la Pua Oficina Musical, avui ens acompanyen dos dels seus responsables, el Pau Sanz i l'Arnau Serrallonga. Molt bon dia, benvinguts.
1: Bon dia.
2: Bon dia.
0: Com ho teniu, tot a punt?
1: Sí, i esperem que no plogui.
0: Esperem que no plogui. Ja ha plogut prou aquest diumenge. Exactament. Així que jo crec que per dissabte...
1: Per dissabte ho tenim tot preparat.
0: Tot a punt, tot a punt. Ja feina feta, doncs la pluja ja ha caigut. Si no, que ho faci durant la setmana. Ara ho dèiem, el festival Kilòmetre Zero arriba a la segona edició. Aprofitem per fer una mica de balanç de l'estrena de la que va suposar el Kilòmetre Zero l'any passat. Quina valoració en feu ara que ja s'ha pogut pair?
1: Doncs mira, l'Arnau va ser de les primeres feines que va fer amb la PUA, que, i jo crec, i també és una experiència per ell, però jo, la valoració que vam tenir, jo crec que per ser una primera edició no va estar massificat de gent, però realment la resposta tant dels grups com de l'oferta que vam fer de musical va tenir molta bona rebuda per part del públic, jo crec que sí.
3: Bueno, sí, jo crec que també era com aquesta cosa d'intentar fer un espai referent a Sant Cugat pel que fa a la música santcugatenca amb segell de proximitat, i cada any doncs pretenem millorar-ho, així que supercontents de l'any passat i també del que està per venir aquest
1: any. Bé, va ser el parc del Can Bernet, per motius logístics de 1.000 activitats que es fan a Sant Cugat, doncs ho hem passat al parc Ramon Barnils.
0: Te m'avances a les preguntes, Pau, però
1: perdona.
0: No.
1: Perdona!
0: Endavant, endavant, no passa.
1: Però bueno, simplement era això que... Res, ha estat un tema de logística d'espais, però per nosaltres crec que també és una aposta per provar un espai que potser no es fa tantes coses allà, perquè no ens l'hem d'imaginar el que és a la zona d'asfaltada del parc, sinó és a la zona jardinada del parc. Antigament es van fer unes barraques, molt antigament,
0: vale?
1: Doncs seria el mateix espai. I anem a provar aquest espai per, bueno, com un nou espai escènic de música local a Sant Cugat.
0: Per qui no conegui encara el festival, que es perdés aquesta primera edició del Kilòmetre Zero, com va néixer el projecte i quin és l'objectiu principal que perseguia en aquell moment i que segueix ja amb aquesta segona edició?
1: Mira, va néixer perquè nosaltres antigament, des de la PUA, estàvem fent un festival en aquestes mateixes dates que era el Festival Vincles. Festival Vincles, per X motius, vam deixar-lo a fer perquè... Una, perquè l'oferta de música d'autor, que era en aquest cas el que es feia, va pujar molt de pressupost, necessitàvem molt de pressupost, i realment no estàvem donant oferta tant a la música local, que una mica el que la PUA ha de fer és donar oferta, donar sortides als músics locals. I vam de fer un canvi, i vam decidir invertir tots aquests recursos en fer una proposta musical on els músics locals tinguessin més cabuda. I oberta, més un espai obert, sense entrada, perquè al final creiem que els recursos públics s'han d'oferir gratuïtament, i llavors la gent que pugui venir a veure aquest concert no ha d'haver de pagar una entrada. Bàsicament per això.
0: Alguna de les novetats ja em l'heu avançat, eh? Tenim aquest canvi d'ubicació de Can Bernet que passa al parc de Ramon Barnils. Hi ha alguna novetat així més destacada o principalment tindríem aquest canvi d'ubicació?
1: Bueno, sí que inicialment aquest festival vam iniciar que volíem fer-lo que cada any fos una temàtica musical. De fet, es va dir rock.
0: Amb el rock, oi?
1: Rock. Què passa? Que per fer-hi una temàtica diferent cada any ens hem adonat que tampoc hi ha tanta... Sí que hi ha molts grups de música, hi ha molts, però realment per oferir-los a cara al públic o més professionals potser no n'hi ha tants. O que, a més, que els projectes avui és un projecte i al cap d'un any potser...
0: Evoluciona,
1: és una altra cosa. I, a més, el rock és una... el rock en aquell cas és molt ampli, però si comencem a agafar estils més concrets, doncs potser tindríem una més dificultat. Si és més fàcil oferir un espai musical on puguin haver estils diferents, evidentment, que congenint una miqueta, vale? No posarem música clàssica amb música moderna, però sí que poden haver-hi estils diferents, no? I per això aquest any continua la mateixa línia, però amb la diferència que els estils són diferents.
0: No hi ha aquesta cotilla, diguéssim, hi ha aquesta flexibilitat.
1: Correcte.
0: En els estils.
3: Sí, perquè al cap i a la fi el que és l'eix conductor del festival és que siguin grups de proximitat i no tant doncs quin estil musical doncs es desenvolupin en directe.
0: Ara deia l'Arnau, no? Al final el nom és Kilòmetre Zero, que ens aboca aquest producte de proximitat, ho fa amb l'alimentació, en aquest cas ho fa amb la cultura i amb la música. Fins a quin punt és important reforçar aquest vincle entre la música local i la comunitat local?
1: Bueno, jo crec que, sobretot a més ara que Sant Cugat ha crescut tant, hi ha molta gent que no coneix la realitat musical d'aquí. Si parlem de fa 30 anys, tots ens coneixíem. Ara hi ha molta gent nova, nouvinguda, que no coneix que realment a Sant Cugat hi ha una vida musical molt àmplia. I donar aquest espai facilita justament que, per casualitat ni que sigui, pugui aparèixer algú allà i dir, ostres, què està passant aquí? I llavors també i conèixer realment que aquell músic que està sobre l'escenari és d'aquí, nascut aquí o ha viscut gran part de la seva vida aquí i ha evolucionat la seva música entorn a això també. I això, donar-ho a conèixer en un espai així, crec que és essencial.
0: No tenim tantes oportunitats al final de trobar els diferents artistes i grups de la ciutat en un únic esdeveniment. Sí que és veritat que per Festa Major hi ha certa sensibilitat en tenir també talent local.

0: ojalà algun dia puguin ser dos dies, una setmana, no ho sé, això hi ha un tema de recursos, i, però bueno, si a poc a poc va tenint repercussió aquest festival, doncs potser també tenim més sort i tenim més recursos, i acaba sent una jornada o diverses jornades on realment estic més representat el músic local aquí.
1: La programació inclou 5 bandes locals, són Robot Robert, ja ho direm bé, Sibarites, Eva Sola, Guatatiboa i Talents de l'Open Mic. També,
0: sí.
1: No? Com ha estat el procés de selecció? Perquè vosaltres sabeu millor que ningú, de bandes locals n'hi ha un bon farcit. No sé quins criteris s'han tingut en compte. Com ha anat tot plegat? Si ens podeu explicar una mica com s'ha cuinat aquest festival.
2: Sí, jo crec que d'alguna manera o altra valoràvem en aquesta edició tant l'experiència, per exemple, doncs Eva Sola, doncs és una gent que ho va petar a xarxes i que s'han mogut per tot el món i que feia molt temps que no actuaven aquí a casa, així que ens venia molt de gust també poder-los apropar.
0: De fet, és el primer concert a Sant Cugat d'aquest projecte.
2: Doncs imagina't.
0: Vale, és el primer concert.
2: També tenim doncs, la gent de Sibarets, que també porten 11 anys sobre els escenaris, un grup, a més, molt, molt divers i molt xulo, que també ens donen aquest sentiment de festa. I també m'ha apostat per presentar un grup, que és Robot Robert, que ara mateix acaben de llançar el seu primer disc.
0: I també és el primer concert.
2: I també presenten amb nosaltres, exactament, al directe. I res, això ha sigut una miqueta. I Guatatiboa també ens molava moltíssim, perquè entre concerts sempre hi ha una estoneta, mitja horeta o així, de canvis, i fan una música increïble que ens amenitzarà 100% entre bolos.
0: Molts grups es queden a la butxaca per més endavant. Tenim moltes propostes interessants, però no, és això, al final tenim el temps que tenim i no podem fer més. I ojalà poguéssim fer molts més grups, però no és tan fàcil. Ja sabem que produir un concert hi ha molts horaris de proves, vull dir, estàs molt apretat i tampoc el que farem és fer concerts de mitja hora, perquè al final estem presentant projectes nous i llavors la gent ha de tenir un espai. Però molts grups han quedat a les beceroles de poder participar, i jo crec que l'any que ve, si tornem a fer-lo, doncs podem tindre
1: oportunitat. Hi haurà noves oportunitats. De fet, entenc que amb aquesta voluntat no es repeteix cap grup de la primera edició. Hi havia Golconda, hi havia Els Homes del Cap Dret, Apuntador, Coré i Reultimàtum. Aquests ja van tenir la seva oportunitat. Enguany tenim 5 noves propostes, i de cara a les edicions que vinguin...
0: Seran noves propostes.
1: Això és aquesta voluntat que teniu de donar veu a la diversitat que hi ha a la música i al talent local?
0: Sí, evidentment, creiem que tothom ha de tenir una oportunitat. De fet, des de la nostra feina durant tot l'any ja oferim espais diferents, enfocats a tipus de formacions diferents, amb un nivell diferent, i crec que aquest festival també és un espai més perquè que no es repeteixin, o sigui, que els grups tinguin una oportunitat en algun moment de la seva vida musical o del seu projecte musical per poder participar. És el que dic, ens quedarem amb molts grups fora perquè no podem fer-ho més. Si tinguéssim dos dies, doncs llavors en lloc de 4 bandes seríem 8 bandes, no?
1: Veig que us faria il·lusió.
0: Home, tant, clar, clar que sí. Jo crec que qualsevol festival aspira a que no sigui una cosa d'un sol dia. Perquè, a més, també això, tots els recursos que tu inverteixes en un muntatge un sol dia, si ho fas dos dies s'amortitza molt més. Vull dir, això ja és una... Qualsevol ho sabrà, no?
1: Si muntar l'escenari, tot
0: això s'amortitza molt més i bueno, al final és un tema de recursos, no? Però bueno, que sí, que la idea és que sigui divers i oferir que tothom en algun moment determinat del seu CV musical tingui un espai en aquest festival.
1: Ens podeu parlar una mica de l'Open Mic, perquè també hi haurà aquest espai, i com s'han incorporat aquests nous talents?
2: Doncs sí, justament l'Open Mic és un projecte que es mou des de la PUA des de fa molt temps i que, de fet, doncs, amb dues dinamitzadores espectaculars, doncs, tira endavant de manera bastant autònoma. I en la seva història ha participat ja moltíssima gent. I creiem que dins del marc del Festival Quilòmetre Zero era superxulo poder-ho incloure-ho, més que res perquè justament si estem celebrant la música local, en part també la música emergent, i donar justament lloc a l'escenari a molta gent que s'ha quedat fora i que ens hauria encantat que pogués participar d'aquest espai, doncs creiem que l'Open Mic era la millor manera per fer-ho possible. Això. I res. O sigui, que estem supercontents també de com ha funcionat, i és una nova manera de fer-lo gran, d'alguna manera, en escenari de festival, que no és poc.
0: Bueno, i que sobretot també hi ha propostes, gent que no té un disc darrere, no té una trajectòria tan gran, i en canvi, per pujar a un escenari per cantar un parell de cançons, potser no ho trobaria en un espai com aquest permet fer això, aquesta flexibilitat de jo canto dues cançons perquè són les que a mi m'agraden o les que jo a mi

0: representen i no tinc un disc darrere, saps? I això, perquè a vegades omplir un escenari no és fàcil. Tots els músics que coneixem, no?, des dels emergents als professionals, un cop puges sobre l'escenari has de demostrar que estàs sobre l'escenari, has de, bueno, defensar el teu projecte, no? I no és fàcil. Llavors, tenir un 5 minuts per poder cantar una cançó no implica tant esforç ni tanta responsabilitat en aquest sentit.
1: És una molt bona manera per recomençar, no? I per sentir el caliu del públic sense haver de tenir un gran projecte al darrere. Evidentment, el plat fort de la jornada és la música, i és la música local, però el festival també porta per una vessant familiar i gastronòmica, no? Explica'ns una mica quins espais i activitats inclourà i què hi trobarà el públic que pot gaudir del quilòmetre zero durant tota la jornada.
0: Doncs mira, molts festivals ja ho tenen, això, no?, que havíem més intentar que aglutinar el màxim de gent possible, no? I llavors generar un espai des del matí on puguin venir les famílies, gaudir d'una manera distesa de l'espai, per exemple, amb jocs familiars, on els nens, mentre sona la música, puguin estar per allà, i els pares potser a la vegada fer una cervesa artesana amb l'estupenda que és que tindrem aquí, pues, això ajuda a que si
1: tot
0: un espai...
1: quilòmetre zero,
0: Això suggereix que sigui un espai molt més social, on la música és la vinculant de tot plegat, però, clar, no, si nosaltres, jo soc pare, no?, i si puc anar a un espai on hi ha música que m'agrada, on el meu fill indirectament pot escoltar música, però a la vegada està distret amb uns jocs interactius, perquè són totalment interactius, on els nens interaccionen amb aquests jocs, i a més, hi ha un fotocall, es poden fer unes fotos xules, mentre abans li han pintat la cara amb temàtica musical, tot això semblen cosetes que no tenen molta importància, però fa que aquests nens després vegin com un festival, que no sigui un espai només de la música, no? Mm-hmm. que ho és, però en aquest cas els pares també podran tornar a venir l'any que ve veient que aquell espai és inclusiu amb totes les edats, i això és important que sigui així. Jo crec que tots aquests espais, o sigui, aquest tipus de programació amb aquest tipus d'elements fa que vingui molta més gent.
1: La música serà des de les 6 de la tarda fins a les 11. L'any passat es va allargar fins a 1, si jo no recordo malament. Com és que aquest any s'ha hagut d'ajustar un xic l'horari?
0: Doncs hi ha hagut un canvi de normativa municipal on es vetlla pel descans dels veïns i nosaltres, com a representants de l'Ajuntament, en aquest cas, doncs, hem de donar un exemple, i evidentment ens encantaria que fos, a nivell personal, ens encantaria que fos fins més tard, perquè a més et dona molt més joc, però ens adaptarem a la situació i no hi haurà cap problema.
1: Des de la POA sempre heu treballat per difondre la música de proximitat. Quina radiografia faríeu de l'estat actual del teixit musical local?
2: Ara mateix, jo crec que, ara mateix, i de manera històrica també crec, que Sant Cugat ha sigut una ciutat que ha tingut moltíssims grups de música i de molts estils diferents. De fet, es pot buscar per internet que hem creat un directori de grups musicals locals, amb segell local, tot i que també es poden inscriure altres grups, però ja trobareu els que són santcugatencs també, i que, és un recull de tots els grups que tenim fins ara, que s'han posat en contacte amb nosaltres per formar part d'aquest directori, que després també es pot fer servir per si qualsevol entitat, associació, empresa, cooperativa, sigui qui sigui, doncs pot mirar tot el llistat i es pot contractar en cas de que vulguin un concert. I amb això sabem que tenim més de 200 grups de música s'ha acabat actualment en actiu, o sigui, és increïble, i res, i treballem també per això, perquè també poder-los conèixer tots, que també és una feinada, i que es posin en contacte amb nosaltres si ho senten també, perquè ens encantarà tenir-ho present i poder fer coses junts.
1: Quin és el principal repte d'organitzar una moguda com aquesta?
0: Primer hem de partir de quins recursos tenim, no? I com els invertim, aquests recursos, perquè siguin el màxim d'eficients possibles, i en aquest cas, des de la POA, que nosaltres no anem a fer un rèdit, sinó anem a treure un rèdit econòmic d'això, sinó el que anem a fer és invertir diner públic.
1: Un servei públic.
0: Llavors, és que tothom que estigui allà participant estigui còmode econòmicament, vale? I des dels músics, des de la gent que treballa, els food trucks, doncs que tothom estigui content, i ja crec que és el més important és això. I després, tota la part més logística de com muntes, on muntes, com ho muntes, tot això, al final és...
1: Quant temps fa que treballeu en aquesta segona edició? Perquè la gent que no es dedica al món de l'espectacle, sàpiga la feinada que hi ha al darrere de tenir un dia com el que viurem aquest dissabte.
0: No sé, aviam, nosaltres això quan, clar, pensem que fem moltes més coses durant l'any i hauríem de treballar-ho amb més anticipació, però clar, nosaltres acabem festa major i el primer que fem és això. Abans d'anar de vacances, d'una manera, hem de tancar tota la que és la part de la producció. Tot ben tancat, sempre queden algunes cosetes d'última hora, però abans, sí, mesos abans, no sé.
2: Pot ser que cap al març fem una reunió que diguem, bueno, comencem a plantejar
1: per començar,
0: clar, sí, la segona edició. Clar, no, pensar cap on ho encarem i això és abans, però...
1: La festa major és una feinada, eh?
0: Clar, ja és, no, portem una sèrie de festa major i llavors, bueno, pues, també té molta feina.
1: El quilòmetre zero ha vingut per quedar-se. No sé com us imagineu el festival d'aquí a 5 anys, com us agradaria anar creixent a... Fem un exercici de demanar una carta als Reis i tenint en compte que tinguéssim el pressupost que ens agradaria per dedicar-lo al projecte.
2: Jo, sens dubte, crec que el Festival Quilòmetre Zero ha vingut per quedar-se. De fet, aquest any hem incorporat una nova cosa que no estava l'any passat, que es mou un altre dia, que no és dissabte, que farem el dimecres, però dins del marc del Quilòmetre Zero, en la segona edició, que és una xerrada. I crec que, ara ho explicaré una miqueta més, però crec que d'alguna manera és cap on volem caminar. Dirigir-ho a artistes locals, artistes emergents, perquè també sigui com en el seu espai de referència, on no només tocar, sinó on també formar-se, on poder escoltar altres històries de músics. En aquest cas, el dimecres farem una xerrada, el dimecres 24 de setembre, aquí a la plaça de l'Home, al costat de l'entrada del claustre, que hem titulat, més que música, històries i estratègies per créixer. I això crec que serà molt xulo perquè va principalment dirigit a artistes i també professionals de la gestió cultural. I tindrem la participació justament d'alguns dels grups que venen al festival explicant les seves històries, tant tots els errors com els seus èxits, perquè la música és molt més que fer música, també moltes vegades cal comunicar-la i saber arribar al teu públic objectiu. I això principalment. I crec que el plat fort també és que vindrà una professional del màrqueting i la comunicació musical, la Sandra Tello, que també s'encogatenca, i podrà resoldre dubtes, donar petits recursos a la gent que vingui a la xerrada a escoltar-ho. Així que si pensem en futur, el Festival Quilòmetre Zero volem que creixi a diferents nivells, tant a nivell musical com a nivell de formació, xerrades o el que se'ns pugui ocórrer encara.
1: Doncs per molts anys més al Festival Quilòmetre Zero amb aquesta segona edició, que sigui la segona de moltes. Arnau, Pau, si us sembla, ens acomiadem amb la música d'un dels grups que podrem veure aquest dissabte, que és Robot Robert. Esperem que el temps ho respecti. L'audiència ja ho sap, pròxima cita el dimecres i la que imperdible aquest dissabte al Parc de Ramon Barnils. Moltes gràcies per acompanyar-nos.
0: Moltes gràcies.
2: Gràcies.
3: La ràdio amb samarreta al 91.5 FM.

0: Ara que arriba la tardor, tornen els refredats, la tos, la falta d'energia, i moltes persones es pregunten què podem fer per enfortir les defenses, perquè la tardor és un moment clau per cuidar del nostre sistema immunitari. De tot plegat en parlem amb la nostra nutricionista de capçalera, la Berta Martínez, nutricionista col·legiada i psiconeuroimmunòloga de bertanutrició.com. Què tal, Berta?
1: Hola, bon dia.
0: Benvinguda de nou.
1: Moltes gràcies.
0: Al Faves Contades, perquè continuem parlant de la nostra salut, intentem cuidar-nos i ho fem sempre assessorats per persones expertes com tu. Com fem per cuidar-nos ara que ja ens trobem immersos en la tardor?
1: Mira, la tardor és una època de canvi, comença ja el fred, hem passat ja molts dies llargs, de molta calor, i és un canvi potent pel sistema immunitari, que hi ha certes coses que avui parlarem que haurem de cuidar, perquè no és cuidar-nos només en aquest moment, sinó poder-nos cuidar durant tot l'any, per poder, durant aquest canvi, estar molt més enfortits. És un moment molt, molt important per poder agafar un altre cop el ritme del nostre cos i tornar als ritmes naturals de tornar a menjar saludable i una mica sortir del que hem tingut durant l'estiu.
0: Clar, ens hem descuidat una mica, no? Ens
1: sí.
0: Hem desmadrat, més o menys, i ara torna la rutina, no? Uh-huh. Toca tornar precisament a recuperar aquests hàbits saludables. I precisament per recuperar això, hem sentit a parlar moltes vegades de reforçar les defenses. Però això traduït en el llenguatge més planer, què significa? O nutricionista, no?
1: No es tracta tant de reforçar i de tenir les defenses altes, sinó d'equilibrades i tenir-les eficients. O sigui, quan comencem a tenir ja tots uns hàbits de dormir malament, menjar malament o viure en un moment molt d'estrès, el nostre sistema immunitari baixa i es descoordina. Per això és tan important regular i regular-lo d'una forma integral, no només el sistema immunitari en si, que ara en parlarem, sinó també cuidar la nutrició, cuidar de l'estrès, de la son i sobretot de la nostra microbiota intestinal, tan important.
0: Mm-hmm. Anem a qüestions pràctiques. Mm-hmm. Parlem d'aliments. Quins són els que ens ajuden a preparar el cos per aquesta època de l'any?
1: Doncs els aliments principals que ens ajuden a preparar és tot el que trobem en els mercats, tot el que ara veiem que viu amb color en els nostres mercats, començant per carbassa, moniato, pastanaga, nap, xirivia, totes aquestes arrels, totes aquestes aquests tubercles d'arrels, aquestes verdures d'arrels que tenen carotens i tenen molta fibra i antioxidants, també el porro, la col, el bròcoli, amb totes les seves amb tots els seus antioxidants en la seva composició. Després també podem tenir espinacs, bledes, endívies, escaroles, enfolats i clorofila, l'all i la ceba i el porro no ens l'hem de deixar, que són uns antibiòtics supernaturals, els bolets, el camagroc, el rovelló, que són uns immunomoduladors molt importants i que els hem d'aprofitar ara que ve l'època i que aquest any hi ha hagut molts de bolets. Mm-hmm. Després tenim fruites de temporada, com la magrana, la poma, la pera, el caqui, el codony, que també tenen vitamines del grup C i polifenols naturals. Després el kiwi, els cítrics, que ara vindran, també important, i la castanya, que no ens l'hem de deixar, que és molt rica en potassi i magnesi. I que no siguin de temporada, però que no haurien de faltar a la nostra alimentació, també proteïnes de qualitat, com el peix blau petit, tipus sardina, barat, seitons, que són els menys contaminats, i que hi hagi també proteïna de qualitat, tipus ous, els ous, que sempre que es pugui que siguin ecològic, o si mengem carn, que pugui ser de pastura i ecològica de la millor qualitat possible, i no ens podem deixar els greixos saludables, com els fruits secs, nous, ametlles, avellanes o llavors de carbassa, i l'oli d'oliva, el nostre gran protagonista, o l'advocat també, que ens ajuda molt a absorbir les vitamines liposolubles, que també és molt important per al nostre sistema immunitari.
0: Doncs quin ha sortit, no?
1: Sí.
0: O sigui, podem anar al mercat i trobar tots aquests productes, molts d'ells, la majoria de temporada, pel que ens has comentat, d'aquesta època de tardor. Però Hi ha alguns aliments que sí que ens juguen a la contra, no? I que no serien tan recomanables.
1: Sí, sempre hi ha els aliments que ja tots coneixem, però que és important tenir en compte que tot el que sigui sucres, processats, begudes refrescants, els olis refinats, olis de girassol, tots aquests olis refinats que es cuinen, també evitar-los. Els làctics industrials també, tots aquests làctics que tot el producte industrial de vaca, desnatat, amb edulcorants, tot això fora. I prioritzar el que realment ens nutreix. Tot això, si de tant en tant està, doncs no passa res, però que sigui com un caprici de tant en tant. Que no
0: producte fresc.
1: Sí, producte
0: fruta,
1: fresc.
0: Fruta, frita, verdura, carn i peixos.
1: Ous.
0: Mm-hmm,
1: tot això, la base.
0: Perfecte. Abans parlaves, Berta, de la microbiota intestinal. Quin és el paper que juga en tot això?
1: La nostra microbiota forma part del nostre sistema immunitari. De fet, el tenim a quasi a un 70-80% del nostre sistema immunitari. O sigui que si tenim una bona microbiota ja tenim un bon sistema immunitari assegurat. I per poder-la mantenir saludable, doncs el que hem dit, menjar saludable, aliments rics en fibres vegetals, evitar doncs, prendre antibiòtics innecessaris i el que hem explicat abans, l'estrès crònic tan important, evitar-lo completament. I poder dormir bé, tot això ens ajuda a tenir una bona microbiota intestinal.
0: Mm. També existeixen els suplements. Mm-hmm. És això que si anem al metge o anem al nutricionista, doncs ens recomanen perquè tenim una falta de, no? Mm-hmm. Llavors, aquests suplements, quins d'ells recomanaries per aquesta tardor?
1: Mira, per la tardor i per reforçar el nostre sistema immunitari, que el que hem dit és que l'hem de cuidar tot l'any, però per poder donar un reforç ara en aquesta època, podríem donar la vitamina D, que jo sempre la dono des de més o menys la tardor fins al març, una bona suplementació de vitamina D, perquè quasi tots estem en dèficit. El zinc, un mineral molt important pel sistema immunitari, la vitamina C, l'omega 3, que normalment no es menja el suficient peix i és un gran modulador de la inflamació, i després si hi ha molt estrès al dia a dia podem donar algun adaptogen, tipus ashwagandha, radiola, que també ens ajuda a regular aquest estrès i aquest cortisol que no és gens beneficiari pel nostre sistema immunitari.
0: L'ashwagandha.
1: L'ashwagandha és una planta, sí. És una gran planta per les dones, ens ajuda molt a regular a l'estrès.
0: Ja que parlem d'estrès, com ens afecta? Ja sabem que bastant malament, no?, a les defenses.
1: A l'estrès el que augmenta és el cortisol, que en un moment puntual és molt necessari, però si segueix estan augmentant en el nostre dia, que a la majoria de l'estil de vida que portem està augmentat sempre, baixa el nostre sistema immunitari. Incapacita, doncs, altera la nostra digestió, baixa el ritme de les nostres defenses i també fa que no puguem absorbir correctament els nutrients. O sigui, que realment l'hem de cuidar i evitar que estigui sempre actiu i alterat. I com ho evitem? Doncs donant un bon descans, portant una vida una mica més pausada, no estant tan accelerades i cuidant les nostres emocions.
0: Mm-hmm. Si haguessis de resumir en tres consells per aquesta tardor, perquè ens cuidem de manera que podem reforçar les nostres defenses,
1: Sí,
0: què diries?
1: Tres consells podrien ser, per exemple, doncs, prioritzar la cuina casolana i de temporada, de donar al nostre cos un bon ritme a nivell de ritme circadian, que puguem dormir per la nit i viure pel dia. Això és molt fàcil, però moltes vegades no ho respectem. El descans, junt amb el descans, i després reduir l'estrès i el nostre soroll mental.
0: I afegiries alguna cosa més?
1: I afegiria poder viure amb agraïment i alegria, que realment també les nostres emocions interfereixen moltíssim amb les nostres defenses.
0: O sigui, amb esperit positiu, podríem dir, no?
1: Sí, totalment.
0: Perquè precisament el negatiu és un pol d'atracció
1: de baixar el sistema immunitari. Com més negatius estiguem, doncs el nostre sistema immunitari baixa. Això segur, les emocions influeixen molt.
0: Si haguessis de recomanar-nos un menú tipus, per exemple, per un dia com avui, fem un esmorzar?
1: Mm-hmm. Doncs mira, per esmorzar podríem fer doncs una torrada de fejol amb una mica d'advocat i podríem posar una mica de formatge de cabra i acompanyant amb una bona magrana, per exemple, i uns fruits secs. Després podríem dinar doncs, unes verdures al forn, que podrien ser qualsevol ara de temporada, amb un bon moniato, i podríem pues, acompanyar-ho amb un pollastre ecològic, també en el forn, amb unes bones espècies. I de postres, una altra fruita, tipus pues, un cítric, per exemple. I podríem berenar també un iogurt amb alguna fruita també ara de temporada i una mica de cacau pur, que també té moltes propietats. I de sopar podríem fer una crema de carbassa, per exemple, amb ceba i porro així dolça, i després pues, una truita de bolets. Fantàstic.
0: Molt bo, eh? La veritat és que sí, perquè veieu que tampoc no és tan complicat no. Fer una cuina saludable, fàcil i també atractiva. I jo, per exemple, sí que posaria un incís per aquelles persones que resisteixen a... Oh, és que tot queda molt soso, no? Sembla que tot ha de ser xup-xup i ha de ser cuinat, allò, amb molta
1: no.
0: parafernàlia.
1: Es pot fer coses molt fàcils.
0: No
1: es
0: cal.
1: Pot fer una amanida molt fàcil. Amb
0: I hi ha un ingredient importantíssim, que són les espècies.
1: També.
0: I les espècies ens ajuden a donar gust, precisament, a tot això que cuinem, no? Hi ha... aportar aquella alegria
1: que
0: li demanem als plats. Berta, doncs digues alguna cosa més.
1: No, podem afegir la cúrcuma, que és molt antiinflamatòria, per exemple, l'espècie cúrcuma, que si anem afegint cúrcuma en els nostres aliments, també podem afegir aquest toc antiinflamatori.
0: No sé si últimament estem perdent una mica aquesta tradició a la cuina, no? D'utilitzar les espècies que tant han fet servir generacions anteriors a l'hora de cuinar.
1: I tant, hi ha moltes cultures que realment les espècies les posen per tot arreu i es nota. I tenen moltes propietats, o sigui que us animem a que les tornem a introduir si les hem oblidat una mica a la cuina.
0: Doncs Berta, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui i intentarem posar-nos una mica més rigorosos amb aquesta tornada a la rutina, més que res perquè ens hi va la salut, eh?
1: I tant.
0: I això és molt important. Moltíssimes gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Fins a la propera.

0: Hola, amics. Això és Cinema a la Xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. L'escena que acabem d'escoltar pertany a la pel·lícula canadenca Nadal Negre, que van protagonitzar Olivia Hussey, Keir Dullea, el capità Bowman de 2001, l'Odissea de l'Espai, i Margot Kidder, la Lois Lane de Superman. A veure, no és que Nadal Negre fos una pel·lícula important, però forma part de la filmografia de l'actriu Olivia Hussey, i és a ella a qui avui dediquem aquest Cinema a la Xarxa a motiu de la seva mort el 27 de desembre passat, a l'edat de 73 anys. Olivia Hussey havia nascut a Buenos Aires, perquè el seu pare era argentí, però la seva vida i la seva carrera es van desenvolupar a Anglaterra. Era, en definitiva, una actriu plenament anglesa. Va ser a Londres on va cursar els seus estudis d'art dramàtic i on va debutar a la televisió i al cinema. La seva primera aparició al cinema la va fer quan tenia 14 anys al costat de Maureen O'Hara i Rossano Brazzi a La batalla de la Villa Fiorita, la darrera pel·lícula que va dirigir Delmer Daves. I aquell mateix any, fent un paper molt petit, va rodar Febre de Copa, un film sobre el món del futbol, tenint com a companya a Susan George, una altra actriu jove anglesa, que posteriorment es faria famosa en Gossos de Palla, de Sam Peckinpah. En el cas d'Olivia Hussey, la seva carrera fa un tomb espectacular tres anys després, el 1968, quan Franco Zeffirelli l'escull per interpretar el paper de Julieta Capulet en la seva adaptació cinematogràfica de Romeo i Julieta, de Shakespeare. Aquesta és la famosa escena del balcó.
1: Julieta, por esa bendita luna, yo te juro que...
2: No jures por la luna, por la inconstante luna, que cada mes cambia al girar en su órbita. No sea que tu amor resulte tan variable.
1: ¿Por qué jurar, entonces?
2: No jures por nada. O en todo caso, jura por tu persona, ya que tú eres el dios al que idolatro. Y yo te creeré.
1: Por el profundo amor de mi corazón, te juro que, como Julieta...

flor galana cuando volvamos a vernos.

0: quitármelo? ¿Con qué objeto, mi vida?
1: Para ser generosa y volver a dártelo.
2: L'escena del balcó de Romeo i Julieta que van interpretar Leonard Whiting i Olivia Hussey quan tenien 17 i 16 anys, respectivament. La pel·lícula els va llançar a la fama mundialment i tot apuntava a un futur esplendorós. Però, com passa sovint, les expectatives no es compleixen o es compleixen a la baixa. En el cas de Leonard Whiting, molt a la baixa, ja que va fer poques pel·lícules i la majoria sense suc ni bruc. I en el cas d'Olivia Hussey, la cosa va ser millor pel que fa a activitat, però força minsa pel que fa a qualitat. Perquè ens fem una idea, repassem alguns dels títols. Tots els sorolls correctes, inspirat en un afer extramatrimonial del director Nicholas Roeg amb una menor d'edat. Un estiu per matar, un film d'acció de l'espanyol Antoni César Sarmendi. Mort al Nil, basat en una novel·la d'Agatha Christie que tenia com a màxim atractiu el conjunt d'estrelles reunides, des de Peter Ustinov com a protagonista fins a Mia Farrow, David Niven, Betty Davis, Maggie Smith, Angela Lansbury, Jane Birkin i, esclar, Olivia Hussey, la més jove de tots, amb 27 anys. Una pel·lícula que sobre el paper prometia ser interessant va ser Horitzó perdut, basada en el llibre de James Hilton que ja havia estat portat a la pantalla el 1937 per Frank Capra, amb Ronald Colman, i que se centra en els supervivents d'un avió que s'estavella a l'Himàlaia i són portats al Shangri-La, on viuen els lames i on la gent sembla gaudir de la joventut eterna.
3: Oye, ¿me creerás si te demuestro que no es así? Te darás cuenta de que, si tengo razón sobre María, probablemente la tenga sobre el resto.
4: Moriré si tengo que quedarme aquí sola. George prometió que no me abandonaría. Si no fuera por mí, nunca os iríais. Fui yo la que sobornó a los porteadores. El gran lama les había prohibido que se llevaran de aquí a nadie.
3: Es cierto. Estuve con ella. Solo aceptaron porque él ha muerto.
5: Pero no tienes miedo a irte. Ya sabes lo que te pasará si te vas.
4: ¿A mí? Ah, supongo que Chan le dijo que yo era vieja. Eso es parte del mito de Shangri-La. Chan se lo dijo, ¿verdad?
5: Sí.
4: Míreme, señor Conway. ¿Le parezco una anciana? ¿Es esta la piel de una anciana? ¿Son estos los ojos de una anciana? ¿Y mi corazón? ¿Alberga los deseos de una anciana? ¿Puede usted creer que llevo aquí 80 años?
3: Ella también fue secuestrada. Llegó aquí hace solo 2 años.
5: Pues no lo creo, no puedo. Ella miente. Tú mientes, todas tus palabras son falsas. Vamos, admítelo.
4: ¿Qué razón tendría para mentir? Oiga, señor Conway, es probable que no sobrevivamos a ese terrible viaje. Pero prefiero irme con George y morir en la nieve que quedarme aquí un solo minuto más.
5: ¿Por qué me han contado esa historia?
3: Te necesitan. Sally y los otros ya han hallado el modo de ser útiles, pero eres tú el que buscaban y tenían que convencerte. Pero este no es tu sitio. Ya te habrás dado cuenta.
5: ¿Estás diciendo la verdad?
4: Tengo 20 años y llegué aquí hace tan solo 2.
2: Aquest remake d'Horitzó perdut estava interpretat per Olivia Hussey i Peter Finch, Lee Fullman, Sally Kellerman, George Kennedy, Michael York, John Gielgud i Charles Boyer. No es pot dir que gaudís d'una gran acollida. Va tenir un cost de 6 milions de dòlars i en va recaptar menys de 4, però amb el pas del temps, molts cinèfils l'han redescobert i s'ha convertit en un petit film de culte. Com deia abans, Olivia Hussey no va tenir una carrera molt afortunada perquè mai li van oferir un paper destacat en una pel·lícula d'alta qualitat o de gran repercussió. En una seqüela de Psicosi, la número 4, li van donar el paper de la mare del personatge que havia consagrat Anthony Perkins. És a dir, molta xavalla i poc contingut, amb l'agreujant que a partir del moment que va fer 40 anys, la importància dels papers a interpretar també davallava. Només hi va haver alguna petita excepció, com Island Prey, en què encarnava una dona casada que tanca la seva aventura amb un altre home, però ell no s'hi conforma, o Suïcidi Social, del 2015, que va ser la del seu comiat. Es dona la circumstància que justament aquí, en un thriller inspirat en Els amants de Verona, Olivier Hussey es va retrobar amb Leonard Whiting, el seu company Romeo i Julieta, 47 anys després, 47. Aquí ella feia de mare de Julieta i Leonard Whiting feia de pare. I pel que fa a la vida personal d'Olivier Hussey, quan tenia 17 anys va patir violència masclista per part del seu xicot d'aleshores, l'actor Christopher Jones. Ella havia tancat la relació, però ell es va presentar un dia a casa seva, la mateixa casa on havien viscut Roman Polanski i Sharon Tate, per cert, i la va violar. La va deixar embarassada i posteriorment va avortar. Després ella es va casar amb un fill de Dean Martin, el cantant i actor Dean Paul Martin, que va morir molt jove en un accident d'aviació. I l'any 2022, Olivia i Leonard Whiting van demandar la Paramount acusant-la d'explotació i assetjament sexual per haver-los obligat a despullar-se en una escena malgrat que eren menors d'edat, a la pel·lícula Romeo i Julieta. Franco Cefirelli els havia dit que portarien roba color carn, però al darrer moment els va dir que es notava massa i que calia que estiguessin nus. Per aquest fet, Olivia i Whiting demanaven 500 milions de dòlars, però el 2023 el Tribunal Superior de Los Angeles va desestimar el cas. A Olivia Hussey li van detectar un càncer de mama l'any 2008, es va sotmetre a una doble mastectomia i el va superar. Però el 2017 es va revifar i ja cap tractament va servir per salvar-li la vida. Tenia 73 anys quan va morir el 27 de desembre passat. Nosaltres, per tancar aquest Cinema a la Xarxa, que ha tingut Roc Casas a les vies de so, li direm adeu amb la cançó de la banda sonora de Romeo i Julieta, la pel·lícula que la va fer famosa. Leonard Whiting, el seu Romeo a la ficció, li va dedicar aquestes paraules el dia de la seva mort. Descansa ara, la meva vella Julieta. Cap injustícia ja no et pot fer mal. El món recordarà sempre la teva bellesa per dins i per fora. Fins la setmana vinent, amics.

0: Aquest estiu, la ràdio amb samarreta.
1: Calaix Actiu. Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto, periodista i professor.
2: El manga de One Piece ha fet història. Amb la publicació del volum 114 al Japó, el còmic d'Eiichiro Oda ja ha superat els 600 milions de còpies a tot el món, un èxit que el situa al mateix nivell o fins i tot per sobre dels còmics de Superman, que durant dècades havien estat el número 1 de vendes de la història del còmic. One Piece és una sèrie coneguda a tot el món per gent de totes les edats i encara es coneix més ara arran de l'adaptació a imatge real que n'està fent Netflix. Segueix les aventures del Luffy, o el Ruffy, i la seva banda dels pirates del barret de palla en la recerca del tresor suprem que va amagar Gold Roger, el rei dels pirates, un tresor que es coneix com el One Piece i del qual no en sabem res. El Luffy i la seva tripulació, que formen el Zoro, la Nami, el Sanji, l'Usopp, el Chopper o la Robin, entre d'altres, s'enfronten a pirates, rivals i a la marina del govern mundial, tot plegat per assolir el seu somni, trobar el tresor amagat. Escoltem Eiichiro Oda, autor de One Piece. Explica que quan era petit li agradava molt la sèrie de Vicky el Viking, sobretot una escena en què deia que sortiria a la mar amb el pare i amb la resta. Aleshores va començar a dibuixar un manga de pirates i no li paraven de venir idees, així que va decidir que voldria serialitzar aquesta història. A casa nostra el manga es pot llegir fins al volum 10 en català i la sèrie es pot veure a 3CAT. El mes passat van estrenar 57 nous capítols doblats de la saga de l'Illa dels Tritons a partir de l'episodi 523. Mentrestant, al Japó ja van pel capítol 1176 de la sèrie i Netflix acaba d'estrenar la segona temporada de la versió amb actors reals amb gairebé 17 milions d'espectadors durant els primers 4 dies. I el misteri sobre el One Piece encara s'ha fet més gran ara, coincidint amb aquest rècord de ventes. Eiichiro Oda també ha volgut amagar el seu propi tresor. Ha escrit en un paper el secret de què és realment el One Piece, també del destí del Luffy, i l'ha partit en dues meitats. N'ha segellat una en un cofre en una ubicació secreta a l'oceà i només es recuperarà quan s'emeti l'últim capítol de la sèrie. Fins aleshores, el misteri de One Piece continuarà viu a la ficció i a la realitat. Milions de persones seguiran navegant pels oceans amb el Luffy i els pirates del barret de palla.
1: Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
0: Aquest estiu, emporta't la ràdio amb tu. www.cugat.cat.
3: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
4: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
5: Després de sentir aquest poema, estic segura que totes les mirades dels embaladits miraran al cel.
6: Hola, sóc la Nerea. Vaig a quart de primària, a l'escola dels Cossetans. El poema que he escollit es diu El cel i l'ho ha escrit Joana Raspall. He escollit aquest poema perquè m'agrada el cel quan es fa de nit i es veuen els estels. El cel. El cel és un camp ple de meravelles. L'ha llaurat el sol. La lluna és qui el sembra. La llavor t'hi cau. Tot sovint arrela, arrela i floreix. Cada flor, un estel.
5: Moltíssimes gràcies, Nerea. Ens agrada que t'agradi mirar el cel i llegir poesia. Fins al proper Embaladits. Adeu.
6: Adeu, Embaladits.
7: No ens agrada la poesia.
3: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
8: ...91.5 FM Ràdio Sant Cugat. La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Eva Garrido. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya ha recuperat el servei habitual de trens a la línia Barcelona-Vallès després de finalitzar les obres de renovació de via entre les estacions de Gràcia i Sarrià. Els treballs, que s'han allargat durant gairebé 15 dies, han interromput el servei ferroviari en aquest tram, que s'ha cobert amb un servei alternatiu per carretera. Amb la finalització de les obres, els trens tornen a circular amb normalitat d'acord als horaris d'agost. Les obres formen part d'un projecte de renovació de la via entre Plaça Catalunya i Sarrià. L'Ajuntament prohibeix circular en patinet elèctric pels carrers Santiago Rusiñol i Santa Maria, ho ha anunciat l'alcalde Josep Maria Vallès a través del seu compte d'Instagram. Precisament s'ha instal·lat un senyal fent referència a aquesta prohibició a l'inici del carrer Santiago Rusiñol a la banda de la plaça d'Octavià. Per tant, en aquests dos eixos, amb una elevada afluència de vianants, cal baixar del patinet i anar a peu. La mesura, segons apunta el govern local, vol evitar ensurts i caigudes, millorar la convivència i garantir espais més segurs per tothom. La intersecció entre la carretera de Rubí i l'Avinguda dels Països Catalans, a tocar del centre comercial, es convertirà en una espècie de rotonda. Així ho ha comunicat també l'Ajuntament, que començarà els treballs a partir de setembre. L'objectiu és millorar la fluïdesa i, sobretot, la seguretat viària en un dels punts amb més trànsit del municipi i un dels principals accessos a la ciutat. I a Sant Cugat, el servei Un Segon de l'Oficina Jove presta assessorament en prevenció de drogues des del 2016 i en pantalles des del 2020. Cugat Media ha entrevistat el psicòleg Roger Ferrer, responsable d'aquesta assessoria municipal, que reflexiona sobre dades remarcables com les de l'estudi de la Generalitat, que diu que un 35% dels estudiants de secundària consulta les xarxes més de 6 hores al dia durant el cap de setmana. Ferrer subratlla que els usuaris del servei cada cop són més conscients de les conseqüències del mal ús o l'abús del mòbil. Això és tot per ara. Tota la informació de Sant Cugat la trobaran a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Media. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Eva Garrido. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya ha recuperat el servei habitual de trens a la línia Barcelona-Vallès després de finalitzar les obres de renovació de via entre les estacions de Gràcia i Sarrià. Els treballs, que s'han allargat durant gairebé 15 dies, han interromput el servei ferroviari en aquest tram, que s'ha cobert amb un servei alternatiu per carretera. Amb la finalització de les obres, els trens tornen a circular amb normalitat d'acord als horaris d'agost. Les obres formen part d'un projecte de renovació de la via entre Plaça Catalunya i Sarrià. L'Ajuntament prohibeix circular en patinet elèctric pels carrers Santiago Rusiñol i Santa Maria, ho ha anunciat l'alcalde Josep Maria Vallès a través del seu compte d'Instagram. Precisament s'ha instal·lat un senyal fent referència a aquesta prohibició a l'inici del carrer Santiago Rusiñol a la banda de la plaça d'Octavià. Per tant, en aquests dos eixos, amb una elevada afluència de vianants, cal baixar del patinet i anar a peu. La mesura, segons apunta el govern local, vol evitar ensurts i caigudes, millorar la convivència i garantir espais més segurs per tothom. La intersecció entre la carretera de Rubí i l'Avinguda dels Països Catalans, a tocar del centre comercial, es convertirà en una espècie de rotonda. Així ho ha comunicat també l'Ajuntament, que començarà els treballs a partir de setembre. L'objectiu és millorar la fluïdesa i, sobretot, la seguretat viària en un dels punts amb més trànsit del municipi i un dels principals accessos a la ciutat. I a Sant Cugat, el servei Un Segon de l'Oficina Jove presta assessorament en prevenció de drogues des del 2016 i en pantalles des del 2020. Cugat Media ha entrevistat el psicòleg Roger Ferrer, responsable d'aquesta assessoria municipal, que reflexiona sobre dades remarcables com les de l'estudi de la Generalitat, que diu que un 35% dels estudiants de secundària consulta les xarxes més de 6 hores al dia durant el cap de setmana. Ferrer subratlla que els usuaris del servei cada cop són més conscients de les conseqüències del mal ús o l'abús del mòbil. Això és tot per ara. Tota la informació de Sant Cugat la trobaran a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Media. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Cuidar de la família, començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
4: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta'n les condicions. Viatges al Corte Inglés.
5: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
6: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
5: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
6: Perquè la teva salut és el nostre futur.
5: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
7: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

Molt bon dia a tothom. Soc en Lluís Cabal, músic i divulgador musical, i avui escoltarem música de Fanny Mendelssohn. En els darrers espais hem parlat d'aquesta grandíssima compositora, germana del famós Félix Mendelssohn, però no hem tingut ocasió de sentir massa música d'ella. Té una producció, com vam dir, extensíssima, una producció de gairebé 500 peces musicals que van restar a l'oblit durant més de 100 anys i que arrel de la caiguda del mur de Berlín el 1989 es va recuperar tot aquest arxiu seu i ara és una de les compositores més tocades i més reivindicades en l'actualitat. Això que estem sentint en aquests moments és una cançó sense paraules que forma part de la col·lecció Das Jahr, o sigui, l'any, que és una col·lecció de 12 peces, una per cada mes, i ja que estem al mes de maig, estem sentint precisament la del mes de maig.

Aquest cicle va ser compost l'any 1841, com dèiem, són 12 peces, una per cada mes, més un postludi que fa una reflexió sobre aquest any que ha passat. Va ser compost després d'un viatge a Itàlia a tota la família i està considerada una de les grans obres mestres del repertori pianístic. Bé, i ara passarem a una altra obra molt curiosa, una obra del 1829, que és la Fantasia per piano i violoncel.

aquesta obra, que és tot una meravella, una delicatessa pel violoncel, va ser escrita dedicada al seu germà petit Paul, que no era músic, però era advocat, però sí que tocava el violoncel d'afició, i la Fanny li va regalar aquesta petita joia que estem escoltant ara.

Bé, jo animo els oients a que busqueu tota aquesta producció, totes les obres de Fanny Mendelssohn, i us empapeu d'ella, perquè és realment un repertori meravellós. Ara estem escoltant una obra molt curiosa, una obra religiosa, la cantata Hiob, per cor i orquestra. Una cantata molt especial, és una obra de gran format, amb solistes, cor i orquestra, i amb una claríssima influència de Johann Sebastian Bach, amb aquests fugats que sentirem ara, que recorden molt a la Passió segons Sant Mateu. Recordem que n'havíem parlat en un altre espai, que precisament Fanny Mendelssohn, els germans Mendelssohn, Fanny i Félix, van ser els recuperadors d'aquesta grandiosa obra de Bach, que s'havia donat per perduda i que la van trobar el carnisser que es dedicava a embolicar la carn amb els manuscrits de Bach.

Bé, com sentim aquí, la influència de Bach és més que notable. Continuant amb aquest repàs, ràpid repàs a Fanny Mendelssohn, sentirem ara un lied, el lied

Recordem que aquesta cançó era la preferida de la reina Victòria d'Anglaterra, que es pensava que era del seu germà, de Félix Mendelssohn, i el mateix Félix Mendelssohn li va desvetllar aquest dubte a la reina per dient-li que no, que era de la seva germana. Bé, amb això ens despedim per avui i ens despedirem escoltant una obra molt especial. Recordem que estem escoltant música d'aquesta grandíssima compositora, Fanny Mendelssohn, una obra del 1846, Inwald, de la qual en parlarem el proper dia. Molt bon dia a tothom.

Avui a l'Espai de Sexualitat parlarem d'un tema que genera molts dubtes i també molts tabús: el sexe durant l'embaràs. Segur que us heu preguntat si, no, és segur, que cal tenir en compte, com ho pot viure la parella. Doncs avui intentarem donar resposta a totes i d'altres preguntes.

0: que segurament sorgiran. Ho farem acompanyats de la Ruth Canal, psicòloga i sexòloga de capçalera al nostre programa. Què tal? Com estàs?
1: Molt bé.
0: I avui vens acompanyada.
1: Sí, molt ben acompanyada.
0: Avui vens molt acompanyada i molt ben acompanyada per un altre especialista en la matèria.
2: Exacte.
0: Oi que sí?
2: Sí, vinc acompanyada, ho dic jo,
0: sí,
2: jo mateixa,
0: la pots presentar.
2: De la Judit. Val, la Judit Cos Busquets, que és llevadora de la CIR de Sabadell, que bueno, es dediquen a l'atenció de la salut sexual i reproductiva de la dona.
0: Hola, bon dia. Judit.
2: Bon dia. Gràcies per
0: venir. Bé, doncs avui amb vosaltres dues hem de donar resposta a aquestes qüestions que segur que la dona en aquest moment concret de la seva vida s'ha hagut de fer. Per començar, la pregunta genèrica. Podem mantenir relacions durant l'embaràs?
2: Sí, en general sí, no? Si és segur, pot ser molt positiu per la parella, val? Vull dir, i per la dona. Vull dir, al final, si és un embaràs que saludablement tot està a lloc, doncs el sexe no té per què ser per res un perill en si.
0: La Judit també pensa el mateix?
3: Sí, i tant. Sí? I com... no només és possible, sinó que és recomanable, perquè afavoreix aquest vincle amb la parella, afavoreix que la dona senti que està, que forma part d'aquest projecte doncs, d'engrandir la família, però que segueix sent la vida de parella també un punt central. Alhora, tot el que genera una relació sexual, igual abans de l'embaràs com durant l'embaràs, redueix l'estrès i ens estimula les endorfines, que fa que la dona pugui sentir més felicitat i més confort amb el que està vivint.
0: Però, clar, hi ha situacions en què no, perquè abans la Ruth comentava, si tot està a lloc, si tot és normal, perfecte, endavant. Però, si no, clar, aquest si no, quins casos concrets...
2: Que haurien de tenir en compte,
0: clar,
2: no?
0: Sí.
2: Malament de salut, en quin sentit, no?
3: Per exemple, moltes de nosaltres coneixem doncs, aquest risc que hi ha en el primer trimestre, que aquest risc d'avortament, no?
0: Sí.
3: I moltes vegades es dona que hi ha petits sagnats. Doncs quan la dona té petits sagnats durant el primer trimestre, no és recomanable tenir relacions sexuals. Cuita'ls amb penetració. Ara bé, tot el de més joc sexual, no hi ha cap problema. També quan hi ha un risc de part prematur, no? Més endavant en el desenvolupament de l'embaràs, que hi hagi contraccions o que hi hagi una reducció del coll de la matriu, aquí es considera de que les relacions sexuals amb penetració també estan desaconsellades. Quan hi ha una placenta prèvia, pel risc de que aquesta placenta doncs, es desprengui o pugui sagnar, quan hi ha un trencament de bossa, que és ja de cara, hauria de ser de cara al final, o si el trencament de bossa de la bossa amniòtica és abans d'hora, la dona ha de fer un repòs absolut i, per tant, aquí tampoc es contempla el tema de les relacions sexuals. I també quan la dona presenta múltiples infeccions vaginals o múltiples infeccions d'orina, que és una cosa que a vegades és bastant comú en l'embaràs pel fet de que ens baixen les defenses o el que sigui. Llavors aquí està una mica contraindicat tenir relacions sexuals coitals fins que no se soluciona aquest problema.
2: Aprofito i remarco el tema de la no penetració, que al final no penetració no significa no sexualitat.
0: Exacte.
2: Hi ha moltes formes de poder gaudir d'aquesta intimitat sense que sigui la penetració en si, no?
3: Sí, sí.
2: O és que ho recordem cada vegada, això? Quasi cada programa recordem la penetració, no és l'únic.
3: Sí.
0: Les carícies... És que han sigut tants anys pensant el mateix que ara...
2: I ens ho han ensenyat,
0: clar,
2: això,
0: canviar el discurs costa, però de mica en mica.
2: Sí, exacte.
0: De mica en mica,
2: nosaltres
0: això va calant.
2: Nosaltres anem fent la nostra feina,
0: Això va calant. Parlem de canvis, els canvis que es produeixen en la dona, tant físics com emocionals. Com poden afectar? Ruth.
2: A nivell emocional, a veure, l'embaràs, no? Sempre ens han fet veure o no? Idealment que és un moment feliç, que has d'estar pletòrica, t'has de sentir plena, i no té per què ser així. L'embaràs són 9 mesos, i pots tenir... 9 mesos són molts dies i moltes hores, i hormonalment, i el teu context familiar, i tot el que t'està passant, segueixes treballant, la teva vida segueix el seu curs, encara que estiguis embarassada i et passen coses, no? a part del que és extern, després a nivell intern, no, la dona, el que he dit, no, hormonalment està passant per canvis i el seu cos està canviant i també pot ser que s'agradi o que no físicament, que se senti incòmode, que se senti més sensual o no. I tot això, no, al final, doncs, és una readaptació i una regulació molt interna de cadascú d'anar vivint aquest embaràs al màxim d'equilibrat i tranquil possible, no? Buscar aquesta connexió mútua amb la teva parella o amb persones que també estiguin embarassades, no? I poder compartir aquests sentiments, doncs, és important per crear
0: això emocionalment,
2: aquest bon rotllo a l'embaràs. Sí.
0: Tot i que hem de dir que embarassos hi ha de molts tipus, no? Tants com dones hi ha i cadascú ho porta com ho porta.
3: Com pot.
0: Perquè hi ha gent que passa 9 mesos que poden ser fatals, no? Però també hi ha d'altres persones que és un canvi fantàstic, no? Que ho porten superbé.
2: Sí.
0: I que és una experiència vital superimportant, no?
2: Sí, molt.
0: Però... tenint en compte això, emocionalment, físicament, Judit...
3: Físicament, sobretot podem diferenciar com 3 etapes, no? Tant al principi com al final de l'embaràs, les hormones estan com molt, molt exagerades, hi ha molta quantitat de fabricació d'hormones i això fa que la dona se senti amb d'altabaixos emocionals, com deia la nostra companya, la Ruth, però també està més poc receptiva a les relacions sexuals, sigui per les nàusees, sigui pels vòmits, sigui pel volum de la panxa. Val? Però, en general, les hormones el que fan és lubricar més i millorar la irrigació de tota la zona genital, de manera que pot haver-hi més excitabilitat i més sensibilitat, més desig.
2: Les sensacions són més fortes, no? Per lo bo i per lo no bo.
3: Sí.
2: Diguem que les sensacions són més fortes.
3: Tot és una miqueta més extrem, com quan tenim els dies abans de la regla, com quan, com les hormones estan més alterades, doncs fa això. Llavors, moltes dones en el segon trimestre, quan comença a créixer la panxa, els pits estan grans, se senten voluminoses i se senten deesses, se senten pudes, poderoses, se senten sexis i aprofiten això i és un canal, doncs, de sexualitat a tope. I moltes vegades, quan arriba ja el volum a una certa dimensió, és la parella qui no vol tenir aquestes relacions per tal de no fer mal al bebè. Però la dona té més aquesta sensibilitat al pit i sensibilitat als genitals, de manera que pot desitjar més, tenir més contacte sexual. Però també és cert que hi ha dones que això els hi molesta, de manera que no volen que els hi toquin els pits perquè estan extremadament sensibles. No volen que els hi toquin gaire els genitals perquè estan extremadament sensibles, i, bueno, tenim una mica de tot. El tema és explorar-ho i viure-ho amb el màxim de naturalitat possible. Però el que hem de ser conscients és que pel bebè tota aquesta generació d'endorfines i d'oxitocina que representa el tenir contacte íntim i la sensibilitat i les carícies i els petons és genial. Pel bebè és una explosió d'energia i d'adrenalina i de sentir-se feliç i sentir-se estimat.
2: Molt important com estigui la mare, com es senti la mare, oi? Perquè arribi això.
0: És com un festival, M'ha encantat la descripció de la Judit.
2: Molt bé, Judit,
0: Però, clar, abans parlàvem. Què ens han explicat abans i quin ha estat el missatge que ens ha arribat des de fa molt de temps? S'han creat molts tabús.
3: Per exemple, la penetració profunda és desaconsellable amb l'embaràs. Bé, doncs, no és que sigui desaconsellable, és que depèn de la comoditat de la dona. La dona pot sentir que hi ha una miqueta més de molèstia perquè és quan el bebè al final de l'embaràs té més presència dintre el canal vaginal perquè ha baixat ja el cap, s'està posicionant, doncs pot ser que se senti incòmode i per tant aquí hem de canviar una miqueta l'estratègia.
2: Clar, hi ha moments i moments, no? Però és veritat que no, a nivell general, no, els tabús aquests que s'han dit tota la vida, no és això, per exemple, el mite de que el penis pot tocar el nadó. Judit, no és possible això, no? El nadó està molt protegit.
3: El nadó està protegit, hi ha la bossa, hi ha la matriu, hi ha el coll de la matriu...
2: Vull dir, això que el penis pugui tocar el nadó...
0: Això, home, fins
2: quin
0: i tot
2: penis,
0: a les,
2: no?
0: A les pel·lícules, això ho han reproduït, sí, però sí. Tal qual, eh?
3: Sí, sí. Bueno, diguem-ne que és d'una manera indirecta, però el bebè pot sentir aquest contacte íntim, sí, sí. Yeah.
2: I la idea de que el sexe pot fer mal al fetus, això, no? O sigui, realment, això... Explica-m'ho bé, perquè jo no ho entenc. Què vols dir que el feto pot sentir? El penis no el toca, això és impossible.
3: No, però quan el cap està molt present, sí, a dintre la vagina, sí, el penis, si té una penetració profunda, sí, pot tocar la bossa...
2: Bueno, com un terratrèmol, no? Pot sentir un terratrèmol... És com, sí, si el nadó digués...
0: Una sacsejadeta.
2: Exacte, un terratrèmol.
3: Pot sentir el sacseig, sí,
2: vale,
3: sí.
2: Vale, d'acord. Bueno, això ho hem comentat també, sí, no, el tabú una mica, la Judit ho ha anat dient, també el tema de que el prejudici que la dona embarassada no ha de tenir desig o que ha d'estar només centrada en ser mare, no? Jo crec que cal trencar aquesta mirada patriarcal.
0: Ens ho ha explicat, la Judit, sí, ara, sí, fa una estona, aquesta sensibilitat.
3: Bueno, ah, i està documentat que hi ha dones que en el part tenen orgasmes, sí, i sí, que en la lactància tenen orgasmes. Sí. Per tant, totes les hormones relacionades amb l'embaràs, part i postpart, ens deixen aquesta vibració, no?
2: Tan potent, sí,
3: tan,
2: sí,
3: potent en la sexualitat. Sí. Sí,
2: i
3: sí,
2: recordar que la dona, encara que embarassada, m'agradaria dir, segueix sent dona, eh? O sigui, vull dir, per sobre de tot és dona, no? Sí. Jo, per exemple, a consulta vaig tenir una parella que l'home deia que sexe oral no volia que la seva dona li fes. Ella a ell. Per què? No? Deia, no, perquè jo ara la meva dona la veig com una dona embarassada i no sé, la imatge de la dona com a ésser sexual i amb desig...
0: En aquell moment ja no hi és,
2: ell,
0: no?
2: Deia,
0: no,
2: no, la meva dona ara està embarassada i jo no la puc veure amb aquests ulls, increïble.
3: Bueno, i alguns articles he llegit jo d'alguns ginecòlegs que referien que l'home no hauria de veure la sortida del bebè perquè després li queda aquesta imatge i perd... L'erotisme per la vulva.
2: L'erotisme per la vulva.
3: Bueno, no sé.
2: Ja, bueno, no aviam, sé. No sé. És la vida, no?
3: Sí,
2: o sigui,
3: sí.
2: És, mai millor dit, és la vida.
3: Jo no m'he trobat cap home que em digués això,
2: tampoc,
3: però...
2: Però el del sexe oral, fixa't, no? De veure la seva dona en aquella imatge, no.
3: Sí, però això també ens ha de fer pensar si veuen la dona com a objecte.
2: Exacte.
3: De tenir el seu fill, no?
0: Però això que hi ha alternatives. És... Hi ha alternatives. Hem parlat del tema de la penetració, però a veure que el sexe es pot practicar com ja hem reiterat de moltes altres
2: maneres.
0: Formes.
2: Sí.
0: No?
2: Sí, sí. Canvis de postura, de ritme...
0: Exacte.
2: Buscar altres maneres d'apropar-te, també, sí, carícies, petons, massatges...
0: Sí,
3: total.
0: Mira, massatges molt bé.
2: Un bon massatge, una embarassada, segur que ho agraeix.
0: Oh, bueno,
2: totalment, un bon massatge.
3: Bueno, veus, això sí que he tingut dones que em diuen... Quan nosaltres recomanem el massatge perineal per preparar la vagina de cara al part, hi ha moltes dones que diuen... És que
2: no hi arribo.
3: No, que no vull que em toqui perquè llavors m'excito. Dic, bueno, doncs aprofita,
2: clar,
3: no?
2: Dos por un, no?
3: Clar.
2: On està el problema?
3: Que la parella faci el massatge perineal i després que formi part d'aquest joc.
2: Clar, d'aquest joc sexual.
0: Vinga, parlem, us sembla, de l'acompanyament que s'ha de fer a la dona i que ha de fer la parella com a...
2: Si és que entens, exacte.
0: Exacte. Sí.
2: Bueno, jo penso, no?, sobretot, escolta, respecte, molta presència emocional. La parella ha de tenir un paper en el que penso que ha de preguntar molt com es sent... a què està disposada, què necessita, no? No pressionar-la, sentir que el sexe no és una obligació, sinó que ha de sorgir, i perquè sorgeixi s'han de buscar aquests moments de molta complicitat, no? Sobretot en un moment en què la dona pot passar, com ha explicat molt bé la Judit, diferents etapes, no?, durant l'embaràs, en què es pot sentir més receptiva al sexe o no. Llavors, l'acompanyant, no?, la parella en aquest cas... crec que ha de tenir una mirada més especial i de més escolta que quan no estem embarassades. Que també, però més, una mica més.
3: Sí, sensibilitat i empatia. Això és una mica el que es demana. Però jo penso que també ha de ser recíproc, que la dona també ha de veure com està la parella, perquè potser és ella qui té ganes i el marit que diu no vull tocar la panxa, no et vull fer mal, no.
0: Sí. Tant respecte,
3: sí,
0: no?
3: Clar, i després dius, bueno, però jo com ho faig, no?
2: Sí, sí, per les, per, i tant, per les... Bueno, dues bandes, totalment.
3: I que si es manté les condicions d'higiene es poden utilitzar joguines i es poden utilitzar, bueno, això, altre joc sexual que fins ara no s'havia explorat. Si no es
2: és una oportunitat. L'embaràs, com moltes situacions, a vegades, jo què sé, pot ser també alguna malaltia de transmissió sexual que ens... No, que d'alguna manera no es pugui fer penetració durant un temps i tal, és com un motiu perfecte per descobrir coses
0: per descobrir
2: noves.
0: Per descobrir i aprendre coses, sí.
2: No, allò de dir, de tot s'aprèn, doncs d'un embaràs també pots aprendre molt a nivell sexual.
0: Doncs anem a aprendre altres alternatives, perquè abans hem parlat de situacions en què no s'hauria de fer pràctica la penetració. Per tant, algun consell pràctic, alguna postura que puguem recomanar per...
2: Va, Judit, ho deixo a tu, va, a veure. I si no, ja anem afegint.
3: Sobretot el postures. Concepte és el que no hi hagi pressió sobre la panxa. És a dir, la postura en què la dona està sobre, que ella domina i controla una mica el moviment...
2: I la profunditat també.
3: I la profunditat, doncs, és molt bona postura, no? Per exemple, la postura lateral, en què la dona està al davant, la parella està al darrere, i postures amb V, no? Que la dona i la parella, doncs, fan un angle recte, de manera que no hi ha pressió sobre la panxa i pot haver-hi una penetració no tan profunda, també.
2: La cullereta de tota la vida,
3: sí,
2: no? Quan has dit lateral.
3: Tota la vida, sí, que és el lateral.
2: Fer la cullereta.
3: Sí. I bueno, hi ha el de quatre grapes amb la panxa pendulant. Representa el pes... que no hi toca.
2: També podem acomodar amb coixins la quatre grapes.
3: Sí.
2: Podem acomodar amb coixins perquè també hem d'entendre que no és el mateix el primer trimestre, com ella ha dit, que el segon, que el tercer, quan estem molt pesades.
3: Sí.
2: Clar, depèn de quina postura, encara que no afecti el que és la panxa, potser a nivell postural no estàs còmode, no? Llavors, entendre també i acceptar que cada moment és diferent i que es tracta d'anar readaptant, no? Des de molt de respecte i molt de carinyo. El sexe explosiu i fort no és el moment.
0: Explorant, no? A veure...
2: Posar-nos... Estar còmodes. Sí. Còmodes. És un sexe més còmplice,
3: és
2: no?
3: És això, no, una penetració no tan profunda i més estimulació del clítoris, per exemple.
2: Sí. O dels pits, no?
3: La masturbació mútua, el tema de... Bueno, doncs d'anar fent aquests jocs que no impliquin una penetració forta i profunda.
2: Senzill. El joc eròtic. També molt aprofitar.
0: Jo crec que avui ens ha quedat prou clar que el sexe durant l'embaràs és segur, que és natural, que pot ser molt enriquidor quan hi ha comunicació, respecte, que és el que ens comentava la Ruth, i aquesta explosió hormonal que ens provoca tota aquesta sensibilitat, com ens comentava la Judit, doncs està molt bé que es pugui aprofitar. A les dues, moltíssimes gràcies.
2: A tu, Carme.
0: I gràcies a tu. Fins a la propera, que vagi molt bé.
2: Gràcies.
0: Adéu-siau.

0: L'alimentació no és només una qüestió de pes. Menja't la vida amb My Nutritionist, Naila Martínez.
1: Menja't la vida amb My Nutritionist, Naila Martínez. Benvinguda una setmana més. Com estàs?
2: Hola, Fili. Doncs bé, de celebracions, no?
1: Celebracions, acabant l'any, començant el nou, aquell moment de fer balanç. Tu fas balanç dels anys?
2: Jo faig balanç, sí. Sí, moltes vegades m'ajuden les fotografies que tinc. M'agrada molt fer fotos i vídeos i sempre faig com un recopilatori que a vegades el penjo a les xarxes i a vegades no, a vegades el faig per a mi. I m'agrada fer un balanç, no?, de com vaig començar l'any i on estic ara. I això me fa aterrar una mica amb tot el que he aconseguit aquest any, a vegades sense proposar-nos res, no?
1: Clar, perquè la vida passa mentre fas altres plans, no? Això deia John Lennon. I és així. Déu-n'hi-do, quin any 2025 de vertigen, no?, que has tingut. Sí. Sí, ja fa molt de temps que tens uns anys cada vegada més... Però, no sé, estàs al hype ara? Es diu així?
2: Hype? Sí, pot ser que estigui...
1: No, encara, sí. Encara més a escalar, eh? S'ha d'escalar més, encara.
2: Sí, però mira, l'altre dia... deia, ostres, no sóc conscient de quan arribo, no, amb un objecte, amb algo que t'has plantejat i no ets conscient i és com acabes i és a, vinga, a següent cosa, no? I després també arribar i pensar que no ha estat perfecte. Val? O sigui, de has
1: 30.
2: Fet algo, no? I sí, vale, hi he arribat i no ha estat perfecte.
1: És que
2: quan
1: no existeix.
2: Moltes vegades el fet d'arribar-hi ja és un èxit, no?
1: Moltes vegades no, sempre. Jo ara ja estic en un moment de la meva vida que la filosofia és si està fet i està acabat, està bé.
2: Exacte.
1: I
2: doncs
1: ja està, perquè...
2: hi ha una corba, que és la corba del perfeccionisme, o així, ara no sé d'en qui és, val? O sigui, perdoneu-me, perquè no sé d'en qui és, però diu que l'excel·lència és allò que has pogut arribar amb el menys temps possible, no? I que a partir d'allà... ja està, o sigui, ja has pogut arribar, no?, i ho has fet amb el temps que tu has tingut disponible i ja està perfecte, perquè si esperem a que estigui perfecte, mai ho estarà, no?, perquè sempre hi veurem, nosaltres evolucionem i sempre hi veurem errors, no?
1: Un any on per exemple, el programa Nereu ha estat creixent d'una manera increïble, has estat fent una xerrada a l'OMS, no? Bueno, en el marc de la Organització Mundial de la Salut, parlant també del programa Nereu i de l'alimentació saludable per a l'entorn familiar i social. Estàs fent el doctorat.
2: Mm. Allí està, sí.
1: Bé, has tornat a donar classes a la universitat. Mm. Què més?
2: He escrit un llibre.
1: He escrit un llibre.
2: He continuat, no?, estant doncs, també al peu del canó de la maternitat, que també és important, no?, que cada any que passa doncs, hi ha canvis, no?, en els nens i nenes i, per tant, també és important adaptar-se a aquests canvis.
1: Passes consulta.
2: Passo consulta.
1: Continues fent tota la teva divulgació.
2: Sí, ara estàs fent un recorregut que jo encara, encara... crec que no l'he acabat de fer i és de ser conscient de cada pas que he donat. I que sí que és cert que en continuaré donant, perquè sóc així, sóc un inconformista, no? I sempre penso que sempre es poden fer coses per millorar, sobretot per millorar la salut de la població, i les continuaré fent. I aquest any, doncs, ja hi ha, aquest 2026, ja hi ha propostes i fites a les que arribar. A vegades, doncs, hem d'esperar, perquè el temps, no?, doncs, hi ha les burocràcies i aquestes coses, però sí, continuo amb fites per aquest 2026.
1: Quedem-nos un moment amb a la mesa Impressiones, del llibre, que ha sigut també una novetat d'aquest final d'any, no? Sí. Del final del 2025, i que podem aconseguir en prebenda fins al febrer aproximadament. El podem aconseguir a través de dashbook.es i també a través del perfil de my-nutritionist, el teu perfil d'Instagram. Uh-huh. I se n'han de vendre 150 i els 150 que es venguin, a més...
2: És una passada. Perquè
1: és molt xulo.
2: És que és molt xulo això, però qui compri el llibre sortirà el seu nom. Per la protecció de dades aquí a Espanya només hi pot anar el nom, però hi haurà el vostre nom, el nom que hagueu posat de la compra, hi haurà el vostre nom com a persona o com a agraïment de poder publicar realment el llibre. Així que ja d'entrada, gràcies a tots i totes els que ja l'heu comprat, no? I gràcies a tots aquells i aquelles que el comprareu i que fareu possible doncs, aquest projecte, no? que al final... L'objectiu d'escriure aquest llibre és ajudar les famílies, no? Poder tenir en un sol llibre una guia d'acompanyament en l'alimentació per generar, doncs això, zero pressions a la taula, no? Que el moment de taula, que aquests dies ho estem vivint, que són moments de compartir, no? D'estar en família, de ser un plaer, o així hauria de ser, doncs que continuï sent-ho tot l'any també, no? O sigui, que qualsevol moment en què seiem a taula tots junts, doncs que sigui un moment de plaer.
1: Ai, que xulo. I nous reptes per al 2026? Pot ser un dels reptes que ens podem fer totes i tots, segur que tindrà algun a veure amb l'alimentació, però d'aquesta manera, no? Si impressiones, millor.
2: Sí, jo us proposaria com a repte menjar lliures. I qui no m'ha escoltat parlar de què és menjar lliure és, doncs això, menjant sense plantejar-nos res sobre el menjar, simplement gaudir-lo... O no, perquè a vegades hi ha aliments que no estan bons, tu, no? O preparacions que si fem aquest treball de ser conscient del que estic menjant, doncs a vegades li donem massa valor a productes, no? O aliments que realment no el tenen, no? Si fóssim més conscients. Llavors, és això, gaudir del menjar, compartir moments a taula... crec que... he fet una reflexió aquest any, i és que cada cop més relaciono el menjar saludable amb el menjar tradicional, no? Tant a la cuina com en el compartir moments a taula, i el no, i el deixar de banda l'individualisme i el menjar sols, no? Sempre que puguem, doncs compartir un moment de junts, un àpat junts, crec que és importantíssim per una bona alimentació, una alimentació saludable.
1: De fet, jo també estava fent la reflexió que menjar lliure vol dir prèviament tenir tota la informació.
2: També.
1: És a dir, tenir la informació del valor nutricional dels aliments, saber què estem ingerint i com ens afectarà el nostre organisme. No. Mm. És a dir, per menjar lliure, primer hem d'aprendre, hem de saber, perquè si no, no estem fent una llibertat, ho estem fent amb la pressió social, amb la indústria...
2: Amb la publicitat, exacte.
1: La publicitat,
2: exacte.
1: Tota la indústria alimentària, diguéssim, no?
2: Sí,
1: estem
2: perquè...
1: fent... guiats per uns altres.
2: Totalment, Pili, perquè quan parlo de menjar lliure és que quan tu compres un producte, quan agafes un producte al supermercat, doncs que sàpiguis què és el que estàs menjant, no? O sigui, menjar lliure és que jo puc agafar unes galetes i me les puc menjar, però també me les he de menjar sabent què estic menjant. No pensar que perquè hi ha una etiqueta verda o perquè hi posa bio o perquè hi posa ecològic, ja estic menjant algo més nutritiu per al meu cos. No és així. Vol dir això que no me la puc menjar? No, si t'agrada menjar-te-la, no? Això és menjar lliure. Però sent conscient del que estic menjant i com això afecta al meu cos. I a vegades, doncs, sempre hem d'intentar menjar aliments que siguin nutritius per al nostre cos, però la nostra ment també necessita menjar, sí? I llavors, a vegades, hem de menjar aquests productes per sentir-nos millor, sí? I no passa absolutament res. La qüestió és aquesta, és saber què és el que estic menjant, com afecta el meu cos, ser conscient, val? I gaudir-ho i no sentir-me malament després.
1: Uh-huh. La setmana passada parlaves del bombó, no? Clar, perquè si tu saps què és el que estàs menjant des del coneixement real, doncs segur que no et menjaràs un munt de galetes o un munt de patates, ho faràs segur perquè saps que no és bo per tu.
2: Sí, i sent conscient vol dir... Vaig a posar un exemple, Pili. A mi m'encanten les patates de bossa, ¿vale? Els chips de bossa, m'encanten. I jo moltes vegades doncs, me ve de gust, i a casa sempre n'hi ha. No sempre em menjo, però el dia que me ve de gust, doncs no obro la bossa, me ho menjo de la bossa de peu corrent i sense saborejar, no? Si m'agrada, què faig? Gaudir-ho. Per tant, ho fico en un bol, m'assento, me'n menjo una a una, i a vegades estan rancies i les deixo. Sí, no me les menjo perquè ara me permeto menjar patates. No, jo volia gaudir-ho i ara això no me fa gaudir perquè no estan bones, estan rancies. Per tant, deixo de menjar i s'ha acabat i un altre dia ja ho gaudiré, no? O sigui, ser conscient i donar-li el valor que realment té aquests aliments per nosaltres. No menjar-lo perquè simplement ara li hem donat permís a la nostra ment.
1: Super necessària la mesa sin presiones. com dèiem, el podem aconseguir a través de Dashbook www.mynutricionist.es i a través de my-nutricionist. I a més, si et seguim a My Nutritionist, trobarem mil també inputs per alimentar-nos millor, per fer aquesta alimentació més conscient.
2: Sí, i a més, Pili, vull afegir que, tot i que el perfil sembla que està enfocat als nens i nenes, al final són accions que són per nosaltres també com a adults.
1: I tant, i tant. Naila, que vagi molt bé, que tinguis molt bon any.
2: Igualment, a tots i totes.
3: Continguts en xarxa.

0: Sabies que plorar és una resposta biològica única amb funcions sorprenents? Les llàgrimes no només expressen emocions, sinó que compleixen rols fisiològics i socials fascinants. Hi ha tres tipus de llàgrimes: basals, que lubriquen els ulls, reflexes, que protegeixen irritants com la pols, i emocionals, que són exclusives dels humans. Aquestes darreres contenen hormones com la prolactina i encefalines, que actuen com analgèsics naturals, ajudant a alleujar l'estrès i el dolor. Curiosament, en un estudi del 1980 per William Frey, va trobar que les llàgrimes emocionals tenen més proteïnes que les reflexes, suggerint que eliminen toxines del cos durant moments de tensió. A més, plorar té un impacte social. Les llàgrimes visibles poden generar empatia i enfortir vincles, funcionant com una senyal no verbal de vulnerabilitat. En algunes cultures, s'ha observat que les dones ploren més que els homes, possiblement per influències hormonals i socials, tot i que això varia àmpliament. Fins i tot hi ha evidència que olorar llàgrimes emocionals de dones pot reduir els nivells de testosterona en homes, calmant comportaments agressius. Plorar, doncs, no és només un desfogament, sinó una complexa eina evolutiva que combina biologia, psicologia i comunicació, revelant la profunditat de la nostra naturalesa humana.
1: Aquest estiu, queda't amb nosaltres.
2: La ràdio amb samarreta.
1: La informació més propera a tu.
2: I la millor música.
1: La ràdio amb samarreta.

Alguns materials poden recordar la seva forma original encara que els deformis completament. Un dels exemples més famosos és l'aliatge anomenat nitinol. El nitinol és una barreja de níquel i titani. Si doblegues un fil fet amb aquest material, pot semblar totalment deformat, però quan l'escalfes una mica, torna sol a la seva forma inicial, com si tingués memòria. Això passa perquè la seva estructura interna pot reorganitzar-se de dues maneres diferents segons la temperatura. Quan està fred, els àtoms es poden moure amb més facilitat i el material es deixa deformar. Quan s'escalfa, els àtoms recuperen automàticament la configuració original. Aquest efecte s'utilitza en medicina, enginyeria i tecnologia. Per exemple, hi ha estents mèdics fabricats amb nitinol, que entren deformats dins del cos i després recuperen la seva forma per obrir els vasos sanguinis. També s'utilitza en ulleres flexibles, components espacials i robots.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Eva Garrido. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya ha recuperat el servei habitual de trens a la línia Barcelona-Vallès després de finalitzar les obres de renovació de via entre les estacions de Gràcia i Sarrià. Els treballs, que s'han allargat durant gairebé 15 dies, han interromput el servei ferroviari en aquest tram, que s'ha cobert amb un servei alternatiu per carretera. Amb la finalització de les obres, els trens tornen a circular amb normalitat d'acord als horaris d'agost. Les obres formen part d'un projecte de renovació de la via entre Plaça Catalunya i Sarrià. L'Ajuntament prohibeix circular en patinet elèctric pels carrers Santiago Rusiñol i Santa Maria, ho ha anunciat l'alcalde Josep Maria Vallès a través del seu compte d'Instagram. Precisament s'ha instal·lat un senyal fent referència a aquesta prohibició a l'inici del carrer Santiago Rusiñol a la banda de la plaça d'Octavià. Per tant, en aquests dos eixos, amb una elevada afluència de vianants, cal baixar del patinet i anar a peu. La mesura, segons apunta el govern local, vol evitar ensurts i caigudes, millorar la convivència i garantir espais més segurs per tothom. La intersecció entre la carretera de Rubí i l'avinguda dels Països Catalans, a tocar del centre comercial, es convertirà en una espècie de rotonda. Així ho ha comunicat també l'Ajuntament, que començarà els treballs a partir de setembre. L'objectiu és millorar la fluïdesa i, sobretot, la seguretat viària en un dels punts amb més trànsit del municipi i un dels principals accessos a la ciutat. I a Sant Cugat, el servei Un Segon de l'Oficina Jove presta assessorament en prevenció de drogues des del 2016 i en pantalles des del 2020. Cugat Media ha entrevistat el psicòleg Roger Ferrer, responsable d'aquesta assessoria municipal, que reflexiona sobre dades remarcables com les de l'estudi de la Generalitat, que diu que un 35% dels estudiants de secundària consulta les xarxes més de 6 hores al dia durant el cap de setmana. Ferrer subratlla que els usuaris del servei cada cop són més conscients de les conseqüències del mal ús o l'abús del mòbil. Això és tot per ara. Tota la informació de Sant Cugat la trobaran a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Media. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Bé, i què voleu fer aquests dies?
3: Anar a una piscina caribenya.
4: Dormir en un hotel del Far West.
5: Volar a lloms d'un drac.
2: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
6: Tornar a casa, viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot. I tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
7: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
8: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Després de parlar de protocols, prevenció i actuacions d'emergència, volem conèixer la cara més humana dels bombers. Experiències viscudes en primera persona, anècdotes inesperades i històries que mostren què hi ha darrere de cada avís. Saludem el nostre bomber de capçalera, en Roger Llinàs, que és cap de bombers del parc de Rubí Sant Cugat. Roger, com estàs? Bon dia.
1: Què tal? Bon dia, com estem?
0: Avui serà una sessió una mica més tranquil·la per fer recordatori d'algunes de les situacions que has viscut tu.
1: Doncs vinga, som-hi.
0: Per tant, comencem i comencem amb la situació primera que s'acostuma a produir, que és una situació d'avís, no? Al llarg de la teva trajectòria segurament que has tingut situacions en avisos segurament inesperats o sorprenents. Digue'ns a veure si recordes quin és el més curiós, el més insòlid o el més difícil de creure que hagueu rebut al parc.
1: Bueno, el tema dels avisos a bombers és tota una història. De fet, és una pregunta perillosíssima la que m'acabes de fer, perquè primer perquè jo porto 42 anys a bombers.
0: No acabaries.
1: No acabaria, ja només de buscar, diguéssim, situacions estranyes, no? Anecdòtiques. Però, de fet, és una de les grans gràcies de la feina de bomber, no? La feina de bomber, tu entres a treballar i tu a qualsevol altra feina saps el que aquell dia tocarà. En canvi, a bombers no saps mai què és el que tocarà. Hi ha altres feines com aquesta, una unitat d'urgències en un hospital també és sorprenent cada dia.
0: Exacte.
1: No? Vull dir que no som els únics, ni molt menys. Però és una feina que cada dia és una sorpresa i que, a més, moltes vegades ho diem, es diu, ara estem aquí tranquil·lament dinant i no saps si el dinar es quedarà a taula o no es quedarà a taula, que de fet moltes vegades es queda el dinar a taula perquè hem de sortir corrents, no? Llavors és un dels grans atractius, el fet de, per mi, això a cadascú, això va a persones, hi hauria persones que aquesta diguéssim, immediatesa o aquesta improvisació no li agradaria gens, segons esquemes mentals, hi hauria molta gent que això no podria treballar d'aquesta manera, però a nosaltres ens agrada, ens motiva i està molt bé perquè tu planifiques la guàrdia, perquè la guàrdia està planificada com si no hagués d'haver sortides, per entendre'ns, hi ha unes pràctiques al matí, unes pràctiques a la tarda, anirem a fer una visita, doncs ara hem fet visita a l'Hospital General de Catalunya, amb totes les dotacions del parc, farem una altra visita, doncs un altre dia a una fàbrica, el que sigui, una empresa química del sector, del que sigui, i tot això se'n va en orris en el moment en què sona la sirena i hi ha un avís. Llavors, doncs, bueno, això per una banda, no? El tema de l'avís en si, no? Que sempre és sorprenent i que cada vegada que sona et recorda, doncs, per què t'has fet bomber, no? Que és per sortir a coses i per això. Doncs jo cada vegada, encara després de tants anys, cada vegada que sona l'alarma, doncs tinc un agradable, entre cometes, sobresalt de dir, va, som-hi, que ara és quan t'has de posar a prova. Jo crec que en part els bombers ens fem bombers per posar-nos a prova. Al final, jo crec, jo he intentat fer una miqueta d'anàlisi de per què em vaig fer bomber. I jo crec que al final és que t'agrada posar-te a prova. La gent que li agrada posar-se a prova és una feina molt bona, bombers, perquè com que et sotmet a situacions estranyes, diferents, i a més que no tens temps per pensar, no hi ha temps de reacció, llavors has de ser capaç de resoldre les situacions que se't vagin presentant. I jo crec que això és un examen molt interessant. I a mi m'agrada molt la feina per això. A més, òbviament, per la vessant de que sempre que surts del parc és per ajudar algú. Llavors, doncs, això també és molt gratificant. No? Pel que em deies de sortides estranyes, és que n'hem fet de molt estranyes. De molt estranyes és de molt estranyes.
0: Tria una.
1: Doncs va, te'n triaré una, perquè com que ja venia sobrevist de que podia anar la cosa per aquí... Mira, me'n recordo una vegada que ens van avisar. No és la primera vegada que ens avisen d'això, ens van avisar que hi havia una serp a l'interior d'un domicili. Val? Això no és infreqüent, ni tan sols aquí en zona urbana, en zona metropolitana, perquè hi ha les zones de rieres i d'això, hi ha culebres que es fiquen a les cases i la gent, doncs, òbviament, les culebres, doncs, les serps no són un bitxo que agradi massa a la gent, i la gent, doncs, s'espanta i això i l'altre. Llavors, bueno, vam arribar a la casa i vam pensar, bueno, s'haurà colat una culebra per la terrassa o per el que sigui. Es posen al solet, com que són animals de sang freda, es posen al solet, s'adormen allà i llavors l'agafes, el fiques en una bossa i te l'emportes, perquè a més aquí no tenim serps verinoses. Aquí a casa nostra només hi ha l'escurçó.
0: Està bé l'observació.
1: Sí, aquí, em refereixo, aquí a zona metropolitana, podia haver-ne alguna, eh? Però ja te n'has d'anar cap al Montseny i sobretot cap al Pirineu per trobar escurçons verinosos, víbores en castellà.
0: Sí. Eh?
1: Aquí és un país de serps, diguéssim, que no són verinoses, que mengen ratetes i això, però no són verinoses. Llavors, doncs, bueno, vam entrar allà a buscar això i vam trobar una senyora molt atabalada a la porta, i un senyor, eren una parella, molt atabalats, i bueno, com que és normal que estiguin atabalats, tampoc li vam donar importància. Aviam, on està la serp? Ja anàvem a agafar-la amb una bossa i uns guants. On està la... No, s'ha ficat, em diu, s'ha ficat a la gàbia del periquito i s'ha cruspit el periquito. I ara no pot sortir perquè té el periquito a la panxa i no pot sortir, entre els barrots no pot sortir. És una serp que es va colar entre els barrots, es va cruspir el periquito, i quan va voler sortir, no va poder sortir perquè el periquito que tenia a la panxa no la deixava sortir. Dic, carai, dic, aquesta va forta, aquesta serp. Bueno, vale, no pateixi. I llavors sento, per l'esquena, que em diu el senyor, que em va fer a primer molta gràcia i després vaig pensar, cuidao que això no és el de sempre. Em diu, mira, diu, t'he deixat al damunt, perquè ells havien sortit de la casa per potes, diu, t'he deixat damunt de la taula del menjador un llibre de la fauna del Félix Rodríguez de la Fuente amb el bitxo que és. Dic, uf, dic, no anem bé.
0: Això és un espècimen especial.
1: Dic, no anem bé, això no és una culebreta de riera d'aquí, de la riereta de Rubí o de Sant Cugat. Dic, això no és això. Dic, vale, i entrem. I sí, just a la fusta. Arribem i mirem, i collons, això és una serp de corall. És una serp de corall de gent que té serps verinoses, i perilloses, d'aquestes animals exòtics perillosos, que a més són animals protegits, òbviament, i se li va escapar algú, se li va escapar una serp de corall, i llavors caram, diem, bueno, això va molt en sèrio, la serp estava allà adormida perquè estava païnt l'ocellet, i nosaltres vam mirar allò, dic, bueno, dic, això al tanto no és, que això no és el que sembla, i llavors ja vam llegir en el llibre que podia haver la coral real i la coral falsa, que viuen en el mateix lloc geogràfic, no sé, Indonèsia o un porall, i que una és molt verinosa, que no fas dos passos i vas a terra, si et mossega, i l'altra el que fa és imitar els colors d'aquesta perquè els altres es pensin, els altres animals es pensin que és una serp de corall de veritat, i doncs no l'ataquin perquè diguin, carai, aquesta és perillosa. O sigui, és una...
0: És camaleònica.
1: Camaleònica, una mica camaleònica. Clar, el problema és que nosaltres no en sabíem prou com per saber si era de veritat o si era de mentida. I, a més, la camaleònica té molta mala idea. O sigui, va mossegar i, de fet, a la que vam tocar la gàbia, va començar a saltar i allò va ser una mena de circ de camarote de los hermanos Marx amb dos o tres bombers fotent

0: que ja no va dir mai més res, i la serp va acabar al Zoo de Barcelona, exposada en el terrari del Zoo de Barcelona, se la van quedar, van dir, és un exemplar preciós, ens la quedem aquí, si no la reclama ningú.
1: Home, tu diràs.
0: I van dir, bueno, pues estupendo. Però va ser curiós perquè, clar, això estem acostumats. Hi ha gent que... A veure, tenim animalons semidomèstics, d'aquests que viuen per zones urbanes, que són molt, molt desagradables. Serps, rates que a vegades hem anat, no és habitual, però a vegades hem anat, jo recordo una noia que ens va trucar, que ens va dir que tenia una rata que no la deixava sortir de casa. Vivia en una casa d'aquestes de cosa, amb una escala estreta, i tenia una rata d'aquestes mullades de claveguera que no la deixava sortir de casa. I també vam anar a resoldre el tema de la rata, perquè la pobra noia sortís de casa, va dir, ja sé que no és cosa vostra, dic, però què faig? És que no puc sortir de casa meva.
1: Els animals, que també són protagonistes en els serveis de...
0: També, no sempre són gatets. No sempre són gatets.
1: Parlem, Roger, de la solidaritat espontània. Sovint es parla dels serveis d'emergència, però menys de la reacció de la ciutadania. Tu recordes alguna situació en què la solidaritat dels veïns, de persones anònimes, fos clau o especialment emocionant en algun servei?
0: Bueno, la gent s'ha de reconèixer que la gent és bona. La gent és bona per naturalesa i la gent té bons instints. Això també va lligat de la mà d'una altra cosa. És una màxima que diem a bombers, que és que les reaccions instintives davant de situacions d'emergència, això ja m'ho has sentit a dir alguna vegada,
1: sí,
0: les reaccions instintives davant de situacions d'emergència normalment condueixen a errors, i errors que poden ser garrafals. Llavors, això ens hem trobat de tot. Ens hem trobat amb gent que realment s'ha fotut un mocador al voltant de la boca i ha entrat i ha tret un criu abans que arribéssim nosaltres d'un pis cremant, jugant-se la vida, i ha salvat una criatura. O tenim gent que, amb tota la bona intenció, ens ha dit, mira, escolta'm, m'ha donat el temps just d'obrir les finestres perquè surti el fum. Això què vol dir? Que surti el fum entre l'oxigen i el foc tiri tres vegades més del que hauria de tirar. El foc no li hem de donar mai oxigen en un incendi, això ho hem parlat alguna vegada. No? Llavors, reaccions de la gent en tenim moltíssimes. Ah, ja et dic, i la gent pot arribar a ser, en un moment determinat, heroic, perquè, clar, ho fan sense equip, sense protecció i tal. Jo sempre dic a la gent que s'ho pensi bé, no? Que s'ho pensi bé, perquè en un moment determinat, en lloc de treure'n un, en treurem dos o en treurem tres, que també ens ha passat, això, eh? O sigui, hem anat a serveis en els quals, doncs, hi havia les víctimes primàries i les que havien intentat entrar a ajudar, que ja no han sortit i els hem acabat traient a totes. Jo recordo fa molts anys aquí a la Rambla, on era la Riera abans, a la Rambla del Celler,
1: sí,
0: doncs que va haver-hi un foc de vivenda fa molts anys i va entrar algú a buscar un animalet o no sé què i no va sortir ni ell ni l'animalet. Els vam treure tots morts al final. Llavors, doncs, bueno, és un tema que realment sí, la solidaritat de la gent és espectacular, però a vegades hem de tenir el cap fred i saber pensar i sobretot ponderar si sabem el que anem a fer o no. Perquè moltes vegades, al final, els intents d'ajuda acaben sent perjudicials. Tot i la bona intenció, nosaltres mai abronquem a ningú, només faltaria. Encara que veiem que s'han equivocat, sabem que la intenció sempre és bona. Però a vegades es poden fer molt de mal. Si un vol tenir aquest afany d'ajudar, lo interessant seria que es formés una miqueta, que tampoc és tan difícil, quatre coses. Seguint els programes que hem seguit aquí, hem fet una pila de consells per poder tenir reaccions correctes en lloc de reaccions instintives, per dir-ho d'alguna manera.
1: I ara parlem del costat més humà de la professió, perquè els bombers sovint entreu en contacte amb situacions de vulnerabilitat social. Hi ha algun servei amb víctimes, amb famílies afectades, que t'hagi deixat alguna empremta especial?
0: Aquí sí que no acabaríem. Això és incomptable. De fet, jo et diria que al començament, quan la gent entra a bombers, li preocupa o li impressiona allò que veurà. No, un accident amb víctimes mutilades o un incendi amb gent cremada, són imatges molt colpidores, són molt dures, que altres col·lectius, insisteixo, que també tenen, com els hospitals o com... De fet, els hospitals, jo sempre dic el mateix, els bombers sempre ens donem els mèrits, però els hospitals tenen la gent en una situació tremenda i la cuiden durant mesos i fan amistat amb les famílies i tal. Encara és pitjor que la nostra, jo sempre he dit el mateix. Una unitat d'oncologia pediàtrica en un hospital un hospital infantil és la cosa més heroica que et puguis tirar a la cara. Nosaltres els bombers anem sempre amb l'halo de superherois, però nosaltres anem, resolem i tornem al parc. En canvi, un infermer, una infermera, un metge, una metgessa d'una unitat d'oncologia

0: pediàtrica està allà lluitant durant mesos i al final a lo millor se li va aquell pacient. Vull dir, allò és molt més dur que el que fem nosaltres. Jo sempre ho he dit, molt més dur que el que fem nosaltres. Però mira, nosaltres tenim la sort de que la gent ens ha beneït amb aquest, amb aquesta fama de benefactors de la societat, i ja ens està bé que la gent ens consideri així, però hi ha gent que té tant o més mèrit que nosaltres. Això vagi per endavant, no? El tema que et deia, doncs, al començament, quan tu entres a bombers, el que impressiona i tal, o el que et fa por a veure com ho viuràs, és tot aquell tema de les víctimes atrapades, de la gent cridant, de les situacions caòtiques i tal. Amb això aprens a conviure. Aprens a conviure. I, a més, de manera relativament ràpida, veus si vals o si no vals per aguantar aquest tipus de coses. Val? Llavors, doncs, si bé al començament et pots impressionar per aquestes qüestions, doncs, al cap de poc temps, això ho vius com una part de la teva feina. El que jo, a mi, més m'ha costat, i, de fet, encara no m'he acostumat, i espero no acostumar-me mai, és a conviure amb el patiment humà. El patiment humà és el que més, el que més et frapa. Tu pots veure un accident amb dos joves morts i, bueno, estàs allà pensant i comences a empatitzar i a pensar amb la família i amb aquelles coses, i al final és això el que t'acaba menjant per dintre, no? Que tu saps que a casa teva tens fills d'aquella edat més o menys que estan dormint i que els pares estan a casa i que ara d'aquí a dues hores els hi canviarà la vida per sempre, i comences a pensar en això i al final entres en bucle. De fet, és molt millor centrar-te en la teva feina i centrar-te en la tècnica i en fer el màxim que puguis per aquells nanos, siguin vius o morts, treballar amb la màxima dedicació per poder-los treure i ja està, no? Perquè si no pots arribar a entrar en bucle. De fet, hem tingut situacions en les quals les víctimes secundàries, que diem, és a dir, la família, està present o t'arriba al lloc, i llavors són situacions que són molt, molt, molt difícils de gestionar quan tu veus. Jo recordo un cas que no el vaig viure personalment perquè va anar de minuts, perquè jo vaig entrar al relleu i vaig fer el relleu dels companys que venien d'aquest accident absolutament impressionats, perquè la mare havia arribat a l'accident i s'havia estat abraçant en el cos del seu fill mort que estava dintre del cotxe, i llavors dius, ostres, això sí que realment acaba trencant tots els esquemes. I d'això, dissortadament, n'hem tingut molts. Jo recordo també un accident molt greu aquí a l'autopista on una furgoneta va volcar i el pare va morir, a més va morir de manera, va quedar atrapat, molt enganxat i molt, molt mal ferit, i quan vam arribar estaven els seus fills al voltant preguntant al papa què li passava, no? Són coses que dius, mare de Déu, senyor, això no hi ha entrenament per això. Això no hi ha entrenament per això. I al final acaba sent això molt més dur que el fet de veure aquelles ferides o allò, que això t'acabes acostumant, no? Jo ja dic, porto 42 anys, me'n queden poquets, estic en el temps de descompte ja, per dir-ho d'alguna manera.
1: A la pròrroga.
0: A la pròrroga, de fet, estic allargant contracte, que diuen els futbolistes. Però no m'he acostumat encara a aquest tipus de vivències, encara m'emocionen i espero que així segueixi sent. Jo no, això no vull canviar-ho. Això ha de seguir sent així.
1: Acabarem fent memòria del teu primer servei. Te'n recordes?
0: I tant, sí, me'n recordo. Sí, tant, sí, me'n recordo. Això va ser un incendi forestal, enorme incendi forestal, a la Serra de l'Ordal, a l'any 1985, l'estiu del 1985. Aquest va ser el meu primer servei. O sigui, no em vaig posar per un contenidor, no. La primera, en la frent. I recordo que en aquella època tot això de la formació i tot això, ara ho fem molt bé. Ara agafem a la gent, la seleccionem, la formem, la fiquem en un parc a fer pràctiques i fins que no surten a foc, i quan surten a foc els portem amb cotons, que és com s'ha de fer, les coses com són. Abans entraves en un camió, t'ensenyaven a empalmar una mànega i ja saps la meitat del que has de saber. I tot ja aniràs aprenent, tu aprenies al parc. Poquet a poquet l'escola van agafant força i la gent va començar a fer el curs abans de començar a treballar. Quan jo vaig entrar, començaves a treballar abans de fer el curs. Vull dir, una situació bastant això. I jo recordo impressionant, jo tenia 20 anyets i estava entusiasmat anant cap a aquell foc que es veia un quilòmetre i mig o dos de front, i jo entusiasmat cap allà vaig dir, això és el meu. Aquell dia em vaig enamorar de la feina.
1: Va ser un bon servei?
0: Bueno, es va acabar pagant. Es va acabar pagant.
1: El mateix dia?
0: No. Va durar una mica, i de fet el que em recorda lo vell que sóc és que ara passes per allà i hi ha un bosc frondós perquè clar, han passat 40 anys. El bosc ha crescut fantàsticament i s'ha fet un bosc adult fantàstic, la qual cosa m'està començant a recordar a crits que hauria de començar a fer un pas al costat, perquè aquell bosc que va cremar i que no va quedar res està totalment, totalment rehabilitat ja.
1: Doncs em sembla perfecta aquesta imatge del bosc renascut de les seves cendres per acabar la temporada fent repàs a la feina que feu des de Bombers. Roger, moltíssimes gràcies, que tingueu una molt bona campanya d'estiu, que no tingueu molta feina.
0: De moment anem bé, de moment la cosa pinta bé, a veure què passa.
1: I ens tornarem a veure. Que vagi molt bé.
0: Va, que vagi bé, ja, que quedi clar que no dic que no serà dura, eh? Perquè ja us vaig comentar l'últim dia, em sembla que va ser, que estem en una situació en la qual la situació pot passar de lleu a greu en 2 setmanes. Per tant, doncs, creuar els dits i a veure si tenim sort. A veure si tenim sort.
1: Gràcies. Vinga.

0: A l'espai amb el cor a la mà, que fem amb la col·laboració de la locutora cubana Liz Daimi Abreu, continuem descobrint noves històries personals de ciutadans nouvinguts a la ciutat. Avui el nostre convidat és el Jorge Gutiérrez Rossell. Què tal, Jorge? Com estàs?
1: Hola, molt de gust. Bé.
0: Benvingut.
1: Gràcies.
0: Benvingut a aquest espai de conversa. I saludem també a la Liz Daimi. Què tal? Com estàs?
2: Jo molt bé, Carme. Encantada, com sempre, de ser aquí. I saps que m'agrada molt conèixer històries contades sempre amb el cor a la mà i sobretot que siguin històries d'aquestes de resiliència i de perseverança, com és el cas de la història del Jorge.
0: Mm-hmm. La primera pregunta que acostumem a fer, i si no li preguntem, ella ens ho explica, és com has conegut el nostre convidat d'avui?
2: Bé, al Jorge li vaig conèixer en aquells primers moments de la meva arribada. Jo després no l'havia vist mai i ara li vaig trucar i li vaig dir que m'acompanyés al programa i ell encantat de compartir la seva història.
0: O sigui que heu estat un temps que no teníeu contacte.
2: Sí.
0: No us havíeu vist, no?
1: Sí, més d'un any.
0: Sí, més d'un any?
2: Sí, sí.
0: Mare meva. I, per tant, avui també et servirà tu per posar-te una mica al dia, no?
2: Sí, de
0: com li ha anat tot.
2: Sí.
0: Com li ha anat tot.
2: El Jorge és peruà, Carme. És peruà fa 3 anys, més o menys, que viu aquí a Catalunya.
0: Uh-huh.
2: I, com la majoria dels emigrants, ha hagut d'esperar un temps per a la seva regularització i té una història sorprenent, una història carregada de resiliència i de perseverància, com deia a l'inici del programa.
0: Jorge, per què no ens expliques, a veure, tu d'on vens, de quina part del Perú, què feies allà? Explica'ns una mica la teva història, sí, en el teu país abans d'arribar aquí.
1: A veure, jo soc del Callao, que és una ciutat al costat de la capital, com Badalona i Barcelona.
0: Val.
1: Així. I aquesta ciutat està també... És on és el port, l'aeroport, per tant, és important.
0: Sí.
1: Jo soc d'ahí. I treballava com comercial, però en diferents províncies del país. Per tant...
0: Viatjaves.
1: Viatjava 25 dies al mes i 5 dies només estava a casa, amb els meus fills i amb la dona. I estava així com 5 anys, més o menys.
2: El Callao, Carme, és un poble de pesquer, no?
1: Sí, un poble pesquer. També que ha rebut molts immigrants catalans, espanyols, italians, i per això és important.
0: Mm-hmm. La teva vida professional és la de comercial?
1: De comercial, sí.
0: Val. Havies tingut altres experiències laborals?
1: Bàsicament, comercial fa 15 anys.
0: Mm-hmm.
1: Sí.
0: Molt bé. I què és el que a tu t'acaba decidint a fer aquest canvi de vida, a marxar de casa teva? Què és el que passa?
1: A veure, primer el 2018, més o menys, vaig pensar fer-ho,